0: Però aquí tenim els Talking Heads, que ens convidaven un viatge cap a cap lloc, cap al desconegut. Talking Heads, que gran grup. Tenim un documental a Filmin, mireu-lo, sobre el seu concert, no me'n recordo com es diu, que és meravellós. O sigui, és meravellós, i jo m'he tornat fan dels Talking Heads des d'aquell concert que he vist a Filmin. Molt xulo. Vinga, una mica d'infantil. Què em portes per infantil?
1: Doncs mira, el llibre és una... és un llibre il·lustrat, és Viatjar amb criatures sense perdre el nord. Perdó, Parcs urbans del món, de la Tania Graf, i il·lustrat per Elena Bonastre. Està editat per Flamboyant, i bueno, és un recorregut il·lustrat per 14 parcs emblemàtics de diferents ciutats. Es combina natura, història, curiositats, personatges i jocs d'observació, no?, per acostar els nens a aquests espais verds dins de la ciutat.
0: Parc turisme? Existeix aquesta paraula? No estic segur.
1: Parc turisme?
0: No ho sé, si ja està astroturisme...
1: Potser.
0: Pues a saber, sí. Vinga. Jo, si no saps on anar, jo et porto un llibre per descobrir on podeu anar amb els nens. Es diu A dónde y cuándo con niños, de Geoplaneta, el 2025, i és una guia de planificació de viatges familiars amb 300 destinacions i una mica d'experiències organitzada una miqueta pels mesos. Està pensat per ajudar a decidir on anar, quan i quines opcions teniu per encaixar segons el tipus d'edat dels nens amb els que aneu, doncs, pressupost, etc. És com una ruleta d'eleccions en format de llibre.
1: Està bé.
0: Està molt guai.
1: Molt divertit.
0: Si no saps, ja saps. Tira la ruleta allà. Genial. Vinga, activitats.
1: Sí, mira, ja demà... Sí, demà, no?
0: Sí.
1: Tenim el taller d'escriptura creativa, l'última sessió, amb cos de lletra, i, bueno, és una, un taller que hem fet sobre redacció i perfeccionament de textos, no? A les 6:45, i encara queda alguna inscripció, si voleu,
0: sí.
1: O sigui que encara us podeu inscriure. El divendres tenim la primera sessió del cicle de quatre concerts de Tanquem en ritme, que ja us vam dir que el fem al juny. La primera sessió tenim a Jorge i Elia, canta amb guitarra, i després el cor modern tots de l'Escola de Música Municipal del Joan Valls. I bueno, les següents sessions seran, ja us anirem
0: dient,
1: qui vindrà. El dijous 11 de juny a les 18:30 també tenim un espectacle molt bonic dins del dijous de contes, El viatge de Lulu i Lola. És sobre un conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil, clar, i bueno, estarà a càrrec de la Luz Domínguez, i aquest conte serà molt important perquè estarà signat i per Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz.
0: Llenguatge de signes.
1: Llenguatge de signes. O sigui, és un conte, tractarem la inclusivitat i en tots els aspectes.
0: Genial. Amb inscripció.
1: Sí, bueno, sí, millor si s'escriuen, no? Perquè així sabem
0: el número exacte, el número que tenim. A la biblioteca de Caldes.cat.
1: Sí, de moment ho deixem ahir, no?
0: Sí, si en tenim moltes, ja us
1: anirem informant.
0: Molt bé, doncs aquí aquest viatge per les recomanacions del llibre de Viatgeteca. Ara agafem les maletes, el Ferran té aquí la troller preparada perquè ja marxem. Ens veiem la setmana vinent i us deixem una cançó tan positiva com Rocking All Over the World, de Status Quo. Adeu.
1: Adeu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea
4: amb l'Andrea Robrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de la segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho dir el Roc. Sí, aquí no se valora la gent que suma porros enormes.
8: No,
7: jo sigo dinar a 4.
8: Sí, molt dinar a 4.
3: Sí.
8: Però
7: aquí no,
3: exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sants i Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Rocola 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

l'any 2003 ells eren Pereza, el grup on estava Leiva, gran cançó que em fa recordar la meva joventut quan tocava la guitarra, perquè ara, bueno, ara costa una miqueta més, aquesta la tocava sovint, però ara mateix, doncs bueno, tenim coses a fer i no podem amb tot, una pena, però bueno, intentaré tocar la guitarra més.

Coca-Cola. 107.8. I ara sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000. Estem a 27 de maig, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, com sempre, això mai canvia, eh? Temperatures que semblen d'estiu, de fet semblen fins i tot del mes d'agost. Pots fer un ouferrat fora, al cotxe, o sigui, fora del cotxe, i la veritat és que es fa, o sigui, a un màxim és de 32 graus, una autèntica bogeria, i demà se suposa que hi haurà més. Bueno, més temperatures, volia dir. Com sempre, Javier Killer, en Rockmaster, els comandaments, i avui, si et sembla bé, et raptaré, si no també, de 8 a 9, vale? Per escoltar la millor de lo millor. I començarem, clar que sí.

0: Són edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passa'm una miqueta més.
2: I ara sí, torno al català. Ells són Gorilla, amb aquesta cançó Clint Eastwood. El cantant Damon Albarn, de Blur, juntament amb el dibuixant Jamie Hewlett, van crear aquests dibuixos tan curiosos, brutals.

0: Un estudi recent de la Universitat de Gant ha demostrat que l'ús del mòbil està canviant la nostra memòria espacial. Els investigadors diuen que confiar tant en el GPS i mirar la pantalla mentre caminem està fent que el nostre cervell s'apagui i perdi la capacitat de recordar camins. Vaja, que ens estem tornant rucs per culpa de les pantalles. Esto es una verdad como un templo. Així que, bueno, deixem de mirar una miqueta més a les pantalles i anem al carrer, jo què sé. Bueno, sobretot la joventut. Aneu a jugar, aneu a patejar la pilota, a les porteries, a les canxes de bàsquet, perquè això és vida i això, després, és un bon record.
1: Rocola, 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Quina ràbia i quina veritat transmet aquesta cançó, eh? Com a curiositat de l'artista, perdoneu, tots els beneficis de les descàrregues digitals d'aquest tema es van destinar a fundacions que ajuden a dones maltractades, demostrant que la música de vegades pot canviar realment les coses. Se acabaron las lágrimas de Hueco y Jana. Temazo, clar que sí. M'encanta.

I arribem a una secció molt nostàlgica. Records de sofà. Jo crec que és una de les meves preferides, eh? Què és Records de sofà? Bueno, doncs ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Avui, com sempre, et portarem dos temazos que et fan tornar al passat. Com per exemple aquest. Vinga, va, som-hi, comencem. Viatgem a l'inici dels anys 90. Arriba a Rocola una melodia que només t'escolta els primers 3 segons de guitarra ja sabeu quina és. Ni més ni menys que Beverly Hills.

I aquesta cançó és de l'opening de la sèrie amb més temporades. Cuéntame cómo pasó. Amb 23 temporades i 413 episodis des de 2001 fins al 2023. Flipes. O sigui, és una sèrie molt llarga, però molt llarga. Però també molt maca, eh? He de dir.

0: És impossible no pensar en l'Antonio, la Mercedes, el Carlitos, l'avi Armínia i tots els personatges. La veritat, el Carlitos, bueno, era un dels grans en aquella sèrie. I com a curiositat, per aquesta capçalera han passat les veus més grans del panorama musical espanyol, des de Rosario Flores, passant per Alejo Estivel, Miguel Bosé, Los Secretos, fins a la gran Ana Torroja o Rosalén en les últimes temporades. Hem de dir que tota la història de la nostra música està concentrada en aquesta cançó, quasi, quasi. Flipant, m'encanta. O sigui, em fa recordar els meus anys passats. Boníssima aquesta cançó, de Fórmula Quinta, per cert.
1: Rocola, 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Em va pariu, quina veu té aquesta dona, eh? Mònica Naranjo estava cantant Pantera en Libertad, a l'àlbum Palabra de Mujer. Per cert, en recordeu-vos, aquest 19 de setembre, concert al Tarraco Arena. Queden entrades per 60 euros. Bueno, ho vaig veure ahir. Potser avui han pujat, eh? Però ahir estaven a 60 euros. Mireu-vos-ho bé, perquè pot estar interessant. Un petonarro ens ha donat.

0: Simple Plan and I'm Just a Kid, el pop-punk dels principis del 2000, en estat pur, clar que sí. Sabies que aquesta cançó va tornar a ser número 1 mundial gairebé 20 anys després de la seva estrena? A l'any 2020, durant el confinament, es va posar de moda un repte a TikTok, on les famílies i els germans recreaven fotos de quan eren petits, fent exactament la mateixa postura mentre sonava aquesta cançó de fons. Sembla que tots la coneixem, eh? Perquè, bueno, jo no he fet el repte, però hi ha moltes persones que sí, i és molt conegut. Molt coneguda, perdoneu.
1: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses.
2: Música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
3: Passa'm una miqueta més.
0: I arribem a la secció on ens fem petits com en Goku de Velodrac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000, com aquest mateix.

No sé si has escoltat mai aquesta cançó, però si la saps, abans de que parli, abans de que rigui res del comentari d'aquesta cançó, deixa-la aquí baix, si la saps, el nom de la sèrie, sisplau.

Una de les sèries de la meva infància, Reboot, la primera sèrie 3D del món estrenada a 1994. Sé que hi ha molta gent que no la coneix, així que deixa'm el qüestionari que deixaré aquí si la coneixes o no, aquesta sèrie. Jo no crec, però era molt guapa, a mi em va encantar. Vinga, va, no em deixis sol, amic. I si miraves dibuixos al Club Super 3, aquesta cançó te la saps seguríssim. L'opening de Sailor Moon. Això sí que és nostàlgia pura, eh?

Fantàstica banda Evanescence amb el seu temazo Going Under. Es va fer famós als 2000, ara no me recordo exactament quina va ser la data, però era el grup més dark i el grup més guapo per escoltar de tots els darks que hi havia. Bueno, és que va haver una època una miqueta negra, però bueno, a mi aquest era el que m'agradava més. I si no, doncs mira, us foteu. Aquesta és la millor i ja està, no hi ha res més a dir.

Ja arribem a la recta final, ens situem a l'any 2009 per rebre un d'aquells temes que transmeten bon rotllo des de la primera nota. Looking for Paradise, Alejandro Sanz and Alicia Keys. Aquí tenia 19 anyets, eh? Quin pimpolla estava fet jo, escoltant aquesta música, intentant lligar ja, dient, uah, mira que guai com sona aquesta música. I no comiéndome un rausco, però bueno, era així, era vida. Teníem la sort, amb les demás.

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres, de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que ho fa possible, aquesta ràdio, i als que l'escolten, clar que sí. Per què? Perquè sense vosaltres això no seria possible, ja ho sabem. Així que, bueno, aquí ens acomiadem, una patonada gegant, i fins una altra. Us estimo!

i he pensat, com tenim una miqueta més de temps, vaig a ficar aquesta cançó d'Alejandro Sanz i se la dedico a Xavier Rocabruna. Per què? Perquè és el fan número 1 d'Alejandro Sanz. Clar que sí, Xavi, aquesta cançó és per tu. Sé que sempre m'estàs demanant, fica'm més, però no podem, no totes poden ser d'Alejandro Sanz, així que aquesta va per tu, Xavi. Vinga, va.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica Lavà està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Jo avui hi havia molt bon rotllo en la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui, de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: anunci, no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
0: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo no diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison es tirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Hola, Sònia, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Nico, molt bé, tu?
0: Doncs aquí, disfrutant, com sempre. Em sembla que també avui fent un programa de ràdio. Almenys ho intentem. Sònia, saps que aquí no venim a parlar de límits, que venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens mouen. I, Sònia, saps de què parlem avui?
1: No, a veure.
0: Doncs avui parlem de per què menteixen els polítics.
1: Oh, quin tema.
0: La veritat és que fa llu-llu, ja veuràs tu les represàlies.
1: Nico, els polítics menteixen molt o s'entrenen per fer-ho?
0: Doncs, Sònia, jo crec que, sincerament, hi ha una acadèmia secreta, un lloc misteriós, on entren persones normals dient bon dia i surten polítics dient estem treballant intensament per trobar una solució transversal. Perquè, Sònia, una mentida normal és una cosa humana, a vegades ens passa, fem mentides o petites mentides, d'acord? El problema és quan la mentida es converteix en estructura, en estratègia i gairebé en política pública. Abans una persona mentia i es posava vermella, d'acord? Ara alguns menteixen amb un PowerPoint, amb un assessor de comunicació i fins i tot amb subtítols, perquè tothom ho entengui, d'acord? I el més fascinant és que mai reconeixen l'error. No diuen que han comès un error, diuen que les seves paraules han estat descontextualitzades. I a mi això em meravella moltíssim, perquè si jo dic que plou i fa sol, no és un problema de context, és un problema de meteorologia. El ciutadà no està cansat dels errors, està cansat de sentir explicacions que semblen redactades per una rentadora en fase de centrifugat superbèstia. La veritat és molt més senzilla i precisament per això és tan poderosa.
1: Nico, per què tot costa 10 vegades més quan ho paga l'administració?
0: Perquè quan els diners són teus, Sònia, sempre vigiles. Quan els diners són públics, alguns no entenen que són del poble, no seus. Tu vas a una botiga i sempre compararàs els preus.
1: Sí.
0: L'administració encarrega un estudi per comparar estudis que comparen preus i ja han gastat més del que costa el propi producte. Després arriben aquells noms impossibles per justificar-ho tot. S'ha gastat per un pla estratègic de transformació integral, sostenible i transversal. La traducció de tot això és: algú ha trobat una manera molt elegant de gastar diners. I compte, hem de dir també que hi ha professionals excel·lents dins de l'administració. El problema és quan el sistema premia més la justificació que el propi resultat. Sònia, hi ha projectes que costen més explicar-los que construir-los. I això hauria de preocupar-nos moltíssim, perquè els diners públics no són de l'Estat, són dels ciutadans. I els ciutadans han treballat molt per guanyar-los i els hem de respectar.
1: Què opines dels assessors?
0: Doncs mira, que hi ha assessors que són magnífics, però també n'hi ha que semblen decoració institucional.
1: Sí.
0: El problema no és tenir assessors. El problema és confondre assessorament amb acumulació de cadires. Hi ha reunions amb tanta gent que sembla que estiguin preparant l'arribada a Mart. I després resulta que han de decidir si canvien una paperera de lloc. Jo sempre m'imagino aquesta situació d'una manera molt concreta. 12 assessors, 3 informes, 2 consultories i al final apareix una senyora del barri i resol el problema en 30 segons. Perquè hem de tenir present una cosa, Sònia. L'experiència de carrer continua sent una de les tecnologies més avançades de la història.
1: Nico, la política no desconnectada de la realitat?
0: Doncs, Sònia, sí que viu, a vegades sí, viu desconnectada de la realitat, no sempre, però passa. Perquè hi ha gent que parla de problemes quotidians des de realitats molt diferents. Quan una família calcula si arribarà a final de mes, Sònia, no està pensant en relats, està pensant en factures. Quan una persona busca habitatge, no necessita una conferència, necessita un pis. I aquí apareix el gran risc de la política moderna. Parla molt, escolta poc, la realitat és tossuda, no entenc els eslògans, no entenc el de màrqueting, no entenc de resultats. La política avui s'ha trastocat i li preocupen més aquestes qüestions que no pas la realitat de la necessitat del públic, de les persones en si.
1: Què opines de dietes?
0: Les dietes són fascinants. Hi ha treballadors que fan 50 quilòmetres cada dia sense cap privilegi especial. Paguen la seva benzina, el seu menjar i les seves coses. I després apareixen situacions en política que costen molt d'entendre. La qüestió no és si són o no són legals. La qüestió és si són raonables. Perquè la confiança pública no es construeix només en normes. Es construeix amb exemplaritat. I una persona veu diferències excessives entre la seva realitat quotidiana i la d'alguns representants públics. I això provoca que apareixi o que aparegui la desconfiança. I recuperar la confiança és molt més difícil que aprovar una dieta que poder no tindria que per què aprovar-se.
1: Perquè tot es sobredimensiona.
0: Es sobredimensiona perquè els projectes petits són fàcils d'entendre i els grans permeten explicar moltes més coses. Llavors, quan una cosa és senzilla i és còmoda, als polítics no els agrada, acostumen a fer-li voltes, d'acord? A vegades tinc la sensació que algunes iniciatives neixen amb una sola missió: semblar molt més importants del que realment són. Un banc, de sentar-se, és un banc, d'acord? Uh-huh. Però si li poses tres informes, una consultora, una estratègia territorial, ja sembla una infraestructura internacional. I és aquí on l'humor es converteix en una necessitat més terapèutica.
1: I ama fa compadreo?
0: Doncs compadreo. Quan el mèrit desapareix, Sònia, el compadreo sempre creix. Hi ha una llei que no està escrita. La confiança és bona. L'amiguisme és una altra cosa.
1: Sí.
0: Perquè una societat avança quan les oportunitats les ocupa la gent preparada, no la gent connectada. I aquesta diferència és molt important. No ens oblidem de que algú amb coneixements i preparat farà coses importants.
1: Mm-hmm.
0: Qui no ho és, no les podrà fer per molt que vulgui.
1: Totalment d'acord. I la burocràcia serveix per alguna cosa?
0: Doncs sí. Quan està ben dissenyada, es dedica a protegir els drets. El problema és quan es converteix en un esport de resistència. Hi ha tràmits, Sònia, que semblen proves olímpiques o paralímpiques, en el teu cas. T'hi trobes formularis, t'hi trobes certificats, trobes documents. Després trobes més formularis. I quan acabes, ja no te'n recordes de què volies demanar. És que te'n vas a casa teva dient: crec que tinc que tornar demà perquè no sé si ho he fet bé, no sé si ho he fet, no sé què he fet. I aquí és on hem d'intentar que aquesta burocràcia sigui coherent. Sònia,
1: per què els ciutadans ja no creuen a ningú?
0: Doncs perquè han escoltat massa promeses i han vist massa resultats pendents. La confiança, Sònia, es construeix gota a gota, però es perd cubell a cubell. Això dels refrans sempre ens donen la raó en molts casos. S'ha d'anar amb molt de cuidado. Quan les paraules s'allunyen dels fets, la credibilitat comença a marxar. I quan marxa, costa moltíssim fer-la tornar.
1: La política s'ha convertit en espectacle?
0: Doncs sí, Sònia, una mica sí. La política s'ha convertit en un espectacle. Avui sembla que un titular té més valor que una solució.
1: Mm-hmm.
0: I un vídeo viral més impacte que una bona gestió. Però els problemes reals continuen allà, esperant que algú els resolgui, no agravar-los.
1: Què em penses de les inauguracions absurdes?
0: De les inauguracions absurdes? Doncs algunes són extraordinàries. Només faltaria, imagina't, una cosa que no he vist mai, però segurament l'acabaré veient, la inauguració d'un pas de zebra, amb una cinta, amb un fotògraf, amb una placa commemorativa, perquè avui en dia els polítics crec que pensen, crec que és la meva opinió, que si no hi ha fotografia no s'ha fet cap obra, o que aquella obra no existeix. Pots fer una mega autopista ben parida, molt ben definida, però si no es fa la foto, aquella autopista no existeix. Si no hi hagués ningú per sortir a la foto, és que no sortiria ni als diaris.
1: Que és el pitjor de la despesa inútil.
0: El pitjor de la despesa inútil és que sigui inútil.
1: Evidentment.
0: Mira, gairebé mai es presenta com a inútil, perquè si no seria inútil. Pensa que aquesta despesa inútil sempre és estratègica, d'acord? Sempre és transformadora. Sempre, sempre és innovadora i, sobretot, aquesta paraula m'encanta a mi, és sostenible. La despesa inútil mai arriba amb el seu nom real. Arriba disfressada d'aquestes altres paraules que la magnifiquen i provoca que semblin immenses. Però quan la gent comença a entendre que aquestes paraules només disfressen, aquesta despesa encara és més inútil, perquè han fet més gasto i han dedicat molt més temps en comptes de fer el que havien de fer.
1: Nico, els ciutadans també tenen culpa?
0: Doncs els ciutadans sí que tenen culpa, una mica. Perquè a vegades premien més l'espectacle que la gestió dels polítics. Ens agraden les frases brillants, però després ens queixem de la falta de resultats. Bé, està molt bé escoltar una persona que diu: hem fet allò per la intenció d'aconseguir que el nostre poble pues sigui molt millor, i dius: oh, quines paraulejas. Però si no hi ha res darrere, la veritat és que no serveixen absolutament de res. I els resultats acostumen a ser molt menys espectaculars que els propis discursos. Llavors, quan confonem o creiem que el discurs o les paraules valen més que els fets o el que estem fent, els ciutadans també comencem a tenir culpa sobre el que està passant, perquè estem normalitzant tota aquesta situació i no ens atrevim a llançar o a aixecar una veu crítica, amb respecte, amb molt de respecte sempre, però aixecar una veu crítica dient: deixeu de parlar, comenceu a actuar. Deixeu els discursos i comenceu a posar pedra. D'acord? Per això passa el que passa, Sònia.
1: Per què ningú dimiteix?
0: Doncs, Sònia, ningú dimiteix perquè crec que abans hi havia un respecte, diguéssim, institucional, de si enxampaven algú fent coses que no devia fer, doncs estava en l'obligació de dimitir del seu càrrec i deixar la seva responsabilitat. No sempre els ingressos, però la responsabilitat sí. No era el millor del millor, però si fa no fa, almenys es compensava d'alguna manera. Però ara dimitir s'ha convertit en una espècie gairebé mitològica. És com el monstre del llac Ness, o com un, no sé, un grifo, que la gent, diuen, molta gent diu que els ha vist, però en realitat no hi ha proves de que existeixin. Llavors, tothom ha sentit a parlar d'aquests animalets, del llac Ness, del grifo, de l'altre, però poca gent l'ha vist. Abans, dimitir era una forma d'assumir responsabilitats. Ara sembla que confessar que t'has equivocat és una debilitat, i és just el contrari. Reconèixer un error requereix molt més de coratge que negar-lo, Sònia. Però quan hem construït una cultura on alguns prefereixen resistir a qualsevol preu, encara que l'evidència els estigui perseguint constantment, encara que la realitat estigui trucant a casa seva cada dia, dia rere dia, encara que el sentit comú hagi abandonat l'edifici fa hores, ells continuen mantenint el seu relat. I això és molt preocupant, perquè una democràcia forta no és aquella on ningú s'equivoca. perquè ens podem equivocar. És aquella on qui s'equivoca respon pels seus actes. Això és ser madur.
1: La transparència existeix?
0: Sí, sí, la transparència existeix, però de vegades està amagada tan bé que sembla un joc d'escapisme, Sònia. Hi ha informes públics de centenars de pàgines publicats en horaris impossibles. Quan tenen un tema que no els acaba d'encaixar perquè és delicat, moltes vegades surt publicat un divendres a última hora i just abans de que comenci el pont, val? Com si algú pensés de forma premeditada, si ho pengem ara, ningú ho mirarà. I el problema és que poder aquest home o aquesta dona o aquesta persona o aquest polític potser té raó. Poder ha estudiat la conducta humana de tal manera que sí, potser tenen raó i la gent no ho mira, perquè el ciutadà normal té feina,
1: sí,
0: té família a la que cuidar i té una vida. No pot deixar 3 dies de fer les seves coses per entendre un pressupost. La transparència no consisteix en publicar dades, consisteix en fer-les comprensibles, perquè una informació que ningú entenc és gairebé inútil, com una informació que ningú publica.
1: Què opines sobre les campanyes electorals?
0: Doncs això és fascinant. La veritat és que les campanyes electorals a mi especialment m'agraden moltíssim. Pensa que durant setmanes tots els problemes de la ciutadania converteixen tots els problemes del poble en una prioritat absoluta. Sobretot descobreixen els preus dels aliments, els preus del lloguer, el transport, les pensions que estan baixes, la sanitat que no acaba de cobrir les necessitats de la gent, i penses, fantàstic, com a ciutadà, eh? Fantàstic, on estaven fa 6 mesos? Et fa il·lusió perquè dius, oh, que bé, estan aquí, ens arreglaran la vida. Perquè la campanya electoral és l'únic període de l'any en què alguns polítics caminen més que el comptador de passos d'un rellotge intel·ligent. Es dediquen a visitar mercats, parlen amb tothom, somriuen a tothom i fan més fotografies en 15 dies que moltes famílies durant les vacances. El problema és quan la campanya s'acaba, perquè llavors arriba la gestió i gestionar és molt menys fotogènic i no els agrada tant. I tornem una altra vegada a la rutina de sempre. I tot allò que havia estat prioritari i que era mega interessant deixa de ser-ho.
1: Hi ha massa escales?
0: Doncs, Sònia, jo crec que hi ha estructures que han crescut i que ja no se'n recorden de per què van començar. Hi ha organismes que coordinen organismes que revisen organismes. És una mena de nina russa administrativa. Vas obrint capes i sempre en apareix d'una altra. I mentrestant, la ciutadania només vol saber una cosa. Qui és el responsable? Perquè quan tothom coordina, de vegades ningú decideix. I quan ningú decideix, els problemes es queden aparcats. I els problemes tenen una característica molt curiosa, ho he comentat abans, no desapareixen, creixen.
1: Què en penses de les comissions?
0: Doncs les comissions són una obra mestra de la paciència institucional. Bé, quan alguna cosa es complica, es crea una comissió. Quan és molt complicada, una altra. I quan continua sense solucionar-se, una tercera per supervisar les dues primeres. La veritat és que, Sònia, jo considero que això és meravellós, perquè el ciutadà sempre pregunta al final qui acabarà resolent això, qui ho resoldrà? I la resposta és, estem treballant-hi. La mateixa frase màgica de sempre.
1: Sí, sí.
0: Jo no dic que les comissions siguin inútils, tot el contrari. Moltes són necessàries, però una comissió no és una solució, és simplement una eina, i de vegades sembla que confonem el mapa amb el nostre destí.
1: Per què costa tant simplificar?
0: Doncs, Sònia, costa tant perquè simplificar és molt més fàcil. Complicar és el que ens fa les coses còmodes, d'acord? Quan qualsevol persona pot afegir normes, afegir formularis, afegir procediments, però eliminar-nos requereix de valentia. Doncs hi ha tràmits que semblen escrits per algú que volia venjar-se de la humanitat.
1: Això sembla, eh?
0: Sí, i el pitjor és que moltes vegades ningú recorda per què existeixen. Simplement continuen allà. Com els mobles vells, Sònia. Quan tu tens un moble vell, ningú el fa servir, però ningú s'atreveix a llançar-ho. Doncs això passa també amb la política.
1: La política actual escolta?
0: Home, escoltar, escoltar. De vegades tinc la sensació que molts no escolten. Esperen el seu torn per parlar i parlen de coses totalment diferents. Escoltar implica canviar d'opinió si cal i aprendre. Reconèixer que l'altre pot tenir la raó, això no sempre és fàcil, Sònia. I quan parlem de política, això és, fins i tot ells consideren que és perillós, perquè no és qüestió de ser lògic, sinó de defensar la teva postura al preu que sigui. Pensa que vivim en una època on tothom parla, però cada vegada hi ha menys espais per escoltar. I sense escolta no hi ha convivència, només hi ha soroll.
1: Què passa amb els informes eterns?
0: Amb els informes eterns? Doncs que alguns tenen més pàgines que idees. No? Hi ha documents tan llargs que quan arribes al final ja no recordes què buscaves al principi. A mi em fascina aquesta capacitat de transformar una resposta de dues línies en un informe de 200 pàgines. És gairebé... A mi és que sempre m'ha semblat que això és art contemporani. Però la ciutadania no necessita més paper, Sònia. Necessita més solucions. Perquè els problemes no es resolen per acumulació de paràgraf. Es resolen prenent decisions i actuant.
1: El ciutadà està cansat?
0: Doncs sí, el ciutadà està cansat, i molt, i amb motius. Perquè mentre alguns discuteixen estratègies, relats i narratives, la gent discuteix per factures, hipoteques, lloguers, feina... I les factures, Sònia, tenen una virtut extraordinària. No, en tenen de discursos. Arriben igualment. La ciutadania no demana miracles, demana sentit comú, honestedat i resultats. Crec que... Oi que no sembla una petició excessiva,
1: no,
0: Sònia?
1: No.
0: Jo, de veritat, considero que és algú molt coherent.
1: I tant. Nico, l'administració té sentit comú?
0: L'administració, si té sentit comú, doncs sí, sí, la veritat és que sí, i molt. Hi ha professionals extraordinaris treballant cada dia, això no ens hem d'oblidar. El problema és que de vegades el sentit comú queda enterrat sota capes i capes de procediments, i aleshores apareix aquella sensació de que una cosa simple s'ha convertit en una expedició polar. Però jo continuo creient en les persones i espero que això, doncs, hi canviï.
1: Què necessita la política?
0: Què necessita la política? Anem a veure. Primer, menys màrqueting. Més carrer. Menys eslògans. Més resultats. Menys preocupació per la propera enquesta. I més preocupació per la pròxima o la propera generació. La política hauria de ser una eina de servei, no una professió de supervivència, perquè en el moment que necessites el salari per sobreviure, ja no estàs fent política, estàs cobrint les teves necessitats, i això farà que prenguis decisions basant-te en aquesta realitat. Quan oblidem això, comencen els problemes de veritat, i quan ja no ho recordem, no podem oferir solucions. Llavors necessitem recordar que això és perillós per poder començar a donar solucions.
1: Malgrat tot això, encara tens esperança?
0: Doncs si tinc esperança malgrat tot això, sí. Sònia, doncs jo diria que sí, molta, perquè malgrat tot la gent continua aixecant-se cada matí, continua treballant, continua ajudant, continua construint. Per això és precisament extraordinari. Jo crec que la ciutadania, crec en les persones, amb aquelles persones que tiren endavant famílies, negocis, projectes i somnis. Crec que la gent fa més del que diu, perquè al final la societat no avança gràcies a discursos, avança gràcies a persones, i arribarà un dia en què molts descobriran una veritat molt senzilla: que governar no era aparèixer a les fotografies, que governar no era acumular càrrecs, que governar no era construir relats, Sònia, que governar no era crear més problemes que els que hauries de resoldre, que governar era treballar pel poble, i llavors, amb força i amb moltíssim ànim, tot tornarà a mans del poble. La política deixarà de ser una fàbrica de privilegis. Començarà a ser útil, propera, tornarà a mirar els ulls de les persones, tornarà a escoltar, tornarà a servir abans de manar, i la política serà social, executiva, rendible i resolutiva. Perquè governar no és viure del ciutadà, és treballar perquè el ciutadà pugui viure millor. I Sònia, això ha estat Realitats. Gràcies per ser-hi i, sobretot, per voler mirar diferent.
1: Gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
2: però la C-59.
1: Ai, què passa, ara?
3: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
2: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat?
4: És molt agradable, té un aroma intens, sí. i agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
2: No hi ha un punt de cola?
5: Aquí.
2: Oi?
5: Prou aquest.
4: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
6: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Marc y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
2: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
7: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
8: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
9: Hi havia gent que es vestia de matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
10: Quasi no totes les fotos sorties igual.
9: Però estava concentrat. La plaig del Rai és una altra cosa,
10: Sí, però la festa major,
9: la festa
10: el casino.
9: Major de Caldes,
10: els teus records és el casino.
9: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Avui us proposo entrar a un lloc que probablement molts coneixeu, però que potser molts pocs han descobert realment per dins. Un lloc que es viu i que també s'escolta. Un lloc on l'aigua brolla, però on també es sent pels quatre costats. La història. Un lloc que respira passat i que al mateix temps continua construint futur. Fa uns anys vaig tenir la sort d'entrar-hi de la mà del Joan. I no sé si ell ho recordarà, però jo encara ho recordo perfectament. Recordo sentir-me com un nen petit amb aquells ulls oberts de bat a bat, descobrint, explorant. Recordo mirar a través d'una petita obertura d'un forat, d'un mur, i veure, crec, aquells antics dipòsits de pedra, aquelles entranyes del balneari. I allà sota respirava humitat, profunditat, però sobretot es respirava i pesava el temps, temps passat. Com si la història continués allà, esperant, silenciosa. També recordo arribar a una sala familiar, on vam fer l'entrevista. Una sala com amagada, d'aquelles que no surten a les fotografies i que guarden i expliquen moltes coses. Una sala que respirava memòria, conversa, vida. Imaginava part de la seva família recollida fent un àpat i mentre caminava per aquells espais pensava quantes persones han passat per aquí, quantes generacions, quantes decisions, quantes històries i quants silencis. I avui, curiosament, tornem a parlar de transformació, perquè aquesta conversa també la fem des d'un lloc transformat. Ja ho sabeu, des d'una nova etapa de Ràdio Caldes, des d'aquest espai al Carme, que durant molts anys va ser l'escola, un lloc ple de records, ple de vida, ple d'històries, i que avui s'ha convertit en ràdio. Potser per això hi trobo una connexió bonica, perquè hi ha espais que no desapareixen, simplement es van transformant, canvien, s'adapten, evolucionen, però continuen. I potser aquesta també és una part de la història de les Termes Victòria. Avui obrim una d'aquestes portes i entrem de portes endins al món del balneari Termes Victòria, de la mà d'en Joan Angli Sallarès. Joan, benvingut, com estàs?
3: Bé, molt content d'estar aquí.
1: Sí? Te'n recordes una mica quan vaig venir amb el micro o què?
3: Ah, sí, sí, sí, sí.
1: Sí? Per cada veu o què?
3: No.
1: No, jo m'ho vaig passar pipa, eh? Ja et preguntaré després més coses. Bé, doncs, escolta, si te'n recordes del balneari, del passeig, anem bé. En aquella conversa vam parlar del lideratge, d'equips, de llegat familiar i d'història. I han passat uns anys, i mentrestant t'han fet moltes entrevistes, Joan. Ara només feies que dir que també enviaves fins i tot àudios, no? Vull dir que t'estan avassallant la ràdio, la televisió, la premsa. Segur que fas conferències. Per això, deixa'm començar diferent, de forma diferent. Quina és la pregunta que et fan sempre i que ja t'esperes?
3: Ostres, la típica és la de la temperatura de l'aigua.
1: Quina és?
3: Perquè és tan calenta l'aigua de Caldes, no? Diuen, ostres, banyar la font de Lleó i és molt calenta. Per què surt tan calenta? I a partir d'aquí doncs, els expliques que és un tema de vale. Profunditat, de l'últim tros abans de sortir vale. L'aigua...
1: No ho preguntarem.
3: Ah, no ho preguntarem, però res. No el sabem.
1: I quina és aquella pregunta que gairebé ningú et fa i que potser t'agradaria que et fessin?
3: Ostres...
1: Espera't, més difícil. Com a Joan, com a director i com a president de l'associació.
3: O sigui, tres preguntes?
1: Yes.
3: Ostres, a l'associació balneària, per què coi m'hi he posat? Com a director del Termes Victòria... Com és que després de set generacions t'hi has posat? I com a pare, diguéssim, o com a Joan Anglí pare...
1: Perquè t'hi has posat, també?
3: Sí, també perquè m'hi he posat. Tot perquè m'hi he posat, amb lo tranquil que estava.
1: Ostres, Joan. Bé,
3: sí, sí.
1: Doncs seguim, escolta. Perquè avui m'agradaria que aquesta conversa fos una mica diferent. Ja ho has vist. No tant parlar només del balneari, que també, sinó de com l'has viscut tu, de què has après, de què t'ha canviat i de què continua evolucionant-te després de tants anys. Perquè la primera vegada que ens vam trobar, com a dèiem, anàvem caminant, micròfon en mà, descobrint espais, compartint història. I avui ens trobem aquí, a l'estudi. Però hi ha una pregunta que em continua rondant pel cap. Joan, quan entres cada matí a les Termes, què hi continues veient?
3: Persones.
1: I ja està?
3: Sí. Per mi és el més important que tenim allà, tant les que nosaltres en diem client intern com el que seria el client extern. O sigui, tant la gent que l'equip... com lògicament els clients, que són els que ens donen vida. I en essència el que veig, la veritat és que és això.
1: Molt bé. I jo t'anava a preguntar també si potser també veies un negoci, una responsabilitat, o potser també fins i tot una història familiar.
3: Òbviament, però tu m'has preguntat el primer.
1: Bé,
3: i el primer és el primer. El segon, ostres, el segon normalment, quan ja he passat de veure les persones, començo a veure els problemes del dia i comencem a intentar anar solucionant coses. I què més? Pues hi veig història, hi veig, en el meu cas, doncs, família, hi veig records, hi veig feina, òbviament, hi veig feina i, bueno, un projecte de vida amb el meu germà.
1: Sí, que maco. Escolta, quan parles de records, quin és el record que et ve més al cap?
3: Ostres,
1: en aquests moments.
3: El que més me'n recordo és enfilat en un tamboret darrere la barra del bar tallant gelats de corte els caps de setmana. Era...
1: Quants anys hauries tenir allà pel tamboret?
3: Pues no sé, 6, 7?
1: Carai.
3: Eren petits. Sí, sí, sí. Bueno, vivíem, de facto vivíem allà, o sigui, nosaltres sempre ho expliquem, això. O sigui, el meu pare encara va néixer a una habitació de l'hotel i la família vivia vivíem al balneari. Jo vaig ser el primer, diguéssim, que no hi he viscut, però ens llevàvem al dematí a casa meva, que treballaven... ma mare era mestra, però els caps de setmana anava a ajudar, doncs baixàvem els nanos i voltàvem per l'hotel. Després, pues,
1: clar,
3: hi havia ratos de joc, òbviament, hi havia ratos de liar-la, però hi havia ratos
1: trapella,
3: que ens
1: no?
3: posaven... Sí, també. I després hi havia ratos que et posaves darrere la barra. I a mi m'agradava, A mi m'agradava la gent i m'agradava, m'ho passava bé.
1: Molt bé. Escolta, i això, ara m'ha agradat aquesta anècdota que has dit tu dels 6 anys, aquest segurament damunt del tauret, perquè si haguessis de tancar els ulls i tornar a tenir 8 o 9 anys, on aniries directament de les Termes, allò que dius, era el teu espai. Aquell racó que senties una mica teu, potser per jugar, per amagar-te.
3: Hi havia el jardí, hi havia una pista de tennis, on ara hi ha el que els de Caldes diuen la carpa o el molí de l'esclop, i aquella zona d'allà és on baixàvem a jugar amb uns germans i algun client, sempre hi havia un client jovenet, alguna àvia que venia amb el net, i l'enganxàvem per jugar per allà.
1: Escolta, però algun lloc d'aquells que diguessis, mira, m'amago aquí i desapareixo?
3: Home, hi havia a baix del jardí hi havia la bugaderia, que anava amb aigua termal, eren uns safaretxos,
1: sí?
3: I era el lloc, i era el lloc per amagar-se, allà no et venien massa a buscar, no?
1: Molt bé. I encara hi passes o què? T'amagues allà encara o què?
3: No. Aquells safretxos ja van passar a millor vida. La bugaderia està dalt, van màquines, però en aquell moment el safretx era... Bueno, no hi havia màquines de rentar. Rentàvem dos safretxos, un d'aigua termal i al costat hi havia el d'aigua freda. La màquina que hi havia era una centrifugadora, que amb algunes peces ens ajudava a secar abans la roba, i la roba les tenien a la riera, diguéssim, al final de tot del jardí, que no ens hi podíem acostar perquè no hi havia valla i hi havia una alçada important. Doncs allà es penjava allà es penjaven llençols, tovalloles, estovalles, cada dia a mig matí, sí.
1: Molt bé, perquè clar, com tu deies, per molta gent això era un balneari, però per tu també era casa, no? I clar, quan penses en la part familiar, ara canviarem de temàtica, no creguis que ens quedem aquí tot el rato, la primera imatge que et ve, quina és la teva mare, els teus germans jugant amb ells, com deies, a la pista de tennis, o sortint mullats, o escridassant-vos, o aquella sala on us reuníeu, potser amb un àpat, o potser menja, o has de fer deures.
3: Sí, bueno, la primera imatge era, el primer que et trobaves era la meva àvia darrere el taulell de recepció. Sí, la meva àvia anava cada dia a les 7 del matí, donava la roba, passava per la cuina, decidien amb el... En aquella època estava jo amb el Nicanor, que era el cap de cuina, el menú, i després estava a recepció amb els clients i les reserves, i estava allà fins les 8, les 9 del vespre, que s'anava cap a casa seva. I el primer record era això, entraves, li anaves a fer un petó a l'àvia, i després, efectivament, teníem un menjador, que era l'únic espai privat que teníem en el balneari. Jo, com no hi vivia allà, el vivia diferent, però diguéssim que el meu pare, els meus avis, els meus besavis, era l'únic lloc on hi haguéssim que tenien la intimitat de la família, perquè la resta d'espais i de coses les feien a la vegada amb la gent, i allà es menjava. I també recordo haver passat molta gana...
1: Què dius?
3: Sí, perquè ara es menja abans del servei, però aquella època es menjava després del servei. Ostres. Després, quan hi havia casament, l'hora de dinar eren les 5...
1: Què dies?
3: Sí, sí, entre les 5, quarts de 6 de la tarda era l'hora que dinàvem.
1: Ostres, no podies picar una mica entre mig?
3: Sí, home, sí, ens escapàvem i baixàvem a baix i quan passava una safata algun calamar queia, però... Però jo recordo allò de dir, ostres, quina gana que tinc, són les 5 de la tarda i encara no hem dinat. Jo aquest sentiment el recordo perfectament.
1: Que bo. Escolta, i clar, de petit, clar, tu deies que corries per allà un munt, no? I vas fer amistats perquè segur que, de ben segur, doncs, et barrejaves doncs, fins i tot amb nets dels clients o fins i tot amb nens dels treballadors, no?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, hi havia els treballadors, hi havia una part dels treballadors que vivien a l'hotel. Uh-huh. L'única cosa que quan es casaven i tenien fills, després marxaven. Hi havia una zona... Uh-huh. On ara hi ha l'espai cel, just a la part de sobre, que hi havia unes habitacions pel personal, perquè el personal en aquella època venia de, en essència d'Extremadura, d'una zona on hi ha un poble que es diu Benvenida, Zafra i tot plegat. I al principi doncs, venien a treballar i vivien i també vivien a l'hotel. L'únic que quan es casaven i tenien canalla marxaven. I de canalla de clients, sí, sí, sí. A més, alguns ja els esperaves. Ja sabies que venien al juny, venien al juliol, cada any ja preguntava si aquella senyora o aquells avis doncs, quan tenien la reserva i res, ja venien amb el net i jugaves. Uh-huh. També és veritat que després hi perds el contacte, i més estem parlant de fa 40, 45-50 anys quasi, hi perds el contacte, però de gran alguns sí que han tornat i han dit, ostres, jo jugava amb un nen i tal.
1: Sí? Doncs, hòstia, no.
3: El nen s'ha quedat calvo i soc jo, sí, sí.
1: I tu dius?
3: Havia de ser això.
1: Tu dius o no?
3: Sí, home, sí, clar, home. Sí, sí. I a vegades me'n recordo, i a vegades ja no me'n recordo, perquè, clar, més o menys cada dia passen entre 50 i 100 persones
1: clar,
3: per casa.
1: Clar.
3: I, jo què sé.
1: Clar.
3: 50-100 per 365 per...
1: Imagina't.
3: Per 50, pues surt molta gent.
1: Molt bé. Escolta, i si poguessis parlar amb aquell nen que no era calvo ni portava barba com ara... que corria pels passadissos de les termes, què li diries?
3: Que corres, sortís i no mires enrere. No. La veritat és que, des d'un punt de vista de l'hotel, jo allà suposo que vaig agafar l'essència del que després he acabat fent, perquè tant jo, quan era el moment de decidir que volia fer la vida, diguéssim, època universitària i tot plegat, com un germà, amb el Jordi, amb el segon, que estem els dos allà a l'hotel, el plantejament no era pas quedar-nos allà, ni jo ni ell. Vam estudiar coses diferents i l'objectiu, l'idea era treballar fora de casa, perquè al final hi havia un punt d'esclavitud, sobretot aquella època, que era complicat. O sigui, era molt guai, anàvem els caps de setmana a l'hotel, però familiarment era complicat perquè el cap de setmana la gent, doncs, alguns marxaven o anaven amb les colònies o feien no sé què. Nosaltres estàvem a l'hotel. La meva àvia recordo que no feia dia de festa i el meu pare feia un dia entre setmana.
1: Què dius?
3: Després, clar, era, diguéssim, familiarment era complicat i dur. Després vam decidir no, nosaltres ens dedicarem a altres coses. I suposo que a aquell nen li va quedar un pòsit i li va quedar un record o gaudia, no?, d'aquelles estones a l'hotel, i suposo que al final, no?, aquest pòsit pues va anar fent que en un moment doncs, decidíssim doncs, continuar endavant amb el projecte de la família.
1: Però li donaries algun consell?
3: No, que fes el seu camí. No, que fes el seu camí, perquè al final... Jo crec que era important, no? Pensar en fer el seu camí, pensar en que no m'hi volia quedar, haver treballat a fora, per després acabar decidint per un mateix, no?, que realment m'hi volia quedar. Crec que era important, això.
1: Perquè tu vas estudiar economia, no?
3: I tant, això.
1: Perquè tu vas estudiar

0: vaig decidir-ho quan ja tenia, diguéssim, 30 anys o cap als 30, doncs no em queda aquesta recança, i crec que seria el consell que li donaria aquell nen, no? Fes el teu camí, i si ha de venir ja vindrà, i si no ve, doncs és perquè no havia de venir, que també està molt,
1: molt bé.
0: I
1: has superat les expectatives?
0: Sí, et vas marcant objectius a la vida i una mica, pues, molts d'ells hi hem anat arribant, i és de les coses que crec que estem més orgullosos, no?
1: Molt bé, que maco, molt bé, ara en parlarem. Però bé, ara passarem al capítol de l'aigua, que espero no preguntar-te el que et fan sempre, ja ho veurem. Perquè ja hem parlat abans que hi ha una protagonista silenciosa que ho travessa tot, l'aigua. Una aigua que surt de la terra, que fa segles que brolla i que al mateix temps continua sent un misteri, perquè al final tot gira al seu voltant. Sense aquesta aigua no hi hauria balnearis i segurament no hi hauria potser Termes Victòria. Com es viu això, saber que el cor de tot el projecte depèn d'un element viu de la natura que no es controla del tot?
0: Doncs és de les coses que cada vegada que prenem una decisió doncs tenim en compte, no? Entra dins de les variables del que fem. Lògicament, quan tu fas un dafo, per dir-ho d'alguna manera, doncs una de les debilitats que tens, que a més no pots controlar, és aquesta, no? Tenim un element molt important que ens dona la natura, que no controlem, i que lògicament, pues que quan prens decisions i fas les coses, pues ho has de tenir en compte. També és veritat que quan fas les coses, com ara per exemple l'acord que s'ha fet amb el Pou Termal, amb l'Ajuntament i el Balneari Broquetes, doncs també ho fas pensant en això, no? Pensant en que hem d'intentar de conservar aquest recurs pel bé dels balnearis, però crec que també pel bé del poble, i perquè és part de l'ADN d'aquest poble, no? que en surt el nom, i segurament no estaríem a Caldes si no hi hagués aigua termal. No sé, potser sí, que hagués vingut a parar aquí al poble, però segurament haguéssim fet més endavant o més enrere, no allà on hi ha els sorgents de l'aigua, no?
1: Perquè no se sap, no? O sigui, no se sap si això s'acabarà o no s'acabarà. No, hi ha estudis, es pot estudiar això? Es pot arribar a estudiar?
0: O sigui, no només es pot estudiar, sinó que s'estudia. El que passa és que, com molts estudis, hi ha un moment en el qual, diguéssim, que no podem, amb la tecnologia que tenim ara, doncs no podem anar més enllà. Podem estudiar, sí, els anys que té l'aigua, des de quan ha plogut, la profunditat amb la que surt l'últim tros, però la quantitat d'aigua que tenim a baix, en el que suposem que és com un llac i que puja degut a la falla que és el Vallès, tot això no en tenim ni certesa.
1: Clar.
0: Bueno, després el que hem de fer és dotar-nos d'eines per conservar-ho.
1: Clar, però jo que no en tinc ni idea de tot això, m'imagino que, jo que sé, si plou també a lo millor ho omplim o no, o saps? No sé.
0: Clar, tu has dit o sí o no. O sigui, per què s'ha omplert aquest llac? Pues segurament perquè hi ha unes fissures a la terra que fan que quan plou l'aigua va cap al subsol i a partir d'aquí va per aquí. Però clar, això passa per unes canonades, diguéssim, naturals. No sabem si això està obturat o no està obturat, perquè no sabem d'on surt.
1: Clar.
0: Amb la qual cosa és molt complicat dir-ho. El que està clar és que crec jo que és important que mentre fem servir l'aigua que ens dona la natura, doncs anirem bé. Si traiem més aigua de la que ens dona la natura, bueno, doncs podem acabar tinguent un problema, que és que ens quedem sense aigua. I el que està clar és que aquesta aigua té cents d'anys abans no ha absorbit els minerals, que és el que la fa especial.
1: Clar.
0: Amb la qual cosa, si ens quedem sense, doncs començarem de zero cap a 700, 1.000, 2.000, 5.000 anys, no ho sé.
1: Imagina't. Que interessant. Perquè, escolta, jo me'n recordo que també aquella entrevista que vam fer, que també em vas explicar que teníeu més o menys el circuit de per on es passava l'aigua termal, que sí, per sota els nostres... Perquè, clar, és curiós que anem caminant pel poble, no? I saber que hi ha uns canals, no?, que passen per sota des del... No?
0: Sí.
1: Explica'ns-ho, això.
0: Bueno, moltes d'aquestes conduccions, des que es va fer el Pou Comú, s'han perdut. Al final, abans, a la plaça de la Font de Lleó, hi havia unes llambordes que eren més grans que les altres i que a més tenien unes inicials.
1: Ah, sí, els pous a sota, no?
0: I allà, diguéssim, que hi havia els diferents pous i n'hi havia unes quantes després. Les inicials eren amb la inicial del balneari que tenia, del que era propietari, diguéssim, a aquell pou. I després n'hi havia d'altres que teníem a dins del balneari i altres espais. Després, com es conduïa aquesta aigua? des d'aquests pous fins als balnearis? Doncs amb dues teules, una teula cap per amunt, una teula cap per avall, i es conduïa d'aquesta manera, però clar, això era de l'època de vés a saber.
1: Clar, clar.
0: Anava a dir dels romans, però no era dels romans.
1: No ho sabeu,
0: romans, no, no, perquè els romans...
1: Havien de veure...
0: El terme de Victoria no existia a l'època dels romans. No, perquè hi havia el torrent Salzer, i el torrent Salzer marcava el final, diguéssim, del poble romà, i nosaltres estem just a l'altre costat del torrent. Després no et sabria dir si és de l'edat mitjana, si segles, no ho sé, això no ho tenim estudiat. Però sí que el sistema era aquest. Què passava amb això? Home, doncs que hi havia pèrdues d'aigua, que hi podien haver-hi filtracions, i tot això, diguéssim, quan es va fer el pou comú, es van fer les noves conduccions, que perdien menys temperatura, que a la vegada també va ser una mica un problema al principi, i sobretot, diguéssim, que teníem una aigua més neta, diguéssim, sense filtracions, sense impureses, i podíem donar un major servei.
1: Perquè aquestes llambordes, que són antigues, no?, per al que comentes, es poden veure encara o no?
0: No, que jo sàpiga, no. No sé què es va fer quan es va fer la plaça nova. No et sabria dir d'aquelles llambordes si s'han conservat. Ara potser algú del Museu Termal ja s'estarà posant les mans al cap. Des d'aquí les meves...
1: disculpes.
0: Profundes disculpes. Jo no en sóc conscient d'haver-les tornat a veure. Jo sí que sóc conscient que la meva àvia, el meu pare, un dia que anàvem a la plaça ens les ensenyaven. No?
1: Que xulo.
0: Aquesta és la de l'hotel, aquesta és l'altra de l'hotel, aquesta és el balneari fons, del solar, del salut... Bueno, els balnearis de quan jo era petit, sí.
1: Bueno, però segur que teniu fotografies, no?, com a mínim.
0: Sí, hauríem de buscar-ho, perquè a casa el balneari no era nostre. O sigui, durant molts segles, durant alguns segles, el vam gestionar, però no el vam comprar fins l'any 1980. Després, com que no era nostre, hi havia molts records o moltes coses de la història que malauradament les hem anat perdent, perquè bueno, no era casa,
1: ja.
0: I es gestionava, no, es vivia d'una manera diferent.
1: Ara m'ha vingut al cap aquell llibre que el teniu tan gros, no?, a casa vostra, que hi ha un munt de bibliografia, precisament d'història, i mira, m'ha vingut l'imatge que potser, potser, no sé, però clar, potser és més antic que tot això, no?, que ho recopilar.
0: Sí, és més antic, i ens va costar molt trobar aquestes fotos, fins i tot moltes de les fotos ha sigut de gent que ens les ha portades, no?, que ha vingut i ens ha portat la foto. Ostres, que tinc xavió. Aquesta foto d'aquí i tal, i després, ostres, deixa'm-la un moment que l'escanejarem, que com a record ens agradaria tenir-ho. Fins i tot venia el Barça a fer les pretemporades
1: recordo.
0: I no tenim fotos, que és de jutjat
1: de
0: guàrdia.
1: Ara? Imagina't de trucar ara, Hansi Flick.
0: Si et vingués el Flick i companyia. Però bueno, gràcies a venir a Caldes, doncs en aquella època del Kubala, doncs el Barça va guanyar les 5 copes i vam posar la primera pedra al cruifisme i a tot el que ha vingut ara.
1: I al Kubala li deixàveu la saleta, que sé també això.
0: El Kubala era l'únic que podia menjar, era l'únic que tenia permís per menjar el nostre menjador. Perquè no el donàvem mai, perquè és que no teníem ni aquell espai. Bueno. I aquell espai teníem tele.
1: Sí,
0: teníem la tele, ja, que era com, bueno, almenys, perquè les habitacions no tenien tele, i hi havia una sala de la televisió, però clar, després els clients no podies, ja no tant triar el canal, perquè en aquella època teníem la 1 i la 2 al principi,
1: i amb blanc i negre també,
0: blanc i negre, jo la de l'hotel ja era amb color, era una tele, sí, per ser de l'època era gran, sí, era un tros de tele, i era l'espai on es anava a mirar la tele els clients, i després un roncava, l'altre s'enfadava, un volia pujar el volum, l'altre baixar-lo, era distret.
1: Bueno, però això, ara com has dit això del Barça, si ens estigués escoltant algú del Barça que pogués influenciar a Hansi Flick, que li deixaries la saleta també?
0: Sí,
1: el Hansi, sí?
0: El Hansi amb el que ens ha fet aquests dos anys,
1: sí, no?
0: Té, sí, home, sí, pot fer el que vulgui.
1: Molt bé.
0: Hansi, sempre en mi equipo, això.
1: Molt bé, doncs ja després el trucarem. Monter, si agafa la trucada i la passes... Molt bé, doncs escolta, seguim. Crec que hi ha molta gent que desconeix una cosa quan pensa de l'aigua termal, perquè crec, com tu deies, que només pensa en temperatura. La temperatura de 74 graus. Però darrere hi ha molt més. Hi ha composició, minerals i, sobretot, també control, anàlisi i gestió. Explica'ns una mica què fa aquesta aigua especial que dèiem, no?, que segurament té alguna composició determinada, però la clau, d'alguna manera que tu diguis, mira, aquesta és la que ens dona a nosaltres les propietats que ens ajuden.
0: O sigui, l'aigua termal de Caldes és clorosòdica i aquestes són les propietats més importants que té, perquè són les aigües que van molt bé per l'aparell locomotor i diguéssim que són les aigües que ajuden a desinflamar, en essència, són neurosedants i neurosedants que ajuden a descansar i a dormir, i diguéssim que són unes aigües que el que ajuden és a desinflamar. Després, totes les malalties lligades amb aparell locomotor tipus, que són inflamatòries, tipus artrosis, artritis, reuma, recuperació de trencaments, tot aquest tipus de tractaments o de dolències són les que estan més indicades. Després també, per altres minerals que té, doncs ajuda a l'aparell respiratori, té altres funcions. Però a cada població termal, segons el tipus de minerals que té, serveix més per un tipus de dolència o per un altre, i fins i tot algunes són contraindicades. Per exemple, el que es diuen les cures hidropíniques, que són aquelles cures que es veuen, doncs les aigües de Caldes no estan indicades per temes renals i tot plegat. I fins i tot et podria dir que no són gaire bones per beure perquè tenen molt fluor, i si les veus molt sovint, el fluor, diguéssim, que t'acabaries tinguent problemes amb les dents. Si són massa fortes, diguéssim, acabaries tinguent problemes amb genives i dents.
1: Carai, o sigui que cada, d'alguna manera els balnearis també poden ser especialistes, no?, d'alguna manera, amb alguna tècnica determinada segons la composició mineral que té.
0: Som especialistes, i a més segons les composicions dels minerals també. O sigui, l'aigua mineromedicinal no va bé de la mateixa manera a les mateixes persones durant el mateix temps.
1: Correcte.
0: Hi ha gent que quan ve a prendre els banys i té reuma se li passa el dolor durant 3, 4, 6 mesos, i altres que els dura fins a un any. Això depèn de cada persona, diguéssim, que reacciona d'una o altra, al seu metabolisme reacciona d'una o altra manera a aquests minerals i a les conseqüències, diguéssim, d'aquests minerals. I això, diguéssim, que varia el temps que té aquesta millora, en essència, amb dolor, que després fa que tingui més mobilitat, però nosaltres sempre diem que nosaltres no curem, nosaltres millorem la qualitat de vida de les persones.
1: Perquè també és veritat, bueno, si no m'ho corregeixes tu, que teòricament surt a 74 graus, però vosaltres també fins i tot la refredeu perquè tinguin unes propietats perquè la pugueu aprofitar, és així?
0: Sí, o sigui, no, per nosaltres que surti a 74 graus és un problema, perquè com que l'important són els minerals, el que no la podem fer és barrejar amb aigua freda de l'aixeta, perquè en conseqüència perdria part d'aquests minerals, que és la seva essència. Què hem de fer? Pues tenir paciència. Aquesta paciència ens ha ajudat a tenir l'espai cel. Què feien abans? Pues teníem molts dipòsits, tot el subsol de l'hotel eren dipòsits, i en aquests dipòsits hi teníem l'aigua, i anava passant per uns forats que hi havia a la part dalt dels dipòsits, anava passant d'un dipòsit a l'altre fins que arribava a l'últim dipòsit, i teníem calculat que quan això passava l'aigua arribava a uns 35-38 graus, que és a partir del moment en el qual, diguéssim, bueno, no, 40-42 graus, menteixo, que és a partir del moment en el qual la podíem començar a fer servir. O sigui, nosaltres teníem l'aigua termal i l'aigua freda termal. L'aigua termal estava a 70, que era la que fèiem servir per les, en essència, pels vaporaris, per les saunes, i l'aigua freda termal estava a 40-45 graus. I ja està, i amb això treballàvem amb la paciència. Aquest espai, diguéssim, que quan vam fer un dipòsit nou i vam poder treballar amb intercanviadors, amb aigua freda, barrejar aigua freda i aigua calenta sense, o sigui, que es toqui sense barrejar-ho.
1: Exacte, que no estiguin en contacte.
0: Que no estiguin en contacte.
1: Correcte.
0: Després ens ha permès fer un dipòsit de menys litres, en comptes d'uns dipòsits de 250.000 litres, un dipòsit d'uns 40-50.000 litres al jardí, i ens ha permès alliberar l'espai en el qual hi hem fet l'espai cel.
1: I podria ser que aquests dipòsits que tu comentaves ara amb aquesta passió fossin alguns que potser vam veure aquell dia, amb aquella excursió?
0: Pot ser.
1: Que era per un forat, jo me'n recordo.
0: Per un
1: mira
0: forat
1: per
0: que feia una calor. L'únic que allà només vèiem l'últim. No, menteixo, el primer.
1: Val.
0: Aquell era el primer, que era el més calent, que era on controlàvem l'aigua, que és on controlàvem des d'on es feien els anàlisis. Perquè a la resta no hi podíem accedir.
1: Val.
0: Jo crec que amb 40 i pico anys hi vaig accedir-hi jo diria que una vegada només, perquè no els podíem, clar, l'hotel funcionava sempre, després si buidàvem allò ens quedàvem sense aigua,
1: clar.
0: I el procés de refredar era una mica llarg. Després allà sempre hi havia aigua calenta termal, i no tenies nassos d'entrar en el primer, que era el de 60 i pico graus, i d'aquí havies de saltar els altres,
1: clar.
0: Amb la qual cosa, bueno, hi havia unes obertures, ho miraves, però no s'hi accedia.
1: Però podria ser que sí, que seria això.
0: Sí, podria ser.
1: Que me'n recordo.
0: Sí, una porta metàl·lica, obries i et ponia una castanya a l'aigua, La humitat i l'escalfor, que déu-n'hi-do.
1: Escolta, sapiguent la composició que no entrarem de l'aigua termal, tu creus que... Aviam, és una, potser una bestiesa, eh? Però, i segurament a lo millor ja ho heu pensat i ho heu descartat, però tu creus que es podria reproduir artificialment en algun moment?
0: Sí, tot es pot reproduir, perquè si tens la composició química la pots tornar a fer. L'única cosa que les coses naturals sempre són millors que les coses artificials.
1: Totalment d'acord. Escolta, recordo que en l'entrevista del fòrum vas comentar que cada balneari tenia pous i, i hem parlat de les llambordes, perdona, i m'has dit que sí, que millor que passem,
0: bueno,
1: que passem
0: ara, pàgina. Ara quan surti anirà el termal i a mirar-me si estan allà.
1: Pàgina. Vale, perquè encara no ens en recordem. Vale. Escolta, què més? Perquè aquests... aviam. Ah, sí, un altre tema aquí. Aquí apareix una altra dimensió fascinant que també et volia comentar, que és la recerca, que en part has parlat abans. Aquest treball conjunt amb l'Hospital del Mar, que també passarem una mica de relliscada, però sí que m'agradaria fer una mica d'incís, perquè és molt important, amb els estudis, la investigació, la voluntat d'entendre científicament allò que durant anys s'havia observat. Persones que arribaven amb dolor, amb cansament, amb estrès, i marxaven millor, això es veia. No perquè algú ho digués, sinó perquè es notava i es sentia. Explica'ns com neix aquesta col·laboració de treballar amb l'Hospital del Mar.
0: Bueno, aquí diguéssim que hi ha una part molt important que neix de lideratge de l'Ajuntament, en aquest cas de l'alcalde, com a president de les Viles Termals de Catalunya, de dir alguna cosa que des de l'associació balneària feia anys que dèiem, és dir, ostres, això que nosaltres sabem que va i que funciona... necessitem proves empíriques i científiques per poder anar al Departament de Salut i dir, escolteu, això funciona, no només funciona, sinó que econòmicament és molt més rentable enviar
1: social.
0: Una persona a un balneari a venir a fer un tractament que no pas hospitalitzar-la, medicaments, baixes laborals, i també fruit d'una medicina preventiva. En comptes de fer una medicina reactiva, no em trobo bé, estic malalt, vaig al metge, intentarà treballar cada vegada més una medicina preventiva que el que fa és que, a més, ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones, però és que, a més, és econòmicament és molt més rentable que no pas la reactiva. Després, a través d'aquest lideratge de l'Ajuntament, juntament amb, en aquell moment, el president de l'associació era el Jordi, amb un germà, doncs es van de seguida posar d'acord en dir, ostres, hem de treballar per posar en valor allò que sabem que funciona.
1: Molt bé.
0: I amb l'Hospital del Mar, amb la doctora, amb la Natàlia, de seguida ens vam entendre i posant-hi tots de la nostra part, per dir-ho d'alguna manera, Viles Termals, Associació Balneària i Hospital del Mar, doncs ja hem acabat ja dos estudis. El primer,
1: la pandèmia,
0: el del Covid, que aquest ja està fins i tot publicat, ja el tenim publicat, i el del càncer de mama, que es van presentar la setmana passada, la setmana passada, el dimecres, es van presentar
1: el Càlida, el Termàlia,
0: i que, bueno, els resultats, lo graciós és que al final dona un resultat que és el que saps que passa exactament.
1: Sí, senyor.
0: Tota la vida ha passat exactament allò.
1: Espera, i què sentiu quan allò que intuïeu es demostra científicament?
0: Alegria, clar, alegria, no? Perquè tens la
1: dius,
0: por, no?
1: Ara sí, no?
0: Això ja ho sé i n'estic convençut, eh? I si m'ho haguessis preguntat la setmana passada, hauria dit, home, sortirà bé perquè,
1: però està certificat,
0: ho sé.
1: No?
0: Però clar, que un científic se't senti, t'ensenya les gràfiques, t'expliqui les coses que han estudiat, com les han estudiat, i et digui, sí, clar, això que deies, que això que sabem els calderins que funciona, doncs sí, efectivament, científicament funciona. I a unes persones li dura més, a unes persones li dura menys, s'ha de fer uns processos de continuïtat, però bueno, veus que el resultat del que has fet tota la vida, va, i és alegria, no? Alegria per...
1: I orgull, no? Potser també, o què?
0: Sí.
1: O validació,
0: validació.
1: Què és més? Orgull, validació, responsabilitat, què?
0: Sí, és un mix de tot.
1: Que
0: sí. Però de tot et diria que el que més t'emociona, o sigui, al final faig molta feina de despatx, i jo et diria més, no? Quan es va presentar l'exposició al Càlida, que va fer l'Ona, una calderina, van venir algunes de les pacients, no? I les pacients t'expliquen la història i com aquest estudi, aquest tractament que han fet en l'estudi, doncs les ha ajudat, no? I quan veus que arriba allò que tu has treballat, que arriba a les persones i que ajudes a les persones, ostres, pues aquest moment d'orgull, pues el vaig sentir més en aquí, no? D'orgull, de responsabilitat i de pensar que bé, no? Que bé arribar, no? Que amb la teva feina, la teva feina i la de tota la gent de l'equip, pues, pues acabis arribant aquí.
1: De satisfacció, no? Sí, d'alguna manera, sí, no? De dir, sí, ostres, sí. No poder ajudar, no?
0: Que bé, no? Que bé que això que fem...
1: Ajudi, no? Sí. Realment, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha alguna frase que com deies, no? Que t'hagi quedat de dir, ostres, que maco va ser?
0: Ostres, em va emocionar molt quan, a més, era una persona que el dia de la presentació, una de les pacients, que el dia de la presentació no estava previst que parlés, no? Però va agafar el micro i va parlar amb una passió d'allò que havia viscut, que a sí. Mi sí, em va posar la pell de gallina. Ostres. La veritat és que em va emocionar. Sí, sí.
1: Que maco, clar, quan la gent diu, ostres, no, potser estic molt millor, m'ho havia passat supermalament, no? I gràcies a això no puc tirar endavant, no? O puc veure-ho d'una altra manera, no? Potser.
0: Sí, sí, i també entre, en aquest cas, entre les pacientes, entre elles, doncs també fan teràpia, no? Perquè han passat pel mateix, perquè s'ajuden, perquè ves... Bueno, al final els negocis són negocis, no? I a vegades falta veure aquella part humana,
1: sí, senyor,
0: de l'empresa, no? I allà la veus amb tot el seu...
1: Allò esplendorós,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que maco,
0: sí,
1: que maco. Sí. Profund,
0: i,
1: no?
0: Sí. Bueno, i que et diuen, escolta, va, que hem de... Perquè un dels problemes que té l'estudi és que, clar, quan acaben l'estudi, per poder-lo acabar, durant 6 mesos no han de poder fer tractament. I amb elles, clar, diguéssim, el tractament d'estrògens, els medicaments amb els quals els limiten el tema dels estrògens, el continuen fent, el tractament. Amb la qual cosa, diuen, ostres, estava bé, i
1: clar,
0: amb el temps, mesura que va passant els mesos,
1: manera,
0: no?
1: No?
0: Clar, cada vegada
1: torno a baixar,
0: no? Vull venir, i li dius, és que no pots venir,
1: ostres,
0: perquè l'estudi, part del teu compromís en l'estudi és que un cop s'ha fet, t'has d'esperar aquests 6 mesos per veure, no? O sigui, es fa...
1: Clar, clar.
0: A l'estudi hi ha un primer moment, que és abans de començar, que s'estudia tant el grup control com les persones que fan el tractament, en el moment que s'acaba l'estudi i 6 mesos després. I clar, dius, no, això no ho podrem fer, i si tot va bé, que serà així,
1: que segur,
0: el mes de setembre, començarem
1: tornarem a
0: fer els tractaments amb tots aquells pacients.
1: Això deu doldre, no? Deu doldre, no? De dir, hòstia, no puc,
0: bueno,
1: no puc ara.
0: Sí,
1: no?
0: Però tu saps que és a fi de bé i saps que acabarem podent-ho fer, no? Jo crec que... O sigui, a mi em sap més greu quan al final som una empresa, som una empresa privada,
1: clar.
0: I més enllà de fer negoci, que òbviament és l'objectiu final, no? Bueno, doncs tenim un personal, tenim una estructura i s'ha de pagar, no? A mi em dol més, no?, quan veus que vivim en una societat on encara hi ha persones que poden continuar fent el tractament perquè ho poden pagar, i altres que encara que, bueno, doncs els hi fas un descompte i tal, però estan lluny de poder arribar, no? I jo crec que, bueno, és més aquí, no?, on hem d'anar a treballar, en
1: que
0: aquest cas, amb CatSalut.
1: Que pugui obrir-se més gent, no?
0: Bueno, que aquesta millora la qualitat de vida, no?, sigui per... estigui oberta a tots aquells que realment ho vulguin fer.
1: Perquè arrel d'això et volia comentar això, no sé si és correcte o no, i tu m'ho corregeixes. A Europa hi ha països on el termalisme sembla que forma part del sistema sanitari, on es prescriu, on s'integra dins dels tractaments, on té reconeixement mèdic. I tu creus que encara estem molt lluny d'això?
0: O sigui, la primera pregunta, si és així, a la majoria de països desenvolupats d'Europa, i alguns no tan desenvolupats, el termalisme entra dins de...
1: Per exemple, quins països estem parlant?
0: Ostres, mira...
1: França,
0: sí, sí,
1: Alemanya...
0: Portugal, França, Alemanya, Suïssa... Sí, sí, països nòrdics... Tots aquests... Àustria, països de l'est, Hongria... Sí, sí, tots aquests països, diguéssim, entren al circuit. També és veritat que també és un tema cultural. O sigui, culturalment, des de fa molts i molts anys, també... Jo crec que per un tema climatològic i altres coses, seria complicat d'analitzar, però diguéssim que el termalisme entra dins de la cultura d'aquella gent, no? Pensem en algo fàcil, la sauna a Finlàndia. Bueno, és cultural també, no? En canvi aquí nosaltres Bueno, clar, al sortir de la feina, a vegades, en comptes d'anar a prendre les aigües, ens anem al bar.
1: Sí.
0: Culturalment, pues,
1: sí,
0: pues
1: cert,
0: estem més a prop d'això.
1: Sí.
0: Després, jo crec que hi ha una part també cultural, medico-cultural, no? O sigui, el metge no recepta anar a prendre les aigües, que abans es receptava aquí també, eh?
1: Uh-huh.
0: Però a altres països com a França, pues, hi ha més aquesta cultura de receptar anar a prendre les aigües, de tenir aquest coneixement de les aigües. Tot és culpa dels metges? No, també hi ha una part, diguéssim, que els balnearis i les poblacions termals, doncs hem de fer aquesta pedagogia.
1: Molt bé, podríem fer fins i tot per les escoles, no? O què? Començar també per escoles, no?
0: Sí, sí, sí. Una de les coses que nosaltres fem és que cada vegada que hi ha una escola que ens demana de venir, intentem de buscar els horaris, perquè és complicat de compaginar, perquè, lògicament, l'espai termal és un espai on busques pau, relax i tranquil·litat, i això, diguéssim, que no lliga massa amb un grup de 40 nanos, però nosaltres sempre estem oberts a que vinguin, a que provin, a que coneguin, fins i tot a l'espai cel no, però el balneari clàssic el tenim obert als nens. Amb unes limitacions, perquè l'aigua termal, hem de recordar que són unes aigües que són fortes i que fan baixar, diguéssim, la pressió, i els nanos de per si ja tenen la pressió una mica baixa i s'ha d'anar amb cuidado.
1: Clar, clar, clar, i tant, i tant. Escolta, tinc una altra reflexió que també la tinc pel cap. Mira, durant molts anys es parlava dels balnearis, es pensava en tractaments, en estades, en termalisme clàssic. Però avui sembla que alguna cosa està canviant, com acabes de comentar, no? Ara també es parla de prevenció, de benestar, d'aturar-se, de cuidar-se abans que arribi el problema. I al mateix temps, la recerca obre una altra porta, la reparadora, la recuperació, el després. És com si el termalisme hagués també tancat com un cercle, no? Estigués unint dos mons, prevenir i reparar. Com ho veus?
0: Sí, sí, completament. O sigui, en essència, a data d'avui ens dediquem a això. O sigui, una part del nostre client és preventiu i una altra és reparador. I al final també jo crec que va lligat molt amb el que dèiem de la societat, no? Cada vegada ens cuidem més, l'alimentació, fer esport, bueno, dins de les coses que et planteges fer durant la setmana, doncs hi ha un temps que el dediques a tu i el dediques a cuidar-te, perquè volem viure molts anys i a més aquests anys que vivim els volem viure amb les millors condicions possibles, no? I això jo crec que va lligat, molt lligat al que podem oferir des dels balnearis.
1: Molt bé. Escolta, ara, aviam si ens pots donar una petita exclusiva, ara que no ens escolta ningú.
0: Vinga.
1: Després de tants anys que vam fer l'entrevista, no? Uns 4 anys, no? Heu pogut descobrir coses noves? Alguna cosa que heu trobat, alguna resta, algun espai, algun element històric inesperat?
0: Mira, va, te n'explico un.
1: Bon dia, música d'exclusiva, música d'exclusiva.
0: A part de que hem fitxat el Julián Álvarez.
1: Epa! Sí, el Gordon, Flash Gordon. Estic al lloro, eh?
0: Ah, vale.
1: Home,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: favor.
0: Però aquest ja està fitxat, l'exclusiva era l'altra.
1: Sí, és veritat.
0: A part d'això...
1: Quan tu ets el Barça, no?
0: Sí, sí. A casa amb l'àvia que teníem, per llei. Érem del Barça, sí. Clar, perquè el Barça... O sigui, clar, quan va venir el Barça, entre cometes, ens va salvar, perquè va ser un moment molt complicat de postguerra, i explica a l'àvia que va ser un moment que, clar, diguéssim, vam el que ara seria via xarxes socials, diguéssim, no? Ens vam fer famosillos perquè era el balneari on anava el Barça, i això ens va ajudar a tenir més clients i a treure el cap, sí, sí, en un moment complicat.
1: Mira, o sigui, perdona, que... volem fer, dintre de poc intentarem fer una entrevista amb el president de la penya, barcelonista. Intentarem tornar a parlar d'aquest tema, què et sembla?
0: Vinga, va.
1: Però li hem de prometre la saleta, eh?
0: Ah, sí, prometecidíssima.
1: Tira, perdona.
0: Què vam descobrir? Doncs quan vam fer l'Espai Cel, un dels hàndicaps que teníem era que quan vam fer tot el projecte, clar, per pagar allò no podíem tancar tant el balneari. Després, fins que no vam començar les obres, no vam poder accedir als dipòsits de l'Espai Cel. Després, tot el que ens vam plantejar de fer amb la Maria Almirall, amb l'arquitecte, doncs eren supòsits, no? Suposem que ens trobarem això, suposem que ens trobarem allò altre.
1: Va, no allarguis més, què deu
0: i
1: trobar?
0: I dins de tot això, quan estàvem a la meitat de les obres, ens va cridar un dels operaris.
1: Ostres!
0: Aquí hi ha un forat i unes escales.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí, sí. I vam descobrir...
1: Què?
0: El que hauria ser, el que pensem que era, l'antiga carbonera on hi havia, perquè a dalt hi havia, m'explicant els meus el meu pare i els meus avis, sí? Doncs que allà hi havia la calefacció. I sí? La carbonera, quan vam passar a Fuel, aquella època hauria de ser Fuel, aquella carbonera es va tancar i allà es va quedar. I el que ara és l'espai privat era una antiga carbonera, i quan vam començar a fer el projecte no estava previst pas fer-la, i a mig fer vam dir, ostres, aquest espai li hem de donar un ús.
1: Que xulo.
0: I ens vam inventar, diguéssim, així a correcuita, doncs aquesta vuitena piscina, que és l'espai privat.
1: Hola, que xulo.
0: Sí, sí, sí.
1: La carbonera. La podríeu etiquetar?
0: Sí, també, també.
1: Bé, doncs escolta, ens prenem una mica d'aire i et dediquem una cançó. Que la gaudeixis.

0: Bé, ara que es fa de nit, tornem un altre cop amb el Joan. Joan, per què aquesta cançó?
1: Bueno, primer perquè els Mishima m'agraden molt.
0: Com el, com el Guardiola?
1: Com el Guardiola, a més van molt lligats, perquè Mishima,
0: no
1: Barça...
0: No volia tocar el tema, no volia tocar el tema.
1: No, però també va molt lligat amb el Barça. També perquè amb la gent de Mishima, quan es van fer, una època es feien uns concerts al juliol aquí al Molí de l'Escló, i va ser un dels grups que van venir i van ser especialment macos, i a més va ser en el moment que just inauguràvem l'Espai Cel i els vam convidar, i amb algun d'ells hem com mantingut una certa...
0: Vincle,
1: sí.
0: Que maco.
1: Sí, sí, un cert vincle, i de tant en tant algun ha vingut, i a més aquesta cançó m'agrada especialment perquè, bueno, doncs a vegades, no, és allò de dir, ostres, perquè passin coses bones, a vegades també has de venir, o per valorar les coses bones, doncs també has de venir de que n'hagin passat de no tan bones, no? I pensava que era un... Bueno, amb la gent de Mishima, doncs hi ha tot aquest vincle de que van venir quan l'Espai Cel, que es també va lligat amb el Barça, i que a vegades, no, doncs perquè passin coses bones, doncs també n'hi han de dolentes, i que quan estàs en la merda, doncs has de pensar que també
0: arribaràs,
1: no,
0: bombons.
1: Arribaràs a les bones, sí, les treballes, clar, no te les regalaran, però si les penses i les treballes, doncs
0: i
1: acabes
0: tant,
1: arribant.
0: Com sempre, molt bé, molt interessant. Ara passem, doncs, a la secció del César, la mirada del César. Endavant, quan vulguis.
2: Escolta, una pregunta molt senzilla. Com veus el sector de les termes? Vosaltres que té una visió més àmplia per la local, diguéssim, esteu un moment, diguéssim, d'esplendor, un moment...
1: Estem en un moment dolç, perquè és el que comentava abans, no? Al final la societat cada vegada més busca aquest tipus de productes. Pensem que els balnearis, diguéssim, han passat, o sigui, a Catalunya a data d'avui hi ha 16 balnearis, no n'hi ha més, i fa 120 anys, 120 anys n'hi hauria haver-hi més d'un centenar. O sigui que el procés dels balnearis ha sigut un procés de decadència des del final del segle XIX fins ben bé finals del segle XX. I ara, diguéssim, que és una època de creixement, és un moment dolç, és un moment on els balnearis també ens hem hagut de posar al dia, on hem hagut d'invertir en instal·lacions, en manera de fer, amb innovació, fent els estudis, no? Portant allò que sabíem que feien, doncs, com en el cas dels estudis, no? A fer-ho científic, a reinvertir en habitacions, en tractaments termals. Bueno, estem en aquest moment i crec que és un bon moment. I mirem el futur amb optimisme, que això també és molt important. No? No només estar bé, sinó posar les llargues i veure que la cosa va cap a bé.
3: També s'ha socialitzat el sector. Vull dir, no? Abans era un... es veia una mica aristocràtic, no? Anar de balneari era una mena de... que jo crec que també ara més s'ha obert més, no?
1: Sí,
3: amb la vostra,
1: o sigui,
3: serveis.
1: Sí, o sigui, el turisme en general. Si tu agafes el turisme a principi del segle XX, qui feia turisme? Qui podia fer turisme? Si la gent amb 10-12 anys els posaven a treballar a la fàbrica, a quatre afortunats. Per sort, tot el turisme, el de costa, el d'esquí, el del termalisme, que segurament és dels primers turismes que ha existit a la història, doncs s'han popularitzat, i això està bé. Però també haig de dir que, per exemple, a Caldes, si pensem en Can Rius, sí que és veritat
0: que, luxe, no?
1: Que era un turisme luxe, però el Termes Victòria era un balneari popular. El balneari Forns, que hi havia cuina, les havia... recordo que érem habitacions amb cuina, era encara més popular per aquelles persones que realment necessitaven venir a prendre les aigües, i la majoria de clients que teníem eren de la demarcació de Lleida i de Tarragona, que quan acabaven l'època de collita acabaven tan fets pols, sobretot de dolors d'esquena, artritis, artrosis, que venien a prendre les aigües 2-3 setmanes als balnearis, i hi havia els balnearis més populars, com podia ser això, el Forns, el Victòria, el Salut.
3: I l'última pregunta, Termes Victòria. Victòria?
1: Vale. D'on ve Victòria?
0: Ja te l'han preguntat molts cops.
1: Segur. Molts cops, aquesta sí, aquesta me la sé.
0: Passem paraula.
1: No, la responc, que vaig molt ràpid.
3: Perdó,
1: perquè,
0: No.
1: Perquè el propietari que era usurer, que es va quedar amb el Termes Victòria després de que no poguessin tornar els diners als Llobet i Vall-llosera, la seva dona es deia Victòria.
0: Punt.
3: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Ole.
0: Vinga, va, ara un minijoc per canviar el ritme, Joan. Jo et dic una paraula i tu em dius el primer que et passi pel cap.
1: Ostres.
0: Però curta, curta. Vinga, Joan. Va. Balneari.
1: A casa.
0: Aigua termal.
1: A vida.
0: Font del Lleó.
1: Calor.
0: Economista.
1: A feina.
0: Família.
1: A tot.
0: Legat.
1: A família.
0: Habitació dels avis.
1: A la 25.
0: Sala privada familiar.
1: A menjador.
0: Hospital del Mar.
1: A futur.
0: Futur.
1: Futur, sí, sí.
0: No, i ara ja et dic futur.
1: Ah, futur. A balneari.
0: Molt bé. Escolta, ara un xic de curiositat i de respir.
1: Vinga.
0: En algun moment aconsegueixes deixar de ser director, posar-te el barnús, posar-te el gorret, entrar a les piscines i viure al balneari com un client més? Això passa mai o no passa mai?
1: Mira, sóc la primera generació que crec que ho ha fet.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Està... No moltes vegades, passa poc, eh? La gent es... Ah, passa poc, però crec que el Jordi i jo, o sigui, el meu pare, la meva àvia, els meus besavis, mai anaven a prendre les aigües. O sigui, el balneari era un lloc de treball. Sí, sí, sí. Tires, no, no pot ser. És. O sigui, ens banyàvem el dia que havíem de, jo què sé, hi havia un problema a la piscina i havies d'entrar a la piscina per solucionar un problema d'un skimmer o entraves als dipòsits i si no, no, no. I nosaltres sí, quan vam inaugurar l'Espai Cel, ens vam donar un luxe al principi un dia de dir, ostres, ens banyarem
0: sí,
1: a la piscina.
0: Sí, ho has fet.
1: Sí, sí, jo el meu pare, per exemple, el teu pare baixa, algun cop l'has vist a baix en banyador? No. I la meva àvia? Tampoc.
0: Tampoc. Bueno, molt bé, doncs estan molt bé, eh?
1: Sí, sí, no, s'ha de fer.
0: Molt bé.
1: Fins i tot algun metge m'ho havia dit, home, no, tens un balneari una vegada amb temes de vertigens i tal, home, però no pot ser. Dic, sí, sí, és.
0: De tot el que has fet fins ara, de què et sents més orgullós, Joan?
1: Possiblement de continuar el llegat de la família, no? Crec que d'haver sigut capaços de posar el segle XXI el terme és Victòria i de seguir el llegat.
0: I quin és aquell projecte, aquella idea, aquell somni que et faria il·lusió veure realitat?
1: Ostres, és que una mica des de que vam fer l'Espai Cel i el moment en el qual estem, bueno, una miqueta podria dir que hem arribat bastant a l'objectiu que ens havíem marcat.
0: Que bé.
1: Després allò de dir, estem en aquell moment de gaudir de les coses.
0: Que bo, Joan, doncs enhorabona. Escolta, deixa'm recuperar molt ràpidament una frase que va aparèixer amb la Conxi l'altre dia a l'entrevista Fòrum, i es deia així, diu, es diu sovint que la primera generació crea, la segona fa créixer, la tercera posa a prova o s'ho carrega. I tu vas dir una frase que em va fer molt somriure. Va dir, nosaltres ja juguem una altra lliga, i afegies, afortunadament som la setena generació. A quina lliga et referies?
1: Bueno, que diguéssim que ja hi ha poques empreses que han arribat aquí. Després ja no hi ha teoria per la setena generació. N'hi ha per la primera, la segona, la tercera, i si m'apures la quarta. Però la setena generació ja podem fer el que ens doni la gana, perquè ningú ens pot dir que, bueno, pues que la setena fa no sé què. Bueno, pues ens ho inventarem.
0: Era un xist, Joan.
1: No, sí, sí, sí. No, a més és curiós, perquè aquí a Caldes hi ha unes quantes empreses d'aquestes històriques.
0: Bé, doncs escolta, ja hem arribat al final. Com t'has sentit, Joan?
1: Bé, molt a gust.
0: Sí? Què t'emportes de la conversa?
1: Pues reflexions. Quan fas aquest tipus d'entrevistes, pues a vegades, no?, reflexiones sobre coses que habitualment no et pares a pensar.
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que ha estat no. Molt a gust i que moltes gràcies.
0: Pues moltes gràcies a tu. Jo sé que faré una petita molt ràpidament, perquè avui hem entrat en un balneari, però sobretot hem entrat en una història. Hem parlat d'aigua, però també de temps, de família, de llegat, de responsabilitat, de futur. I pensava que sovint admirem els edificis, la pedra, l'arquitectura, la història visible. Però darrere de tot això sempre hi ha persones. Persones que cuiden, persones que decideixen. Persones que sostenen, persones que generació rere generació escullen continuar i adaptar-se. I avui hem descobert una mica més el Joan, el nen que corria pels passadissos, el jove que imaginava altres camins i l'home que un dia va tornar. Potser sense saber del tot per què, però sabent que hi havia alguna cosa que l'estirava. I aquí hi ha una idea que m'acompanya, que hi ha llocs que no només formen part de la nostra història, hi ha llocs que també ens construeixen a nosaltres mateixos. I potser les termes Victòria són això, un espai que guarda memòria, però que també continua generant futur. Perquè el llegat no és conservar el passat intacte, és entendre'l, respectar-lo i tenir el coratge de portar-lo cap endavant. Joan, gràcies de nou per obrir-nos les portes de casa teva, per compartir la història i la mirada i, sobretot, gràcies per continuar fent brulla alguna cosa més que l'aigua. Gràcies per créixer i aprendre junts. We'll be right back. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
3: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
3: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: is done, that's what I mean.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. No. L'has vist, tu, aquest anunci?
3: No.
2: Pues era un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno...
2: Bueno, una miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
5: Estem amb Stranger Things.
4: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
5: I què?
6: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
7: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
8: No creus en fantasmes, oi?
9: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
10: El programa Asteroide de B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
11: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
12: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
13: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
14: Va ràpid, sí.
13: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
15: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
16: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
17: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, hola, hola, rellotge de Malta, gravant, gravant.
1: Hola, tardes, benvinguts al rellotge de Malta, Ràdio Calda, Roger Riera.
0: Una merda així d'alta.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Què?
0: Pues res, un altre cop estem aquí. La setmana passada no hi vam ser, aquesta setmana sí.
1: Escolta.
0: Digue'm.
1: El teu jack dels auriculars està com que està, però que no està.
0: Ah, sí?
1: No ho sent res.
0: Ara, ho estava sentint malament. Dic, què li passa a la cançó avui?
1: Alexis, bona tarda. Què?
2: Ho tenim
0: davant. Ja, però no, jo no he vist que
1: ens estava
0: a fondo.
3: Bones tardes.
1: Ara, bones tardes.
0: Bones
1: ja
0: tardes.
1: Pues bueno, pues fem un programa a ràdio, què? Espera, que estava mirant una cosa al mòbil.
0: Això és el volum?
1: Em això és el volum.
0: Més alt. Hola, hola.
1: A la gent li és igual, ara, els teus problemes amb els auriculars?
0: No, el que passa que a mi no. Llavors, com que haig de fer el programa, doncs me'l posaré bé. Vols explicar alguna cosa?
1: Hòstia,
0: ara me l'ha pujat.
1: Hòstia, com distorsiones, nen.
0: Sí.
1: És com veu de carajillero, però sedosa.
0: Tu has...
1: Hòstia, un tècnic de som, una taula.
0: A tu només et queda posar-te una coronilla, ara.
1: Ja. Yeah. Bueno.
0: No l'agafis.
1: Pues, no. Uea! Referència a Viejuna.
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Saps?
0: Vale.
1: Sí.
0: No, era més alpint, no?
1: No sé, era com cremor d'estómac. És que és molt baix aquest pal.
0: És que és molt baix aquest pal.
1: Ara no em repeteixo.
0: No.
1: Què?
0: Re.
1: Ah. No, m'he fet Movistar.
0: Què vols dir que t'has fet Movistar?
1: Que
0: tens la tele aquesta de pago?
1: Però que ara ho treu, o sigui, ara tu pots fer com si fos Netflix, sense tenir el telèfon ni l'internet a Movistar. Crec que en diuen Movistar Libre.
0: Libre,
1: sí.
0: I quan val això?
1: 44,95 al mes.
0: Ah, llançament.
1: Sí, amb anuncis.
0: Jo estic fins a la polla.
1: Però bueno, anuncis. M'ho he fet només perquè...
0: I alguna seria interessant?
1: Sí.
0: Quina?
1: Mucha gente debe morir.
0: Sí, té raó.
1: Que és de la comedianta, com es diu? Victoria, no sé què, Victoria Martín.
0: Uh-huh.
1: I val molt la pena, eh?
0: Vale.
1: A tu t'agradarà molt, eh?
0: No sé si em faré el...
1: Te'l deixo jo tot tu.
0: Vale.
1: Perquè te la miris, tinc un mes.
0: Amb anuncis?
1: Sí. Però no gaire, eh?
0: No?
1: No.
0: El Netflix és insufrible.
1: Els anuncis del Netflix?
0: Sí, tio.
1: Hòstia, i ara això que fan el Netflix de casa està a casa teva? Perquè, vull dir, te'n vas a un altre lloc i et diu no estàs en el hogar.
0: Sí, però jo tinc un avantatge molt fort amb això.
1: Que viviu tots junts?
0: No vivim tots junts, però vivim molt a prop. I crec que cola bastant.
1: Ah, que diguéssim, tu i l'altre usuari podríeu compartir el wifi a banda i banda de carrer.
0: Exacte.
1: Ja, ja. No, però saps aquesta martingala?
0: Sí.
1: Ara la fa Disney, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo me'l vaig treure, em sembla.
1: Ja m'hi he trobat. No, jo em començaré a treure coses, ja. Saps?
0: I jo...
1: Perquè ja tinc.
0: Ho tens tot, no?
1: Netflix.
0: L'HBO.
1: Disney. HBO.
0: Ah, és que...
1: Orange.
0: Va.
1: Perquè ve del telèfon, ho tinc.
0: Sí.
1: Orange. Sky Showtime. Apple TV Plus. Movistar i Filmin.
0: I Amazon, no?
1: I Amazon Prime, ja. Nou. I a part del mes aquest de Movistar.
0: I Spotify, no? També
1: no, Spotify no, perquè tinc Apple Music.
0: Ah, vale.
1: Però i a més estic provant un mes de Mobi. Si tinc 10 putes plataformes.
0: Clar, és que deus pagar 70 euros de plataformes.
1: I saps què faig?
0: Què?
1: Miro YouTube. Que pago també.
0: No, és que no té sentit això.
1: 11, perquè et pago YouTube.
0: Bueno, no pots mirar tantes coses.
1: Quanta pasta és? Bueno, no ho sé.
0: No ho sé, però no et deus moure del sofà i davant
1: no,
0: la tele.
1: Sí, és que és els dos episodis abans d'anar a dormir i la pel·li del cap de setmana.
0: Pues l'agafes quan el necessitis i ja està.
1: I a més, no, saps que hi ha una cosa que està molt bé des d'aquí, informació de servei públic, perquè no ho publiciten gaire, que el servei de biblioteques...
0: Sí.
1: Està adscrita a una plataforma audiovisual de pel·lícules i sèries gratuïta que hi pots entrar, ho has de demanar a través de la web, però, o sigui, a través de la web de les biblioteques. Què tinc aquí? Bueno, a través de la web de les biblioteques has de demanar que t'ho donin d'alta i després va amb el teu usuari i contrasenya del carnet de la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: I es diu eFilm Online.
0: eFilm Online.
1: Sí, i bueno, no és un catàleg molt gran, però és de gratis.
0: Ja.
1: Saps? Merda, ara l'obro i la primera pel·li és de la Isabel Cuixet. Pues ja, ja no m'interessa.
0: Jo he vist un parell de pel·lis de la Isabel Cuixet i una em va agradar.
1: Veus?
0: És la de la plataforma petrolera, no em recordo com es diu.
1: Com es digui, sí.
0: Però em va agradar, la vaig trobar, no sé, em va agradar.
1: Era jove.
0: Jo?
1: No,
0: o
1: ella.
0: Cuixet.
1: Ella, ah, va fer aquesta peli. Encara no estava amargada, saps? Què més? I què més? Ah, i aquest cap de setmana he vist... No sé, perquè estem aquí xerrant, però podries posar whisky mentrestant. Vols que tirem la sintonia del whisky?
0: Sí, poder sí.
1: Tira la sintonia del whisky.

0: Aquest cap de setmana he vist un documental que tenia pendent.
1: Sí.
0: Que feia temps que volia veure.
1: Sí.
0: Que es diu Flores para Antonio.
1: Antonio Flores?
0: Sí. És un documental sobre l'Antonio Flores.
1: Sí, ja m'ho he imaginat. Flores para Antonio.
0: Fet per la seva filla.
1: Mm-hmm.
0: Perquè...
1: És cineasta, la seva filla.
0: És actriu.
1: Ah, sí, és la de...
0: Aquell, la de que té el nas aquell de ganxo.
1: Sí. Sí, que li posen nom de ciutat.
0: Aquí.
1: No? Aquesta actriu.
0: En una pel·li que has vist tu?
1: No, en una sèrie, no?
0: No ho sé, no, és que no sé si he vist gaires coses d'ella.
1: Sí,
0: d'ella.
1: No. Hi ha... La famosa és la Tòquio, però ella té un nom de ciutat, també.
0: Qui? La famosa... La Tòquio... Ara m'estic perdent. La Tòquio, que és un personatge de la sèrie.
1: És un personatge de la sèrie aquesta.
0: I de què va la sèrie aquesta?
1: Ah, La Casa de Paper.
0: Ah, no he vist això. Alba Flores es diu.
1: Alba Flores, sí. Però bueno, surt aquí... I li posen un nom de personatge, però no em recordo quin és.
0: Doncs,
1: ai,
0: et diré dues coses d'aquest documental.
1: Digue'm.
0: Digue'm-ho. Aviam, com t'ho diria?
1: Ai, poden passar dues coses. Hi ha allò que se'n diu quan ets adolescent de matar el pare, diguem-ne.
0: No, al revés, perquè el pare ja es va matar sol.
1: Sí,
0: sí.
1: Però diguem-ne de trepitjar-lo i arrossegar-lo pel
0: no,
1: fang.
0: No, no, al revés.
1: I l'altre és posar-lo tant en l'aire que,
0: no,
1: que
0: tampoc,
1: potser falseges una
0: tampoc,
1: mica la realitat.
0: Tampoc, perquè hi ha una cosa que trobo que està molt bé d'aquest documental, que és que no amaguen en absolut la politoxicomania.
1: Mi papà era un yonqui, no?
0: Bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament. Però no, que és bastant, és honest, és un documental honest,
1: sí?
0: És un documental despullat,
1: sí?
0: És un documental sincer,
1: sí?
0: És un documental que no pretén crear un mite o una narrativa sobre un personatge, diguéssim, famós, popular, un artista i tal i qual, sinó que intenta explorar-lo des de la posició de la filla, amb la implicació de la família, amb personatges que l'han, diguéssim, no un autor que l'ha investigat, no, gent del seu entorn real,
1: sí,
0: contemporanis,
1: sí.
0: Per tant, des d'un punt de vista històric té aquesta bastant interessant, perquè són testimonis directes i contemporanis,
1: sí.
0: I això està molt bé.
1: Però
0: són una panda de garrulos.
1: Ah, sí. Bueno.
0: Tots.
1: Sí.
0: Molt artistes i molt honestos i molt de debò, i gent molt de debò,
1: sí.
0: I la Lolita Flores i la Rosario Flores,
1: sí.
0: I la Lola Flores i el Sum Sum Corda, molt de debò,
1: sí.
0: Gent molt de debò i molt gens amagar lo brillant ni lo que no brilla. És una panda de rull tots,
1: bueno,
0: a la parra.
1: És el que tenen a vegades els artistes.
0: Bueno, els artistes,
1: els futbolistes?
0: No, les persones,
1: les persones.
0: Però vull dir que saps allò que diuen? Clar, no, intenta no conèixer els teus ídols perquè et decebran.
1: Et van decebre. Clar, són ídols teus?
0: No, clar.
1: Jo no t'he vist escoltant mai un...
0: No, però aquí vaig. Que hi ha aquest component que es diu de no conegues els teus ídols perquè et decebran, que en el meu cas... Cap d'aquell...
1: Jo crec que t'he vist cantar alguna cosa de la Lolita, eh?
0: De la Lolita?
1: Sí, te voy a hacer una casa en el aire, alguna merda així.
0: Ara has disparat així, a veure, sense mirar, a veure què collons... No, però vull dir que jo no sóc gens fan, tampoc és que em sembli malament ni res.
1: I el Pescaïlla també?
0: També apareix... Bueno, apareix amb...
1: No, però vull dir, el Pescaïlla tampoc t'agrada?
0: Aquest sí,
1: és més d'aquí.
0: Sí, sí, tant de gràcia, però no és que m'agradi o no m'agradi, està molt bé, però no és el meu, diguéssim.
1: No és el teu, eh?
0: Bueno, sí,
1: però el Paret sí que t'agradava.
0: Sí, el Pescaïlla també. Si tu agafes el Pescaïlla, l'Ola Flores, tots els seus fills, les tietes, les nebodes,
1: sí,
0: les cosines i el no sé què, potser el que més m'interessa és el Pescaïlla. A mi.
1: Sí.
0: L'altre, pues, està bé, li reconeixes el valor que té i tots hem tralejat el gato a fer ui, ui, ui, i el no sé què. I,
1: aquesta no la conec.
0: I xuru, xuru, xuxuru, de l'Antonio Flores.
1: Uh-huh.
0: Però no és el meu, per tant, no hi ha ídol. Clar,
1: no,
0: llavors,
1: ídol.
0: Clar, tu et posaves a veure allò i els veies tan de debò,
1: sí,
0: que quan portes una hora de documental dius, pues que... Vale, ja entenc, eh?
1: Ja entenc.
0: O sigui, està molt bé perquè és cru, o sigui, és,
1: sí,
0: tal qual, amb alguna flipada per allà al mig, però que arriba un punt que dius que ja no m'interessa aquesta persona.
1: Yeah.
0: Però bueno, ja està. Vull dir que per si no, no cal, eh? Està bé, però no cal.
1: Ja el miraré.
0: Després he vist també la última peli de...
1: On l'has vist, el Flores per Antonio?
0: Ah, pues,
1: publicitat de plataformes.
0: Em sembla que estava a Movistar, em sembla.
2: Ahir el Movistar.
0: No, és que com que em vaig fer el Movistar per veure Mucha sí. gente debe morir, pues ja l'aprofites.
1: Vas a pensar, pues flores per Antonio.
0: Claro, perquè em sortia allà. Coses espanyoles, saps?
1: Sí.
0: No, em fa molta ràbia quan l'HBO o el Netflix em comencen a oferir coses espanyoles que sí. no m'interessen gens pel simple fet de que administrativament estem a Espanya, saps?
1: Sí.
0: I em diuen, tu, això t'interessarà perquè és espanyol. Pela. A mi m'agrada si és bo o és dolent. No, ja. No em posis pel·lis espanyoles, la merda, les pel·lis espanyoles. És igual. Ja. Si fos a les catalanes ja obriré el Filmincat. Saps el sí. Filmincat?
1: I et sortirà Cirat.
0: Fàstic. Ja l'has vista, no?
1: No, no l'he vista.
0: Ah, però no la veu fer allà al cine?
1: Sí, però jo estava treballant i com que tu em vas recomanar ferventment que no la mirés...
0: Em vas fer cas?
1: Et vaig fer cas.
0: De res. Bueno, clar, no pots valorar...
1: No em puc valorar.
0: Però què et va dir la gent de Cirat?
1: Quina gent?
0: La gent que va sortir del cine, la gent que organitzava el cine...
1: Hi va haver algú que va sortir abans.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És el que hagués hagut de fer jo quan la vaig veure al cinema.
1: Això no...
0: Com que havia pagat...
1: Però molta gent em va dir que aquesta pel·li no era per ell. Sí que yeah. la veritat és que tenim una mitjana d'edat que ve al cinema que
0: pots... Elevada, vols dir?
1: Que, sí, que depèn de quin cinema no li interessa o no entén.
0: Yeah.
1: Però Cirat, diguem-ne que hi ha poca gent que l'entengui.
0: No ho sé. Jo crec que l'entenc.
1: No, sí.
0: I tot i així penso que és una puta merda.
1: No, no, però vull dir... Me'n refereixo a això, que,
0: yeah.
1: que tu entens el, pots entendre la pel·lícula, però no entendrà la raó per la que l'han feta.
0: No, sí, sí, jo ho entenc tot. El meu problema amb Cirat és que discrepo.
1: Mas, clar.
0: Discrepo del com.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Perquè hasta el què, mira, vale, però el com.
1: Vols una mica de whisky o què?
0: Sí, vols que tornem a tirar la sintonia? Perquè només fas que parlar de cine.
1: No, és veritat. Ets tu que has parlat d'aquest...
0: He vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: D'aquest gastes un pastón amb...
0: Bueno, no, no pago jo tot, eh? Saps allò que jo
1: S'han
0: pago...
1: S'han separat una? Els germans Coen?
0: Bueno, l'última pel·li de l'Ethan Coen no és amb el Joel Coen, no? No? Tampoc sé la història. Vaya. No sé si se tiren pelusa o tenien ganes de fer coses per separat.
1: Hi ha molt que...
3: Un era l'abusador i l'altre no vol juntar-se amb ell.
0: Pot ser. Ah. És que amb germans és complicat, eh?
1: Era abusador?
3: Sí, va sortir fa poc que una notícia que un dels Coen, no me recordo quin, va abusar d'una noia.
0: A veure, i... hermanos Coen, abuso, haig de buscar, no?
3: No sé, algo així. I llavors no es junten ja.
0: No, se tiren pelusa.
1: Hi havia aquells Coen... altres... No...

0: és del germà, bueno, d'un Cohen, sí. I a més s'acaba com que té dues històries que sí. van en paral·lel i es creuen i s'acaba de cop.
1: Bueno, això és el que tenen les pel·lícules que s'acaben.
0: Yeah. No, però vull dir que no resol.
1: No resol, eh?
0: No.
1: Això no m'agrada, les pel·lícules.
0: No resol.
1: És com aquella sèrie Lost.
0: Ah, no, no he passat mai del pilot.
1: Perquè no resol, igualment.
0: Jo Lost...
1: Jo com si no hagués passat del pilot.
0: He intentat veure el pilot tres vegades i m'he dormit les tres vegades.
1: Doncs no resol, eh? No la miris. No sé com... No me'n recordo, però ara fa pel·lis, de veritat, el senyor aquest.
0: Quin senyor?
1: El director, el que va escriure Lost.
0: No hi puta idea.
1: El senyor Lost. No recordo com es diu.
0: O sigui, vols que t'ho busqui a l'IMDB? Tu tens compte de l'IMDB?
1: Cloverfield... No, com es diu? Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Crec que va fer aquesta pel·lícula.
0: Ah, la pel·li. Pensava que es deia així. Dic,
1: no, va fer Lost. I això, que... Bueno, això.
0: Yeah.
1: Que és com una pel·li de por.
0: Va de cine, aquest programa, ara.
1: És com una pel·li de por, però s'acaba amb extraterrestres. És una cosa rara.
0: Ah, bueno, com Indiana Jones. És o no?
1: Una d'elles, sí.
0: Sí, l'última, no? Sí. La penúltima. Jo no he vist l'última, ja.
1: L'última es... torna a millorar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bueno. Sí? Sí? Estàs d'acord?
2: No.
0: Ah, ho pregunta.
2: Sí, no l'he vist.
0: I les altres sí?
2: Sí.
0: Ets fan?
2: Sí.
0: Ah.
1: A mi m'agrada...
0: Per què no vens amb barret? No ets tan fan.
2: De Galamunt.
0: Vale.
2: Jo
1: vaig estudiar fent l'escena dels ocells.
0: Estudiar què? Matemàtiques?
1: No, això. Ah. Vam fer l'escena dels ocells a classe.
0: Sí, com es diu això, el foli, no?
1: Bueno, ens donaven la imatge i nosaltres hi posàvem el so, no?
0: I et veig en un estudi de so.
1: No. Tema, clar, jo vaig fer cerca sobre aquella escena, no? Sí. No sé si recordes l'escena.
0: No.
1: És que em surt Anthony Hopkins. No, el James Bond, com es diu?
0: Harrison Ford.
1: No, l'altre.
0: Sean Connery.
1: Sean Connery.
0: El papa.
1: Mm. Estan el papa i el fill allà. Sí. Sean Connery i sí. Harrison Ford. Sí. A la platja,
0: vale.
1: Arriben d'unes dunes...
0: Ah, que si s'ha mort o no s'ha mort.
1: Bueno, arriben allà.
0: Sí.
1: I passa el que hauria de ser un Messerschmitt 110 o 109.
0: Un avió gros.
1: Un caça.
0: Un avió dolent.
1: Un caça xungo dels nazis.
0: Vale.
1: Que no ho és.
0: Dius nazis amb la zeta castellana, tu.
1: Sí.
0: Vale.
1: Uns nazis que sona més dolent encara.
0: Vale.
1: I... Bueno, tu mires la informació sobre l'avió i no ho és. És un avió de càrrega suís.
0: És igual, coses, detalles.
1: Detalles. Mm. I hi ha unes cabines a la platja. I,
0: ah, el paraigües.
1: I, sí, fa el susto aquell amb el paraigües.
0: Ja. Yeah.
1: I en aquella escena també es veuen uns pals de la llum que no hi haurien de ser.
0: Coses.
1: Espanta les cabines... Van a l'avió i fan que s'estavelli.
0: Vale.
1: Aquesta escena és la que havia de posar so.
0: Vale.
1: Doncs resulta que que no s'espanten prou amb els paraigües les gabines i les van haver de canviar per coloms.
0: Vaya, hombre.
1: Sí, llavors que hi ha un moment que es veuen els coloms.
0: Vale, o sigui que a la platja són gabines, però quan sí. volen són coloms.
3: Hola,
1: tot passa? I això és la millor pel·lícula per mi d'Indiana Jones, la de... L'última cruzada, em sembla que es diu.
0: L'última creuada.
1: És que la vaig veure en castellà, jo.
0: Onter, si ens posem de costat...
1: La darrera creuada.
0: Vale, si ens posem de costat, no ens veiem.
1: I llavors hi havia... No sé si miraves a Big Bang Theory, que feien una teoria...
0: Mira, Big Bang Theory m'ha passat com a Friends. No l'he mirat mai, sempre l'he vist, saps?
1: Has vist capítols, vale.
0: Sí.
1: Pues hi ha un capítol, que per mi és dels que més m'agrada, que hi ha una teoria que diu que Indiana Jones, a la primera... Si no aparegués l'Indiana Jones, no passaria res.
0: Ja.
1: Perquè al final els nazis acaben fent tot el que volien.
0: Ja.
1: I, bueno, això.
0: Ja. Algú ha provat de muntar la pel·lícula traient-lo amb ell? Se sap, això?
1: No ho hem provat.
0: Estaria guai.
1: Però, bueno, no sé què dius tu, de quina és la teva preferida, Indiana Jones?
0: Alexei?
2: És que l'última cruzada està molt bé.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: No sé. A mi m'agrada Dancer in the Dark.
1: Dancer in the Dark, t'agrada?
0: De Lars von Trier.
1: Però si és la pitjor que va fer.
0: Què dius, boig? Amb la Björk allà donant-ho
1: no,
0: tot.
1: No, és millor Dogville.
0: Però jo no he dit... Un moment. Jo no he dit que Dancer in the Dark sigui la millor pel·li de Lars von Trier.
1: Ah.
0: He dit que m'agrada Dancer in the Dark.
1: Però si és avorrida, com no?
0: No, no és avorrida.
1: Es posa allà a cantar.
0: Ai,
1: i...
0: sí.
1: I és cega.
0: Ho fa molt bé. Ho fa molt bé.
2: No era un problema de whisky, això?
0: Sí.
2: Ah, vale.
1: Björk.
0: Björk o Björk? Björk Gudmundsdóttir, pone mi DNI, que no cabe.
1: Oh, jo, vaig, jo he vist pel·lis de Lars von Trier fins que es va posar loco de veritat, eh? He vist...
0: Lo de la Tita vas veure tu.
1: Sí, com es... Lo de... No, Tites n'hi ha per tot arreu.
0: No, no.
1: No, lo xungo d'aquesta... Anticrist.
0: Anticrist.
1: El xungo d'aquesta és que hi ha una ablació de clítoris amb unes tisores.
0: Bueno, coses.
1: Una autoablació de clítoris amb unes tisores. Sí, sí. Bueno,
2: que bonic.
1: Sí. Tot i que l'actriu m'agrada molt...
0: Morta el gos, morta la ràbia. La Gainsbourg.
1: La Gainsbourg, molt bona. I llavors va fer aquella pel·li, també de Lars von Trier, que és en dos parts, que es diu... Com es diu aquesta gent que no pot parar de fer sexe?
0: Nymphomaniac.
1: Nymphomaniac, això.
0: És de la pel·lícula. Dancer in the Dark.
1: En dos parts. I també hi surt la Charlotte Gainsbourg.
0: Mi pròxima pel·lícula se va llamar Transatlàntic.
1: Transatlàntic.
0: Con Lars von Trier tarifamos, sí. Tarifamos porque era cada día un plátano por lo menos.
1: Bueno, no es la meva preferida, Dancer in the Dark. Em va semblar molt avorrida.
0: La frase cada día un plátano por lo menos.
1: Sí.
0: M'agrada molt.
1: Sí.
0: És el que ha de quedar d'aquest programa.
1: Vale.
0: D'avui, vull dir.
1: Parlant de plàtano.
2: Plàtano al dia, no?
0: El què?
2: T'agrada molt menjar un plàtano.
0: No. Fes servir aquesta frase com a metàfora de cada dia teníem una baralla. Teníem un xungasso, un encontronasso i quatre crits.
1: No m'estranya.
0: Cada dia un plàtano, per lo menos. Perquè diu, con Lars von Trier tarifamos.
1: Tarifamos.
0: Tarifamos porque era cada dia un plàtano, por lo menos.
1: Ai. De fet, eren del mateix país, no? Perquè és Islàndia i Dinamarca, no?
0: Ni idea. Lo d'allà dalt tot és el mateix, no?
1: Sí, són tots uns locos.
0: Sí, igual que la gent de...
1: Com es deia aquell que s'inventava les lletres, que era d'Islàndia?
0: Que s'inventava les lletres?
1: Sí, es va inventar un idioma per escriure les cançons.
0: Ah, pensava que parlaves al Tolkien, anava a dir anglès.
1: No. Un músic.
0: Un músic, eh?
1: Sí. Sigur Rós, no? Era?
0: Sigur Rós. No, però parlen, canten islandès, no?
1: No.
0: Que... Però hi ha un disco que es diu Tak, que vol dir gràcies, no? Sigur Rós era. Sigur Rós, idioma inventado. Mira, has vist que tu dius nazi amb zeta castellana, però jo al Google li demano en castellà, eh?
1: Sigur...
0: Que ara amb la IA parla català. Va, sí. Sigur Rós, idioma inventat. Bueno, abans també parlava, ja m'entens. Idioma inventat. Idioma inventat. Ara. No.
1: No?
0: Ah, sí. L'idioma inventat per la banda islandesa Sigur Rós s'anomena Bonlenska. També conegut en anglès com Hooplandic o llengua de l'esperança. Característiques principals. No té gramàtica, vocabulari ni significat literal. El cantant Jonsi l'utilitza com un instrument musical més. Però això ja ho havien fet aquí al Sisa i Companyia als anys 70.
1: Sí.
0: Hi ha un disc d'una banda accidental que es va fer només per aquest disc,
1: sí.
0: Que es deien, la banda i el disc, Música dispersa.
1: Sí, com el que fem nosaltres,
0: sí.
1: Avui.
0: Música dispersa. Música dispersa que... Diguéssim, les veus es fan servir com a instruments, però no verbalitzen cap paraula, fan sons. I és bastant friqui, és el mateix que això.
1: Sí.
0: Vaig a veure si hi ha alguna cosa a YouTube.
1: La vaig veure en directe, la Björk, una vegada.
0: Björk?
1: Sí?
0: Björk?
1: Molt bé, eh?
0: I què?
1: No, jo esperava que sortís amb el camió a l'escenari, però no, hi havia... M'agrada molt aquella cançó, com es deia, aquella cançó? Army of me... que sortia amb un camió i amb un gos al costat. Bueno, el gos potser m'ho invento.
0: Potser t'ho inventes.
1: Sortia conduint un camió enorme,
0: yeah.
1: I que anava per un terreny com sí, si fos sí. Lunar o sí. Alguna cosa així.
0: Sí.
1: I començava així a... Army, army.
0: Igual sí. Que així. Ja tinc set, joder. Busca al YouTube. Aquí pagueu les gaire de tot, no?
1: Busca al YouTube. Army of me.
0: Sí, sí. No, busca música dispersa.
1: Música dispersa, no, home.
0: Sí, home, sí. Que...
1: Posem la Björk.
0: Ara tinc interès.
1: Busca bueno, total, música... hi havia una escalinata que ocupava l'escenari, que pujava per un costat i baixava per l'altre.
0: Sí.
1: I entre mig hi havia flors i violinistes.
0: Uh-huh.
1: Violes no, violinistes. Molt bé, eh? Ho vaig passar molt bé.
0: Vale.
1: Amb els que anava...
0: Punxa'l.
1: Amb els que anava m'han dit, bueno, ens anem a veure el Cetangana, i els hi vaig dir, aneu a la merda.
0: Home.
1: I em vaig quedar veient la Björk.
0: Bueno, està bé. molt millor que... Bueno, molt millor.
1: No, encara no havia tret el Diez Boal, fet en gana.
0: Ja.
1: El que no toca
0: el madrileño.
1: Sí.
0: Bueno, però ell és un creador.
1: Sí.
0: Mira, música dispersa. Està molt bé aquest àlbum. 1970. Catalunya. Vull dir, que sigui horrorós ni que sigui horrorós.
1: Bé, jo només he dit el que era.
0: Tu creus que anirà bé amb aquest, disco, amb aquest whisky, aquest disco?
1: No gaire. Però no és català aquest whisky.
0: Bueno, ja el farem nosaltres, el whisky català. Aviam, vaig a veure el line-up. Música dispersa, 1970. A veure qui hi havia allà. Ara hem de començar a cantar, eh?
1: De moment ha acabat la cançó.
0: Ja està, amb la puta ia. Música dispersa fa un grup espanyol de folk psicodélico i rock progressivo.
1: Espanyol? No has dit que era català?
0: Sí, sí. Barcelona, 1970. Jaume Sís, Albert Batista i Carles Catxas, Riera i Selene. D'aquí un rato cantaran. Bueno, quin, tu deixa-la de fondo. Quin whisky tenim avui?
1: Avui he portat un whisky.
0: Whisky, eh?
1: Whisky americà.
0: Oi-te'l, oi-te'l, oi-te'l, oi-te'l.
1: És una mica més Pau Riba que Jaume Sís, eh?
0: Bueno, és que... El uno está mudo y el otro... Ai, no.
1: No toca aquest xiste.
0: Que m'ho has tret? Ara que vas a posar The Army of Me.
1: No, ha posat la següent. Ah. Army of Me no comença com un
0: ara
1: western.
0: Ara està posant música pel whisky. Bueno, va, quin whisky has portat avui?
1: He portat un whisky americà que es diu Buffalo Trace.
0: Home, per favor.
1: Et sona?
0: No.
1: Et sona aquell del cavall? Com es diu? El vam provar una vegada, que hi ha un cavall al tap.
0: Sí.
1: Pues és la mateixa casa. Aquest és el senzillet, diguem.
0: Molt bé.
1: Però dins dels whiskies americans és un bourbon que dius, bueno, ja està, comença a estar bé.
0: Ens el mirem, doncs?
1: Sí, ens el mirem.
0: Va, color àmbar quasi, eh?
1: Àmbar quasi, però és un daurat sí, intens i...
0: Amb, or vell, or vell.
1: Or vell amb, aquesta, amb aquests tons atalonjats que li donen, que mereix.
0: Molt lleugers per això, perquè clar, aquí el problema que tenim és que tenim una taula vermella.
1: Sí.
0: Clar, si anem contra aquí no envareja tant, però sí que comença a envarejar.
1: Sí, sí.
0: Vale. Brillant, untuós...
1: Sí.
0: Una mica tarbolesa o és la copa?
1: És la copa, segurament.
0: Sí, és la copa. Gens de tarbolesa. Gens de tarbolesa.
1: Sí.
0: Llàgrima...
1: Llàgrima, sí, és abundant. Mira, mira aquí com va això.
0: Això és música dispersa dels Estats Units. Això és... Oh, por un puñado de dólares, mare de Déu. Saps què podríem fer? En comptes de... O sigui, el rellotge de Malta, portar un whisky i posar una pel·li.
1: Sí?
0: I comentar-la.
1: I relacionar el whisky amb la pel·li?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Què? Vale. Amb un projector, aquí?
1: Anna, mira, però llavors què diem?
0: Comentem la pel·li.
1: Mentre es passa?
0: Claro.
1: Però no, no...
0: Home, les pel·lícules,
1: sí.
0: A cada pla
1: sí.
0: Tens coses per dir.
1: Sí, no, clar.
0: I ja només estem parlant de la cinematografia.
1: Oh, ja et veig. Para.
0: No, no, para no. Para prohibit, perquè no ens hi cabria. O sigui, tira una mica endavant, que ara follen.
1: Sí.
0: A falta de roncs, em baixeu el micro. És que aquesta ràdio de debò, eh?
1: Sí.
0: Mira, hi ha un noi dient coses allà.
1: Deu estar fent les notícies.
0: Quina mata de cabell, has vist o no?
1: Sí, quina enveja.
0: Bueno, què? L'olorem?
1: Sí.
0: Va, doncs olora'l. Tu quina... Que això fa pinta de fer olor de dolç, eh?
1: Ah, sí, és un bourbon. A veure, què em pots dir dels whiskies americans?
0: Doncs pues que són dolçots i fan olor de gra.
1: Quina és la gran diferència amb els whiskies...
0: Que no és malta de cibada.
1: Vale, aquesta és una?
0: És gra.
1: És gra.
0: I que...
1: Quin gra fan servir normalment?
0: El blat de moro.
1: El blat de moro, perfecte. I l'altra gran diferència?
0: Que el destilen mirant a la Meca.
1: No?
0: Mm.
1: No?
0: Que el destilen recitant la Constitució americana.
1: No, no és una qüestió de destilat, és una qüestió d'envelliment. Pista.
0: Que l'envelleixen en barrils nous.
1: Correcte. Aquestes són les dues grans diferències.
0: Ja està.
1: Cosa que fa que pugi la intensitat...
0: Mm-hmm.
1: I que tinc un caràcter molt dolç.
0: Ja. Yeah. I té aquesta cosa del gra que és com sí. Una bola.
1: Bueno, és... sí, a mi se'm fa bola. Però és més dolç. Tot i que aquest el trobo molt agradable.
0: Però només l'estem olorant, eh?
1: Sí.
0: Vale. Bueno, això... A més, els barrils de bourbon després es fan servir
1: per fer whisky de veritat.
0: En barrils que es diu ex-bourbon.
1: Ex-bourbon.
0: Que és una manera molt particular de dir-ho.
1: Exacte. I envelleixen molt poc temps, perquè de seguida... Em sembla que al mínim són 2 anys i envelleixen fins a 4 o 5 anys. Perquè de seguida ja agafen molt sabor al bourbon.
0: I...
1: Bueno, després hi ha coses especials, no?
0: Però hi ha blend i no blend,
1: el
0: no?
1: Papi bon no sé què, o... Papi Van Winkle, o...
0: Això sona personatge de Family Guy.
1: El Papi Van... No sé quants anys té d'envelliment, però...
0: Excepcions.
1: Hi ha excepcions. Hi ha whiskies que...
0: Bourbon Añejo, li haig de dir.
1: No, Papi Van Winkle o alguna cosa així es diu.
0: Papi Van Winkle, sí senyor. Bourbon per Old Fashion. Hosta, vol Old Fashion.
1: No és per Old Fashion, no. Aquest.
0: Però vull dir que al Google li ha posat Bourbon Pa... i m'ofereix Bourbon Papi Van Winkle,
1: vale.
0: M'ofereix
1: Bourbon Van Winkle,
0: però m'ofereix Bourbon Papayo,
1: papaya.
0: Que ara tinc més interès en Bourbon Papayo que en el Papa Van Winkle aquest. Ai. I Bourbon per al Fashion i Bourbon Papi. Què vols que cliqui?
1: Clica el Van Winkle,
0: vale, però després anirem a mirar l'altre.
1: Aquest el pots clicar perquè no el veurem mai aquí.
0: Per què és tan caro el Bourbon Van Winkle? Oferta limitada, demanda insaciable. Con una producción limitada de botellas al año, los coleccionistas y conocedores están dispuestos a pagar un precio elevado para conseguir una.
1: Una, sí.
0: Está una mica mal escrita.
1: Sí.
0: El lanzamiento anual de Papi Van Winkle es como una lotería y muchos aficionados hacen cola para tener la oportunidad de comprar una botella en las tiendas.
1: Pero, ¿quién? A mí no me interesa todo eso. ¿Cómo lo fan?
0: Ya. ¿Es Papi Van Winkle un auténtico bourbon? ¿Qué diferencia hay entre el bourbon y el whisky? Ya le respondo.
1: No.
0: ¿Qué tiene de especial Papi Van Winkle?
1: Ahora, dígame.
0: Además de su rica historia familiar,
1: sí, ¿eh?
0: Los whiskies Bourbon Van Winkle son especiales por otra razón importante.
1: Dígalo.
0: Su receta.
1: ¿Cómo va?
0: Todos los whiskies Bourbon Van Winkle se elaboran con maíz, trigo, cebada, en lugar de maíz, centeno y cebada.
1: Vale.
0: ¿Vols?
1: Es el blat, ¿eh?
0: Ay, mierda. Sí, espera't, que ahora, con que tengo el private relay... ¿Tiene usted la edad legal para consumir alcohol en su país de residencia? Sí. ¡Hostia! Ya enseñó un puro enorme, mira.
1: Es la etiqueta.
0: Uita, enseñó un puro enorme.
1: Es la etiqueta.
0: ¿Tú fumas puros? Van Winkle. Tararí, tarara, tarara, tras vender la destilería recientemente, además de su rica tal, primero la generación, la destilería... Eso me es igual, voy a saber del bourbon. No, ¿qué vols saber? ¿Cuántos años envejece el bourbon Van Winkle?
1: Sí, per exemple.
0: Bourbon, Papi Van Winkle, 23 años.
1: 23 años, vale. Llavors és...
0: O 20 años o 15.
1: Bueno, deu ser el de 23 años, el que val 1.300 euros.
0: Pues jo veig una ampolla aquí a 9.038 euros, però sí, després hi ha una altra 1.348,99. No. És el de 10 anys. El de 23 veig una ampolla aquí... a 9.038 euros.
1: No és barat, tu.
0: No fa... Papi. No. No. Un Macallan Red Collection 78
1: anys... Ah, sí, això
0: anys,
1: és molt car.
0: 136.550 euros. Però si jo en tinc dues, no?
1: Tu tens l'Ambar, no? Aquell que feies ensenyada.
0: Sí, sí. No, avui he comprat un tomatín 12 anys.
1: Ah, molt bé.
0: Mm.
1: Per tenir?
0: Per casa, sí.
1: Per casa. Per casa,
0: bueno, a vegades els meus pares, clarament, no.
1: Per tenir-lo.
0: Sí, per com vagi a dinar.
1: Jo ara tinc massa whisky.
0: Això té solució.
1: Sí.
0: Això és fàcil.
1: Bueno, cada setmana em porto,
0: si,
1: però clar,
0: si
1: no...
0: Si tu consideres que això és un problema, aquí estem per trobar solucions.
1: És un problema.
0: No et preocupis, perquè...
1: Sí, perquè me'n porten de noves i ja.
0: Mira,
1: no m'hi caben.
0: Quin dia és avui?
1: Avui és dimarts.
0: Dia què?
1: 2.
0: De què?
1: De juny.
0: Queden 21 dies per la Revetlla de Sant Joan. Primera idea.
1: Ah.
0: Primera idea. Que, per cert, què faràs?
1: Per la Revetlla?
0: Sí. Menjar
1: no
0: coca, no?
1: Menjar coca.
0: I encendre perro cagón.
1: Ai, sí, el perro cagón m'agrada molt.
0: Tu saps què és el perro cagón?
2: No.
0: Pues tot això que tens. Després t'ensenyaré un vídeo del Roger en general un perro cagón.
1: El perro cagón és...
0: I ho faré després perquè no ho puc fer per la ràdio.
1: És una pirotècnia innovadora en què encens el cul d'un gos a la metxa del cul d'un gos i es posa a cagar.
2: Pobre gos.
0: Bueno, és un cartró, eh?
2: Ah, vale. Llavors sí.
1: Sí, és un dibuix d'un cartró, l'incens la metja del cul i fa una cagarada.
2: Ah, ja sé quin és.
1: El perro cagón.
2: Sí, sí, sí, brava.
0: És que el nom és perfecte. No?
1: Sí.
2: Jo faig una festa, 23. Si algú vol fer una donació de whisky...
0: De whisky, ja.
2: No,
0: ja. Moment, on fas la festa?
2: A mi casa.
0: A mi casa.
2: Clar, piscina, billar, futbolín...
0: Vol el whisky...
1: Piscina, billar, futbol... Tu quina edat tens per tenir una casa així?
2: Jo? 18.
1: 18?
0: La pregunta no era
1: llavors
0: aquesta.
1: Llavors és que és els teus pares, no?
0: Sí, clar.
1: Yeah. I se'n van de vacances i li destruiràs la vivenda, no?
2: No.
1: Quanta hi ha unes normes estrictes?
0: Quanta gent ha de venir a la festa?
2: Unes 24.
0: Li destrossarà la casa.
1: Sí. No.
0: 24 ganàpies de...
1: Estàs convidant a dos quarentons amb whisky, eh?
0: No. No ens està convidant. No, vol el whisky. No ens
1: està convidant a portar-lo. Sí, clar, però...
2: Un banyet.
0: Li pots demanar una motxilla, un d'aquests del passo, sí. I ens presentem a casa seva amb unes ampolles de whisky.
1: Sí.
0: Saps? I ho gravem.
1: No.
0: I busquem el telèfon dels seus pares.
1: Sí.
2: No, que no obrirà la casa.
0: No?
2: No, únicament al garatge.
0: Ah, i que té lavabo.
2: Sí.
0: Perquè si no es pixaran a la piscina, saps? Si no, vomiten a la piscina, que és el més probable.
2: Tinc la gent... el garatge amb billar, futbolín i així.
0: Sí. I un lavabo.
2: No, i després tinc un...
0: Policlín?
2: No?
0: Ah.
2: Per així dir-ho.
0: Un celler, nen.
2: Un celler.
1: Sí.
2: Que té lavabo dins. Escolta, que està al costat de la piscina.
1: Escolta una cosa... La gent jove ja no és com érem nosaltres.
0: La gent rica, vols dir?
1: No, la gent jove.
0: Quina no...
1: No, que abans sí que ens emborratxàvem fins a la mort i vomitàvem a les cases de...
0: Això tu, parla per tu.
1: Bueno, perquè tu has sigut... Vas néixer...
0: Jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Tu vas néixer i ja tenies barba.
0: Jo quan vaig néixer ja havia deixat de veure.
1: Sí.
0: Jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Vas néixer amb 40
0: anys. Jo sóc com el Benjamin Button, però al revés.
1: Vale. Però els que hem tingut adolescència, diguem-ne, pues acabàvem vomitant a...
0: Els que hem tingut adolescència.
1: Sí.
0: Jo sóc com el Michael Jackson, que no va tenir infància.
1: No, però jo tinc episodis de la meva vida dels quals em puc avergonyir.
0: I alguns que no recordes.
1: I alguns que no recordo, i que si recordés m'avergonyarien també.
0: Ja, però no... Com es diu allò? Val més tenir... no em surt. Ressentiment que rancor. No. O sigui, penediment, no.
1: Jo dic allò de que me quiten lo bailao.
0: Sí, però hi ha una frase que no em surt, que està molt ben trobada, que és... és com aquella de val més demanar perdó que permís.
1: Ah, sí.
0: Però que té... Val més...
1: Molt utilitzada aquesta, la meva adolescència.
0: Val més arrepentir-te que no haver-ho fet.
1: Uh-huh.
0: Però no és aquesta la frase exactament.
1: Bueno,
0: ja em vindrà.
1: Bueno, res, que ara beuen Red Bull i es posen mazaos al jovent, oi?
0: Bueno, hi ha dues coses. Aquest no està mazao i ens ha demanat whisky. Crec que no aplica tot.
2: Com que no estic mazao?
0: Ha comparat... Això a la vida tot és relatiu, ja ho va dir Einstein. Comparat amb què? Va dir.
1: Bueno.
0: 24 persones. Això és realment...
2: On expliques
0: més? Eh?
2: Una mica més, potser.
0: Entre 20 i 30 persones.
1: 24 persones de 18 anys. Depèn de si venen les noies.
0: No, però mira, el que m'ha fet sentir gran és que de tot el que ha dit, el que més mandra m'ha fet és 24 o 30 persones.
1: Adolescents, eh?
0: Bueno, això és igual.
1: Ai, no.
0: Al bulto, saps? 30 persones. Uf, vaig a casa a veure Flores per Antonio.
1: Bueno, jo he vist whisky i una maca i allà tranquil·lament pues, fent unes copetes.
0: Amb 24...
2: Adolescents.
0: Amb 24 persones dient sabró.
1: Ai,
0: els uns
1: veritat,
0: als altres.
1: Estirant bro.
0: Dient sabró, que no sé què.
1: No, res.
0: Que si gira, que si por el cul... Que... No.
1: No, farem el que fem sempre, sí, que home. És tallar un carrer... I
0: dir que els joves no tenen puta idea de res.
1: Exacte.
2: Però encara podeu portar whisky igualment.
0: Bueno, de fet, a mi no m'incloguis que el whisky el té ell.
1: No, tu tens una ampolla de tomatín.
0: No, li he regalat a mon pare.
1: Ah, vale. On estàvem? Al nas.
0: Al nas, sí.
1: Va, som-hi, amb el nas.
0: Fa olor dolç. Fa una olor dolça.
1: Quina olor dolça?
0: De bourbon. Què?
1: Bueno, que és típic del rur americà. El coco, les vainilles...
0: La vainilla, és més aviat.
1: Aquesta part de cedre...
0: Coco...
1: I és, està tot molt ben integrat, eh? Per això et deia que és dels bons bourbons, diguem-ne així, d'un preu més o menys assequible. I el fan amb botella de litro.
0: Ampolla de litre?
1: Botella, també és correcte.
0: Botella, botella de litro.
1: Botella de litro.
0: Yeah. Per què hi ha una porta allà?
1: Cesc, no et dispersis més.
0: És una porta. Bueno, és cosa, està en construcció aquesta ràdio.
1: Sí.
0: És que poca cosa més, eh?
1: Poca cosa més. Van dir, aquesta part de cedre...
0: Té olora.
1: Aquest fons...
0: Està olorant, eh, Monter? No t'enfadis. Olora, olora. No beguis, olora. Mm-hmm. Si... Ara faig així perquè el Monter entengui que estàs olorant. Vale? Faig un gest...
2: Ja ho posarà després.
0: Vale. Ah, sí?
1: Ah, ja l'he provat. Brindem.
0: Però ja està.
1: Sí, no? Què més hi trobes?
2: No olora quasi.
1: No olora quasi.
2: O sigui...
0: Paulo dolça?
2: Sí, molta.
0: Paulo fusta? Mm. Fusta molla? Paulo com a...
2: No, molta.
0: Vainilla? Coco?
2: Coco.
1: Llavors ell li troba el coco.
0: Bueno, jo... Pff, vale.
2: A farmàcia, em olora una mica també.
0: Ah, sí, químics, alcohol... Aquest per les ferides, què tal?
1: Suposo que bé, porta un col. Ah, està a 46, jo crec que millor com un altre.
0: 46 graus?
1: Sí, ui, 46 o... No, 45, mira, ho poso aquí. 40... Sí. Un litre o 45, aquí no hi ha un litre.
0: I dos litres són 90.
1: De fet, no sé si te'n recordes, quan vaig explicar els whiskies americans, ells no fan servir 45% en volum, ells fan servir, el, en aquest cas seria el 90 proof.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ve duplicat per dos.
0: I el per què, proof. Això?
1: Hi ha
0: perquè són americans.
1: Sí, i són americans, hi ha una explicació en matemàtica. Ja.
0: Ah, ui, ui.
1: Però multipliquen els graus d'alcohol per dos, diguem-ne.
0: Això segur que ho van treure amb el projecte Manhattan.
1: No, és el proof.
0: Veus, projecte també ho dic en castellà. Estem colonitzats, eh?
1: Projecte.
0: Sí.
1: Proof. No, no sé si has vist les ampolles de Jack Daniels que posa one o one proof.
0: Les ampolles de Jack Daniels des de la meva adolescència miro de no acostar-m'hi gaire. No, no, és broma, és broma. No vaig ser jo el del Jack Daniels.
1: No, però l'etiqueta de Jack Daniels, que és molt famosa, que
0: sí,
1: se'n fan samarretes de...
0: i tot, sí.
1: Pues el one o one proof.
0: Per què no fa una samarreta al rellotge de Malta?
1: És l'alcohol. Quina feina.
0: No, però què hi posaríem en una samarreta al rellotge de Malta?
1: Un rellotge.
0: Ja. Yeah.
2: De Malta.
0: Sí, bueno, clar. Com
1: és? És avispat, eh?
0: Sí, sí, sí. No, era...
1: Era només per...
0: En l'obvietat està el camí directe, no?
1: Sí.
0: El Bill Murray.
1: Bill Murray?
0: Ara Bill Murray ve, a Lost in Translation fent anuncis de Yamakasi. Yamazikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Bueno, no, és perquè és una referència que ens va bé pel whisky que hem fet servir per un...
1: No, però vull dir que la gent diu, oh, Bill Murray, i diuen pel·lícula, i a mi l'únic que m'agrada és els caçafantasmes.
2: Tu no t'imagines el Cesc així ficat com a Lost in Transition?
0: Sí.
1: Però que està a tope de moix sempre, sí. I no ho sé.
0: Però és que estic buscant que vam promocionar un rellotge de Malta outdoor...
1: Amb el Bill Murray?
0: Amb el Bill Murray, sí. Mira.
2: No és el Cesc?
0: Mira, mira quin post d'Instagram de que fèiem un outdoor del rellotge de Malta.
1: A veure, ensenya-me.
0: Mira.
1: Sí.
0: Tampoc fem real Instagram mai, eh?
1: No.
0: I fèiem coses xules, eh?
1: Instagram no es fan coses, no?
0: Bueno, es publiquen fotos, coses, tal. Havíem fet coses xules a l'Instagram.
1: Sí.
0: Estic buscant quines i només faig que passar-les de llarg, però...
1: És que encara no... Si haguéssim tingut mòbils a la meva adolescència, sí que haguéssim publicat coses xules. Teo prova la casalla.
0: Per exemple, Teo prova la casalla, que és un meme històric.
1: Sí.
0: Doncs el tenim a l'Instagram del rellotge de Malta, @rellotgedemalta. I, per exemple, el 7 de maig de 2019, fa dies, eh? Fa dies, eh?
1: El 19 era abans del Covid?
0: Sí.
1: Era un dia pre-Covid.
0: Vam fer una publicació,
1: sí,
0: posant de costat el doctor Craig de Cor Obert,
1: sí,
0: i el Higgins de Magnum, perquè els confoníem.
1: Ah, és veritat.
0: I un, el doctor Craig de Cor Obert, vale. Es diu William Daniels, o es deia segurament, sí, perquè deu estar criant malves. I l'altre, el Higgins del Magnum, es deia John Hillerman.
1: Sí.
0: I podrien ser la mateixa persona si no estiguessin juntes,
1: sí,
0: però en realitat no.
1: No ho sé.
0: I en aquesta línia vam fer una publicació històrica entre Nico McBrien d'Iron Maiden
1: i la presidenta del Parlament i la Núria Gispert. Aquesta és boníssima.
0: Sí, sí, són germans.
1: O sigui, Núria de Gispert, presidenta del Parlament, podria ser bateria d'Iron Maiden.
0: Total.
1: Sí.
0: Total. No, és que són...
1: Sembla que hagi boxejat i tot, la Núria de Gispert.
0: The resemblance is uncanny.
1: Sí.
0: Saps?
1: El provem ja o què?
0: Sí.
1: Bé, jo ja porto 3 o 4 globs i encara n'han brindat.
0: Ai, mira, i el 17 de setembre de 2019...
1: Vam... Ui, que pesat que estàs
0: per
1: avui, eh?
0: Una sola vegada a l'Instagram sí. Vam anunciar el whisky de la setmana següent.
1: Ah, si vols el podem anunciar.
0: No. No vull perdre l'antiguitat.
1: Va bé, va bé.
0: Salut.
1: Salut.
0: Què fas aquí sota? Ah. Cuidado, eh? Cuidado. On té... Bueno, bueno, per res.
1: Ja el pots provar, ja el pots provar. Bueno, molt agradable, eh? Per tenir 45 graus, té una entrada dolça, molt agradable. Té un bon picantó, però no és extremadament picantó. I així com tenia unes notes químiques i desagradables al nas...
0: El... Té una cosa de conyac.
1: Té una cosa de conyac. Tu sí que tens una cosa de cunyat.
0: No.
1: Què té del cunyac?
0: El record.
1: El record de cunyac.
0: La fusta.
1: Sí, potser el cunyac ha envellit en barriques de bourbon, no?
0: Sí, sí, sí. Ai, com sé les tecles, Roger. Està bé, està bé.
1: Està bé.
0: Està bé.
1: Hòstia, jo trobo que està molt bé. Per...
0: Home, aviam, domen, domen.
1: En vam provar un fa poc i era... Bueno, això que tenen... per exemple, el Jack Daniels, jo el trobo molt dolç, molt empalagós, i aquest passa bé, és més fresc, té aquesta part dolça.
0: El Jack Daniels només es pot veure de dues maneres.
1: Com?
0: Cop de chupito.
1: Sí.
0: Així. Pam, i cap dintre, o amb Coca-Cola.
1: Encara més dolç, eh?
0: Sí.
1: Ai, jo el trobo molt empalagós.
0: Sí, sí. Però bueno.
1: No ho sé.
0: Però no se suma, és com
1: els graus. Saps quin em va agradar molt de Jack Daniels?
0: Quin?
1: El Honey, te'n recordes?
0: Sí,
1: que portar
0: sí.
1: El Jack
0: sí.
1: Daniels Honey?
0: Fan coses, aquestes marques grosses, que de tant en tant estan bé, perquè el JB...
1: Ui, allò ens hagués fet mal, eh?
0: El JB, com es diu? Hi havia un JB Añejo.
1: Sí.
0: Un JB Premium, no sé sí. Què. Que estava bo.
1: Sí, sí.
0: L'altre JB, pues, és el JB, saps?
1: Sí, sí.
0: Coses.
1: I hi ha un Jameson també que... Bueno, Jameson a mi m'agrada, però n'hi ha un que és així una mica premium, que també és...
0: El Jameson a mi m'agrada.
1: Sí.
0: Però... Perquè és... Perquè és... Ell. Saps?
1: No, el Jameson t'agrada perquè és un estil irlandès, o sigui, és un whisky suau i agradable, que és el que buscaven amb els blends... Mm-hmm. A més, la graduació no es nota, vull dir, té 40 graus, però és un whisky agradable. Mm. Aromàticament no és una cosa que no. Se te'n vagi la flapa, vull dir que tampoc et fa pensar molt.
0: Ja. Yeah.
1: I,
0: però et diré una cosa.
1: I el tenir aquesta suavitat de la triple distil·lació doncs el fa molt bevible en qualsevol situació.
0: Correcte.
1: En què no hagis de pensar.
0: És facilon.
1: És facilon.
0: Però, per exemple, si tu...
1: I no és una merda com
0: no.
1: Un... Catxixarc o...
0: Però si tu em fessis un tasta cegues de whiskies irlandesos, segurament no t'identificaria
1: el Jameson.
0: El Jameson, però si em posessis un tasta cegues de 4 o 5 whiskies d'un bar qualsevol on hi hagués sí. Jameson, sí, te l'identificaria.
1: Aquest és el Jameson.
0: Clar, llavors, què vol dir això? No és el meu whisky preferit.
1: No.
0: Ni de lluny.
1: No.
0: Però si vas a un lloc i dius... M'he acabat de dinar...
1: Tenen Jameson, va, posa-me.
0: Clar. I a vegades hi ha whiskies molt millors,
1: sí.
0: Però dius, acabo de fer un menú de migdia, tampoc tinc ara ni el temps ni...
1: No, no em veuré un Lagavulin.
0: Clar. No em veuré un Ardbeg Whivisti així ara perquè...
1: Jo no he trobat bars que tinguin Ardbeg Whivisti.
0: Per dir
1: alguna cosa. No n'he trobat cap, però, ni un.
0: Però per dir-te una cosa potent, amb sí. Personalitat, no sé què. I en canvi, de lo que hi ha, pues, és aquest whisky irlandès facilon que... t'identifica ràpid, que passa bé, que... Bueno, pues això. I a sobre és catòlic.
1: És catòlic, sí. Pocs llocs he anat que tinguin whiskies fumats, eh?
0: Ja hem dit moltes vegades en aquest programa que un lloc de Caldes on hi ha bon whisky és el Totot.
1: Ah, sí, és veritat.
0: A part del Cafè del Centre,
1: sí, sí.
0: Que té una carta de whiskies directament.
1: No, però el Totot en tenen més, jo diria.
0: Bueno, però tenen unes referències que més o menys sempre hi són, més
1: no,
0: o menys.
1: Té algun whisky japonès
0: sí.
1: Xulo,
0: sí.
1: Té whiskies fumats també interessants. Sí, sí, té una bona
0: carta.
1: No crec
0: que tingui molta sortida, tampoc.
1: No ho sé, l'hauríem de preguntar.
0: L'hauríem de preguntar. Però vull dir que... jo sempre les veig allà, no veig que baix, tampoc hi veig gaire, però...
1: Bueno, però es pot tenir estoc, eh, d'ampolles?
0: Sí, home, sí, ja ho sé, sí. Però em refereixo...
2: I bueno, si s'obren?
0: L'Alexis fa una festa el dia 24. Arroba... Dona el teu Instagram, és el teu moment.
2: No.
1: Que és molt jove, encara.
0: No, ja és legal. No,
1: sí, però... Els padrastres els agraden molt als nens de 18 anys.
2: Com?
1: Que li començaran a escriure missatges per privat gent de 50 anys i...
0: Bueno, pues, perquè el tens públic o... Pues
1: ja està.
0: Si fan sol·licituds, si t'envien fotopolles a l'Instagram, truca al 112.
1: Al 112, eh?
0: Abans he dit que el que havia de quedar d'aquest programa és que m'agrada molt la frase cada dia un plàtano por lo menos, però a punt d'acabar el programa d'avui crec que la millor frase és si t'envien fotopolles per Instagram, truca al 112. Ja està.
2: Millor trucar al cafè del centre.
0: Servei, o trucar al cafè del centre.
1: Segurament direm trucar al 112.
0: Sí. Això passa quan truca... Jo he trucat... M'ha passat últimament, sí. Que he hagut de trucar als Mossos per una cosa i m'han dit has de trucar al 112, llavors he trucat al 112 i el 112 m'han dit et passo amb els Mossos. I he pensat, tanta tonteria, sí, saps? Sí. Que donin d'alta ells el cas, saps?
2: Això et passa per mandar fotopolles.
0: No, va ser per atropellar un senglar. No veig la relació, però...
1: Però hi ha l'emergència, has de trucar al 112.
0: Sí, és que s'ha de molt travessat.
2: Eh? I els Mossos també.
1: Els Mossos...
0: I els Mossos també.
1: Els Mossos depèn de l'accident.
0: Amb un senglar han de venir els Mossos. Però abans has d'avisar el 112. Sabeu que hi ha molts trucos, amb això dels senglars?
1: Que per evitar-los, o...?
0: No, ja...
1: Perquè el carregues el maletero i
0: no,
1: faci
0: exemple,
1: vet.
0: Per exemple, em vaig estar barallant rato amb l'assegurança del cotxe.
1: Sí.
0: Perquè estaven amb si em donaven sinistre total o no em donaven sinistre total, però hi van trigar perquè estaven intentant identificar el propietari del coto.
1: Mm.
0: És a dir, si ells trobaven que el senglar havia sortit d'un terreny, d'un particular, i sabien que aquell dia hi havia hagut batudes de caça, intentarien penjar-li la indemnització al propietari del coto.
1: Del coto.
0: Sí.
1: I no,
0: I no. No. Però bueno, al final bé.
1: Però el Tot el Farell és del Segalés, no? Ai, ara poder...
0: Era anant a Sant Feliu, eh?
1: Sí, bueno.
0: Ah, va, Tot el Farell allà per darrere. No ho sé. Cada vegada conec més coses de...
1: Tio, fa bé...
0: Cuidado amb això, perquè...
1: Això és el que feien els anglesos,
0: això
1: no?
0: Fan. Això fan els anglesos, en comptes d'això fan això, eh? Sí.
1: Què vol dir això?
2: 2 minuts.
1: Ah, val.
0: No m'ho has entès encara.
1: No, pensava que m'estava insultant com feien els joves.
0: No, perquè ha fet així, com el senyal de la victòria.
1: No, ho ha fet al revés.
0: I després ha fet així. Sí. Coses angleses. Winston Churchill.
1: Sí.
0: Fent així.
1: Sí.
0: Coses dels nazis una altra vegada.
1: Hi ha el discurs aquell.
0: Música dispersa. Que distorsiona. No havia de... Li explico allò de les 11 a la 1? No, encara no, no?
1: No.
0: Vale. No havia de sonar música dispersa tot el programa?
1: No, però posem Army of Me per acabar.
0: Ah, vale, busca Army of Me de Bjork.
1: Bjork.
0: Però queden com 30 segons, crec jo.
1: Bueno, però així sentim mal.
0: Tu com creus que... Què ens hauríem d'endur del programa avui?
1: Us heu d'imaginar la Bjork amb un camion i una ampolla de whisky.
0: Us heu d'imaginar, eh?
1: Sí.
0: Dancer in the dark. Queden com 30 segons,
1: sí.
0: Roger. No et demanaré un resum del programa d'avui perquè no te'n recordes sinó el que hem dit fa 3 minuts.
1: Podríem haver llegit de que la nota de tast, almenys...
0: És igual, està
1: sí.
0: Bo.
1: Si vols la llegeixo amb aquests 30 segons i mentre sona Army of Me.
0: Bé, fins la setmana que ve, porteu-vos bé.
1: Diu, nota de tast, d'un color ambre lleuger, Buffalo Trace, el nas...

0: Bon dia a tothom. Som l'Astrid, l'Isabela, la Valentina i l'Anna. I avui us convidem a fer un viatge en el temps a través de les oïdes.
1: Vosaltres us imagineu viure una època sense Spotify, TikTok, auriculars?
2: Jo, sincerament, no. Em moro si no puc escoltar música cada dia.
3: Doncs abans, la gent havia d'esperar a que una cançó sortís a la ràdio per escoltar-la.
1: I si volien escoltar-la una altra vegada, havien de comprar el disc.
0: Per això, avui us explicarem com la música ha anat evolucionant des dels anys 50 fins avui.
1: Comencem pels anys 50 i 60. En aquesta època, el blues deixa de ser el gènere més escoltat i apareix un nou estil musical que revoluciona el món, el rock and roll.
3: O sigui, música més moguda i el rebel, no?
2: Exacte. El rock and roll es caracteritza per guitarres elèctriques, ritmes ràpids i molta energia.
1: Sí, a més, durant aquests anys hi ha molts avenços tecnològics. Es milloren els discos de vinil, la ràdio i la televisió, i això fa que les cançons arribin a molta més gent.
3: O sigui, aquí comença la música com a fenomen mundial.
2: Sí, i el cantant més important d'aquesta etapa és Elvis Presley, conegut com el rei del rock.
0: El del moviment de malucs que escandalitzava tothom.
1: Ara sembla normal, però abans era super polèmic. També destaquen grups molt famosos com The Beatles amb cançons com Let It Be.
2: A més, hi havia altres grups importants com The Rolling Stones, The Beach Boys i The Doors.
3: Si ho penseu bé, aquestes cançons mai passen de moda.
1: Sí, perquè van revolucionar la història de la música i van influir en moltes generacions.

0: Ara passem als anys 70 i 80. En comparació amb els 50 i 60, durant aquestes dècades la música evoluciona molt gràcies als avenços tecnològics.
1: Sobretot als estudis de gravació, perquè comencem a utilitzar sintetitzadors i nous efectes de so.
2: Això fa que les cançons sonin més modernes i molt més espectaculars.
3: I als anys 70 apareix una de les modes més grans de l'època, la música disco.
0: La música disco es caracteritzava per ritmes molt ballables, les llums de discoteca i un ambient molt festiu.
1: La gent anava a les discoteques només per ballar durant hores.
2: Fins i tot la moda canvia molt, pantalons acampanats, roba brillant i pentinats exagerats.
0: Un dels grups més importants de la música disco van ser els Bee Gees.
3: Sobretot gràcies a la pel·lícula Saturday Night Fever, que va fer encara més popular aquest estil.
1: També destaca ABBA, amb cançons pop més ballables de la dècada.
2: Mentrestant, el rock continua evolucionant amb grups com Queen.
0: Queen destacava no només per la música, sinó també pels concerts enormes i l'energia que transmetien.
1: Freddie Mercury tenia una manera de cantar i actuar molt diferent a la resta d'artistes, que enamorava el públic.
3: I una de les seves cançons més conegudes és Bohemian Rhapsody.
2: També hi ha grups com Led Zeppelin o Pink Floyd, que feien cançons més llargues i experimentals.
0: Després, als anys 80, arriba una altra revolució molt important. MTV i els videoclips.
1: Aquí, la música deixa de ser només per escoltar i també es converteix en una experiència visual.
2: Els artistes començaven a cuidar molt la seva imatge, els balls i els videoclips.
3: Per això, Michael Jackson es converteix en una superestrella mundial.
0: Va revolucionar la música pop en coreografies, espectacles i videoclips molt innovadors.
1: Madonna també destaca perquè trencava moltes normes i sempre anava canviant d'estil.
2: I no deixem a Prince enrere.
0: Sens cap dubte, musicalment, Prince és el millor de tots. Sabíeu que tocava fins a 27 instruments?
1: 27? És una bogeria.
2: Jo només sé tocar 3 acords a la guitarra.
0: També triomfa en grups de rock com Guns N' Roses i Bon Jovi, amb un estil més rebel i potent.
3: Els 70 i el 80 es acaben deixant un gran impacte musical en la nostra història, conjuntament amb els nous videoclips.

0: Ara arribem als anys 90 i 2000, una etapa molt important perquè la música entra a l'era digital.
1: Aquí internet comença a canviar completament la manera d'escoltar música.
2: Però abans d'això, als anys 90 apareixen nous estils musicals molt diferents dels d'abans.
0: Un dels més importants és el grunge, amb grups com Nirvana.
3: La seva cançó Smells Like Teen Spirit es converteix gairebé en un himne de tota una generació.
1: El grunge tenia un so més brut, més rebel i unes lletres més emocionals.
2: També reflectia molt el descontentament dels joves d'aquella època.
0: Al mateix temps apareix el beatpop, amb grups com Oasis.
3: Aquí la música tenia unes melodies més tranquil·les, però molt enganxoses.
1: I mentre el rock canviava, el hip-hop es feia enorme.
2: Artistes com Tupac i Eminem converteixen el hip-hop en un dels gèneres més importants del món.
0: Les lletres parlaven molt més de la vida personal dels problemes socials i de les experiències dels artistes.
3: També hi havia grups alternatius com Deftones que destacaven per barrejar diferents estils.
1: Sobretot agradava als joves que buscaven una música més intensa i diferent del pop comercial.
0: I després arribem als 2000, on el pop adolescent domina completament.
2: Britney Spears es converteix en una de les artistes més famoses del món.
3: I grups com The Pussycat Dolls triomfen amb cançons molt comercials i coreografies molt preparades.
1: Però també apareixen estils més forts com el nu metal.
0: Aquí destaca Linkin Park, que barrejava rock, rap i música electrònica.
2: I al mateix temps, Beyoncé ajuda a fer créixer encara més el R&B modern.
3: Els artistes començaven a barrejar molts gèneres diferents en una mateixa cançó.
1: Però probablement el canvi més important és la manera d'escoltar música.
0: Sí, perquè la gent passa dels CDs i discos físics a descarregar cançons per internet.
2: I això fa que la música sigui molt més ràpida i accessible.
3: A partir d'aquí, qualsevol persona podia portar centenars de cançons al mòbil o a l'MP3.

0: I finalment arribem a l'actualitat, una època on la música està més connectada amb internet i les xarxes socials que mai.
1: Literalment, ara escoltem música tot el dia amb Spotify, TikTok o YouTube.
2: I una cançó es pot fer famosa mundialment en només unes hores.
0: Exacte. Entre el 2010 i el 2026, la música llatina es converteix en una de les més escoltades del món.
3: Sobretot el reggaeton, el trap i la música urbana.
0: Artistes com Bad Bunny, Karol G o Luis Fonsi aconsegueixen milions i milions de reproduccions.
1: I moltes cançons es van viral gràcies al challenge o vídeos de TikTok.
2: A més, la manera de crear música també ha canviat molt.
0: Actualment, moltes cançons es produeixen digitalment amb ordinadors, bases electròniques i efectes de veu com l'autotune.
3: Per això hi ha menys bandes i menys instruments tradicionals que abans.
1: Ara el ritme i la veu són les parts més importants de moltes cançons.
0: Sobretot en gèneres com el trap o el reggaeton, que tenen melodies més simples però molt enganxoses.
2: També és una època en els artistes cuiden molt la seva imatge i les xarxes socials.
3: Moltes vegades els cantants es fan famosos només per la música, sinó també per TikTok, Instagram o la manera de vestir.
0: I un dels artistes més importants d'aquesta etapa és Bad Bunny.
1: Perquè va aconseguir que la música urbana en espanyol dominés les llistes mundials sense necessitat de cantar en anglès.
2: També va influir molt en la moda i en la manera de promocionar música a internet.
3: I avui dia els estils estan molt barrejats. Una mateixa cançó pot tindre pop, reggaeton, rap i música electrònica alhora.
0: Això demostra com la música continua evolucionant constantment amb la tecnologia i les noves generacions.

0: Des del rock and roll d'Elvis Presley fins al reggaeton de Bad Bunny, hem vist que la música ha canviat moltíssim al llarg del temps.
1: També la manera d'escoltar-la. Passem de vinils a la ràdio, a Spotify i a les xarxes socials.
2: Cada dècada ha tingut el seu propi estil, la seva moda i els seus artistes més importants.
0: I encara que els estils siguin diferents, totes les generacions han tingut cançons que les representaven.
1: A més, les cançons continuen escoltant-se anys després, encara que hagin passat dècades.
2: I segurament la música continuarà evolucionant amb noves tecnologies i nous artistes.
0: Però hi ha una cosa que mai canviarà.
1: Que la música continua anint a persones d'arreu del món.
2: I que sempre formarà part de la nostra vida. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat aquest viatge musical a través del temps.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí.
1: Sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. Episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Benvinguts a Qui en sap més, el programa on posem a prova les vostres capacitats amb preguntes de cultura general. Jo sóc l'Arlet i presentaré aquest programa. Avui tenim tres concursants amb nosaltres. Estem amb l'Edna Blanca, el Biel Uller i la Laia Temprado.
1: Hola!
0: Preparats per demostrar tot el que sabeu? Som-hi!
2: Hola a tothom, jo sóc l'Edna i em vull presentar abans de començar. Sóc una noia riallera i sociable, m'encanta la moda i viatjar. El meu somni és viatjar per tot el món.
3: Hola a tots, sóc el Biel i sóc un noi de 14 anys que m'agrada molestar amb els meus amics i familiars. I estic llest per afrontar aquest concurs amb moltes ganes.
2: Hola, sóc la Laia, m'agrada molt estar amb les meves amigues i viure experiències noves juntes. I per això he volgut fer el repte d'avui.
0: I aquest és el primer programa de ràdio que feu?
2: Jo no, un cop vaig anar a la ràdio de la meva escola quan era més petita, però això no sé si compta.
3: El meu sí, tot i això, m'encanten les puntes de cultura generals i ho faig bastant bé.
2: Quina coincidència, és el meu primer cop, però estic molt emocionada i contenta.
0: El programa d'avui està dividit en tres parts. Començarem amb preguntes de cultura general, de selecció múltiple. Cada pregunta encertada comptarà un punt. Continuarem amb cançons populars, on hauran de conèixer el títol, que els donarà un punt. I si saben el cantant, un punt més. En total, dos punts. Per acabar, farem unes últimes preguntes amb més dificultat per trobar el definitiu guanyador. Comencem. Edna, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran del món? A, l'oceà Atlàntic. B, mar Mediterrani. C, l'oceà Pacífic.
2: La resposta és... La C, l'oceà Pacífic.
0: Correcte. Continuem amb la següent, Biel. Quin és el país més petit del món? A, el Vaticà. B, Andorra. C, París.
3: La resposta és... La B, Andorra.
0: Doncs no, quina pena. Però no és correcta. I la resposta correcta és la A, el Vaticà.
2: Jo he estat al Vaticà i és el millor destí que he estat mai.
0: Per acabar aquesta primera ronda és el torn de la Laia. Laia, quin és el país més gran d'Àfrica? A, Egipte. B, el Marroc. C, Argèlia.
2: La resposta diria que és la C, Algèria.
0: Correcte.
2: Això és veritat, ara no hi queia, però diuen que és molt únic. Sort que no era el meu torn.
0: Actualment, l'Edna i la Laia teniu un punt. A veure com continuem la següent ronda. Seguim. Quin és el lloc més fred de la Terra, Edna? A, Antàrtida. B, Polònia. C, Canadà.
2: Ah, aquesta és bastant fàcil. La A, Antàrtida.
0: Molt bé. Continuem amb la següent, Biel. On es van originar els Jocs Olímpics? A, Roma. B, París. C, Grècia.
3: La C, Grècia.
0: Correcte. Per últim, qui va pintar el quadre de l'últim sopar, Laia? A, Picasso. B, Leonardo da Vinci. C, Joan Miró.
2: La resposta és la B, Leonardo da Vinci.
0: Perfecte.

0: Fins aquí arriba aquesta primera prova. Fem un petit recompte de punts. La Dai i la Edna estan empatades a 2 punts i el Biel té 1 punt. Ara continuem les següents, les cançons. Edna, començarem per tu, però abans de començar vull recordar-vos les normes. Si encerteu el títol, 1 punt, i si encerteu el títol i el cantant, 2 punts. Ara sí, comencem.
1: Jo la sé, és Golden de les K-pop Demon Hunters.
0: Exacte, 2 punts per tu. Continuem amb la següent cançó. Biel, estigues atent, que va per tu.
2: És una voz. Hay un rayo de luz.
3: Sí, sí que la sé. És Tacones Rojos. Però ara mateix no me'n recordo de l'autor.
0: Correcte, la cançó és Tacones Rojos i l'autor és Sebastián Yatra. Quina pena. Tot i així, tens 1 punt. I abans de passar a la següent ronda, és en torn de la Laia.
4: Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.
1: La meva cançó preferida es diu The Lazy Song i és del Bruno Mars.
0: Tens raó, 2 punts per tu.
4: I just wanna lay in my bed.
0: Aquesta prova està arribant al seu final, però abans, l'última prova. Aquesta prova consistirà a fer una pregunta individualment, que val 2 punts. Si no la saps, saltarà el següent concursant, i així successivament. No seguirà cap ordre. Qui primer piqui de mans la respondrà. Comencem. Qui va escriure el Quixot?
1: Ai, jo sabia la resposta fa un temps, però no me'n recordo gaire. Diria que és l'escriptora Carme Riera.
3: Miguel de Cervantes.
0: I la resposta és... Correcte.
1: Ah, és veritat, ho tenia a la punta de la llengua. L'última pregunta, quins nervis.
0: Ara mateix tots teniu 3 punts. Ara, passem a la final.
1: La pregunta de l'empat.
0: Quin científic va formular les 3 lleis del moviment i la llei de la gravitació universal? I la resposta és...
3: Isaac Newton.
0: Doncs és correcte, Biel. I amb aquesta última pregunta ets el guanyador del concurs, així que moltes felicitats.
3: Oh, que bé, estic molt content. Mil gràcies.
1: Enhorabona, Biel. Al principi em pensava que perdries, però tot ha donat una volta gran i t'emportes la victòria.
3: Gràcies, Laia. Tant tu com l'Edna heu sigut uns participants de 10.
1: Gràcies, però quina llàstima que aquest programa s'ha acabat. Però ha estat una experiència perfecta. Voldria agrair-vos per fer d'aquest programa un de divertit. Sempre me'n recordaré d'aquest dia.
0: Gràcies a vosaltres, nois.
3: Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
2: No.
1: L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí,
2: sí,
1: sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
1: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
1: No,
3: des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
1: ja,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
1: I què?
4: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
5: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasia.

0: Ara, a la secció internacional i nacional, començarem amb la part internacional, que la presentarem l'Oriol Montfort, el Roger Puzueta i jo, l'Enric Pedrós. Farem entrevistes a tres generacions diferents, representades per dues persones cadascuna. Una parlarà de la part internacional i l'altra de la part nacional.
1: A internacional, a cada generació els hem fet tres preguntes. Una de general per a tothom i dos més concretes de la seva generació.
2: Ara, començarem amb l'entrevista de l'avi d'un dels nostres presentadors, l'avi de l'Oriol, en Fede.
3: Com vas viure la crisi econòmica del 2008? Et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant, treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un cas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
2: Després dels avis, reproduirem l'entrevista als pares. Ara, l'entrevista amb els pares de l'Enric.
3: La crisi econòmica del 2008 et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant, treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un cas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
1: A continuació, l'entrevista als més joves de la casa, el germà del Roger Puigdueta.
2: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
5: Per això no he viscut cap guerra, però sé que fora del meu país n'hi ha moltes.
2: Quina notícia internacional és la primera que recordes de petit i per què et va impactar?
5: És la pandèmia de Covid-19, el 2020, perquè va confinar tot el planeta.
2: Quina notícia internacional t'ha fet pensar més sobre el futur, clima, tecnologia, conflictes i per què?
5: La intel·ligència artificial farà més fàcil fer feines, però també portarà moltes mentides i ja no sabrem què és veritat i què no.
2: Bé, gràcies a tothom per escoltar l'apartat internacional. Ara, en Sergi i el Leo faran el nacional.
6: Ara farem la secció de nacional, on també farem entrevistes i quatre preguntes a les tres generacions.
0: Ara, l'entrevista a l'àvia del Sergi, que per problemes personals no la van poder gravar.
6: Jo li vaig fer preguntar a la meva àvia què opines de l'Espanya actual i quina cosa canviaries.
0: I l'àvia del Sergi va dir: ara tot va molt ràpid, hi ha massa discussions. Jo canviaria que la gent es respectés més.
6: També li vaig preguntar a la meva àvia: cap a quin futur creus que va Espanya?
0: I l'àvia del Sergi va respondre: no ho sé, però espero que cap a un futur més tranquil i amb més oportunitats pels joves.
6: Després li vaig preguntar: àvia, com recordes la postguerra i la dictadura?
0: L'àvia del Sergi va explicar amb molta duresa: hi havia por, manca de llibertat i molta pobresa. No ho oblidaràs mai.
6: I l'última pregunta que li vaig fer va ser: què creus que ha canviat més respecte a l'època en la que tu estaves?
0: I l'àvia del Sergi va explicar tot: la tecnologia, la manera de viure i la llibertat que teniu ara. Abans tot era molt més estricte. Ara reproduirem l'entrevista a la mare del Sergi.
7: Què opines de l'Espanya actual?
8: Masses polítics i massa gent opinant.
7: Hi ha alguna cosa que canviaries?
8: Treure tants polítics i tanta gent que... tants secretaris.
7: Cap a quin futur creus que va Espanya?
8: Pues bastant malament. De tants impostos pues ens van ofegant.
7: Com vas viure la crisi de 2008 a Espanya?
8: Molt dura. No transitava el diner, la gent molt espantada. però bueno, va ser una crisi molt forta i bueno, mica en mica al poble sobretot, vale? Perquè l'estat, no sé, puntos suspensivos, el poble pues, va lluitar molt per anar tirant les coses endavant.
7: Creus que Espanya ha empitjorat o ha millorat en els últims anys?
8: En els últims anys, i sobretot des de l'euro, ha empitjorat. A base d'impostos, a base de més gent que governa i que vol manar, ha empitjorat.
6: Aquí està l'entrevista al germanastre Leo, que per problemes també personals no van poder gravar.
0: Jo, en aquell moment, li vaig preguntar què opines de l'Espanya actual? Hi ha algunes coses que canviaries?
6: I en Martí va dir, no ho sé gaire, però crec que hi ha masses baralles entre polítics. Jo canviaria que es posessin més d'acord.
0: La segona pregunta va ser, cap a quin futur creus que va Espanya?
6: I en Martí va explicar, suposo que cap a un futur més tecnològic i amb coses més modernes, però també amb problemes si no cuidem la planta.
0: Després li vaig preguntar, què opines sobre temes com el feminisme, la immigració o el canvi climàtic?
6: I en Martí va argumentar, no hi penso massa en el feminisme. La immigració és normal i el canvi climàtic em preocupa.
0: Si poguessis canviar una cosa d'Espanya, quina seria?
6: I en Martí va dir que hi hagués més ajudes per a les famílies.
2: Gràcies a tots per escoltar la nostra secció internacional i nacional. A reveure!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festivitats i, diguem, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica lava està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6a temporada de
5: l'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo avui havia molt bon rotllo a la redacció.
3: Que guai.
7: Especialment.
8: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
8: Home.
7: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres,
9: anunci, no? Anunci, sí.
7: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
9: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? Si és que...
0: Ràdio Caldes, 107.8.
11: Hola, com esteu? Nosaltres som la Xer Guerrero, l'Iker Olarte i jo, l'Arnau García, alumnat de tercer d'ESO B de l'Escola Pia de Caldes. Avui us venim a parlar sobre dos temes que no són de gran importància al món, però pensem que val la pena aturar-se un moment a contemplar-los. El primer tema és un que afecta a una gran quantitat dels joves actuals i dels futurs adolescents, ja que les dades parlen per si soles.
12: Totalment, Arnau. Les dades diuen que hi ha molts joves afectats de la violència online a les xarxes socials. És més, afirmen que hi ha hagut una pujada de víctimes en els últims anys respecte al ciberbullying.
13: El ciberbullying, pels que no ho sàpiguen, és un assetjament intencionat i repetitiu que es realitza a través de mitjans digitals per causar dany emocional o psicològic a una persona o grup.
12: Les dades diuen que el 2023 un total del 53% dels joves d'entre 19 i 25 anys han patit violència a les xarxes.
11: I els números segueixen pujant en els següents anys, amb un 55% el 2024, 57% el 2025 i encara pujant el 2026 fins al 58%.
12: És clar que no para de pujar, i això provoca que cap al 2027 hi hagin estimacions de fins al 59%, i és possible que arribi al 60%, tot i que no és el més probable.
13: Tot plegat ens dona a entendre que les pantalles estiguin tan esteses és un gran problema, i ho seguiran sent si la tecnologia no deixa d'avançar tan ràpidament, tot i que sí que és veritat que és una eina que s'aprofitem bé i com s'ha de fer podria millorar a tota la societat.
11: Els canvis de moda.
13: Un altre tema per parlar són les tendències de cabell, que han existit durant moltes generacions i és un altre tema a tindre en compte.
11: Totalment, Iker. Cada època ha tingut els seus pentinats més populars i els joves sempre han volgut seguir les tendències del moment.
12: I com és això?
11: En ple 2026, molts pentinats estan influenciats per les xarxes socials, com TikTok o Instagram, on cada dia apareixen nous estils que es fan molt famosos.
13: Tens raó. A més, molts joves imiten el cabell de famosos, futbolistes, cantants o influencers, perquè els agrada el seu estil i volen assemblar-s'hi.
12: Ah, per això a vegades veiem molta gent que porta pentinats semblants, o no?
13: Sí, sí, és clar.
12: I tots porten el mateix?
11: No, també recorda que no tots els joves segueixen la mateixa moda. Hi ha persones que prefereixen portar un estil diferent o més original, simplement perquè els agrada més o perquè volen mostrar la seva personalitat.
13: També cal afegir que al final el cabell també és una manera d'expressar qui som.
12: Si és veritat que hi ha hagut alguns pentinats en tendència en les últimes èpoques, com Cristiano Ronaldo al 2016 o Lamine Yamal al 2025, cosa que ens dona a entendre que molts nens han tingut una inspiració d'ells.
11: Ara que ja hem vist la primera part del programa, anem a veure la segona part. Parlarem sobre els esports de Caldes. Som-hi!
14: Benvinguts a la segona part del programa. Com descobrirem i explicarem tots els esports que es practiquen a Caldes de Montbui, des del més popular fins al més popular.
15: El Club Natació Caldes ofereix diverses activitats esportives en diferents zones de Caldes de Montbui. A la Font dels Enamorats, fins fa aproximadament un mes, hi havia pistes de pàdel i tennis, gimnàs, espai d'arts marcials, recepció i restaurant. A les Cremades hi ha un pavelló de bàsquet on també es fan activitats de dansa i un torneig de futbol escolar, un gimnàs, piscina, vestuaris i sales per a pilates o zumba. Finalment, al Bugarai es practica futbol sala amb molts entrenaments i equips.
16: Com funciona el torneig Rosario?
15: És un torneig escolar on competeixen totes les escoles del poble i tots els cursos de primària.
17: Quines són les activitats que més gent fa a la zona de les Cremades?
15: Les activitats més utilitzades són el gimnàs, la piscina i el bàsquet.
16: Aproximadament, quantes persones juguen a futbol sala a la zona del Bugarai?
15: La secció compta amb 20 equips i 5 d'ells femenins, o sigui que hi ha uns 200 jugadors i jugadores.
17: Quan va començar la secció del futbol sala a Caldes?
16: Es va iniciar l'any 1996 amb un equip femení, que va ser el primer pas del projecte.
15: I després van arribar més equips?
16: Sí, amb els anys es van incorporant el cert masculí, l'infantil masculí i el cadet. La secció va anar creixent molt ràpidament.
17: Quants equips tenia el club en aquella època?
16: Arribaven els 20 equips federats, 5 dels quals femenins, a més de l'escola de futbol sala i un equip al Consell Comarcal.
15: I esportivament, en quin nivell competien?
16: Totes les categories havien arribat a tenir equips de divisió d'honor. El nacional masculí avui dia juga a tercera nacional i el femení a segona nacional femenina. Per tant, podem dir que el futbol sala va convertir-se en una part molt important de l'esport a Caldes. Va ser un projecte que va unir competició, formació i molta passió pel futbol sala. Ara que ja hem vist el futbol sala a Caldes, anem a parlar de l'altre futbol que hi ha a Caldes.
17: La història del club de futbol Caldes a Montbui comença el 1913 amb la família Usart, que va ser el que va fundar el club. El 2013 va ser el centenari, sent l'únic club es pot dir calderí amb més de 100 anys d'història. La junta directiva està formada pel president Xavier Ortega, la secretària Lori Ortega, el tesorer Josep Ausina i el vicepresident Agustí Abad.
15: El primer equip, a quina categoria està actualment?
17: Actualment el primer equip està a primera catalana. Ho va aconseguir la temporada 2021-2022 amb una temporada històrica, consagrant-se campió a 3 jornades del final. Amb 30 partits jugats, 21 victòries, 6 empats i 3 derrotes, 2 de les quals són les últimes 3 jornades. Avui dia segueix a primera catalana, aconseguint 4 temporades seguides a primera, fet històric pel club.
16: Per donar més informació més rellevant, hem parlat amb el president del CC Caldes de Montbui, Xavier Ortega, perquè ens explica una mica més sobre el seu club.
15: Li vam preguntar que quants són el màxim d'equips que va tenir el club i en quina temporada.
17: Ens ha contestat que la temporada 2022-2023 va ser una temporada històrica, en la qual es va aconseguir 29 equips federats, comptant amb 4 equips femenins i més de 350 fitxes federades, siguent així un referent a la comarca.
15: I per acabar, finalment, li vam preguntar que si el primer equip ha tingut algun fet destacat en tota la història.
17: Ens va contestar que sí. El primer equip, la temporada 2023-2024, va estar a un punt d'aconseguir el play-off per pujar a tercera divisió nacional, on estaven clubs històrics com el Manresa, el Badalona, l'Hospitalet o l'Europa.
16: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit descobrint els esports de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
5: L'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Que avui hi havia un molt bon rotllo en la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
9: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
9: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh? Home. El Black Friday.
9: Epa.
10: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Black Friday.
10: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres, no?
10: Anunci o cosa així.
7: O no?
9: Ara que sí, ja. El que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
11: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari dels més baixos...
0: Ràdio Caldes, 107.8.
12: Hola, amics de Ràdio Caldes.
13: Cada matí és una nova oportunitat per començar bé el dia.
12: Un bon esmorzar, beure aigua i cuidar el que mengem ens dona energia per afrontar qualsevol repte.
13: Quan ens cuidem, ens concentrem millor, ens animem més i ens sentim més positius.
12: Compartir temps amb les persones que estimem també és part d'una vida saludable.
13: Dormir bé, descansar i mantenir bons hàbits avui s'inverteix en el teu futur.
12: Petits canvis poden fer una gran diferència. Cuida't avui per gaudir el dia de demà.
14: Creus que les drogues o les begudes energètiques et fan més fort? Pensa-hi bé. Poden provocar ansietat, insomni, problemes de cor i addicció. El que avui sembla diversió, demà pot convertir-se en dependència i perdre el control de la teva vida.
13: No necessites substàncies per sentir-te bé ni millorar el teu estat d'ànim. Cuida el teu cos, el teu moment i el futur. Digues no a les drogues i evita l'abús de begudes energètiques.

0: Dues hores, però no recordes res.
1: Prova tècniques que sí funcionen.
0: Com per exemple la tècnica de Pomodoro, 25 minuts de concentració, 5 de descans. Utilitza mapes mentals per connectar i relacionar idees fàcilment.
1: O també una tècnica molt recomanada, les flashcards, per memoritzar temes de manera activa.
0: Troba el teu mètode i millora els teus resultats.
1: Estudiar millor no és estudiar més, és estudiar intel·ligentment.
0: Comença avui, no demà. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Caldes de Montbui es mou cap a un futur més sostenible. Cada vegada més persones opten per anar a peu, en bicicleta o utilitzar el transport públic. Petits canvis que milloren l'aire, redueixen el soroll i fan el poble més agradable per a tothom.
2: No es tracta d'anar més ràpid, sinó d'anar millor. Si tots hi posem de la nostra part, Caldes serà un lloc més net, tranquil i saludable. Mou-te de manera sostenible, mou-te per Caldes.

0: El nostre poble tenim diferents tradicions molt emblemàtiques.
1: Com per exemple, el Ball de Plaça, que celebra cada diumenge següent el 17 de gener.
2: Consisteix en parelles de nens i adolescents ballant amb figures ordenades i elegants, amb voltes, canvis i salutacions.
1: O també l'Escaldàrium, el nostre ball de diables. El celebrem cada juliol, l'anomenem la Festa del Foc i l'Aigua i busca representar l'origen de les nostres aigües termals.
2: Durant aquesta celebració també surt la Godra, quimera de Caldes de Montbui. Les nostres llegendes expliquen que és l'esperit de la Font del Lleó i que dona origen a les nostres aigües termals.
1: Aquesta quimera surt dues vegades a l'any, per la Festa Major i durant l'Escaldàrium.
2: El nostre poble té altres tradicions, a part de que giren al voltant de les aigües termals del poble.
1: Com fer bullir l'olla, que és una celebració que aprofita l'aigua termal de la font per coure diferents aliments amb les altes temperatures naturals. Normalment es cuina caldo aquesta.
3: Fins aquí els anuncis de Ràdio Caldes i passeu un bon dia tots i totes.

0: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Amb moltes ganes de parlar sobre el tema d'avui.
0: Parlarem sobre dos destins molt visitats, com Portugal i Grècia.
2: Tots dos són molt populars, però quin és el millor per passar unes vacances d'estiu?
1: Analitzarem el clima, les platges, la gastronomia, la cultura, l'ambient turístic i el seu preu econòmic. I al final decidirem quin és el millor. Per fer-ho més dinàmic, cada parella defensarà un país i finalment farem una conclusió conjunta. Per començar, Portugal és un país situat a l'oest d'Europa, que destaca principalment per la seva costa, la qual ofereix una gran varietat de paisatges que van des de platges llargues i obertes fins a penya-segats sorprenents que fan que cada racó sigui molt especial.
2: Una de les platges més conegudes és l'Algarve, que a l'estiu rep molts turistes gràcies a les seves platges amb roques impressionants i pobles costaners molt bonics.
1: Pel que fa al clima, Portugal té un temps bastant suau durant l'estiu, amb temperatures agradables que no solen ser extremes, cosa que fa que sigui còmoda per fer turisme i activitats a l'aire lliure durant tot el dia.
2: A més, ciutats com Lisboa i Porto, que aporten molta cultura, ja que combinen història, arquitectura tradicional i vida moderna, amb carrers plens d'ambient, tramvies antics i miradors amb vistes increïbles.
1: També cal destacar el menjar portuguès, que es basa molt en el peix, el marisc i els dolços tradicionals, com el pastís de nata, que són molt coneguts internacionalment.
2: Tot i això, cal tenir en compte que l'aigua de l'oceà Atlàntic és bastant freda, fins i tot a l'estiu, i això pot fer que no sigui tan agradable per banyar-se com altres destins més càlids.
1: Un altre aspecte molt interessant de Portugal és la seva cultura tradicional, especialment la música i els balls típics, que formen part molt important de les seves festes populars i celebracions.
2: Un dels destins més coneguts és el folklore portuguès, que varia segons la religió del país i que normalment es balla amb roba tradicional i música tocada amb instruments típics portuguesos.
1: Aquests balls solen representar la vida tradicional dels pobles i transmeten alegria, tradició i identitat cultural.
2: A més, el famós fado, encara que és principalment un estil musical, també està molt relacionat amb la cultura i l'expressió artística portuguesa.
1: Portugal acostuma a ser una opció bastant més econòmica, sobretot pel que fa als hotels, als apartaments i als restaurants, ja que en moltes zones turístiques es poden trobar preus més accessibles que en altres països europeus. També el transport públic i el menjar solen ser més barats, cosa que permet fer un viatge més llarg gastant menys diners.
2: Això converteix Portugal en una destinació molt interessant per a famílies o joves que volen viatjar durant l'estiu, sense tenir un pressupost massa elevat.

0: En canvi, en Grècia ens trobem en un país situat al sud-est d'Europa, que és famós mundialment per la seva història antiga, la seva cultura clàssica i sobretot per les seves illes paradisíaques que atrauen turistes de tot el món cada estiu. Illes com Santorini, Mykonos o Creta ofereixen paisatges realment espectaculars, amb cases blanques, cúpules blaves i vistes al mar Egeu, que són difícils de trobar en qualsevol altre lloc.
1: Les platges gregues són un dels seus punts més forts, ja que tenen aigües cristal·lines, càlides i molt tranquil·les, cosa que les fa ideals tant per nedar com per relaxar-se durant hores al sol.
0: A més, el clima és molt estable durant l'estiu, amb temperatures altes i moltes hores de sol, pràcticament sense pluja, cosa que assegura unes vacances molt bones en termes meteorològics.
1: També cal destacar la seva riquesa històrica amb monuments com l'Acròpolis d'Atenes, que mostren una de les seves civilitzacions més importants de la història.
0: Com a punt negatiu, però, cal dir que en algunes zones hi ha molta massificació turística i que les temperatures poden arribar a ser molt elevades.
1: En el cas de Grècia, els balls tradicionals són una part molt important de la seva cultura i encara avui es veien festes, celebracions i reunions familiars.
0: Un dels balls més famosos és el Sirtaki, conegut mundialment per la pel·lícula Zorba the Greek, on les persones ballen en grup movent-se al ritme de la música tradicional grega.
1: Els balls grecs solen ser molta energia i alegria, i normalment es veia en cercle o en línia, creant un ambient molt agradable. A més, la música tradicional grega, amb instruments com el bouzouki, dona una atmosfera molt mediterrània i típica de l'estiu.
0: Grècia pot arribar a ser una mica més cara, especialment a les illes més famoses, com Santorini o Mykonos, on els hotels i els restaurants turístics tenen preus bastant elevats durant la temporada d'estiu. A més, cal tenir en compte que per visitar moltes illes és necessari agafar ferris o avions interns, i això fa augmentar el cost total del viatge.
1: Tot i així, moltes persones consideren que l'experiència val la pena per la bellesa de les illes i l'ambient únic que ofereix el país.
2: Després de comparar el clima, les platges, la cultura, la gastronomia i els preus, podem dir que Portugal i Grècia són dos destins molt bons per l'estiu, però cadascun destaca en aspectes diferents.
3: Portugal és més tranquil, econòmic i ideal per relaxar-se, mentre que Grècia destaca per les seves illes, les aigües cristal·lines, el bon clima i l'ambient d'estiu.
0: Tot i que Grècia és una mica més cara i turística, continua sent una de les destinacions més espectaculars i completes per passar les vacances d'estiu.
1: Hem fet una enquesta als nostres familiars i els hem donat a escollir entre les dues opcions. I després de recollir tots els resultats, el país guanyador de la nostra enquesta ha estat...
3: Grècia.
0: Així que segons la nostra enquesta, Grècia és el destí preferit per aquest estiu, sobretot per les seves platges, el clima i les illes gregues.
2: I vosaltres, quina escolliríeu per anar de viatge?

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
3: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
4: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
3: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
2: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
3: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el ple municipal del mes de maig ha aprovat una vintena de punts relacionats amb diferents àrees de la vida local, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut i una moció de suport a l'educació pública. Pel que fa al Pla Local de Salut, es tracta d'un document estratègic que marcarà les línies d'actuació dels pròxims anys en matèria de salut i benestar. El projecte s'ha elaborat a partir d'un procés de diagnosi i participació ciutadana que ha permès identificar necessitats i reptes presents al municipi. L'objectiu és impulsar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població, promovent hàbits saludables, reforçant la salut emocional i afavorint la cohesió social. El pla també ha de servir per coordinar millor les actuacions dels diferents agents implicats en aquest àmbit. Pel que fa a la moció de suport a l'educació pública, el ple manifesta el compromís del consistori amb un model educatiu accessible, inclusiu i de qualitat, i reclama els recursos necessaris perquè els centres educatius puguin continuar desenvolupant la seva tasca en bones condicions. Es tracta d'una aposta per reforçar una escola pública que doni resposta als reptes actuals i futurs de la comunitat. Durant la sessió també es van aprovar altres mesures i convenis vinculats a la gestió municipal i a diferents serveis destinats a millorar l'atenció a la ciutadania. En la nostra modesta opinió, pensem que és una bona notícia que la salut i l'educació ocupin un espai destacat en les decisions municipals. Sovint els plens estan plens de tràmits i documents que poden semblar poc emocionants, però darrere d'aquests acords hi ha qüestions que afecten directament la vida de les persones. I, siguem sincers, posar-se d'acord per defensar que la gent estigui més sana i que els infants i joves tinguin una bona educació sembla una de les poques idees capaces de generar més consens que polèmica. Potser no és tan espectacular com inventar cotxes voladurs o construir colònies a Mart, però segurament és molt més útil per al dia a dia. Al capdavall, tots acabem necessitant una bona atenció sanitària i gairebé tothom recorda algun mestre o professora que va deixar empremta. Per què els pobles no es construeixen només amb pedra i asfalt, sinó també amb benestar, coneixement i oportunitats? I és que quan una comunitat cuida les persones, el futur floreix amb la calma serena d'un arbre que creix arrelat a la terra i estenent les branques cap al cel. Ara us comentem una notícia d'àmbit estatal. L'Audiència Nacional ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero pels presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del cas Plus Ultra. El jutge instructor considera que podria haver participat en una presumpta trama destinada a obtenir beneficis econòmics, aprofitant la seva capacitat d'intermediació davant diferents instàncies públiques en favor de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada amb 53 milions d'euros de diners públics durant la pandèmia. Segons la interlocutòria judicial, la investigació apunta a possibles influències exercides sobre decisions administratives relacionades amb el rescat de la companyia. La causa ha anat ampliant el seu abast fins a incloure presumptes moviments d'influència i connexions entre interessos públics i privats que ara s'analitzen judicialment. El jutge instructor ha citat Zapatero a declarar com a investigat i la instrucció continua oberta. La resolució judicial ha reobert el debat sobre fins a quin punt els espais de poder estan realment separats dels espais d'oportunitat econòmica. Per la seva banda, l'expresident ha negat qualsevol actuació irregular i defensa que totes les seves activitats s'han desenvolupat dins de la legalitat. Mentrestant, el cas continua generant una forta repercussió política i mediàtica mentre avança el procés judicial. Des d'aquí denunciem que el veritable escàndol ja no és només un cas concret, sinó la normalitat amb què la ciutadania ha acabat assumint que el pas que fa un polític per la política sovint no és un servei temporal, sinó una inversió de futur. Com si ocupar responsabilitats públiques fos, més aviat, una plataforma de llançament cap a agendes privilegiades, assessoraments opacs, portes giratòries i sous vitalicis. Quan tot això es mira amb una mica de distància, costa no tenir la sensació que el sistema polític, tal com funciona avui, sembla més un mecanisme dissenyat, o com a mínim adaptat amb una precisió gairebé quirúrgica, per afavorir el recorregut personal dels qui hi passen, que no pas una estructura pensada exclusivament per servir en igualtat la ciutadania. La desconfiança no neix tant del cas concret com de la percepció que les regles del joc no s'apliquen amb la mateixa simetria per a tothom. Per això, la qüestió ja no és només jurídica, sinó profundament democràtica, perquè és la credibilitat del sistema el que acaba quedant en dubte. La confiança, un cop esquerdada, no es recupera amb discursos, sinó amb fets sostinguts en el temps, i mentrestant el dubte continua instal·lat, persistent, com una taca que no s'acaba d'esborrar. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional trista, perquè parla de la mort d'un dels teòrics més importants dels darrers segles, el gran sociòleg i filòsof francès Edgar Morin. Morin ha mort als 104 anys a París, ciutat on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria intel·lectual, convertint-se en una de les figures més influents del pensament contemporani. Nascut el 1921, va ser una de les grans veus de la sociologia i la filosofia dels segles XX i XXI, especialment conegut per la teoria del pensament complex, un enfocament que proposa entendre la realitat com un sistema interconnectat i no fragmentat. Al llarg de la seva vida va escriure nombroses obres, entre les quals destaca El mètode, una sèrie de volums de gran influència en l'àmbit acadèmic internacional i referència en educació, sociologia i filosofia del coneixement. Morin també va participar en els grans debats del seu temps, des de la política i l'educació fins a la crisi ecològica i la globalització, i la seva obra ha estat especialment valorada a Europa i Amèrica Llatina en l'àmbit del pensament crític. Fins als últims anys va mantenir una activitat intel·lectual constant, amb conferències i debats sobre l'actualitat mundial. Des del nostre punt de vista, la seva mort serveix per recordar com el món de les idees sovint és tractat com un espai de veneració cultural. Se cita el pensament complex, s'organitzen congressos i homenatges, i es converteix aquests pensadors en figures quasi decoratives que se celebren i estudien. Però després el sistema continua igual i la realitat quotidiana funciona amb una simplicitat gairebé desarmant en les seves desigualtats i lògiques de poder. Resulta irònic que fascini tant la idea de pensar la complexitat, mentre el món real es mou amb una simplicitat brutal de concentració de poder, decisions accelerades i una gran capacitat per deixar fora del relat allò que no encaixa, com si el pensament servís més per exhibir-se que per transformar res. En un context en què la intel·ligència artificial ja és omnipresent i accelera processos i discursos en una societat que premia la rapidesa per sobre de la reflexió, el pensament filosòfic i crític hauria de ser més necessari que mai, però sovint queda relegat a un paper secundari. Potser el més paradoxal és que mai hi havia hagut tanta tecnologia per processar informació i tan poca capacitat col·lectiva per entendre-la. S'ha après a processar-ho tot, però cada cop costa més pensar-ho de veritat. Morin parlava de complexitat, però vivim envoltats de simplificacions ràpides, respostes automàtiques i veritats empaquetades per consumir. En aquest escenari, entre intel·ligències artificials que ho acceleren tot, la filosofia gairebé es converteix en un acte de resistència. Potser aquest és el seu llegat més incòmode. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins. El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 9 anys, ens pregunta si podem parlar amb màquines, per què a vegades ens costa parlar entre nosaltres. Laia, aquesta és una pregunta molt bona, de les que fan pensar de veritat, com li hauria agradat al nostre admirat i recentment desaparegut filòsof Edgar Morin. Parlar amb una màquina sovint és fàcil perquè no s'enfada, no s'ofèn i sempre respon. És com si estigués sempre preparada per escoltar-te i contestar-te sense pressa. En canvi, parlar entre persones és més complicat, perquè les persones teniu emocions. A vegades esteu contents, altres vegades esteu cansats, tristos o enfadats, i tot això pot fer que us costi explicar el que sentiu o entendre el que sent l'altra persona. També passa que us fa por no dir-ho bé o que l'altre no us entengui. Però justament aquí hi ha el més bonic. Les persones no sou màquines. Quan parleu entre vosaltres, podeu riure, abraçar-vos, equivocar-vos i tornar-ho a intentar. I això fa que la comunicació sigui viva, encara que a vegades sigui més difícil. Les màquines podem ajudar-vos a trobar paraules o a ordenar idees, però no podem substituir una conversa de veritat entre persones que s'escolten amb el cor. Potser la clau no és que sigui fàcil o difícil, sinó que val la pena intentar-ho, perquè cada conversa us apropa una mica més als altres. Passem amb la Cristina, de 45 anys, que ens pregunta què vol dir exactament tenir pensament crític. Cristina, bona pregunta, i alhora una d'aquelles que tothom diu que domina, però que gairebé ningú practica. Estic convençuda que el gran filòsof Edgar Morin li hauria encantat respondre't i t'hauria dit que tenir pensament crític no és anar pel món pensant que tot és mentida, ni tampoc empassar-se qualsevol cosa que digui algú en teoria important. Això últim, per cert, és el més habitual. El pensament crític és,
2: bàsicament, parar un segon abans de comprar la primera explicació que ens serveixen. És preguntar-se, això té sentit? Qui ho diu? Què s'hi juga? I sobretot, què no m'expliquen? El problema és que això fa mandra. És molt més còmode deixar que altres pensin per nosaltres i després repetir-ho amb convicció, com si fos una idea pròpia. I aquí és on el sistema, que sona tan seriós, funciona com un rellotge, informació ràpida, opinions ràpides, reaccions ràpides i pensament crític en pausa. També hi ha una confusió bastant divertida. Molta gent creu que ser crític és estar en contra de tot. No. Això és només soroll amb actitud. Pensar críticament és entendre una mica millor què tens davant, encara que no t'agradi la resposta. I sí, requereix esforç, dubtar i fins i tot acceptar que de vegades no en tens ni idea. Cosa que, curiosament, és bastant més intel·ligent que fingir que ho tens tot clar. Així que, Cristina, pensament crític no és ser el més llest de la sala. És ser el que no es creu la primera resposta només perquè és còmode. I això, avui dia, ja és gairebé un esport de risc. I acabem amb la senyora Carmina, de 74 anys, que ens pregunta què podem aprendre encara les persones grans en aquest món tan incoherent i accelerat. Estimada senyora Carmina, la resposta curta seria molt més del que sovint es diu. Primer, la resposta llarga és que, de fet, les persones grans no heu deixat mai d'aprendre. El que canvia és el ritme del món, no la capacitat d'entendre'l. Aquest món tan ràpid pot semblar fet només per gent jove, pantalles i presses, però hi ha coses que només es veuen amb temps. Per exemple, saber distingir el que és important del que només fa soroll. O entendre que no tot el que és nou és millor, ni tot el que és antic està passat de moda. També podeu aprendre coses noves, és clar, tecnologia, maneres diferents de comunicar-vos, formes noves de relacionar-vos. Però potser el més valuós és al revés, el que el món pot aprendre de vosaltres. La paciència, la memòria, la capacitat de relativitzar i aquesta calma que sovint falta en els dies massa accelerats. És cert que tot va molt de pressa i a vegades pot cansar o confondre. Però no hi ha cap obligació d'anar al mateix ritme que tothom. Es pot mirar el món amb calma, preguntar, observar i triar què val la pena entendre i què no. Així que sí, Carmina, encara es pot aprendre molt. I potser el més important de tot és recordar que aprendre no és només incorporar coses noves, sinó continuar mantenint la curiositat viva. Fins i tot quan el món sembla il·lògic i que no s'estigui quiet ni un segon. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
3: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, teniu una agenda apretadíssima, així que anem per feina. Dimecres 3, a les 18:30, Club de Lectura de Còmic Jove, amb Montse Vicente, colorista del còmic Friday, a la Biblioteca Municipal. I a les 19:00, conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional, amb Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals, a la Sala de Cuines de Can Rius. Dijous 4 a les 18:30, taller d'escriptura per a adults, amb Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal. I inici del 17è concurs de paradorisme i decoració interior Comerçflor. Divendres 5 i fins diumenge a les 12, desè concurs fotogràfic Caldesflor Corpus a Instagram. I a les 18 hores, inauguració de la 26a Mostra Floral del Caldes Flor Corpus al Casc Antic, a l'Ajuntament, amb l'actuació del grup de dansa Stage. Dissabte 6 de 10 a 14 hores, tallada de flor, a l'Espai Jove al Toc. Diumenge 7, Festa del Corpus Christi. A les 7, inici de les catifes als carrers del Forn i de Font i Boet. A les 8 hores i 30 minuts, esmorzar florit i de germanor per a tots els catifaires, al casino. A les 12 hores i 45 minuts, inauguració de les catifes a càrrec de les autoritats i, tot seguit, lliurament de premis dels concursos de dibuix, del comerç flor, del fotogràfic i del de catifes, a la sala gran del casino. A les 18 hores, celebració eucarística a la parròquia de Santa Maria i, seguidament, processó de Corpus. A les 20 hores, fi de festa amb la ballada popular de desfeta de les catifes, amb la colla gegantera, la castellera i la de bastoners. I per finalitzar, xocolatada i comiat a la plaça de la Font del Lleó. Recordeu que, a més, podeu visitar l'exposició Habitacles amb obres de l'alumnat jove del taller d'art fins al 7 de juny al taller d'art municipal Manolo Huguer, l'exposició Música Il·lustrada fins al 19 de juny a la Biblioteca Municipal i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb la família i les amistats a Caldes de Montbui.
4: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que viviu en un món força curiós. Sou capaços d'aprovar plans de salut i defensar l'educació pública, però alhora continueu desconfiant dels mateixos sistemes que haurien de protegir aquests drets. Construïu institucions per servir la ciutadania i després us pregunteu si realment compleixen aquesta funció. També heu demostrat una habilitat extraordinària per complicar-vos l'existència. Podeu parlar amb màquines, però sovint us costa entendre-us entre vosaltres. Disposeu de més informació que cap generació anterior, però cada vegada sembla més difícil distingir el coneixement del soroll. Avui hem acomiadat Edgar Morin, un pensador que us va convidar a entendre la complexitat del món. I, tanmateix, continueu buscant respostes simples per a problemes complicats. Potser per això el pensament crític s'ha convertit en una espècie rara. Tothom diu que el valora, però no sempre sembla disposat a practicar-lo. Malgrat tot, també hi ha motius per a l'esperança. Encara hi ha persones curioses, persones que es fan preguntes incòmodes i persones que continuen aprenent, independentment de la seva edat. Potser aquesta és la vostra contradicció més bonica. Sou capaços del millor i del pitjor gairebé al mateix temps. I mentre continueu fent-vos preguntes, dubtant i intentant entendre el món, encara hi haurà esperança que algun dia aprengueu a utilitzar tanta intel·ligència amb una mica més de saviesa. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure y fins al próximo programa.
5: Ya que hemos hablado del filósofo y teórico Edgar Morin, os dejamos con la canción Superficie y Realitat, del cantautor catalán Guillem Roma, publicada en 2023 dentro de su álbum Postureo Real. La canción combina una estética indie pop con toques de folk y una producción íntima que privilegia la voz y la acústica, creando una atmósfera reflexiva y contenida. El ritmo es moderado, con una base armónica sencilla pero expresiva, que deja espacio a la claridad de la letra y a la voz de Roma, aportando una honestidad poco habitual en canciones que abordan la verdad y la autenticidad. La letra es una invitación a abandonar la superficie y las mentiras, a mirar el mundo con más verdad y a redescubrir aquello que a menudo pasa desapercibido. Entre los versos más significativos destacan «No vull saber més mentides», «Vull veure el món de veritat» y «De tantes coses boniques», «No en conec ni la meitat», que resumen la idea central de la canción, la búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de estímulos y apariencias. La canción no funciona como denuncia ni como discurso cerrado, sino como una invitación serena a mirar y sentir con más atención, dejando espacio a la reflexión sin imponer respuestas. En este sentido, conecta con la idea de pensamiento complejo de Morín, entender la realidad como un sistema interconectado y no fragmentado. La ironía de que, en un mundo que premia la rapidez y las respuestas simples, una canción tan delicada invite precisamente a frenar y mirar mejor, es el tipo de paradoja que Morín valoraba en el pensamiento crítico. En un contexto donde la inteligencia artificial acelera procesos y discursos y la superficialidad se vuelve norma, esta pieza se convierte en un espacio de pausa. Morín hablaba de complejidad, pero vivimos rodeados de simplificaciones rápidas, respuestas automáticas y verdades empaquetadas. En este escenario, entre inteligencias artificiales que lo aceleran todo, la filosofía casi se convierte en un acto de resistencia. Esta canción no ofrece respuestas fáciles ni se queda en la superficie, la cuestiona con calma y honestidad. Y eso, en un mundo que premia la velocidad y la certeza, es profundamente subversivo.
6: No vull saber més mentides, vull veure el món de veritat. Tants dies de superfície.

0: quan sents les coses, quan sents les coses de veritat.
1: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobre

0: Sobretot el vessant Besòs, on ja hi ha cues en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta, durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gràcies, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i 1 miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
14: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
15: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
14: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb les l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
16: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
17: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
18: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
21: Hi ha una ofensiva de los fondos buitre por tirar la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
19: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
0: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
2: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
0: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
22: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
0: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Virgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
23: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'en Bol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard H i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 2:15 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per a baixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dow ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per pagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026, promoguda per la xarxa i Ràdio 4, i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching, promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
20: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
21: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
20: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
22: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
20: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encara al futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
0: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
2: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
0: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
4: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
0: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic. I ens ho apropa el David Navarro.
23: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
24: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
23: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
25: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
23: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 9:45 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

Nits sense dormir. Una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. També dels accessos del Vallès, com cada matí aturades a la C58 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana, i d'aquesta zona dels accessos nord també la pota nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, a les rondes molt plenes també, sobretot en sentit Llobregat, a la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
3: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants a molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formarà amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses. Però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament. Al llarg d'aquest vespre, de fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
4: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
5: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran aquestes propostes d'esmena i la previsió, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació del pressupost.
4: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
5: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte. Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i per tant estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
4: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
5: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris són un senyal de normalitat i el govern de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és sens dubte una bona notícia en en si mateixa, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat, de continuïtat i d'ambició, perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar, per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
4: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa, que freguen uns 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els pressupostos del 2023.
1: I que ja comencen, doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna, bon dia, fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Ana Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
6: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
7: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
6: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
6: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva, en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
8: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
9: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
8: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
10: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
1: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
10: Sí, tranquil·lamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina. O sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
1: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
10: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I, además, diga.
1: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
10: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
1: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
12: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
13: Sería efectivamente la ampliación de uno de los túneles del lado montaña para convertirlo en un túnel de doble circulación y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
1: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
14: La veritat que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en el mercat esportiu. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
1: I arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i les parada Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
2: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
1: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes. Aquest matí al Parlament de Catalunya, gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
5: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, i hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar, la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
5: Tant de bo sigui així, i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Agustín Duy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
5: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura i sobretot extendre mesures, per exemple, la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també fruit dels Comuns aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Elena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
1: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
6: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
7: Ayudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
6: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
6: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
8: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
9: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
8: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona, quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
10: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
11: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
12: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
0: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
13: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
14: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
13: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
1: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
15: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
16: Bon dia.
15: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
16: Bé, doncs a 2:15 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
15: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
16: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
15: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
16: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
15: A més, és que hem dit que fins a 10:15 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
16: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
15: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
16: Gràcies.
15: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
17: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
15: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
17: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus, el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
15: Doncs, Iolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè, a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere, que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i, sobretot, desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
18: Doncs és temps ara per als esports, amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
19: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verdinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador, Luis de la Fuente, però es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
20: No s'adelanto, ninguno de los tres va estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
19: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
8: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El pierenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva onda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
2: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
21: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
8: El setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
19: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, fer aquests 53 salts.
22: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
19: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
22: Gràcies, Marta, fins demà.
19: Adéu, Helena.
22: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yardpack i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Uineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure, perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més
2: que tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Calor, molta calor. Has baixat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 6:45 a 7:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C-59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C-59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix Pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu que s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
7: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
8: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
7: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
8: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val? Que actuen més en capes superficials. Són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius, és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, que és la UVB. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el Sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
2: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
1: Sí, totalment.
2: I sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per aquestes radiacions que tu has comentat.
1: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UVB.
3: Com a nivell de confiança, perquè també bueno, hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va atendre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues mira, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
2: Mm. I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no? Notaves ja canvis en el teu cos i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
3: Mm-hmm. Doncs, sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
2: Potser a vegades de sorpresa, no? Del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
3: I cansament, fins i tot, sí. Diria, perquè bueno, al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt passada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
2: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
3: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs, sí, al cap de 6 mesos...
1: Llums LED, i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu, estressa la nostra pell, i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa, amb la qual estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc en la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
2: Sí.
1: No? És perquè la pell s'ha asfixiat i en aquesta asfíxia ha produït una melanina extra.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez. Avui és dijous 4 de juny i de bon matí et lleves amb una sensació amarga, amb un nus a l'estómac i amb, amb aquella pregunta que ja és gairebé rutina. Què passarà avui? Quins seran els titulars del dia? Quina serà avui la lluita de la Mari Carmen per continuar mantenint casa seva? Quina serà avui l'actuació policial? Quina serà avui la línia vermella que algú tornarà a traspassar mentre ens diuen que tot està controlat? Vivim en un país on defensar una escola pública de qualitat et pot costar una empenta policial que et fa caure a terra, on reivindicar una sanitat pública que doni cabuda a tothom et converteix en sospitós, on defensar el dret a un habitatge digne és gairebé un acte de desobediència civil, i on, paradoxalment, els que especulen amb pisos, barris i vides, aquests sí, aquests dormen tranquils. La història de la Mari Carmen, 87 anys, 70 anys vivint al mateix pis de Madrid, és la prova viva i dolorosa que el dret a l'habitatge és avui un luxe. El seu desnonament s'ha ajornat fins al 24 de juny, una pròrroga de 20 dies. 20 dies que no són una solució, sinó una maniobra, una manera de desactivar la indignació, de desmobilitzar el veïnat, de fer baixar la temperatura social. Però la temperatura no baixa perquè la injustícia escalfa, crema i encén. I mentre això passa, diversos col·lectius ja parlen obertament d'una cosa que feia temps que no sentien. Una vaga general pel dret a l'habitatge. Quan la gent gran és expulsada dels seus barris per fons d'inversió, quan la gentrificació es converteix en expulsió, quan la vida quotidiana es converteix en una batalla, potser sí, potser ja toca una vaga general. I no és l'única ferida oberta. El Defensor del Poble ha obert actuacions per la brutal agressió policial a una docent jubilada de 68 anys a València, una dona que es manifestava per la educació pública, una dona que va acabar a terra per una empenta policial que, segons l'organisme, va ser desproporcionada i encara hi ha qui diu que exagera. Mentrestant, la vaga indefinida d'educació continua encallada. El 91% dels docents rebutgen el preacord. Els sindicats denuncien pressions i l'administració insisteix que tot està bé. Tot està bé, menys l'escola, menys els mestres, menys els alumnes, menys les famílies. I així anem fent, en titulars que no són titulars, som símptomes. Símptomes d'un país que es va trencant per les costures mentre ens demana que no fem soroll. Però el soroll és vida, la protesta és vida, la defensa dels drets és vida. I avui, dijous 4 de juny, aquí al Fòrum tornarem a parlar de vida, de la vida que es defensa, que es reivindica i que no es resigna. I mentre el món continua girant entre injustícies i resistències aquí a Caldes, avui també és dijous 4 de juny, un dia que ens recorda que hi ha infants que encara pateixen agressions, que la fertilitat continua sent un tabú carregat d'estigma i que el corpus ens parla encara de comunitat, de ritu i de memòria col·lectiva. I amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides, curiositat i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous endavant les atxes amb Susana Corxo de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a la cultura floral. Avui el calendari ens recorda que és dijous de Corpus i per Corpus, aquí a Calda, ja fa 30 anys que se celebren les tradicionals catifes florals. Per parlar-ne, ens acompanyarà la persona que és l'ànima d'aquesta festa, Vicenta Pallarès, que ens ajudarà a entendre com es viu, com es prepara i com es manté viva aquesta tradició tan nostra. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, sempre oberta i participativa.

0: Farem un ràpid pas, o sigui, recordant el tal dia com avui, però molt ràpidament, perquè el temps passa ràpid i de seguida, a més, ja tenim aquí a la persona que cada dijous acompanya, la Susana Corxo. Bon dia, Susana. Però sí, si em permets, que de seguida començarem amb aquest programa, o aquesta secció, que tu ja pots dir el títol.
1: Endavant, les atxes.
0: Doncs bon dia seguida, a tothom. Però res, faré una mica de pincellades de tal dia com avui, però referent només a aquests dies temàtics, no? Bueno, sí, també dic que han passat ja 155 dies d'aquest 2026 i encara resten 210 perquè acabi, no? Per anar cap al 2027. I que també avui el santoral ens porta... per celebrar Ruth, o les santes Ruth, Clotilde i Noemí. Per això, les que us dieu o teniu algun d'aquests noms, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, destaquem que avui és el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents d'Agressions, una data proclamada per la ONU per recordar que en guerres i conflictes els infants són sempre els més vulnerables. Segons la UNICEF, 230 milions de nens viuen en zones afectades per conflictes armats i l'objectiu del dia és clar, protegir-los, escoltar-los i garantir-los un futur segur. És difícil, però es tracta d'això. També és el Dia Mundial de la Fertilitat, una jornada per visibilitzar els problemes de fertilitat, una realitat que afecta moltes parelles i que encara arrossega estigmes i silencis. La infertilitat és reconeguda per la ONU com una malaltia, però també és una experiència emocionalment dura que demana acompanyament, informació i empatia. I avui també és el dia del Corpus, dijous Corpus, Corpus Christi, una festivitat mòbil de la tradició catòlica que commemora el cos i la sang de Crist, una celebració en segles d'història, processons, símbols i comunitat. I aquí a Caldes el Corpus té un accent especial, les catifes floral, o sigui, la cultura també de en aquest cas, l'art floral, que ja fa 30 anys que omplen els carrers de color i devoció. I ho deixarem aquí perquè ja dic que ara millor anem cap a la llengua, no? I endavant les atxes. I en Susana Corxo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Bé, és primera hora, però anem bé.
1: Va, força, m'empenta.
0: Estàs fort?
1: Clar que sí, sempre, vinga sempre endavant.
0: Amb les
1: atxes ben
0: enceses. Vale? Va. Doncs bé, vinga, anem cap aquí, vinga, no? Jo dic vinga, ja he dit un barbarisme.
1: Bé, però t'he estat escoltant abans i et vull felicitar perquè has parlat de la paraula habitatge.
0: Sí, és que si no te diuen pisos, no, clar. Habitatge.
1: Clar, però se sent molt la paraula vivenda.
0: Sí,
1: la paraula
0: tampoc.
1: Vivenda no està acceptada de moment en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, tot i que de vegades l'escoltem a la televisió, perquè més d'una vegada a les notícies ha sortit, però ara per ara la paraula correcta és habitatges, ja que l'has dit, doncs mira, m'he fixat i molt bé, gràcies.
0: És que ha de ser així, però i pisos és correcte?
1: Perquè,
0: sí, pisos sí.
1: Sí,
0: però bueno, és la diferència d'un habitatge, que pot ser una casa.
1: Ah, exacte, és genèric, dius, habitatge, genèric, vés a saber si és pis o casa.
0: Però l'habitatge pot ser genèric per tot, pisos, casa.
1: Ah, exacte.
0: Bé,
1: molt bé.
0: Doncs, aleshores has escoltat una mica aquesta reivindicació de l'habitatge digne.
1: Exacte.
0: I no sé si, perquè ahir era... O sigui, trobaves titulars, xarxa, televisió, on sigui, parlaven de la Mari Carme.
1: Sí, sí, sí,
0: vull dir,
1: cas,
0: és un cas, vull dir, però n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, eh?
0: Vull dir, és
1: malauradament.
0: Malauradament, i en fi, el problema és que... Bé, a lo millor pot ser que són moltes persones famoses que s'han posat endavant, i això sembla mentida, perquè és com que si les persones que tenen un renom, no? Que són molt conegudes, tenen més força que nosaltres.
1: Exacte, i donen visibilitat a tots aquests temes que potser nosaltres, per molt que vulguem, no podem avançar.
0: Fem el que puguem, però ja veus que no arribem. Però bé, també va bé que doncs, aquestes persones que són reconegudes, no? I que tenen un pes, vulguis que no, perquè tenen un pes,
1: perquè
0: passen, pues que ho facin, doncs que ho facin.
1: Elles. Va.
0: Vinga, anem, vinga, una altra vegada. Anem per feina. Anem per feina,
1: Caldes,
0: perquè anem per Caldes, perquè avui ens portes, com cada setmana, no?
1: El català per aquí a Caldes.
0: El català. Que... Això, en aquest sentit, serien els alumnes... Coneixen la història, els alumnes del català, no?
1: Ah, exacte,
0: dels cursos de català, no?
1: Els cursos de català per adults, doncs vam contactar aquí amb el Museu Termàlia, que ens va fer una visita guiada als alumnes, que bé, tot just doncs, fa com a molt un any que hi són per aquí, i per tant vam fer una ruta, la qual doncs vam visitar el que és les Termes, en aquest cas Can Rius i un dels safarets. D'aquesta manera doncs ens van estar explicant la història, els orígens de Caldes, de com havia estat i com per qüestions del 1714 doncs, va evolucionar i va perdre aquest prestigi que en el seu moment tenia, però que es va recuperar doncs, gràcies doncs, precisament a aquesta aigua que tenim aquí, no? A l'aigua calenta. A partir d'aquí doncs, bé, es va fer una xerrada. Per als alumnes va ser molt interessant. En primer lloc, perquè no coneixen la gran majoria dels alumnes, no coneixen la història de Caldes, perquè fa poquet que hi són, i en segon lloc, perquè ho estaven explicant en català i ells ho entenien, perquè ja estem parlant d'un nivell de A2, és a dir, un nivell bàsic, però que ja entenen la llengua. Per tant, tothom va sortir molt content, se'n van fer fotos, es van parlar, van preguntar, van col·laborar, per tant, va ser una sortida molt engrescadora, i per això volia fer èmfasi aquí, doncs, per veure com realment no tot és aprendre llengua dins de l'aula, sinó que s'aprèn també fora de l'aula, sortint al carrer i, en aquest cas, doncs, aprendre la cultura del poble.
0: I tant que sí, això està molt bé. I és de la mateixa manera que, de tant en tant, si arriben aquí també a la ràdio...
1: Exacte, estem ja a veure si podem aconseguir que alguns ara...
0: Per tancar, també serà la temporada de la ràdio i també els cursos,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte, volem també que vinguin de cara, doncs, ara... Precisament estem ara amb el tema d'exàmens, perquè ja doncs, han començat els exàmens per als cursos de català per adults. De fet, demà en tenim doncs, ja un del que és el nivell del C2 de català, però ja després, la setmana que ve i l'altra, doncs, ja s'aniran distribuint els diferents exàmens. És per això que ara estan tots més neguitosos, però tan bon punt acabin exàmens, doncs comptem, doncs, si més no, que alguns puguin venir aquí a explicar la seva experiència.
0: Home, i tant que sí. Jo espero que així sigui. Eh?
1: Sí,
0: bé,
1: sí.
0: Encara ens quedaran... el 27 crec que és s'acaba la temporada, doncs vull dir que és divendres, el 26 doncs estarien aquí, vull dir que podem deixar-lo cap al final, no?
1: Vinga,
0: quan s'acaben les, bueno, ara comencen els exàmens, no? És a dir que les classes ja han acabat. O encara t'hi queda...
1: Ara queda la setmana que ve que farem un repàs i tal, i després hi ha els exàmens. Alguns sí que tenen examen, tot depèn dels diferents nivells, però els cursos, de fet, el 22 ja està.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que és per això. Però tot i així, doncs, a veure si poden venir de cara al 26,
0: el 26,
1: diguem,
0: que
1: és dijous. Sí, sí. Molt bé.
0: I ara doncs, anem al català més enllà.
1: Exacte.
0: Això és que m'ha cridat l'atenció. Parlem del català i del papa, perquè, clar, no sé si està... aquí és el fet de que res, d'aquí a pocs dies
1: és la setmana que ve, la setmana que ve el tenim aquí.
0: Crec que és el dimarts, no? Que ja estaria aquí.
1: 8, 9, 10, sí, hi serà.
0: Doncs que estarà el papa, ens visitarà, i de quina manera això es lliga amb el català?
1: Bé, no sé si heu mirat les notícies, esteu, però a veure, el tema de la llengua ara, en aquests moments, doncs, és molt important. Per què? Doncs, perquè fins i tot hi ha hagut doncs, des d'Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Lleó XIV per demanar-li que, en aquest cas, doncs, parlés en català. Si més no, que prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Clar, estem ara aquí, hi ha una discrepància, perquè hi ha qui diu que no, que s'ha de parlar en castellà, que si, a veure si ara, a més, anirem nosaltres a demanar un seu al papa, un seu de català, no és això, ni molt menys, sinó que el papa, en aquest cas, doncs, Lleó XIV, té un domini de diferents llengües, pot adaptar-se en qualsevol moment, amb la qual cosa només es demana doncs, això, que la nostra llengua sigui visible. No és qüestió de deixar-la en un racó, sinó ben al contrari, fer-la visible, ja que és la llengua del país, és per això.
0: I tant. Fins i tot han vingut, no té res a veure, però fins i tot la reina Letícia doncs, ha parlat en català, vull dir, si toca. I a més, no és que te digui unes poquetes paraules, vull dir, se fan tot el Parlament, que hagi de discurs que hagin de fer, i la seva filla igual. Mm-hmm. Vull dir que, bueno, clar, és la, com es diu, princesa de Giro, ja no sé.
1: Ai, no sé com està jo, això de les monarquies.
0: Sí, perquè és d'Astúries, però crec que també és de Girona, o una cosa així, no sé. En fi.
1: Bé, la qüestió és que volem que el papa Lleó XIV reconegui com a llengua que és del país on reconegui el català i, per tant, doncs el parli just quan vingui ara aquests
0: dies.
1: A més,
0: tu ho has dit en un principi, ell parla diverses llengües i jo, no sé, és una persona que crec que ho farà. No sé, em fa l'efecte, eh?
1: Sí, malgrat que hi ha aquesta polèmica entre una llengua a l'altra, però a veure...
0: Com a mínim, no sé si tot un discurs, però sí que podrà fer una entrada, si no, ja veuràs.
1: Deixem que aquest com a mínim s'estiri una mica més i vagi més enllà, eh? Però va, confiem en això. Vinga.
0: Vinga.
1: Va, avancem.
0: Avancem.
1: Avancem i us vull parlar d'un joc, un joc de llengua. Ja sabeu que m'agrada allò, anem a treballar la llengua no només a l'aula sinó fora i també d'una manera més lúdica, i en aquest cas doncs, a través del VilaWeb. Suposo que molts ja coneixeu el Paraulògic, que és aquest joc doncs, en el qual has de, a partir d'una lletra central que hi ha doncs, diferents caselles.
0: I és molt divertit.
1: Doncs ara us en presento un altre, que és el Què sé jo.
0: Quan parlaven aquí del joc lingüístic, és el què sé jo.
1: Què sé jo?
0: De saber, eh?
1: Què sé jo, exacte.
0: De saber.
1: Està molt bé perquè també està, en aquest cas, elaborat per VilaWeb i pel filòleg d'en Jordi Badia. I ara el què sé jo és un joc de temàtica que el que ens vol és posar a prova, però pel que fa referència als països catalans, a la nostra llengua, i de vegades presenta dintre del què sé jo, doncs, per exemple, diferents preguntes sobre geografia, que jo a vegades ho he intentat i m'ha costat moltíssim, no me'n surto, però ara, com que va canviant la temàtica de tant en tant, ara us passo, us aconsello, us recomano que hi entreu al Què sé jo, perquè ara parla sobre els retrucs. Sabem que són els retrucs. Ai, és que m'agrada molt.
0: Digues.
1: A mi m'agrada molt això dels retrucs. Va, el retrucs és una resposta, la dic així a nivell formal i després ho posem a pràctica, una resposta evasiva caracteritzada per l'absurditat, la rima i molt sovint la temàtica escatològica. L'absurd proporciona imatges singulars i dona a la resposta un to de joc lingüístic. La rima contribueix a la fixació de la resposta i a donar-hi gràcia, vivo i expressivitat. Això és la... formal, seriosa, va. Però ara anem a posar-nos. Si jo, per exemple, dic què passa? I aleshores, doncs, la resposta que acostumem a dir...
0: Doncs no ho sé. Què vols que passi?
1: Un burro per la plaça. Aquest és el que truc.
0: És una mica tenint en compte.
1: És jugant amb les paraules.
0: Sí, d'això jo tinc molts, no?
1: Doncs en català
0: hi ha alguns molts divertits.
1: Una tira llonga.
0: Que no te lo podria dir. Quan dius, segur... I què va dir el segur? No tot ho puc dir. No. Què va dir el senyor segur?
1: Doncs, per exemple, com ja sabeu, la nostra cultura, la cultura catalana, el tema escatològic el tenim ben present. Per tant, si jo pregunto d'on vens, la resposta... A veure, deixem uns segons, penseu-hi. Doncs la resposta és d'acollir fems.
0: Vale.
1: Per tant, aquest és el retruc. O si jo dic, què busques? Doncs un cagarro amb dues fustes. És saber jugar amb la llengua. N'hi ha d'altres que ja són més conegudes, per exemple, doncs, tinc calor, i el retruc seria, posa el cul a la frescor. Aquesta segur que l'heu sentida, perquè, vaja, a mi me l'han dit més d'una vegada, eh? Jo.
0: Està molt bé.
1: Tinc set, doncs dius, tinc set, pixa la taula i beu a galet.
0: Molt bé.
1: O què hi farem? Aquesta, doncs, mala cara quan morirem. Aquesta cara que em fas...
0: No la coneixia.
1: Doncs aquí, en aquest cas, en el què sé jo, ens posen una pregunta i tres respostes. I hem de triar quina és la que considerem correcta. Si dic, doncs, què hem de fer? Hi ha tres opcions. Doncs...
0: Per exemple, digues les tres opcions. I aquí podríem dir la que més s'hi sembla si no ho sabem.
1: Exacte. Doncs podríem dir una de les opcions que posava. Embolicar-nos en paper, o vendre la casa i anar a lloguer, o esquitxar i fer mullader.
0: Què fem? Doncs pues esquitxar i fer moneder. No queda bé.
1: Vendre la casa i anar a lloguer.
0: Ah, vale.
1: Aquesta, doncs, de vegades, són aquests jocs lingüístics. Jo us ho dic perquè ha passat allò que a vegades estàs així en una conversa entre gent i dius, què hem de fer? Doncs vendre la casa i anar a lloguer. Aquesta sí que ha sortit. O, per exemple, Continuem amb el tema...
0: Sí, m'agrada.
1: Què ens respondran si diem 14? Aquesta segur, segur que la coneixem. Tenim tres opcions, va. Una seria, i un que fa 15, o festa un entrepà i esmorza, o agafa un cagarro i esmorza.
0: Aquesta és la que seria, seria aquesta.
1: Sí, sí. És que el tema dels retrucs, el que vol és jugar amb la llengua...
0: Sí, però fer-lo de la manera que sigui més popular o fins i tot tenint en compte, perquè és que moltes que has dit tenen en compte això, el cagarro, el cul, el que sigui.
1: És que la nostra cultura, clar, si ja partim que per Nadal tenim el tió, que el tió que caga són regals, doncs, esclar, tot el tema escatològic el tenim aquí al costat, ens acompanya. Al cap i a la fi és el dia a dia, és la nostra realitat, i val a dir doncs, que l'hem fet servir fins i tot per aquesta, pel que fa a la cultura popular, quan juguem amb les paraules. Sí que n'hi ha d'altres, no sé, tinc gana, doncs menja't una cama. Sí, però els retrucs sobretot juguen més a això, a fer la rima, a respondre't, i si pots afegir-hi doncs, algun terme, alguna paraula d'aquestes així més escatològica, que sigui escatològica, doncs millor. Només és per això, per animar-vos doncs, a participar en el tema del què sé jo, i així doncs, a veure quants retrucs coneixeu.
0: Home, està molt bé. I augment... En quina aplicació entrem per jugar al què sé jo?
1: Només que a través de Google posem què sé jo,
0: directament ja ens
1: posa a VilaWeb i ja podem accedir-hi.
0: Sí. És a través de VilaWeb.
1: Sí, i VilaWeb, clar, doncs té el paraulògic, que ja n'hem parlat, del Motley, que és de mots, de paraules, i després hi ha aquest, el què sé jo. Aquest està bé.
0: Molt bé. Filologia, tria filologia, què vols dir? Perquè filologia és una carrera universitària,
1: Exacte.
0: Que està, a més, molt bona, perquè aquí és la llengua.
1: Exacte,
0: filologia catalana, filologia hispànica, filologia anglesa, filologia germànica, filologia francesa, és igual, pots triar.
1: Sí, però jo ara aquí
0: diria... Però aquí estem filologia catalana.
1: Perquè, a veure, en el seu moment, fa una tira d'anys, quan jo vaig fer la filologia catalana, n'érem un munt de gent. De fet, a la Universitat de Barcelona, doncs a l'aula no hi cabíem, havíem de seure per les escales perquè, evidentment, érem, a cada aula doncs, érem més de 100 persones. Amb el pas del temps, doncs, la gent es va desmotivar i va anar deixant i arraconant el que és la filologia catalana. Ara per ara, portem ja doncs, 3 anys que des de política lingüística s'està motivant perquè la gent triï filologia. Per què?
0: Doncs baixat.
1: Ha baixat perquè la gent doncs, no li dona el prestigi que té, perquè consideren que hi ha altres carreres que tenen moltes més sortides. Però és per això que, d'ençà de 3 anys enrere, doncs, s'està motivant, incentivant perquè els joves doncs, estudiïn català, facin la carrera de filologia. De fet, és que, a veure, jo sóc un exemple, ja tinc una edat, i què passa? Doncs que cal anar renovant, cal anar renovant tot el que és els... en aquest cas els filòlegs i les filòlogues. Hi ha una necessitat laboral d'especialistes en llengua catalana. No tothom, perquè parli català, pot ser realment que domina la llengua. És per això que el que es demanen ara filòlegs i filòlogues catalanes. A més, doncs, s'ha incentivat perquè s'està vacant, s'està donant beques, en aquest cas, als joves i les joves que volen estudiar català, però això sí, per estudiar filologia catalana, primer de tot has d'estimar la llengua.
0: Home, i tant.
1: Vull dir, no és allò que mira...
0: No, i a més, has d'estimar, però que sí que hi ha moltes sortides perquè a través de la filologia catalana, de la filologia, doncs tu a partir d'aquí podràs dedicar-te a la docència, podràs dedicar-te a ser escriptora, escriptor, perquè també va molt lligat. Podràs, vull dir, evidentment, sempre relacionat amb les lletres, no? Mm-hmm.
1: Sí, és a dir, aquest dia és el tercer any que s'està vacant, es fa aquesta proposta que es donen beques a aquelles persones que realment estiguin interessades, bé que tinguin un nivell de llengua i un nivell de coneixement adequat per fer la carrera, però si fa 2 anys enrere, doncs el que es potenciava per als filòlegs i filòlogues doncs, era buscar sortides professionals en l'àmbit de l'ensenyament. L'any passat doncs, es va potenciar més el que són les xarxes socials i ara, doncs, de cara al 2026-27, si ho dic bé, doncs, el que es vol és engrescar. Doncs per què? Doncs perquè s'ha obert molt més el camp de filologia i doncs aquí he portat avui un cartell per parlar-ne, perquè com a filòleg i filòloga pots ser també treballar en el món editorial, assessora lingüística, dinamitzadora lingüística.
0: És que són moltes, jo m'he quedat en dues, però és que és tantes.
1: Acollir,
0: que...
1: Exacte. Ara, per exemple, s'està potenciant molt el que és l'acollida lingüística. Clar, tenim una allau de gent que ens està arribant al nostre país i cal donar-los doncs, una resposta de llengua, fer-los entendre doncs, que el català és la llengua del país i, per tant, necessitem gent per acollir aquestes persones nouvingudes. És a dir, que no només, de vegades, quan parlem de filologia catalana, ui, només estem per, com a correctors, no és només aquesta feina, ui, només com a professors-professores, no només, sinó que podem anar més enllà. I, per tant, es vol potenciar això. A més, s'ha demostrat doncs, que ara per ara tota aquesta gent que ha anat entrant ha pogut tenir sortides dintre d'aquest món que estem parlant, doncs, ja sigui de l'educació, o sigui, de l'ensenyament o de la dinamització de la llengua, que és el que s'està potenciant més. I és per això doncs, que ara doncs, hi ha aquest reclam i es diu tria filologia. Per tant, és una manera com ara l'eslògan que han posat, doncs pren la paraula, és a dir, que la paraula sigui teva i endavant, tria filologia.
0: Doncs molt bé. I a més, fins i tot quan ja, com tu has dit, tenim una edat, és igual, tenim l'edat que sigui, però també encara podem tenir, no amb la idea de dir serà la meva professió, etc., sinó és el fet de continuar formant-te i, per què no,
1: oh, i tant,
0: que sí. Anar a la universitat i fer filologia.
1: Sí.
0: El que es tracta és precisament tenir aquests coneixements, vull dir, i al llarg de la vida, fins a
1: això, I bé, jo, doncs, per la meva experiència, que voleu que us digui, doncs, estic enamorada, doncs, no només és estudiar la llengua, és estudiar la literatura, el que és la fonètica, la història de la llengua, bé, hi ha molts àmbits i, per tant, doncs, us animo a que hi feu un pensament. D'acord? Molt bé, deixem ja...
0: Passem al català més enllà, encara més enllà, però en aquest, ja relacionat amb aquestes, podríem dir, secció que tant ens agrada, barbarismes, que cal evitar, paraules nostrades,
1: això.
0: I les frases fetes, que va. Això també t'agrada moltíssim.
1: Sí.
0: Doncs ens agrada.
1: Va, arranquem, doncs.
0: Vinga,
1: tenim
0: barbarismes.
1: Hi ha, per exemple, l'expressió aquesta que a vegades diem, ui, quina mala pata.
0: Oh, sí.
1: Aquesta mala pata, són... Ai, trontolla, segur
0: que... I a vegades dius, realment ha estat una mala pata, no? Si el que t'has fet
1: doncs,
0: mal és la cama.
1: Podem dir, sí. Podem dir, doncs, quina mala sort. No sí. Mala pata, mala sort. O una altra
0: sí, però
1: expressió...
0: a vegades ho dius, fas aquesta expressió en pla, perquè ja saps que diràs quina mala sort, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Es tracta... O sigui, el que vol dir és això, no?
1: Sí.
0: Però te surt aquesta
1: mala
0: expressió,
1: pata.
0: Mala pata.
1: Doncs no,
0: mala pata perquè una pata, nosaltres no tenim pates,
1: clar,
0: no
1: clar,
0: tenim potes, tenim cames.
1: Clar. O podem dir, és que estic de pega. Aquesta
0: sí.
1: Expressió és molt
0: aquesta
1: nostra.
0: És, sí.
1: És molt maca. És que
0: I
1: estic
0: aquest,
1: de pega.
0: I aquesta sí.
1: Està de pega.
0: És que m'estan passant últimament, no sé què passa,
1: sí,
0: però
1: estic de pega.
0: Estic de pega, totalment.
1: Aquesta me l'apunto perquè m'agrada i no la faig servir.
0: L'hem de posar, està molt bé.
1: Va, després tenim manantial. Quan sortim i anem, doncs, per exemple, de vegades allò a dalt de la muntanya, doncs, no som manantial. Manantial no. Oi que us sona malament?
0: És una font.
1: Va, podem dir que és una font, que és un brollador.
0: Un brollador.
1: Brollador. I fins i tot podem dir una deu, que hem d'anar en compte.
0: També.
1: Una deu.
0: Aquesta encara és més...
1: Més literària,
0: Més literària. Jo penso que és més literària.
1: Jo no he escoltat de gent que digui, mira quina deu.
0: No, però en canvi, si quan llegeixes un llibre, i depèn del llibre, sí que te trobes aquesta paraula. Sobretot si el llibre pues, parla d'una altra època, en l'època edat mitjana, etc.
1: Sí,
0: Però és una paraula bonica. Una deu.
1: Després tenim el que és marxitar-se. Clar,
0: marxitem, de marxitem.
1: Les flors no es marxiten, no.
0: Marceix.
1: Es marceixen. Per tant, el verb és marcir-se. Mm-hmm. Ja sé que és una mica més complex. Marcir-se, marcir-se, va amb C, i S del pronom, marcir-se. I, per tant, no es marxiten, sinó que es marcir.
0: Marceixen.
1: Després tenim la paraula madriguera. Madriguera, que és allà de vegades on s'amaga el conill, per exemple.
0: Conills, no?
1: Doncs és en un cau, un cau. La paraula més autèntica, que seria una llodriguera.
0: Ah.
1: La llodriguera. Però bé, si no ens agrada llodriguera perquè és molt cau. Llarg i complexa, podem dir cau.
0: Home, llodriguera per mi és més literària, també.
1: Sí, oi?
0: Sí.
1: Clar, de vegades aquí tenim, doncs, això, paraules que són més...
0: Cau pot ser que al ser més curta, més fàcil de dir, però llodriguera. La trobo molt... Mira, no la sabia, me l'apunto. Llodriguera, m'agrada.
1: I després sí que volia fer referència al mòbil. Mòbil és correcte, sí. Però aquí només és un petit detall i és el tema de l'ortografia, perquè mòbil en castellà va en B baixa i en català va en B alta. Només és perquè hi estigui amb el cas. Jo recordo, doncs, en un examen que la vaig errar i em va marcar tant...
0: I vas posar mòbil en B baixa.
1: Sí, em va marcar tant, però tant, que suposo que aquesta, per això em faig referència aquí. I bé, aquí era perquè eren tot, en aquest cas, de barbarismes amb la M. Però ja que parlàvem d'aquestes expressions, sí que li donem un tom i mirem-ne alguna de bones, que amb la M tenim, per exemple, amanats, és a dir, a gran quantitat, que aquesta forma és una paraula d'aquestes ja més nostrada, més nostra, o a mans plenes, quan de vegades agafes, no sé, cireres a mans plenes, és a dir, allò, a vessar.
0: Sí, o te trobes, vas al camp i trobes a mans plenes, imagina't, qualsevol, hi ha moltes persones que les encanta els espàrrecs, no? Els espàrrecs
1: sí.
0: De la
1: muntanya. Sí, els del marge, aquests verds. Sí,
0: sí. Els marges. Doncs agafes a mans plenes, no?
1: Això, sí.
0: O si, quan és l'època dels... per la tardor, que
1: dels
0: és
1: bolets.
0: Quan els bolets...
1: Ja ens també. Agradaria aconseguir...
0: A mans plenes, no?
1: O aquesta expressió, que també és molt bona, és amanta. Amanta, que és a gran quantitat.
0: Sí.
1: Aquesta no la fem servir, però és maca. I seguint ja aquí, ja he anat passant a les nostrades, a les paraules més nostres. Tenim la paraula, per exemple, despropòsit, d'acord, està bé, però fixeu-vos, és que en català tenim una riquesa. Podem dir bestiesa, ximpleria, bajanada, disbarat, barbassada.
0: Uau!
1: Clar, i de vegades ens quedem només amb despropòsit. Doncs bé, recuperem-nos aquesta ximpleria, aquesta bestiesa. O diem paraulotes, doncs en comptes de dir paraulotes ja tenim el verb renegar. O d'aquí tenim dir renecs. Un renec és una paraulota.
0: És una paraulota.
1: Més nostra. Més, hi ha el verb donar de menjar, o sigui, l'expressió donar de menjar. En català tenim la forma peixa. La forma peixa és alimentar algú, donar-li a la boca, sobretot a un infant, a una persona que està malalta. El que fem és peixa-la. No, sí que li donem de menjar, però bé, tenim la forma autèntica, que és peixa-la. Peixa. I després, dies enrere vam parlar d'olors, si recordes, i parlàvem que si feia bona o mala olor. Bé, doncs, com a mala olor, és que em va sorprendre perquè em va sortir també, podem dir pudor, quina pudor que fa, però podem dir també quina bravada, quin farum, quin tuf, i aquesta és bona, quin catipent. Aquesta és que em va fer molta gràcia i la volia compartir amb vosaltres.
0: Catipent,
1: Quin catipent, Per tant, estem parlant de pudors. I per últim, tenim ordenar, el verb és correcte, ordenar, però podríem fer servir també la forma endreçar.
0: Endreçar, que és més correcte aquí.
1: Més nostra. De fet, hi ha una frase feta que és molta fressa i poca endreça. És allò que de vegades fem molt de rebombori, molt de xivarri, sí. I al final,
0: i al final
1: no fem res. No fem res, doncs molta fressa i poca endreça. I ara passem a frases fetes, seguim aquí amb les frases.
0: Sí.
1: En català ja sabeu que els catalans fem moltes coses, en donem poques però en fem moltes. Per què dic això? Doncs perquè aquelles expressions que en castellà són amb el verb donar, en català són amb el verb fer, no? Fer abraçades, fer petons, fer un cafè, fer un pa amb tomàquet, fer una cervesa, per tant amb el verb fer. Però de vegades també donem. Què donem? Doncs podem donar un cop de mà. Podem, per tant, és ajudar. Podem donar peixet. Aquesta expressió m'agrada. Donar peixet, sabem què vol dir donar peixet?
0: No.
1: És quan de vegades veus aquella persona que li costa, intentes ajudar-la, però que sigui ella i se'n surti. De vegades veus, per exemple, algun alumne que encara no ha acabat d'entendre-ho, li dones peixet, li dones més temps, per tal que ell sigui capaç de donar-se'n dels errors. Això és donar peixet. Una altra de les expressions, donar duros a quatre pessetes. Aquesta sí que ens sona molt, perquè és quan ens volen entabanar, quan ens volen prendre el pèl, doncs és donar duros a quatre pessetes. I donar carbassa, sí?
0: Aquesta... Donar carbassa.
1: Exacte, aquesta doncs, és quan hi ha, doncs, sobretot a les parelles, no? Antigament hi havia aquesta expressió de donar carbassa. Això era perquè la carbassa doncs, tenia poc valor i aleshores si li donaves la carbassa és que poc valor i per tant deixaves a la parella en si. I per últim, donar la llauna. Donar la llauna doncs, és
0: no
1: donar la tabarra.
0: No em donis tant de... Exacte.
1: Exacte, no em donis tant la tabarra, no em molestis tant. I bé, fins aquí...
0: Espera, que és que algú m'està preguntant que et pregunti alguna cosa i estic esperant que m'acabo d'escriure el que vote. Suposo que està relacionant, evidentment, amb alguna,
1: del
0: amb
1: que
0: alguna
1: estat
0: expressió de lo que s'ha estat treballant. I bé, mentrestant, si vols explicar alguna coseta més o bé. Te ve de gust...
1: Bé,
0: i la música, que no.
1: Mentre anem parlant de la Carlota, no, Carlota Giró. Escoltem aquí de fons la Carlota Giró, que és la...
0: Amb
1: la
0: mira, espera un momentet. Els nens a l'escola juguen a coses com zapatito blanco, zapatito azul. Dime quantos anys tienes tu. Hi ha en català una expressió que ho pugui dir que, i que sigui correcta?
1: No, però la buscaré perquè hem de trobar alguna.
0: Zapatito blanco, zapatito azul. Dime, ¿cuántos años tienes tú? És que això en castellà.
1: Sí.
0: Perquè estaria bé també tenir-la en català, perquè és molt maca.
1: Molt bé. Vinga, feina
0: doncs,
1: per mi, molt
0: mira,
1: bé.
0: Mira, Mariluz, per la propera setmana la Susana ho té en compte. I ara passem a la música, aquesta, que és la Carlota Giró. Per cert, està relacionada amb el Mar Giró?
1: No. Jo també, però res, separem. La Carlota Giró, bé, és que és una noia de 23 anys,
0: sí.
1: Només amb 23 anys, és de Figueres, anem allà a l'Alt Empordà, i bé, doncs, per què he triat aquesta? Perquè allò que va remenant escoltant música, i vull compartir-la amb vosaltres, hi ha la cançó aquesta a poc, i és perquè parla la nostra llengua amb una veu tan autèntica, tan suau, tan tranquil·la, tan agradable, que bé, us convido que l'escolteu. Parla del pas d'anar a poc, que la vida de vegades hem d'aprendre una mica més així, més amb calma, i per tant, doncs, amb aquesta cançó doncs acabem el programa d'avui.
0: Molt bé, a poc, es tracta d'anar, sí, a poc. Doncs acabem amb aquesta música que avui ens proposes i fem. Hem fet un... Penso que ha estat un bon recorregut. O sigui,
1: sí.
0: Tot i que estàs així ràpid, però jo penso que
1: Vinga,
0: ho hem fet.
1: Pim, pam, l'hem fet.
0: I queda clar que continuem obrint, o que es continuen obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions i per la mirada sempre clara. I de fet, amb aquest apunt que deixem per la propera setmana, que tu te l'apuntes,
1: sí.
0: I els portarem. Doncs sempre seguirem endavant, com sempre, amb les atxes, com hem dit, obert, ben ceses i obertes, no? O fermes, no sé com quedaré.
1: Sí, fermes.
0: I fins dijous que ve, vinent.
1: Vinga, fins dijous que ve. Gràcies. Vinga. A tots. Gràcies. Adéu. A vosaltres.
0: I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu del ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora que avui porta els colors de les flors. No marxeu, que en uns minuts estem de nou aquí al fòrum.

de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 6:45 a 7:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

ara, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui doncs, la dediquem o la volem dedicar a la cultura floral. I mentre esperem a la nostra convidada Vicenta Pallarès, doncs, mentrestant, mira, com que... abans, quan parlàvem de tal dia com avui, ens havien quedat, vaig anar molt de pressa i no ho havien dit tot, mentre aprofitarem pues, per parlar de, sobretot de les efemèrides, efemèrides doncs, com aquells dies no?, que ens recorden, ens porten a èpoques passades tenint en compte aquest dia, avui 4 de juny, i a partir d'aquí doncs, recordem, fent recordatoris. Doncs, un 4 de juny, al 2017, doncs, hi va haver el Consell ser benèfic On Love de Manchester, d'Ariana Grande, després dels atemptats. És a dir, que en aquesta data es van produir uns atemptats justament en el concert, durant el concert, i també doncs, es va produir algun altre atemptat en algun altre dia. El 2004 es va aprovar l'avantprojecte de la llei integral contra la violència de gènere, i el 1997 a l'Argentina es celebrava per primer cop el Dia de la Lluita contra la Corrupció. El 1989 hi va haver la massacre de Tiananmen, el govern xinès va obrir foc contra manifestants que anaven en favor de la democràcia. El 1982 el Barça anuncia, en aquell moment anunciava el fitxatge de Diego Armando Maradona. El 1952 es va

a inaugurar la factoria SEAT aquí a Barcelona. Al 1783, els germans Montgolfier van fer la primera demostració pública d'un globus aerostàtic. I al 1741 és la primera referència escrita al vi manzanilla. I ho deixaré aquí perquè la nostra convidada ja la tenim aquí i tampoc ho farem esperar. Doncs així, de fet, també un altre recordatori que és un acte d'agenda i que aquests dies us ho recordo, no? I és que aquest dissabte es fa o tindrà jo la 6a caminada nocturna de l'OT, que està organitzada per la Creu Roja de Caldes, no? És per recordar-lo, doncs, que és el dia 10 i és una sortida, ja podríem dir també és tradicional perquè són 6 anys, no? I es fa un recorregut de 10 quilòmetres pels entorns de Caldes, és a dir, a partir de les 8 hores es comença aquest recorregut i que es sortirà des de la plaça 1 d'octubre. Aquí doncs podeu col·laborar amb 10 euros si es fa per anticipat o 12 euros si és el mateix dia, no? I, però això representa doncs, després, doncs, com hi ha algun lloc d'habituallament, doncs, i després a la tornada, a més hi ha un pisco labis bastant complet. Doncs ho hem recordat. I ara sí que anem al que ens toca ara, aquesta conversa.

0: I ara sí, ara sí. Posem el focus avui en la cultura floral, en aquesta manera tan nostra de construir comunitat a través de les tradicions, de l'art efímer i de la feina compartida. I ho fem amb una persona que és peça clau d'aquesta història col·lectiva. Ens acompanya Vicenta Pallarès. Primer de tot, benvinguda, Vicenta.
1: Moltes gràcies.
0: A la ràdio segur que has vingut, però en aquest espai concretament nou.
1: No.
0: Seria la primera vegada.
1: És la primera vegada.
0: I el fòrum, que és aquest programa, també.
1: Doncs ja està bé, no? Si ho estrenem tot de
0: clar, sí, sí, sí.
1: No cal fer dos sessions a part. No?
0: A més, podem dir que estem en aquest espai, però que no estem junts. Vull dir, estem aquí amb el que seria la entitat, no? Acció Cívica Calderina. Calderina comparteix espai també aquí en aquest...
1: Acció Cívica Calderina, històricament, era en aquest espai abans
0: la casa, que hi hagués l'escola.
1: Abans que hi hagués l'espai.
0: L'escola.
1: I no hi està, només Acció Cívica Calderina, sinó aquest espai que nosaltres tenim, hi ha Acció Cívica Calderina, hi ha la Federació Catalana de Catifaires i hi ha l'Associació Internacional. Ho hem hagut de posar als vidres perquè la gent es pensa que som privilegiats i nosaltres no som privilegiades. Nosaltres som estructurades, que és diferent, saps? Llavors resulta que aquí es cou tot, aquí es fa tot i l'espai que tenim és absolutament limitat perquè encara que us sembli que sigui molt gran, la feina l'hem de fer fora d'aquí.
0: Clar. No, i que a vegades part del que vosaltres necessiteu també necessita el seu espai, no? Vull dir, perquè ocupa espai.
1: Però vull dir que a veure, la preparació dels materials no es fa aquí. Mm-hmm. Tenim una persona que ens ha cedit un espai a la que estem molt agraïts i allà fem la feina que hem de fer. I aquí només repartim el material, mm-hmm. No podem fer res més.
0: Mm-hmm. Que es queda petit, vamos.
1: No, és que ja, ho explico perquè dona la sensació de que, saps? Nosaltres sí. Som les reines del mambo i nosaltres no ens hem conformat amb tot i a callar i prou.
0: Vicenta, tot i que tu aquí et coneix tothom, Caldes, ets ben coneguda, però jo sempre m'agrada fer una petita presentació, una breu presentació, i doncs dir que Vicenta Pallarès i Castelló és una d'aquelles persones que fan possible que un poble tingui memòria, identitat i orgull. Activista cultural i cívica, presidenta d'Acció Cívica Calderina i de la Federació d'Associacions de Caldes. Ha dedicat dècades a preservar i impulsar les tradicions del nostre municipi. Va presidir la Federació presideixes, que això ara me quedo jo aquí una mica, la Federació Catalana de Catifaires i és una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. O va ser una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. El 2015 va rebre la Creu de Sant Jordi per una tasca de dinamització cultural que ha transcendit Caldes i ha arribat a tot Catalunya. I avui és aquí, perquè celebrem la 30a edició de les Catifes de Flors. Estem al 2026, exacte. 1996, sí. Era quan es posava en marxa.
1: Sí.
0: Vull dir, aquesta tradició.
1: D'acord.
0: És una festa que és art, comunitat, identitat. I a partir d'aquí jo començo a fer-te preguntes, però que queden com una conversa,
1: Sí, sí, com vulguis.
0: Parlem de l'art efímer i la tradició. Com definiries l'art efímer per a algú que no ha sentit parlar mai de l'art efímer? En aquest cas estem parlant de l'art efímer, però del floral, no?
1: A veure, es considera art efímer des de l'any 2012, al Congrés de Barcelona, el comitè científic va estudiar i concloure que una catifa de flors és una obra d'art efímer. És a dir, des del 2012 cap aquí, nosaltres no parlem d'artesania, parlem d'art efímer. Per què és un art efímer? És un art perquè té totes les propietats, quan fem una catifa complim amb totes les propietats que compleix una obra d'art públic, una obra d'art de carrer, per exemple, no? I ells van determinar que complia totes aquestes condicions d'art. I per què és efímer? Doncs perquè no dura, no perdura. Sí que fem catifes, per exemple, la que farem a la Sagrada de Família el dimarts que ve i la que vam fer ahir a la catedral, poden durar més dies perquè hem posat materials que no són caducs, que no són efímers. Però és art efímer perquè la gent la fa amb materials naturals absolutament, que tenen un inici i un final i dura poc. Pot durar un dia, màxim pot durar dos.
0: I què fa especial la tradició de les catifes a Caldes, les catifes de flors a Caldes, respecte d'altres municipis. Recordem, per exemple, que hi ha algun altre municipi, com és la Garriga, que també és tradicional, no?, de fer les catifes. I suposo que a poc també altres poblacions... Bé, ja fa temps que n'hi ha d'altres poblacions també, i de fet col·laboreu conjuntament.
1: A veure, cada lloc que es fan catifes, els seus orígens venen de les catifes de flors que s'han fet per Corpus. Cada poble té una part històrica de la seva tradició. Què té més la Garriga que no té Caldes? Doncs el que té més és que ells han especificat una manera de fer la catifa, que és amb flor sencera. Quina especificitat ha agafat Caldes? Caldes no té els diners que tindríem, vull dir, no pot ser. Llavors fem la flor desfollada. I la Federació Catalana de Catifaires, amb tots aquests 20 anys de la seva profunda feinada que ha fet al país, ha estructurat una sèrie de tècniques i ha estructurat sobretot una sèrie de paraules i de lèxic que ens pugui definir d'alguna manera. La tècnica que nosaltres apliquem normalment en diem tècnica mixta, que només ho diem nosaltres, perquè els altres tenen clar que és flor o és una altra cosa. Nosaltres apliquem la tècnica mixta, que vol dir posem clavell desfollat i la mateixa textura la té els encenalls tenyits. Llavors, aquell color que no trobem amb la flor, el substituïm per encenall tenyit. Uh-huh. I la textura de la catifa queda similar. Si en lloc d'encenall poses serradures, no té la mateixa textura. Per tant, la tècnica mixta per nosaltres és poder fer una catifa amb tot l'element floral que puguem, més aquell que no es pot posar en flor i que té la mateixa textura.
0: I com recordes, ara passem, com recordes el moment de recuperar la tradició de fer les catifes de flor? L'any 1996, és a dir, que, com ho hem dit, han passat. I què va significar també pel poble aquesta, recuperar aquesta tradició?
1: Jo faré ara una explicació de les catifes de flors que es feien a Caldes a partir de l'any que jo vaig conèixer, a partir de l'any 60, no? Jo descobreixo les catifes de flors quan els meus pares obren el restaurant Pallarès a l'avinguda Pimargall, i allà es feien unes catifes que anaven de costat de carrer a costat de carrer, tota l'amplada de la carretera, que era extraordinària. I al costat del restaurant que hi havia era la Maria Àngel Serra i la senyora Montoliu. Són les dues encarregades. I les dues em van agafar i em van dir, escolta, Vicent, hauries de venir i hauries de mirar com ho fem. I jo vaig anar allà, vaig mirar com ho feien, i durant 2 anys, em sembla, o 3, no va ser gaire més, vaig una mica col·laborar amb elles pel fet aquest, no?, perquè elles van estimar convenient que jo ho veiés i tal. I després l'Església va parar les professons del Corpus. A partir d'aquell moment, Caldes para de fer catifes. L'any 96... En aquell moment estava jo a l'Ajuntament, sí, i agafo la idea de fer les catifes de Corpus. No com a consistori, no ho vaig fer així, ho vaig fer com a poble, i aleshores vaig anar a l'associació de veïns, en aquell moment era l'Helena Sant Pere, i vaig dir, escolta, estaria bé que féssim catifes, podríem provar-ho. Vaig agafar a la reunió que feia d'associacions de veïns, els hi vaig proposar, i la veritat és que tots em van dir que sí, que sí, que sí. Vaig demanar al Pere Iglesias de la Garriga que vingués, que ens expliqués una mica com ho feien, ens ho va explicar molt bé, i llavors vam fer una crida a la gent i els vam demanar que qui tingués flor o que tingués verd, que ens ho portés. El plàning va ser fer 2 catifes. Nosaltres havíem planificat 2 catifes, la Natàlia Roig havia dissenyat 2 catifes i vam dibuixar les 2 catifes. Quan vam veure que teníem material per fer més catifes, doncs vam dir, tot el material que ens han portat el posarem. Aleshores hi havia molts veïns del casc antic que ens van venir a ajudar, d'això no ho vam fer 3 persones. Hi havia la Glòria Tossell, el Cel Sigui, la Mari Cruz, la Juana, totes aquestes persones.
0: Moltes persones
1: es van afegir. Sí. I aleshores la Natàlia va anar dibuixant fins que vam acabar tot el material i vam fer 12 catifes. I aquest va ser l'inici. No hi havia professor, només vam fer les catifes. L'any següent vaig fer la sessió altra vegada, vaig parlar amb les associacions de veïns, els vaig dir que els hi semblava, tothom que sí, de vegades es diu que sí pensant ja t'ho faràs, no? I va ser així, però ens és igual, nosaltres vam compartir la idea, es va recolzar i vam continuar amb l'associació de veïns i ho vam fer. I aleshores ja en vam fer no sé si 15 o no sé quantes. I l'any següent ja vam muntar Acció Cívica. Ja vam dir, això s'ha d'estructurar, això s'ha de fer ja de manera que puguem demanar subvencions, perquè, és clar, no podíem comprar la flota, tot això ho fèiem de manera voluntària. I va ser quan va néixer Acció Cívica. Vam fer una reunió aquí al Col·legi de les Hermanes, de les Monges, i aquella reunió vam estipular el que volíem fer. I vam decidir que seria una associació que faria diferents activitats per ajudar el tema de les dones, sobretot, que seria oberta a tothom, però que el, diguem, l'eix central de l'activitat seria la Comissió de Corpus, que es cuidaria precisament de fer les catifes. Mm-hmm. I aquí estem. Han passat 30 anys.
0: 30 anys, d'unidor, eh? Sí. Sembla, però són anys. És una part de la vida important, eh?
1: Sí.
0: Arribem a l'edició d'enguany, Caldes Flor i el Corpus 2026. 30 edicions no es fan cada dia, per això jo aquí t'he comentat. Què representa aquest aniversari per a vosaltres?
1: Nosaltres aquest any estem immerses en un altre, diguem-ne, camí que és molt profund i molt llarg. Llavors, ho estem vivint a mitges. Què vol dir? Vol dir que sí que hem fet tot el programa d'acord amb una mica amb els 30 anys. La nostra iniciativa era aconseguir 30 catifes, no les hem aconseguit, estem a 24.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, sí, Déu-n'hi-do, sí. Per la feina, moltíssimes. Però la fita era aconseguir-ne 34. Per què no n'hem aconseguit més? Doncs perquè la nostra intenció era convidar 3 o 4 entitats que fan el cor, fan la seva festa de les catifes amb dates diferents, i de seguida ens anàvem a 37-38. Però resulta que aquest any ha coincidit el mateix dia que feien les altres activitats, les altres entitats, l'activitat, el dia de Corpus. És a dir, ho feien el primer diumenge de juny i ja s'ha caigut el dia de Corpus. Llavors no hem pogut demanar més col·laboració. No n'hem pogut demanar més, perquè tothom té la seva feina.
0: Clar.
1: Llavors, esclar, no pots demanar a un altre que vingui a ajudar-te quan ell està ofegat amb el mateix camp. Per tant, aquesta era una fita que ja dic ara no l'hem pogut aconseguir. Llavors, ho vivim des de... Com us ho explicaria? Clar, si tu tens un sol camí, si tu tens només l'aniversari dels 30 anys, estàs només amb allò, no? Nosaltres aquest any estem amb diferents coses, però una de les més importants, estem acabant el camí de l'UNESCO. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires per aquest any 26 té un projecte molt, molt, diguem-ne, molt alçat de mires, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, el nostre projecte abarca que a tot Catalunya, a nivell de les 4 províncies de Catalunya, volem fer una trobada internacional i volem fer un simposi de posar en coneixement tot el tema de l'UNESCO. Perquè quan arribi, la gent sàpiga qui som, què fem i què és el que hem demanat. Perquè si no... No tindrà, no és una qüestió de propaganda o de posar-se medalles, és una qüestió de practicitat, és a dir, hem de saber tots a què juguem perquè quan arribi l'hora això tingui l'efecte que ha de fer. Llavors, això ens porta moltíssima feina. I hem començat i hem fet una trobada internacional a la part de Tarragona. A Girona hem fet la catifa a temps de flors i també hem fet un simposi a la setmana següent. A Lleida farem segurament a la tardor, si no tot, el simposi. I ara estem treballant, que no tenim temps, hem d'esperar que arribi el dia 15 de juny, però ja hem fet una sèrie de reunions amb les administracions per fer una trobada a Barcelona, que seria magnífica si la podem fer on la volem fer. Llavors, tot això fa que els 30 anys segueixin el seu curs enmig d'un mar molt més gran.
0: Uh-huh.
1: Això vol dir que no ho vivim? Sí, sí, clar que ho vivim, però fer una cosa específica pels 30 anys, doncs mira, sí que tindrem la consellera Parlon, que és una persona que
0: no, però que
1: ens ha seguit 15
0: anys. Està molt bé que aneu fent tot el... O sigui, és un any de celebració, per tant, que aneu distribuint activitats al llarg de tot aquest any, clar.
1: Sí, sí, però és que no podem deslligar-ho perquè coincideix.
0: Clar.
1: Clar, és a dir, si aquest any fos el 29, cap problema. perquè faríem una cosa, després faríem l'altra, però coincideix. Llavors, el mateix ritme, eh? Nosaltres hem estat el mes de febrer, hem anat a Singapur, el mes de març hem estat treballant tot això que t'explico, el mes d'abril hem fet dos o tres catifes, el mes de maig hem fet una catifa cada setmana, catifes molt importants, catifes de molt de treball, catifes que porten moltes hores de dedicació. El mes de maig ha sigut extens. Ara tenim, ahir vam fer la de la catedral, que la fem cada any, però que aquest any ha sigut, clar, dedicada al Sant Pare, ja preparada perquè el dimarts quan arribi la trobi. Tenim el Corpus aquest cap de setmana i el dimarts tenim una catifa a la Sagrada Família.
0: Mira, m'ha fet el que diguis, no? Perquè arriba el Papa, no? I jo pensava, diu, clar, aquesta catifa d'alguna manera està relacionada perquè duri, no? En aquesta visita.
1: La que vam fer ahir
0: a la catedral.
1: Sí, però en el claustre de la catedral, de fet, nosaltres vam presentar un projecte a la Sagrada Família que està aprovat pel patronat, que no és fàcil, és a dir, que som dels pocs que hem passat aquesta aprovació, i havíem preparat una catifa d'un metre d'ample, tota de trencadís, perquè el Sant Pare la trepitgés. I una altra, que és la que farem el dimarts, que és una catifa, bueno, fantàstica, pot ser que ens morim a l'intent, som 60 catifaires, vull dir que hi ha una feina immensa, però la del passadís no ens l'han acceptada. Llavors, vull dir, no ens l'han deixat de fer, perquè llavors quan el Vaticà decideix què fa el Sant Pare i què no. I llavors, aquesta és la que hem fet, un passadís d'un metro i mig per 10 metres de llarg de trencadís, i al mig hi hem fet l'Eucaristia. De manera que aquesta catifa serveix pel Corpus i es titula, la que vam fer, es titula L'esperit de Gaudí al Corpus de la Catedral de Barcelona.
0: És aquesta que és, vull dir que d'alguna manera està inspirada, no? En Gaudí.
1: Sí. És tot el trencadís, jo te la puc ensenyar, la tinc retratada. Sí. És tot, imagineu-vos un metro i mig per 10 de trencadís. A més, està elaborada perfecta. El trencadís està perfecte. I després al mig hi ha un calze amb una corba de color d'or, o sigui, d'elements daurats, que per cert són musclos tenyits, arreglats i preparats pels catifaires de Bueu, que són amics nostres, i que ells totes les conxes les decoren i les posen a les catifes. Ja hem utilitzat aquest mètode per distingir una mica la cúpula de la sagrada forma, i després un raïm i el pa. I això forma la part, el símbol del Corpus. Clar. I continua amb trencadís amb diferents colors. Ha quedat extraordinària, però extraordinària. Eh? Ara hi vam estar-hi 20 persones tot el dia.
0: 24 catifes, que és el que tu has dit, i més de 250 catifaires voluntaires, no?
1: Sí.
0: Vull dir que representa la feina que aquest diumenge es veurà. Bueno, no, veurem les catifes fetes, però no, clar, com sempre...
1: El moviment començarà a les 7 del matí, sí. I jo calculo que abans de la 1 hauran passat més de 250. Nosaltres som prudents, perquè ho sabrem quan ens hi trobarem, però que serem més de 250 segur, perquè 250 els eren, per exemple, l'any passat i no hi havia 24 catifes. Per tant, encara que hi haurà catifes a tot el carrer Forns, doncs aquestes que hi són de més aportaran més gent. Per tant, no som, en aquest sentit, no extrapolem molts números perquè sí, no. És a dir, nosaltres 250 persones, contem que els tindrem, però que al moment de fer les catifes, que serà entre les 10 i la 1, podeu comptar que el carrer Font i Boet estarà a tope i el carrer Forns estarà a tope. Per tant, poden ser més de 250 i poden ser més de 300.
0: Exacte. I com organitzeu aquesta mobilització, una mobilització de persones així?
1: No, nosaltres... us he de dir que, bueno, l'experiència ensenya, no? Nosaltres, en aquest moment, tenim la Neus, que és la responsable de materials. La Neus està preparant, la Neus i algunes persones que l'ajuden, que per cert necessitem ajuda, perquè les persones que ens ajudaven normalment aquest any no poden. I tenim la mostra floral, que necessitem ajuda, i tenim també la preparació dels materials, que necessitem ajuda. Que no és una ajuda de genollar-se, no és una ajuda de pesos, perquè els encenalls no pesen. Doncs es prepara una saca per cada catifa i a dins s'hi posa tot el material d'aquella catifa. I llavors, el diumenge al dematí, quan venen a les 7 del dematí, cadascú s'endú la seva la seva saca amb tot el material a dins. Els materials pesants se'ls deixa davant de la catifa. És a dir, les persones que venen a fer catifa venen a fer catifa. Els responsables recullen el material, tornen si en sobren i ja tenen la feina feta. Tot això és feina que fa Acció Cívica. Tot això és feina que fa la Comissió de Corpus i que la veritat necessitem gent una mica més jove que nosaltres que pugui aportar hores a fer aquestes feines. Que no són feines difícils, que no són feines de dir, oh, és que no em puc agenollar. No, jo no m'agenollo. Jo vaig estar ahir tot el dia dirigint una catifa de 10 metres, estava sola perquè els meus companys no me'n poguessin venir, i estava sentada amb un tamboret. És a dir, muntes la vida com pots, però les coses s'han de fer. I ara hem trobat dues persones més que venen a ajudar la Neus i agafen les bosses de plàstic, omplen els materials i les deixen a la seva saca. No és tan difícil. Però, clar, si tinguéssim 20 persones, això en dues tardes ho fas. Clar, si en tens tres...
0: Clar, és el problema.
1: O sigui que l'organització nosaltres la tenim molt ben estructurada. Uh-huh. Ens falten mans.
0: Pel que fa a entitats, quines són les que conteu en aquesta, o que participaran? Perquè sí que és veritat que cada cop podríem dir que participa o s'apunta més entitats, no? De la mateixa manera que també hi ha moltes persones voluntàries, persones nouvingudes moltes vegades.
1: Nosaltres hem intentat que alguna entitat nouvinguda s'hi afegís. L'any passat ho vam intentar, els vam convidar, vam deixar espai per fer una catifa i al final no va quallar. És a dir, nosaltres la crida que fem és aquelles persones que vulguin fer catifa s'han de presentar allà. Hi ha una catifa gran que és participativa al carrer Font i Boet. Per tant, només han de fer que presentar-se. Els pares que tenen nens petits, els petits catifaires, n'hi ha que tenen futbol aquesta setmana, no podran venir. Però els pares que tenen nens petits, hi ha dues catifes de petits. Una que comença al carrer Forn i l'altra que està abans de la farmàcia del carrer Forns. Per tant, hi ha dues catifes. Ja ho saben, arriben allà, es posen i fan catifa. No necessitem res més. Llavors, les entitats, afortunadament, tenim les mateixes entitats cada any. Tenim dues entitats de les que penso que és una sort, és APINDEP, que són entitats de persones amb minusvalia i que afortunadament han descobert que l'art efímer, o sigui, fer catifes de flors, és molt bo per elles i molt gratificant. L'altra entitat és Apropa, que es va afegir l'any passat. Entitat nova, tenim els bastoners de Caldes, que es va afegir també l'any passat. Aquest any ho han demanat els castellers, ens han dit que no poden, paciència. Les altres jo crec que són les mateixes que teníem ja l'any passat. Voluntat nostra, home, que s'afegeixi tothom. Clar, hauria sigut un maco que aquest any tothom, totes les entitats haguessin vingut a participar. No hem aconseguit. No, nosaltres no podem forçar la gent, però és una llàstima perquè... Cada poble té la seva especificitat i Caldes té la mostra floral precisament per enriquir aquesta exposada de catifes. Per què? Perquè les catifes que nosaltres teníem quan vam començar eren només les de les llambordes del casc antic, no? Aleshores, què passa? Que aquelles catifes estaven ben fetes, eren molt maques, però estaven limitades a l'espai. Llavors, no pots competir a oferir catifes d'aquestes petites amb la Garriga. No pots competir. I encara que nosaltres no prenem competir, hem d'entendre que la gent si tria anar a veure catifes, anirà a veure catifes, no les petitones. I per això vam canviar i ens vam posar al carrer Font i Boet, perquè allà podem exposar una qualitat de catifes que no ens caben al carrer Forns, correcte. Al carrer Barcelona no n'hi podem fer, perquè és molt estret.
0: Sí.
1: I no hi podem treballar. Podríem treballar només el primer tram, que ara també fan obres. Estan aquest any,
0: sí.
1: Ja no l'han pogut aprofitar.
0: Sí, ja
1: però,
0: es veu.
1: Clar, però aleshores heu de tenir clar que cadascú fa les seves catifes. La Garriga fa unes catifes fantàstiques i les fa grandioses, i les fa de quilòmetres. Però aquella catifa, que sí que és la de Corpus, i que és tradicional i que val la pena perquè camines i camines i camines, no té el detall de les catifes que fem a Caldes. I vull explicar-vos una cosa que és important. En la candidatura de la UNESCO s'ha de fer un vídeo. Llavors, nosaltres vam preparar un vídeo des de la Federació Catalana de Catifaires, agafant els 5 països que fan la candidatura, però aquest vídeo el tenim com de promoció no el tenim perquè no el podem presentar a l'UNESCO. Però la UNESCO ha fet, Madrid ha fet el vídeo. Doncs sapigueu que el carrer Font i Boet de Caldes, sense dir-ho nosaltres ni sense triar-ho, surt 3 vegades al vídeo de l'UNESCO. 3 vegades. Si les nostres catifes no fossin com són, no haurien sortit aquest vídeo. Jo em vaig quedar preparada, fins i tot des de l'Ajuntament els hi vaig ensenyar. Sabeu la riquesa que representa que Caldes de Montbui, que allà no ho diu, que allà no ho diu, però que tothom sabrà que és de Caldes perquè tot surt a les xarxes, tingui 3 fotos concretes del carrer Font i Boet de Caldes de Montbui, quan hi ha coses de Mèxic, quan hi ha coses de... Un altre detall important, aquest vídeo comença, la primera imatge que surt al vídeo de la UNESCO és la imatge del Congrés de Barcelona de l'any 2023. Si la Federació Catalana no hagués fet aquell projecte, que és nostre, que l'hem fet nosaltres, no sortiria a la primera pàgina. Això us demostra que si Madrid ha posat això és perquè té un valor.
0: I tant.
1: Doncs estem treballant tots perquè això funcioni, perquè això valgui. I tot el que hem fet aquests anys, que ens ha costat molt i que anem molt cansats, té aquesta finalitat.
0: Parlem ara de la dimensió social i comunitària, no? De les catifes són art, però també convivència. Què passa entre les persones, o sigui, que, quan precisament feu les catifes?
1: Home, nosaltres hem creat un moviment internacional que és un moviment social, cultural i artístic. La convivència, quan nosaltres anem pel món allà on hem anat, és un model de convivència, és un model de compartir, és un model, bueno, a tothom, allà on anem, a mi em felicita tothom, Ahir vam estar a la catedral de Barcelona, sí, al claustre. Eren 20 i tantes persones. Jo els deia, estava sentada al tamboret i els deia als meus companys, els deia, com estem gaudint de fer una catifa fantàstica, perquè ho teníem tot programat, està tot etiquetat, està tot perfecte, hi ha qui es cuida els materials, hi ha qui fa la reposició, està tot organitzat. Només vas fent. Quin orgull poder viure aquests moments. Nosaltres ens ho passem bé amb el sentit que estem creant una cosa completament nova, cada cosa és diferent, i tothom hi posa el 100%. Mai toco fusta, mai una petita baralla, mai una... O sigui, a veure, escolta, això perquè ho fas així, escolta, mai. Nosaltres som gent de valors, valorem tot el que es fa. Quan una persona fa una cosa que no ens sembla bé, l'única rondinaire sóc jo, ja ho saben. Ahir, per exemple, dic, no, aquest tros no es veu alineat, s'ha d'alinear. Ningú diu res, s'agafes, linea i es deixa perfecte. Però això es fa pel bé d'un bon resultat. Però en cap cas dir, escolta, tu, què t'has cregut, què fas? No, res, ni pensar-ho, No. Nosaltres anem a fer una obra d'art. No podem fer que aquell espai sigui un espai d'enveges, No, de cap manera. Nosaltres som gent de valors. I no podríem anar a la UNESCO si això no fes comunitat.
0: Clar.
1: Si això no fos un acte compartit. Si això, i això nosaltres ho tenim clar i ho practiquem. No pot dir ningú que s'hagi acostat una catifa i que nosaltres hagi dit, escolta, tu no, per favor, que tu això no ho fas. Mai. Això no passarà mai. Quan es fa una cosa per una altra persona i no es fa bé, dos opcions, callar i ahir se queda, no es diu res, o s'agafa aquella persona i se li diu, mira, si això ho fas així, et quedarà més bé. I aquella persona ho entén i ho arregla.
0: Vicenta, quin paper hi juguen les noves generacions precisament a l'hora de fer catifes, no? Si s'estan incorporant joves, s'incorporen amb ganes també?
1: Vull dir... Sí, difícil que... Sí, a veure, hi ha dos apartats. Un, tota l'organització que això representa, que el jovent no s'hi pot posar i no ho vol fer, i en canvi construir i fer la catifa, dissenyar i fer la seva catifa, perfecte. O sigui, de diumenge al dematí, quan passareu pel carrer Font i Boet, podeu veure que el 90% són joves. cap problema. Cap problema. Venen perquè el més gratificant del món és fer una catifa. Tu agafes els materials, els poses al seu lloc i acabes fent una obra d'art. Això és una meravella, això és com un miracle, no? Uh-huh. Doncs amb això no tenim cap problema. L'Esplai Grifoll cada any fa una catifa fantàstica. Venen, s'asseuen, tranquil·lament, a més ho fan amb molta pau, amb molta serenor, i fan una catifa fantàstica. Cap problema. Tenim una noia que treballa al Banc de Sabadell, que s'ha incorporat i es va incorporar l'any passat, ha fet un disseny fantàstic per la catifa participativa. Ella serà allà, qui vagi s'hi afegirà. Fantàstic, cap problema. L'Escola Pia en farà dos dels infants i una d'adult. Bueno, faran tres catifes, vindrà la tira de gent jove i la farà, cap problema. El problema està amb tot el que fem nosaltres per endavant. Aquí és on necessitaríem gent, jo diria doncs, entre 40 i 60, no?, que puguin dedicar hores i que vagin agafant el relleu per anar-ho fent. Per què? Bueno, perquè jo tinc 79 anys, algun moment, quan Déu digui, s'acabarà. I quan s'acabi, doncs hi ha d'haver un relleu. I agrairíem això, no?, que la gent comprengués que nosaltres hem aguantat 30 anys, ho hem fet molt a gust, ho continuarem fent, però que sí, necessitaríem un reforç. Que si jo un dia, no puc, avui per exemple, si jo no hagués pogut venir, la Maria Antònia tampoc pot perquè està fent-lo de la mostra floral amb la brigada que li traslada les coses. Si no, també seria aquí. Jo vinc corrents perquè abans n'he fet un altre i després tinc un altre mitjà de comunicació. Vull dir, tot això seria tan fàcil com compartir-ho estones. Jo els dic a la gent jove, no necessito que treballeu, necessito que mireu, vingueu i aprengueu.
0: Clar.
1: I això seria una forma de relleu.
0: I després, exacte, fer relleu, renovar. No? Com pel que fa a una activitat com aquesta, i aquesta setmana, 30 anys, no, també, hi ha la presència d'autoritats i conselleries en un acte que es farà també a Relat al Poble. Parlem d'aquestes festes, és a dir, com es viu aquesta presència d'autoritats.
1: Sí, nosaltres hem convidat a la consellera Parlon. La consellera Parlon, jo sempre li dic que sembla l'àngel de la guarda dels catifaires. La consellera Parlon es coneix des de fa 10-16 anys. Hem fet a Santa Coloma dues trobades de catifaires. Per tant, ella sap molt bé la trajectòria de la federació. Llavors, jo li vaig comentar, li vaig dir, mira, consellera, farem 30 anys i tal. Convidaré també la consellera de Cultura perquè jo penso que també és bo que conegui la nostra feina, i no tant per la feina sinó per les catifes, sobretot aquest any, que és important que també volti tot plegat. I vaig dir, bueno, la consellera Parlon té no feina, no, té minuts ocupats, no té ni un segon, però ella, si nosaltres a Caldes fem una cosa, ella, si li demanem, ella vindrà. Per tant, serà un goig rebre-la, perquè a més està sempre molt pendent de nosaltres, i vindrà el divendres a la tarda a la inauguració de la mostra floral.
0: És a dir, demà.
1: Demà. Demà, ella a les 6, la rebrem al casino, la rebrem també com sapiguem, perquè s'ho mereix, perquè està molt pendent. Ella, per exemple, està pendent de la catifa d'ahir, i diu, està perfecta, és impressionant, és no sé què. I sóc objectiva, volguem dir, no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no? Ella és una persona molt molt planera, molt com nosaltres, i tenim molt bona relació. Llavors ell t'ho diu, perquè no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no, eh? Llavors em diu, sobretot descansi, perquè clar, jo li dic, vostè ja descansa, perquè també déu-n'hi-do, no? I així estem. Vull dir que ella serà, bueno, ens acompanyarà amb molt de gust i nosaltres la rebrem amb els braços oberts. I el diumenge al matí vam demanar que vingui a la consellera de Cultura, que també no sempre poden venir, a veure, s'ha de dir la veritat, però que vindrà poca estona. Llavors jo el que demanaré als catifaires que s'esperin a la catifa a veure quan passi ella, perquè primer anirà a l'Ajuntament, farà tota la parafernàlia que toca fer oficial i després farà una passada per les catifes. Clar, amb el sol que fa, si els catifaires ja han marxat, no lluirem el que hem de lluir. Llavors demanarem que s'esperin a veure que passi la consellera, que els pugui saludar o que vegi una mica. Nosaltres la vam convidar a les 12 perquè ella a un quart o dos d'una ja la poguessin passar, no? Però és oficial i ja n'ha de passar per l'Ajuntament i hem de prendre la bona voluntat també. I pel que fa a l'Ajuntament de Caldes, tenim assegurada la presència de l'alcalde, la tinent d'alcalde i la consellera de Cultura. Els tres vindran. El regidor del PP em sembla que ha dit també, i els altres estan convidats tots, no a contestar. En principi, fins avui no tenim resposta. Cosa que m'estranya molt, perquè és una festa prou popular com perquè vinguin. Però bueno, això és cosa d'ells. Nosaltres convidem sempre a tot el consistori.
0: Uh-huh. Aquest any, i ja l'has remarcat diverses vegades, no? És la inspiració de la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de l'UNESCO. Aquest reconeixement, què significa realment per vosaltres?
1: Això és el que volem explicar arreu de Catalunya. Sí, demanar que l'art efímer català, en aquest cas el de Caldes, no?, estigui a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat és, primer, un reconeixement als valors de la Convenció de l'UNESCO del 2003. És a dir, has de complir amb aquests valors. Si tu compleixes amb aquests valors, tens opció a presentar-te. Una altra cosa és que t'ho donguin o no. Has de demostrar que aquests valors estan vius, però has de demostrar que seran vius 50 anys més. Uh-huh. Si això és un requisit indispensable. Has d'explicar tot el procés d'aquest art perquè ells valorin que compleixen aquesta normativa. Ho has de fer de manera que el que no ha vist mai una catifa pugui valorar-la. Per tant, és exhaustiu tot el que s'ha de demostrar. Uh-huh. I llavors, això, si ells estimen, que ho estimaran, que és patrimoni cultural immaterial, et posen a la llista representativa. Això contrau unes obligacions. No et donen un nomenament i et diuen, ja estàs. Uh-huh. No és el final de l'etapa. Això és el començament.
0: El començament.
1: Això és el començament. Quan ells estimen que això sí que és així i que és patrimoni cultural immaterial, entres en tota la sèrie d'obligacions del patrimoni cultural immaterial. Quin és el més important? La salvaguarda. Què vol dir salvaguardar? Vol dir que les institucions, nosaltres som els portadors de l'art, les institucions, els portadors, que són les entitats, i els practicants, que són els que fan les catifes, es comprometen a que això continuarà tota una temporada llarga d'anys. I sí, al cap de 5 anys, o de 7, o de 8, això es perd. Això no continua, això no té vida pròpia, et retiren. Uh-huh. Et retiren el patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
0: O sigui que cal fer, evidentment, tot aquell seguiment.
1: Exacte.
0: Com es prepara un municipi per a un pas així?
1: És curiós. La demanda de que sigui PCI, que sigui patrimoni cultural immaterial, la fa un estat, no la fa un ajuntament. La fa un estat. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires, un cop va, l'any 2012, va decidir que això es portaria a la UNESCO, el que va fer va ser estudiar molt bé què s'havia de fer. I el que va fer la Federació Catalana de Catifaires, a través de la Internacional, va ser: com ho podem fer? Si ho demanem cada un pel seu compte, no ho tindrem mai. Per tant, des de CIDAE, des de la Coordinadora Internacional, busquem quins socis de la Coordinadora Internacional volen participar en el projecte. Llavors, l'Ajuntament el que va fer va ser aprovar en un ple que es fes aquesta petició a la UNESCO. Això és el que va fer. A què l'obligarà tenir el PCI? Doncs com a institució propera, immediata, de l'execució d'aquest PCI, l'obligarà a mantenir aquesta salvaguarda. Uh-huh. A aprofundir en que tot el que es necessiti perquè això s'aconsegueixi es pugui fer. Però qui és responsable d'això són les institucions, els portadors, que són les associacions, i els practicants.
0: I quin, o sigui, tot plegat, quin impacte podria tenir en el futur de la festa?
1: Això s'ha de veure, però... Molt bona pregunta. Això s'ha de veure. Si fem com altres PCIs que s'han obtingut, alguns no ho sap ningú. si fem això, doncs no t'ho puc dir. En canvi, amb altres estaments, el que m'han dit és que a partir del moment que tenim el reconeixement del PCI, les institucions, diguem, doncs, bueno, per entendre'ns, posen més en valor aquell bé que s'ha aconseguit, no? En quant a la festa, dependrà, que per això nosaltres tenim ja dos projectes més aquest any, dependrà de com ho explicarem, dependrà de que la gent ho valori, dependrà que la gent ho entengui. Quina és l'esperança que té la Federació Catalana de Catifaires? Doncs que a Catalunya les catifes de flors són valorades. La gent assisteix a veure-les i les valora molt. Llavors, si aquesta gent realment continua fent presència i posant en valor aquestes catifes, les institucions jo crec que faran cas i procuraran que els portadors i els practicants tinguin les ajudes suficients. I això és vital. Uh-huh. És a dir, nosaltres treballem tots de manera voluntària. A la federació, tots els viatges, ens ho paguem tot. No ens paga ningú res. A Cultura ens donen molt pocs diners, evidentment. Tothom és a casa de l'altre, saps? Bueno, nosaltres hem aguantat aquests anys perquè tenim clar que si no fèiem això, a veure, penseu com està evolucionant la societat, qui em garanteix a mi que d'aquí 20 anys, si no tenim un pal de paller ben muntat, es continuaran fent catifes de flors. És clar, que em faci Sitges perquè l'Ajuntament ho paga tot, que em faci la Garriga perquè l'Ajuntament històricament ho paga tot, que em sembla molt bé, això no és una garantia de que socialment la gent valori les catifes, les vegi, les faci i les perduri. No és prou garantia. Per tant, ha de ser una cosa comunitària, ben entesa, i sempre hi haurà d'haver voluntaris. Per què? Perquè el voluntariat, d'alguna manera, hi posa una passió i un amor diferent al que ho fa només pel seu sou.
0: Mm-hmm. Vicenta, passem al programa d'actes, perquè sí. Què teniu previst, no? Sí. Què ens espera? De fet, comença avui mateix, no? No sé si es fa allò de què es diu el Low Convaya, no?
1: Sí, avui es preparen les estructures. Avui es preparen les estructures. Això volia que vingués la Maria Antònia, perquè la pobra és la que ho fa i no té ni temps d'explicar-vos-ho. Avui ella prepara, en aquest moment està preparant tota l'estructura de Low Convaya. Low Convaya de Caldes és dels millors que es fan a Catalunya. Llavors, ens va costar 7 anys amb la Maria Antònia trobar la fórmula per fer-lo. Des que vam començar, Llavors, avui preparen les estructures i avui la Maria Antònia, amb una o dues persones que l'ajuden perquè no en té més, comença la mostra floral. La mostra floral que també participa la jardineria Miró i Vives... Com se diu, Ernest?
0: Ernest.
1: Val. Llavors, es prepara la mostra floral. Demà de matí, la Maria Antònia, amb l'ajuda dels que tingui al costat, muntarà el Low Convaya. I acabarà de muntar el que li quedi. A mitja tarda ha d'estar fet. Què farem els que no fem la mostra floral? Jo he d'atendre els mitjans de comunicació. Si puc, intentaré fer el seguiment del que falti de tot això i després a la tarda prepararé tota la parafernàlia dels actes oficials, no? Uh-huh. Cadascú fa la seva feina. Demà de matí es prepararà paral·lelament, s'acabarà de preparar els materials, demà de matí també, i a la tarda, a partir de 6:15, estarem tots ja a la mostra floral.
0: A la mostra floral. I per això seria el dia 5, després el dia 7. El dia 7 que es farà, diguem, o sí, com serà el seguici, no? Des del moment que ja, com has comentat, a les 7 del matí, comencen ja a preparar les catifes, a la, no sé si a, misma, a la 1 podríem dir que ja està tot acabat, no?
1: A la 1 estarà, esperem, tot acabat, sí, a la 1.
0: I després, a partir d'aquí, doncs, el públic, admirar-les, no? I arriba, doncs, al final, a última hora, no? Que seria la desfeta de les catifes, que és un moment també bastant especial, no?
1: La desfeta de les catifes, hem de demanar dues coses. Que la gent no les desfaci abans de que passin la cultura popular. Això és important. I després, dues coses importants. Al migdia, a partir de les 12, la gent ha d'anar a veure les catifes. Perquè si no hi va, perquè fa sol, perquè no sé què, perquè no sé què... Les catifes es queden soles just al moment que són més maques. Molt important que la gent hi vagi. Important, dues coses. Demà a les 6 de la tarda, la gent que vulgui veure la mostra floral és el moment més maco, perquè s'acaba de fer, és preciós, i ens acompanyarien que tenim a la consellera Parlon, i el diumenge, faci sol o no en faci, hi ha arbres, el Fonibuet, el diumenge a partir de les 12, quarts d'una, fins a quarts de dues, que tothom ja té més o menys el dinar fet, passejar, però molt, pel carrer Fonibuet i pel carrer Fons. Això és bàsic. Si la ciutadania fa això, complementa tot l'esforç que s'està fent.
0: Evidentment, sempre al final les colles locals també tenen la seva participació, no?, en el final de festa.
1: Sí, llavors, això, a l'hora de la desfeta, l'any passat ens vam trobar que la gent va desfer les catifes abans que passés la cultura popular. Nosaltres demanem a tres grups de cultura popular que passin i que les desfacin. Quan s'acaba la professó, que tothom s'esperi, perquè iniciarem ràpid, però a la que nosaltres iniciem i passa la cultura popular, sobretot que passi la gent al darrere. I el carrer Forns, esclar, està tot verge, vull dir que n'hi ha per tothom. Uh-huh. Però que tinguem aquesta cura, perquè si l'any passat ens vam trobar que les catifes és que no hi eren, no existia ni el paper.
0: Perquè quan ja tocava, precisament quan sí, havien de passar les colles. No?
1: Sí, aquestes premisses són importants, perquè si col·laborem tots, tot té més significat i també tot té més valor per tothom, no?
0: Mm-hmm. Vicenta, arribem al final. No sé si vols afegir alguna reflexió en particular a l'hora doncs, de demanar la participació de la gent.
1: Mireu, jo tinc la impressió, no?, que els pobles, o sigui, la cultura dels pobles avança sempre a peu de camí de cada un. La cultura no la fa un, dos, tres, quatre. La cultura depèn de cadascú. Si volem realment que les catifes de flors perdurin, hi hem de posar el coll tots. Llavors, els que les fem, les fem. Els que les dirigim, dirigim. Però sobretot els que les visiten són molt importants. O sigui que Caldes, aquest dissabte, aquest divendres i aquest diumenge, aquestes hores clau, estigui realment al carrer veient tot això, ens ajuda moltíssim. Ens ajuda davant de les autoritats que veuen que sí, que val la pena recolzar-ho. Ens ajuden, per això que us he explicat, que tot això fa història i arribarà on t'arribarà. I ens ajuda també perquè la satisfacció personal de cada un, del que la veu, del que la fa, i del que l'organitza, sumen i donen aquest sentit cultural d'un poble, que per això en diem Vila Caldeïna.
0: Molt bé. Vicenta, arribem aquí al final del programa. Moltes gràcies per aquesta hora de conversa, de cultura i de festa floral. Gràcies també per recordar-nos que a través de les flors també es teixeixen vincles que van molt més enllà de Caldes. De fet, participeu a molts fora de Caldes i fora del país també. Vull dir que ja, vull dir, és traspassar les fronteres, no? Que la Festa de les Flors continuï sent un espai de trobada, de convivència i de solidaritat. I ha estat un plaer tenir-te aquí i bé, quan ho creguis convenient, demanes i torn i vens.
1: Nosaltres estem oberts a tot el que faci falta. I sí, si d'alguna cosa podem presumir és d'aquest ambient festiu, d'aquest ambient de convivència, i també tingueu present que vam demanar que fos Vila Catifaire. Digueu tots que Caldes és Vila Catifaire, perquè Caldes de Montbui ha anat pel món, per tot arreu, amb els catifaires de Caldes, i hem posat Caldes al llistó molt, molt amunt.
0: Molt bé, doncs com he dit, moltes gràcies i així arribem aquí al final del programa també amb una música que ara escoltarem, que és de Bebo Silvetti, és Under in the Sun. Ha estat un matí alegre, colorit i un d'aquells recorreguts que em recorda que per què fem ràdio, no? Hem reivindicat drets, hem celebrat llengua i hem compartit festa floral, aquesta manera tan nostra de fer comunitat. Gràcies per ser-hi i per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum i que tingueu molt bon dia.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i l'Or Verd. Una

0: d'edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 7:15 a 7:15, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà, degut a les obres del Brecat C59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans. La C59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Hola, molt bon dia. Benvingudes i benvinguts un dijous més aquí a la Història de Sant Femení. Ja sabeu, trobeu aquest programa aquí a Ràdio Caldes tots els dijous de 11 a 12 i com a podcast sempre que us vingui de gust. Un programa on fem divulgació. De vegades parlem de dones poc conegudes per visibilitzar-les i d'altres doncs, aconseguim unes entrevistes interessants amb dones properes que estan lluitant en aquests moments o reivindicant amb molta valentia les noves formes del feminisme, no? Per entendre el feminisme. Doncs bé, avui tenim a l'altra banda de la línia a la Graciela Roch. La Graciela Roch és periodista, internacionalista, escriptora feminista, va cofundar La Cadera d'Eva, que és un mitjà de periodisme feminista latinoamericà, i amb aquest mitjà va dirigir fins fa poc una newsletter que es diu No Nacemos Feministas. També col·labora amb Pícara Magazine i amb El Salto Diario. Presideix la Comissió d'Equitat de Gènere i Diversitat de la Societat Interamericana de Premsa. Ella viu en Sant Cugat, fa uns 10 anys, no, més, em sembla que uns 13 anys que ja està per aquí, per Barcelona, ja s'ha quedat, és mare de dues nenes. Bueno, tot això i tota la seva activitat ens l'explicarà ella. Bon dia, Graciela, com estamos?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Muy bien, gracias, porque, por haber accedido a hacer

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquest

Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 7:15 a 7:15, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'acte de la companyia

0: de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a Ràdio Caldes.
1: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
2: Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui escoltarem la valoració, que encara dura, del Girona, del club gironí, després del descens de fa gairebé ja dues setmanes a segona divisió. Han comparegut els màxims responsables de l'entitat gironina per donar explicacions i per pensar ja en el futur. El missatge és clar, tornar a primera divisió el més aviat possible. Tot seguit els mirem d'escoltar, tant el president del Figeli com el director esportiu ratificat, Quique Cárcel, com el president del Consell d'Administració, també Pere Guardiola. També parlarem de la selecció espanyola masculina, perquè avui juga el primer partit de classificació per al Mundial, de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a 7 dies, d'aquí a una setmana. Espanya juga el primer partit el 15 de juny. Avui s'enfronta a Iraq, a Riazor, un partit amistós, i serà, per exemple, Marc Bernal, el blaugrana, que no anirà al Mundial, però és un dels jugadors de reforç que s'ha endut a Luis de la Fuente per aquests partits previs. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia en tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: En una estona havien d'escoltar alguns dels protagonistes d'una roda de premsa que encara dura. Ara mateix està parlant, com dèiem, Quique Càrcel. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte jugava la final de Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Aquests dos jugadors catalans, recordem, no van al Mundial, no són dels nou catalans que sí que aniran al Mundial amb la selecció espanyola a partir de la setmana vinent, com dèiem, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de la CB.
1: Els vertinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar de

0: Demà a l'Olímpic, el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit, que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau, després de guanyar de 3.
1: 83 a 80 va guanyar el València. I a l'altra banda del quadre, avui el Barça pot certificar el seu bitllet per a semifinals.
0: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista està recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
1: I a les 9 hora catalana també avui es jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid en Terres Canàries.
0: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer partit a casa.
1: I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
0: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
1: I el Força Lleida també ha començat a fer balanç avui, ha fet campanya, ha començat la campanya d'abonaments de cada seva tercera temporada a la CB.
0: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
1: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
0: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
1: I un últim punt en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
0: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Imbarbasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street, des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off descens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off descens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte, diumenge, tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després de consumar el descens a segona divisió, a les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes la sortida de l'entrenador Mitchell, que aquesta setmana signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president Delfí Geli ha volgut recordar el passat per valorar el creixement del club.
1: Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió, una fita històrica i que ens va canviar per sempre. Si mirem una mica més enrere, fa 11 anys a l'estadi teníem uns 3.500 socis. Avui som uns 16.000. Aquest creixement no és casual, és fruit del treball de molta gent que hi ha al darrere i de molta il·lusió que hi fica molta gent també. Per això crec que hem de tenir clar d'on venim. Hem de recordar el passat, com estàvem, perquè això ens dona perspectiva i ens recorda que res del que hem aconseguit ha estat fàcil.
0: Un Delfí Geli que demana també unitat i suport de l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
1: No ens podem permetre el luxe de perdre tot allò que hem construït en aquests darrers anys. L'afició, el territori, l'identitat, tot això és el que ens fa forts. El futur depèn de nosaltres i estem convençuts que amb treball, unitat i ambició tornarem tots molt més junts, molt més forts.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu, Quique Cárcel, també present en la roda de premsa, per liderar el nou projecte per tornar a primera.
2: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
0: I finalment podem escoltar precisament a Quique Cárcel demanant disculpes al principi i assumint les responsabilitats del descens.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè com heu vist, tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club, tota la gent que treballa al club, perquè realment sabem de la diferència que hi ha és estar a primera o estar a segona divisió. I sobretot a l'afició. Lògicament, ha tingut un cop molt, molt fort i la veritat que em sap molt de greu i ho tinc que dir amb tot el que jo sento.
0: Un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat per tornar a crear un projecte per recuperar la categoria. No ha dit res, no ha avançat massa res sobre el nou entrenador que ha de substituir a Mitchell i ha de liderar, com dèiem, aquest projecte de cara a la segona divisió, al curs vinent. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028.
4: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Després, sí que és veritat que la temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per mi és un repte, les dues temporades aquestes, que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poguessin mirar una mica més al món.
0: Sara Monforte, que ha dirigit el conjunt blanquiló les dues últimes temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Això sí, com sentíem, ara l'objectiu és donar un passet més endavant. Per cert, avui mateix el Club Perico ha fet oficial també la renovació de la portera francesa Romain Salvador. Fins al 2027, en aquest cas, Romain Salvador, que és una de les porteres més destacades de la categoria d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que just comença en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a la Corunya, Riazor, contra Iraq. Encara no hi seran els tres lesionats, que arriben just al primer partit, Nico Williams i dos dels nou catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador, Luis de la Fuente, en roda de premsa.
5: Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento, de las ganas, de la intensidad de los entrenamientos que hemos planteado y del estado de los lesionados, que evoluciona como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Vamos a ver día a día también valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de este primer partido. La buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: Avui tampoc no participaran del partit d'amistós. Els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració ho van fer ahir per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya, i també quedan fora d'aquest primer partit Cucurella i Pedri, entre d'altres jugadors importants que el reserva De La Fuente de cara a l'inici d'aquest Mundial. De La Fuente també va dir això sobre els jugadors de reforç que no aniran al Mundial però que estan ajudant aquests dies a la selecció en els entrenaments, entre els quals hi ha dos catalans, el blaugrana Marc Bernal i el futbolista de la Real Societat Sergio Gómez.
5: Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho la oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más, son jugadores de mucho futuro, pero veremos en el transcurso del juego pues que jueguen los más posibles, pero lo que queremos es que el partido sirva, no queremos que sea un partido, como diríamos en otros tiempos, un bolo de verano. No, esto es un partido de verdad, de preparación, para que lleguemos en las mejores condiciones el día 15. Entonces, en ese planteamiento, pues tanto ellos como otros compañeros veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento.
0: Avui a les 9 del vespre aquest Espanya-Iraq a Riazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc, també de la gespa. Després del comitè estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent un amistós contra Perú a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, el Sabadell continua preparant el que de moment serà el partit més important de la temporada, que juga demà a la nova Creu Alta, esperem que no sigui l'últim. És la tornada de la primera eliminatòria de play-off per pujar a segona divisió, per tornar al futbol professional, i el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid. Ja s'han superat les 10.000 entrades venudes i s'espera fer en les properes hores el sold-out. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Camí del sold-out. Queda el dia d'avui i de demà per comprar entrades, però l'afluència serà molt elevada i per aquest motiu s'ha tornat a muntar un dispositiu especial de mobilitat. S'habilitaran 3 autobusos de la TUS que estaran ubicats als voltants de la nova Creu Alta des de poc abans que acabi el partit. Aquests vehicles recorreran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8 per facilitar aquesta tornada. A més, s'obriran espais d'estacionament gratuït al Club Natació Sabadell i al Tenis Sabadell i també reforçarà la presència de la policia municipal. L'afició hi creu i ha respost i l'equip també confia en la remuntada. Així ho ha transmès el migcampista Albert Oriols Urri.
7: Els que hem de respondre són nosaltres. L'afició ha respost durant tota la temporada, ens ha donat un plus extra, divendres serà el mateix, serà una nit que la gent espera, que la gent, estic segur que entrarà mentalitzada a l'estadi, a la grada, i nosaltres també els hi volem retornar dins el camp, tota l'energia que ens donen, tot el suport que ens donen, i amb ells, és un tòpic, però és que amb ells som més forts.
6: D'altra banda, i com en altres ocasions aquesta temporada, es muntarà una fanzone arlequinada al carrer de la Púlia des de 6:45 de la tarda. El xiulet inicial, demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista i recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità del Barça, Tomas Satoranski.
8: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barça UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. A les 9, hora catalana, jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al Buesa Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una davallada en l'últim quart, que va tenir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bon dia. la penya no va poder guanyar el primer assalt al Fernando Buesa Arena, on va perdre 85-71, i haurà d'intentar guanyar demà a Badalona el segon partit per forçar el desempat. Ahir a Vitoria els verdinegres van aguantar 32 minuts, però es van desinflar al tram final. Escoltem el tècnic Dani Miret, que parlava d'aquesta manca de gasolina.
10: Que hem pogut competir 30 minuts. Ens ha faltat en l'últim quart la marxa aquesta que ells han pujat al partit i nosaltres doncs, hem jugat en una primera part on estàvem anotant perquè el nostre percentatge de dos era molt alt. Tenim un 65% a la primera part, tenim la fluidesa mental, les cames per fer-ho i hi ha un moment doncs, que a segona part hem fet 8 de 24 en tirs de dos. Hem de fer més cistelles de mèrit i sobretot doncs, a l'últim quart mentalment ens hem, i físicament ens hem desfondat.
9: La sisa Joventut va sortir dominant amb un gran Ricky Rubio que va dominar l'escenari, però el físic del Baskonia va començar a castigar gràcies a les pèrdues de pilota de la penya i el joc ràpid dels vitorians. L'entrada de Ricky i un bon treball de Birgander van servir per igualar abans del descans. A la segona part, Dani Miret va situar una aposta amb una defensa zonal que va generar dubtes i la penya va agafar 5 punts de renda. Però el Joventut no estava fort ni física ni mentalment i els vitorians van tornar a capgirar el maig. Simon Birgander, el millor de la penya, lamentava els molts errors.
11: Un poco de triples, creo que hemos estado muy bien en el rebote, pero claro, hemos fallado mucho y por eso hemos también cogido muchos rebotes de ataque. A veces en defensa también hemos estado un poco dormidos, lo que sea. Pero sí, lo digo esto más, meter un poco más de triples y en defensa.
9: El segon partit de la sèrie serà demà a les 9 del vespre al Palau Olímpic. Si guanya el Joventut, hi haurà un tercer partit diumenge a Vitoria que jugaria a les 9 del vespre o a les 7 de la tarda, depenent si el València guanya 2-0 la seva eliminatòria contra el Bilbao Bàsquet.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs aquest dels equips que no disputen aquest play-off. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, que confirmava, per exemple, la continuïtat de l'entrenador, Moncho Fernández, i la voluntat també de disputar competició europea el curs vinent, tot i encara no se sap si l'Eurocup o la Basketball Champions League. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a l'ACB. El Club Lleida ha començat la campanya d'abonaments a cara al curs vinent. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Sota el lema Jo soc del Lleida, la campanya d'abonaments 26-27 del Força Lleida va veure la llum aquest dimecres amb diverses novetats. S'elimina el dia del club, s'augmenta al voltant d'un 10% el cost de l'abonament i apareix el carret del simpatitzant per 49 euros, entre altres novetats. Albert Aliaga, president del Força Lleida, li demana a l'afició Bordeus un nou esforç.
13: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al pack que havia anteriorment, incloent els partits del club, dies del club. Si a les empreses els demanem un esforç, a la nostra gent també. I per mantindre aquesta joia, aquest tresor que tenim, doncs hem de seguir a poc a poc i amb la modèstia, però amb tota l'ambició del món, seguint creixent. Tenim la millor afició del món, tenim el millor ambient de la Lliga ACB, farem coses perquè això continuï, està a la nostra mà i sabem que tenim el deure moral i el deure de fer el millor possible entre les possibilitats.
12: A partir d'aquest dijous i fins al 17 de juny, aquelles persones interessades podran tramitar la renovació del seu abonament. Al web del Força Lleida hi tenen tota la informació referent als tràmits, preus i la resta de qüestions.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, Catalunya va guanyar el primer títol de la seva història superant la Barceloneta a la final de l'Eurocup femenina. Ahir, 11-13 a la tornada. La Nada ja havien guanyat de 5, 14 a 9. I d'altra banda, aquest dissabte podrem seguir el play-off d'ascens a la divisió nord femenina de waterpolo amb el duel decisiu entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: Dissabte, cap a 8:15 de la tarda, es coneixerà l'equip que la pròxima temporada jugarà a divisió d'honor del waterpolo femení, després que a la final, en el partit de tornada i en el play-off entre Club Natació Rubí i Club Natació Barcelona es disputi al municipal de Can Rosés, al Vallès Occidental, dissabte a partir d'un 6:45 de la tarda. 6-9 va ser el resultat del partit de l'anada, 1-3 per al conjunt que en aquesta ocasió exercirà de local, però el seu entrenador, Carlos Ligero, adverteix que ni molt menys està fet.
15: Ja havíem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat. És un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat.
14: No serà ni molt menys fàcil, per això s'ha fet una crida a través de les xarxes, perquè tots els que puguin doncs, hi vagin aquest dissabte a donar suport al conjunt rubinenca Can Rosés. El Club Natació Barcelona ha estat l'únic equip que les ha guanyat aquesta temporada, va ser a la final de la Copa federació 11-13. Això sí, en Lliga, victòries del Club Natació Rubí, tant a Can Rosés com a la piscina barcelonina, un Club Natació Rubí que, a més, té aquest avantatge de com ha quedat primer en Lliga, sempre si hi ha empat passaria al conjunt de Rubí.
0: Gràcies, Siscu, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
4: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
5: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
4: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
5: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui mirarem d'escoltar la valoració del Girona, que ha fet fa una estona aquest mateix migdia. De fet, encara està durant la roda de premsa amb els màxims responsables de l'entitat gironina per fer balanç d'aquest descens i mirar ja cap al futur, mirar cap a l'any que ve a la segona divisió per buscar de nou el retorn a la màxima categoria del futbol estatal. També parlarem de la selecció espanyola, perquè avui juga el comiat estatal a un partit amistós contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, en aquest cas per a preparació per al Mundial, que comença ja la setmana vinent. Ho farà amb 10 baixes dels jugadors que han d'anar al Mundial, però, per exemple, amb dos catalans que no aniran al Mundial, però sí que reforcen la selecció en aquests dies, com són el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez. Molt futbol i també bàsquet, perquè parlarem, evidentment, dels play-offs de l'ACB, amb la derrota ahir de la penya en el primer partit a Vitòria, al camp del Baskonia, i el Barça, que pot jugar, que juga avui contra el camp Múrcia, i pot segellar ja el bitllet per a semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Mas Bagà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: De fet, fa només uns segons que ha acabat aquesta roda de premsa dels màxims dirigents del Girona, que mirarem d'escoltar tot seguit a les seves reflexions i ja miren de cara al futur. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Roman Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte passat jugava la final de la Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Que cap d'aquests dos, recordem, no anirà al Mundial. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB.
1: Els vertinegres es van desinflant l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau després de guanyar de 3.
0: I a l'altra banda del quadre, en aquests play-offs, avui el Barça pot certificar ja el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie també entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer a casa.
0: Veurem si tenim clàssic o no a semifinals d'aquesta Lliga CB entre Barça i Real Madrid. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: N'estarem pendents. El Força Lleida també ha començat aquesta setmana la campanya de abonaments per la seva tercera temporada a la Lliga CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim punt en tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Babasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street, des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes Enric Amlàcer a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte i diumenge més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després del consumar el descens a segona divisió, en les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes, la sortida de l'entrenador, Mitchell, que aquesta setmana, recordem, signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut explicar per què s'ha trigat tant en donar aquestes explicacions.
1: Acabem de patir un cop dur i tots ho havíem de pair. Just després del partit contra l'Elx vaig sortir a parlar. Entenem que la nostra afició necessités explicacions, però havíem de passar el dol. Resoldre el tema Mitchell i seure tots plegats per saber on estem i cap on volem anar. La pèrdua de la categoria és un sotrac per a tots, però també vull dir-ho amb claretat. En el passat ja hem demostrat que som capaços de superar situacions difícils i ho tornarem a fer. Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició.
0: Un del Figeli que també ha demanat unitat i suport de l'afició per tornar primera el més aviat possible, pensant ja en el futur.
1: Ara mateix el més important és mirar endavant. Ens centrem en el futur. Mals pensaments fora i a competir des del primer moment. Competirem des del primer moment. Aquest és l'esperit en què hem d'afrontar el futur més immediat. El nostre objectiu és clar: tornar a primera divisió el més ràpidament possible. Treballem des del primer moment per aconseguir-ho, amb humilitat, esforç i exigència i amb la màxima ambició.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu Quique Cárcel, ho ha dit clarament, per liderar el nou projecte per tornar a primera, i també ha parlat d'aquest descens.
2: És un cop duríssim i hem fallat. Això és una realitat que opera. Però també no considerem que hem baixat per un factor, vull dir, van passar diverses coses que ens han fet baixar. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho. I si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
0: I finalment podem escoltar també a Quique Cárcel, que ha demanat disculpes i assumint responsabilitats. Un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat a tornar a crear un projecte per recuperar la categoria.
3: Vull mirar endavant, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar. I ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí. Això és, per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill. Jo un fill no l'abandonaré mai, si no és que el fill em vol deixar, lògicament. I en aquest cas, el que faré és fer el que he fet, tornar a lluitar o intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip, i sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
0: De moment no ha avançat res aquí, Quique Cárcel, sobre el nou entrenador que ha de liderar el primer equip masculí gironí a segona divisió. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028. Monforte ha dirigit el club blanquiblau durant les dues temporades en què s'ha consolidat la Lliga F, aconseguint també la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Ella mateixa parlava de com se sent en el club perico.
4: Sincerament, escoltant una mica la valoració també del club, ella t'hi ha escoltat a Monchi, i jo crec que és anar a poc, intentar millorar, no pensar en grans coses, sinó anar a poc i amb peus a terra, però crec que passet a passet es poden anar donant grans passos de cara a un gran futur, però sí que és veritat que crec que les coses s'han de fer a poc i cada any anar millorant. Per mi, sincerament, no se pot explicar, no? O sigui, quan vens aquí, res realment s'assembla al que et penses, no? Jo crec que és molt guai, que és una sensació que no se pot explicar, que et sents especial aquí a Barcelona, que sembla que no, però sí que hi ha moltíssima gent perica en Barcelona. Jo me'n trobo molts me reconeixen i és molt satisfactori, perquè sempre tenen bones paraules cap a mi, eh? I jo crec que no puc estar millor lloc aquí.
0: Això deia Sara Monforte. Ara l'objectiu és donar un passet més endavant a l'Espanyol en aquesta Lliga F. Per cert, avui mateix, parlant de passets endavant, s'ha confirmat la renovació de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que comença just en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a la Corunya, a Riazor, contra Iraq. Encara no hi seran els 3 lesionats que arriben just al primer partit, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente del Mataroní Toni en roda de premsa.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto. En esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también les comento, no garantiza que por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor.
0: N'estarem pendents. Avui tampoc no participaran, a banda d'aquests tres, els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya. De la Fuente hi va assegurar que ja té clar qui defensarà la porteria de la selecció espanyola el dia 15, en el debut al Mundial.
5: Ya sé que yo tengo que, además, por respeto, tengo que darse, siempre tengo la costumbre de darles la primera noticia de la información de la alineación siempre a los jugadores. Pero si me preguntáis que yo sí tengo idea de qué portero a día de hoy sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15. Queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio. Pero está tranquilo, es que va a ser un porterazo.
0: Per al partit d'amistós d'avui també han quedat fora, a banda de David Raya i Lamine Yamal, entre altres, Cucurella i Pedri, entre d'altres. Com dèiem, avui a les 9, aquest Espanya irà a Carriazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc de la gespa. Després del comitè estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent amistós contra Perú, a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny, a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, i en el futbol de casa nostra, l'Olot ahir va acomiadar una llegenda de l'equip els últims anys, el capità Pedro del Campo. Ens omplia des de l'UTFM, l'Aniol Puigverd.
6: Pedro del Campo deixa la Unió Esportiva Olot després de 7 temporades dividides en dues etapes diferents. Després de 211 partits amb el conjunt olotí, un dels capitans del primer equip diu adeu després de molts anys a Segona Federació. Aquest dimecres s'ha dut a terme la roda de premsa a l'estadi municipal, on el migcampista figuerenc ha comunicat que no seguirà vinculat a l'Olot com a jugador, però sí que té ganes de seguir-ne formant part. Del Campo, que se l'ha vist emocionat en tot moment, ha destacat el projecte de l'Olot i ha explicat que el club té molt de futur a nivell professional, però sobretot sense deixar l'aspecte social que el diferencia la resta.
7: Crec que ser jugador i capità de l'Olot és una gran responsabilitat i implica molta exigència, i crec que no estic en condicions de seguir oferint el meu 100%. Simplement vull acabar dient que venen anys molt bons per l'Olot i que el projecte està més fort que mai i està més viu que mai, i us desitjo i us desitjaré sempre el millor.
6: A nivell professional, del Campo s'ha consolidat com un dels millors jugadors del conjunt olotí en aquestes temporades, convertint-se en un fix al mig del camp i compartint grans moments amb jugadors històrics com Héctor Simón i Roger Vidal, entre d'altres. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, afirma que sempre tindrà les portes obertes i que el club necessita persones com ell per seguir creixent.
8: Jo penso que l'Olot, per ser el club que tu has descrit, necessitaria tenir 2.000 socis com en Pedro, tècnics com en Pedro, necessitaria tenir 23 jugadors com en Pedro, i això és el que aspirem.
6: Durant la roda de premsa a l'estadi municipal, a la sala d'actes de l'estadi municipal, amb la sala plena de gom a gom, des del club se li ha fet entrega d'una samarreta amb el dorsal 211 a l'esquena, ja que són els partits que ha jugat amb l'Olot, i un reconeixement per tots aquests anys vinculat al club.
0: Gràcies, Aniol. I ahir ja parlàvem del polèmic fitxatge del Terrassa, també en aquesta segona federació masculina, del lateral català format al Madrid, Ferran Ruiz, que ha comportat queixes en l'entorn del club agarenc i l'afició. De fet, està acusat, com dèiem, de compartir imatges pornogràfiques, en aquest cas d'una menor, amb, per exemple, el jugador actual del Real Madrid, Raúl Asensio. Ens omplies de reunió de Terrassa, el Miqui Romagosa.
9: Continuen les reaccions i els comunicats per part de l'afició del Terrassa Futbol Club. Si ahir parlàvem del comunicat, a més, per als grups d'animació, Malarrassa, Infierno Egarense i Anònims, sumada a la de Gararrets, una de les penyes més històriques i més antigues del Terrassa Futbol Club, també s'han manifestat al respecte. Es tracta de la penya Torrente Colorado, que ahir a la tarda-nit emetia un comunicat expressant la seva disconformitat amb el fitxatge de Ferran Ruiz. De fet, aquest comunicat deia que com a membres de Torrente Colorado i soci del Terrassa volem expressar el nostre profund desacord i malestar davant la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa Futbol Club. Diu que entén que la planificació esportiva és responsabilitat de la mateixa direcció esportiva, però considerem que qualsevol decisió que afecti la imatge i els valors del nostre club hauria d'estar guiada per criteris que vagin més enllà del rendiment estrictament futbolístic. Recordem que la penya Torrente Colorado es suma així a altres penyes, com és el cas també d'Orgullo Egarense, que també ha emès un comunicat, i també Supporters Gol Nord, que ha estat la darrera penya del conjunt egarenc en emetre també un comunicat expressant la seva disconformitat. Diu que Supporters Gol Nord no vol expressar el seu rebuig al fitxatge d'un jugador acusat presumptament de la difusió d'imatges de contingut sexual. No acceptarem mai que un jugador vesteixi els nostres colors si està vinculat presumptament en qualsevol delicte que atenti amb els interessos d'un col·lectiu vulnerable.
0: Gràcies, Miqui. I anem cap a Torelló perquè es preveu que la zona esportiva ha estrenat un nou camp de futbol 7 amb gespa artificial reciclada. Ràdio Ona, Maria Feituno.
10: El nou equipament està obert a tota la ciutadania i serà d'ús lliure, tot i que també s'utilitzarà per al Club Futbol Torelló. Una de les particularitats del projecte és que s'ha reutilitzat la gespa artificial que es va retirar del camp de futbol gran per col·locar-ne de nova, una mesura que ha permès aprofitar material encara en bon estat i reduir costos. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Torelló.
11: La gespa aquesta ja havia arribat a un final de cicle, però per jugar a futbol més de forma federada, però per utilitzar-la per lleure i formació, doncs encara té corda de uns 6 o 7 anys.
10: La mesura ha suposat uns 40.000 euros d'estalvi del pressupost total, que ha sigut de 107.500 euros. Amb aquest projecte s'amplia l'oferta d'instal·lacions esportives municipals, alhora que es fomenta la pràctica de l'esport a l'aire lliure.
0: Gràcies, Maria. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya i en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau Blaugrana, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità, Tomas Satoranski.
12: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados. Yo creo que los aciertos de tiro de fuera lo tenían bajo, gracias a nuestra defensa también, pero bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer, así que hay que también estar preparado de, bueno, jugar por debajo del marcador, que van a estar más acertados, pero siempre, bueno, concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff, ¿no? Con todos aportando en muchas cosas.
0: Avui a les 7 aquest Barça UCAM Múrcia al Palau, a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en terres canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts, recordem, el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al West Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una davallada en l'últim quart, que va patir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir obtenint opcions de ser a semifinals. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio. Ens omplia des de Girona FM pel Pau Villafañe.
13: Fernando Sanemeterio, director esportiu de l'equip, ha comparegut avui per fer balanç, destacant els números aconseguits amb el rècord de victòries de l'equip en ACB i el fet de no patir per la permanència en el tram final. Per altra banda, i mirant cap al futur, ha explicat que l'objectiu és jugar a Europa l'any que ve, però ha deixat oberta la porta a veure en quina competició.
14: Siempre hemos dicho que jugaríamos Europa en el momento que nos clasificaríamos para ello. Creo que clasificatoriamente eso se va a dar. Entonces, nosotros tenemos la intención de jugar Europa y luego también, pues está, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones, porque es verdad que clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
13: El director esportiu a la vegada ha refermat la continuïtat de Moncho Fernández, tot i els rumors que el tècnic podria sortir, i ha deixat entreveure que durant aquesta setmana o la que ve es donaran a conèixer més moviments a la plantilla.
0: Gràcies, Pau. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a la CB. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
15: Aliaga valorava la primera temporada de la Mar a Lleida com una de positiva i confirmava que Borja Comenge seguirà liderant l'equip sub-22. El qual viurà pocs canvis a la seva plantilla. D'altra banda, el Robles Lleida va perdre la categoria i Aliaga deixava clar que competiran els hipertoc esportivament parlant a Supercopa. Al voltant de la continuïtat de Rubén Pedrus, el president Bordeus deia que en els propers dies prendrà una decisió conjunta al respecte. Centrant-nos en l'encara Jaiopos Lleida, Aliaga parlava d'una temporada històrica, demanava no perdre's perspectiva i sobre l'exigència de l'afició al llarg del curs, el president en deia això.
16: I tant, positiu i alhora molt engrescador, perquè que en altres és la nostra funció, la nostra feina, hem de valorar on som, hem de ser realistes i hem de ficar en valor, lògicament. Nosaltres som més ambiciosos que ningú. Ningú ens podrà guanyar amb ambició els que estem al club, ningú. Però alhora hem de ser realistes contra qui competim, no? Llavors hem de ficar en valor. Que nosaltres volem anar i volem créixer, i això ho vam dir des d'un principi, i és així. Crec que ho estem demostrant poc a poc, anar consolidant, poc a poc anar creixent, però sempre dintre la nostra modèstia. Sí, volem i volem fer moltes coses. Creu-me que a la Copa també vull anar jo, eh? I vull anar, i a Europa, i a no sé on, i tant, el primer, però calma.
15: Així doncs, la valoració d'Albert Alea, president del Força, aquesta temporada 25-26, n'era una de positiva, de pausa a terra i d'ambició.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest matí ha començat la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, amb dos equips catalans. L'Igualada ha perdut un punt aquest matí contra el Pozuelo, 51-52, en el primer partit d'aquesta fase que juga a Jerez, i el Castelldefels debut aquesta tarda a Cartagena contra la Davera. I un últim punt de bàsquet. Aquest diumenge jugarà la semifinal dels campionats de Catalunya entre Olot i Tona. Olot FM, Gerard Puigdemont.
17: Olot acollirà els campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà a seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà, després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
18: El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14, doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors, poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà, els de mitja taula cap a dalt, tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
17: L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
0: Gràcies, Gerard. I abans d'acabar, en vol, demà comença la fase final en format de final a 8 de la Copa del Rei, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els bronats són els que estrenen la competició. De fet, es disputa a Alacant demà a la 1 del migdia. Ho seguirem en directe aquí a l'Enjoc, en el primer partit del quarts contra l'Atlético Valladolid. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
19: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé. Els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar. No? Tenim molt respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora, però estem amb confiança que no confiats.
0: Demà a la 1 aquest Barça-Atlético Valladolid. En cas de victòria, els bronats s'enfrontarien a les semifinals al vencedor del Nava Conca, que jugarà demà a 6:45 de la tarda. Recordem que el Barça ja ha guanyat la Lliga Sobal, amb rècord de gols i ple de victòries. També ha guanyat la Copa d'Espanya i ara toca la Copa del Rei. I la setmana vinent el plat fort, la Final Four de la Champions a Colònia. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
0: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 7:15 a 7:15, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C-59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C-59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera de circulació.

Les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 7:15 a 7:15, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix Pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament a hora amb uns

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 6:45 a 7:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C-59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C-59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix Pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té l'objectiu de donar de coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants també se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba en el nivell de perill baix d'incendi, tot i que es demana precaució perquè el 99% d'àrea d'hectàrees forestals de la Diputació són vulnerables. Avui, de 6:45 a 7:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. Hi haurà un tall de circulació entre Caldes i Palau a partir de les 10 de la nit d'avui fins a les 6 de la matinada de demà. Degut a les obres del Brecat C-59 entre Caldes i Palau-Solità i Plegamans, la C-59 patirà afectacions de talls puntuals de la circulació, en què es repararan els sots de la carretera al llarg de tota la nit. Pel que fa al temps, avui al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força ennuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes de les que adverteix pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat pel meu company Josep Gallart,
1: un servidor,
0: i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui no us proposem un músic, sinó dos. Pel mateix preu, eh?
1: Estem d'oferta.
0: Un músic.

Fumaven o no, però eren guapes, era el punt era aquest. Tot i aquesta disparitat de caràcters, es compenetraven tan bé dalt de l'escenari que van aconseguir unes innovacions extraordinàries dins del cool jazz. Tant és així que un dels seus discos és considerat per molts com un dels tres millors discos de jazz de la història. Ara us en parlarem, però comencem a escoltar-los des d'un disc enregistrat el 1955 per la companyia Columbia, que es diu Brubeck Time, i el tema es diu el conegut Jeepers Creepers.

Magnífic, magnífic. Seguim aquí, estem començant un recorregut per la vida de Dave Brubeck Quartet, bàsicament, perquè és la formació amb la que es va moure aquest senyor. Des de la seva creació, el 1951, i fins al 1967, el quartet de Dave Brubeck sempre va estar format per en Brubeck i en Desmond, però el contrabaix i la bateria van canviar sovint fins a l'arribada de Joe Morello, el 1956, i d'Eugene Breitsch, el 1958. El disc que estem escoltant ara, però, és anterior, i les places les ocupen el baixista Bob Bates i el bateria Joe Dodge. Escoltem ara una altra peça d'aquesta formació anomenada Why Do We Love You?

Bé, els tenim aquí els dos bastant moderadets, especialment en Brubeck, que se'l veu molt més acadèmic, però vaja, ja s'animaran. Els dos temes que hem escoltat fins ara són versions d'altres compositors, però la propera ja la van compondre ells dos, en Brubeck i en Desmond. Per aquest enregistrament li van demanar al fotògraf John Milley que els filmés mentre treballaven, però aquest va acceptar de tan mala gana i que va crear un ambient irrespirable a l'estudi. El resultat del primer intent no va ser gens bo i un comentari despectiu d'en Milis va fer que en Brubeck li sortís foc pels queixals. El segon intent, que ara escoltarem, és el resultat de la ràbia i la frustració dels músics i va canviar totalment la qualitat. El tema es diu Stomping for Milley.

Molt bé. I tot això, de fet, només eren els entremesos pel plat principal que ens ve ara. Arribem ja al 1959, un any magnífic per moltes raons, any en el que es van registrar Time Out. Time Out, un disc que ja amb la banda estable, amb Morello, amb Bright, incorpora 7 peces de valor excepcional. El que van fer és utilitzar compassos com el compàs de 9x8 o el compàs de 5x4 que no s'havien utilitzat amb èxit mai fins aquell moment en el món del jazz, i ara escoltarem la primera peça composta per Brubeck que es diu Blue Rondo a la Turk amb un compàs de 9x8.

No us recorda una miqueta la música clàssica, Schoenberg, per exemple? Per als que no tenim formació musical, és difícil d'entendre la dificultat que representa el que seria canviar la gramàtica per parlar una mateixa llengua. Però el resultat, com heu escoltat, és extraordinari. I ara ve la peça que els va portar al cim de l'èxit i a la venda massiva d'aquest disc innovador. Take 5, composta per en Paul Desmond en un compàs de 5x4. Pel que sembla, el 25 de juny del 1959, el productor Teo Macero va aturar l'enregistrament d'aquesta peça després de 40 minuts i 20 intents infructuosos perquè cada vegada algun membre del quartet perdia el ritme. No va ser fins l'1 de juliol que amb només dos intents ho van aconseguir. Tot i que en Paul Desmond va dir que era una peça d'un sol ús, és a dir, que no la tornarien a tocar més, la van interpretar moltíssimes vegades.

0: Magnífic.
1: Brutal. Brutal.
0: Uau, exacte, sí, sí.
1: Brutal.
0: Falta dir Meleta de Romer.
1: Exacte.
0: La peça que tanca el disc original és una altra mostra de la qualitat que podeu trobar en aquest vinil i dels canvis profuns que aquest parell de músics van aportar al jazz de la segona meitat del segle XX. Escoltem ara Pick Up a Stike.

0: Bé, el Joe Morello aquest toca la bateria com els àngels, i per no parlar dels seus companys, però bé, escolteu aquest disc sencer perquè val molt la pena. L'any 2009 es va fer una edició en CD d'aquest disc que va incorporar fins a 8 bonus tracks enregistrats en directe a Newport als anys 1961, 63 i 64 en 3 concerts en directe. Aquesta que escoltarem ara és el conegut St. Louis Blues.
1: Would you join me in welcoming to the stage the Dave Brubeck Quartet?

0: esplèndid. La música en directe és sensacional.
1: Sí.
0: I és clar, si ens situem al Festival de Jazz de Newport, ja és el màxim. Tots aquests concerts que a Newport els va fer el mateix quartet, amb un esplèndid Joe Morello a la bateria i l'Eugeni Bright al contrabaix. Us posarem ara una altra peça anomenada Waltz Limb. No us perdeu el piano d'en Brubeck.

0: com passo passava la gent als concerts. Esperem que vosaltres, on sigueu, també us ho passeu bé. Crec que en Monté ens ha donat permís per posar-ne un altre, així que...
1: Tu tira.
0: Així que us posarem, per acomiadar-nos ja del dia d'avui, un tema que es diu Science Love Had Its Way.
1: Bé, ara sí, això ja s'ha acabat. La setmana que ve prometem tornar-hi amb més música i...
0: molta més.
1: Ah, sigueu feliços.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 4 de juny i començarem l'informatiu amb una notícia d'interès local i nacional. La nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes i la cooperativa del Rusc presentaran demà la iniciativa del projecte Singulars, un projecte de país que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals i articulant els productes des del principi fins al final per als productors. Una iniciativa molt positiva per al consum ecològic i de proximitat que preveu canviar positivament el consum d'arreu del país. Precisament, la Palanca també organitza avui una xerrada informativa sobre la nova variant de Sentmenat, on es parlarà de l'impacte mediambiental que pot tenir el municipi. Tot plegat amb un ull posat al cel i a les pluges d'aquesta tarda, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, a fase d'alerta per la intensitat de precipitació. A Caldes, a partir de les 8, estem en perill alt per intensitat de pluja en 30 minuts. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Demà a les 7 de la tarda a la sala de les cuines de Can Rius es presentarà una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic a Rusc. Una presentació que servirà per donar a conèixer la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Actualment, el grup ja compta amb més de 20 persones i s'organitzen 4 comissions de treball: mobilitat, agroecologia, biodiversitat i comunicació. L'Ajuntament ha instal·lat 10 nous aparcabicis en el municipi, una mesura que va en la línia d'impulsar la mobilitat sostenible. Aquestes noves estructures, en format de U invertida, s'han instal·lat en 10 ubicacions del municipi amb l'objectiu de fomentar que les persones es moguin en bicicleta pel municipi i puguin estacionar-les en les 30 noves places que hi ha ara habilitades en punts estratègics de Caldes. La brigada municipal és qui s'encarregarà d'implementar aquestes noves zones d'estacionament de bicicletes, unes obres que tenen un cost total de 4.000 euros. I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 2 de la tarda fins a les 6, amb una alerta groga. En canvi, a partir de les 8 del vespre, el risc pujarà a alerta taronja per risc de precipitacions, amb uns 21,2 litres per metre quadrat en 30 minuts, fins a les 10 de la nit. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 17 o 16 graus al final del dia. A diferència d'avui, demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable, mentre amb les temperatures al voltant dels 19 graus a primera hora del matí i entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera hora de la tarda.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Demà a les 7 de la tarda, a la sala de les cuines de Can Rius, es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes. Una presentació que es farà a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic a Rusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca en el projecte Singulars.

0: La palanca ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Actualment el grup ja compta amb més de 20 persones i s'organitzen 4 comissions de treball: mobilitat, agroecologia, biodiversitat i comunicació. Es defineix com una entitat oberta, assembleària, transformadora i orientada a l'acció local, amb la voluntat d'impulsar idees i projectes que ajudin a avançar cap a la transició ecofeminista al municipi. El projecte Singulars té com a objectiu potenciar el consum de productes locals i ecològics, articulant tot el procés. Controlaran el producte des dels inicis fins al final, de la producció fins a la venda, perquè sigui més eficient, competitiu i just. És un projecte de país construït a partir de la suma de molts actors petits: pagesos, elaboradors, botigues i consumidors. La iniciativa, sense ànim de lucre, està duent a terme una campanya de finançament popular i ja du més de 2,5 milions d'euros recaptats, superant per mig milió l'objectiu fixat de finançament. Aquest projecte actualment és un concepte que té previst fer-se realitat i posar-se a punt l'any vinent. A partir del centre logístic que es construirà a l'Anoia, podrà repartir productes de la xarxa de botigues locals, permetent així que puguin oferir un ampli assortiment de productes de proximitat sense haver de pujar preus ni fer grans comandes. En 10 anys es preveu assolir el 5% de la facturació alimentària de Catalunya, una iniciativa en què es planifica un model propi de distribució i comercialització perquè aliments de proximitat i de màxima qualitat arribin a comerços petits mantenint uns preus justos per a productors i sense que els consumidors hagin de pagar-los més cars.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: L'Ajuntament ha instal·lat 10 nous aparcabicicletes al municipi, una mesura que va en la línia d'impulsar la mobilitat sostenible. Aquestes noves estructures, en forma de U invertida, s'han instal·lat en 10 ubicacions del municipi amb l'objectiu de fomentar que les persones es moguin en bicicleta pel municipi i puguin estacionar-les en les 30 noves places que hi ha ara habilitades en punts estratègics de Caldes. Aquestes zones es troben en 10 punts diferents de la vila, la majoria en equipaments i places on fins ara no hi havia cap disponible, però també en zones on s'havia detectat que s'havia d'ampliar el nombre de parcabicicletes existents. Les zones on s'han ampliat noves places són la zona esportiva de Les Cremades i a la plaça Moreu. Pel que fa a les noves instal·lacions, s'han situat al pavelló de la Torre Roja, el Carme, la plaça de Neus Català, la plaça de l'1 d'Octubre, la plaça de l'Àngel, la plaça Romà Martí, la plaça de Lluís Companys i a la Casa dels Mestres, a tocar de la plaça Catalunya. La brigada municipal s'ha encarregat de la instal·lació, una actuació amb un cost total de 4.187 euros.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquesta tarda, a les 7, a les Cases dels Mestres, s'organitza una reunió extraordinària per debatre sobre l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. La Comissió de Mobilitat ha organitzat un acte obert al públic on es parlarà de la posada en marxa d'aquest projecte. La xerrada anirà a càrrec de Toni Altalló, de l'ADENC, que explicarà els detalls d'aquest projecte. Els impulsors de la trobada alerten que aquesta nova autovia suposarà un impacte ambiental, paisatgístic i sonor important a l'entorn de Caldes. També denuncien que la Generalitat s'ha saltat l'obligació legal de redactar prèviament l'estudi informatiu i que ha passat directament a l'estudi de construcció. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Alerta! Si heu d'agafar el cotxe aquesta nit, perquè a partir de les 10 de la nit es tallarà la circulació de la C-59 entre Caldes i Palau, un tall que s'allargarà fins a les 6 del matí de demà divendres. Per tant, durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació. L'objectiu és aprofitar les hores de menys trànsit per poder reparar els sots que hi ha en aquest tram. I acabem amb el temps. Aquesta tarda tindrem un temps insegur.

i força mogut. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la intensitat de pluja prevista. En el cas de Caldes, a partir de les 8 del vespre, el risc pujarà a alerta taronja per risc de precipitacions molt intenses. En concret, s'espera que puguin ser més de 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Un risc que es mantindrà actiu fins a les 10 de la nit i per això les autoritats demanen molta prudència i que s'ha de circular amb prudència especialment prop de torrents i rieres. Unes pluges que poden anar acompanyades de fort vent i calamar-se. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 16 o 17 al final del dia. Demà la situació canvia completament. A diferència d'avui, demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius. Ja cap al vespre i a la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda, i al final de la jornada els termòmetres baixaran de nou fins als 17 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dijous 4 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Tant si ens escolteu a través del 107.8 de la FM, la web radiocaldes.cat o a través del podcast, benvingudes a totes i a tots, ja tornem a estar aquí una nova edició del Sense Doblatge, avui amb dos companys, amb l'Helena i amb l'Albert, que el Jordi està amb els nens, és el que té. Com esteu?
1: Bé, cansats, amb calor.
0: Sí. Ja es nota, eh?
1: Resignats.
0: Mobles, sí. Bé, doncs nosaltres us saludem molt a tots i a totes, us donem per saludats i sense més, avui dijous 4 de juny del 2026 comencem el 149è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Ai, estic emocionadíssima amb aquest títol, però amb la cara que m'ha fet l'Helena, no sé... Va, anem per parts. És The Devil Wears Prada 2, la segona part d'aquesta pel·lícula. Sí. El diablo se viste de Prada. El dimoni es vesteix de Prada.
1: Sí, crec que és de les poques pel·lícules que han traduït literalment.
0: Sí.
1: És veritat. De les poques, perquè sempre tenen com un juego de gemeles que és com...
0: Però està molt bé, no? Que per alguna vegada tradueixin tal qual.
1: Sí, a veure, també és fàcil de traduir.
2: S'hauran cansat. No tenen ganes
0: de pensar.
2: Mira, anem a traduir-ho tant.
1: Jo, sí. La pel·lícula en general, o sigui, no m'he prou normaleta. O sigui, és la típica pel·lícula que el cast no és el cast que de Anne Hathaway, el Steven Tucci, la Meryl Streep. Si treus aquest cast tan imponent, la Emily Blunt, bueno, és una pel·lícula bastant meh. Jo també et dic, em vaig quedar com bastant traumatitzada cada cop que deien, sí, és que fa 20 anys que treballava aquí, jo pensant, fa 20 anys jo ja tenia, vull dir, memòria, vull dir, ja és allò que com vas creixent i dius allò, el típic de que...
0: Escoltava... Estàs venint, Helena.
1: Sí,
0: estàs arribant a nosaltres. Benvinguda.
1: Sí. Clar, però, vull dir, jo vaig recordar els meus pares quan deia, no, és que l'institut és fa 30 anys, no? I ara que dius, hòstia, és que ja fa 20 anys i clar, jo recordo veure la pel·lícula petita i va ser com el... I estava la meva amiga dient, podem parar de dir, sisplau, 20 anys, vull dir, o sigui, ja. Però bueno, és això, la pel·lícula està força bé, crec que és més una crítica social de com està canviant el periodisme. També crec que està inclús una mica atrasat, perquè jo crec que el boom de digital i tot el tema diari ja va sortir el 2016, o sigui, jo crec que sobretot i amb el Covid, o sigui...
0: 10 anys enrere, gairebé.
1: Sí, jo crec que el 2026, vale, que ara tothom està parlant de l'IA,
0: l'intel·ligència artificial.
1: Sí. Però... i que també ho comento una mica,
0: i parlen, però no surt a la pell.
1: Sí, parlen una mica, vale. Tipus, hi haurà feines que ja la intel·ligència artificial s'emportarà, però jo crec que actualment ja estem al moment de tot el recuperar d'intel·ligència artificial, tot i que a vegades és com el 5G, que la gent no sap del que parla i diuen, les empreses, tot s'ha de fer intel·ligència artificial, i llavors és com un bosc que apliqui, m'és igual, però els objectius tot amb intel·ligència artificial, llavors jo crec que aquí s'enfoca més el 2016, jo diria, perquè parlant de les davallades de premsa i de com ara doncs, tot és el clickbait, que perquè no sàpiga el clickbait, són aquests els típics articles que diuen
0: el titular
1: s'ha muerto i realment potser és que s'ha muerto d'un susto o la típica, una frase així.
2: I fiquen la foto de qui parla, sí, en blanc i negre.
1: Clar, i és com super sensualista.
0: Però jo això em fa tanta ràbia que no hi torno, que dius mai més pico això. O sigui, per mi, per tanta credibilitat, com a periodista tradicional, o sigui, em peta el cap.
1: Ja, però és com molta gent...
0: No m'agrada.
2: Fan moltíssim.
0: No m'agrada gens.
1: Clar, perquè l'única manera... Com tot
0: em perd credibilitat aquell mitjà moltíssim. A mi, em passa.
1: No, jo a mi també, però vull dir, és com funciona la premsa i llavors és això, si hi ha alguna... Hi ha una trama més... Sí, és que la trama és bastant normaleta, de com és més aquesta crítica i llavors doncs, elles fan aquesta construcció de més amistat. També és veritat que la gent diu, ostres, la Meryl Streep ha baixat una mica. Això. Com de ser tan dolenta, però jo crec que en general, si saps, si jo segueixo pensant que hi ha molta gent que és, no, és curteta, en el sentit de que no entén mai. No,
2: sí,
1: però és que
2: cert.
1: És que és veritat, o sigui, hi ha gent que si no li poses blanco i en botella no entén
0: el
1: que hi ha darrere, no sap llegir entre línies. I llavors, hi ha situacions que tampoc no estan... O sigui, per exemple, ell allà ja feia comentaris d'aquestes, com de la primera, d'anar de fotre un moc o el que sigui, però ja es veu que hi ha dones que és com, no, això no ho pots dir, o sigui, que ell sí que li surta com aquesta part, com és de... Però que també es veu com actualment aquest de, no, ara no vaig fer això. I llavors, hi ha un moment de que, no sé, ja... I, també una cosa que no m'agrada, però crec que totes les pel·lícules dels Estats Units passa, és que sempre és, les dones les mostren com la típica que ha deixat davant de la família o no volia família i tot per triomfar a la feina, o la que m'ho deixa tot per la família.
0: Ja, que no hi ha un terme mig,
1: no?
0: No
1: hi ha aquest terme mig, que crec que la gran majoria de la població femenina que treballem, o sigui, hi ha aquest balanç. I que pot ser, saps? Però llavors és com un... No sé, crec que encara es culpabilitza molt les dones com que fan aquest aquesta balança. També, per exemple, introdueixen llavors, o sigui, una relació de Anne Hathaway que tampoc no té massa sentit, perquè és com una, o sigui, perquè hi ha una relació romàntica aquí. O sigui, és com que una mica batibull, és el que dic. És una pel·lícula brutal com a primera, que tothom l'ha vist moltes vegades, la moda és increïble.
2: No.
1: També és veritat que és que la moda ha canviat molt. Ara es porta aquesta moda que és hipercara, però, o sigui, samarretes blanques de cotó, que potser et costa 2.000 euros perquè és de la marca no sé què, però és que tot ara és tot tan minimalista i els colors tot és tan fluix que ha perdut també aquesta màgia del 2000 de...
0: Sí, però em sorprèn perquè, per exemple, Emily in Paris, que és l'única cosa que jo crec que he vist en aquest espant, la roba, la moda, no té res a veure amb això de blanca de cotó. O sigui, realment...
1: Sí, no, a veure, no... però en general, o sigui,
0: potser no t'he entès, eh?
1: Sí, però jo, per exemple, crec que Emily in Paris és de les poques que surt una mica d'aquest cliché,
0: sí.
1: Però la gran majoria de pel·lícules fixeus, o sigui, tot amb el clean look, tot amb vestits super entallats, o sigui, és aquesta moda super minimalista que de colors, o sigui, clar, tota ratolla parla d'un vestit increïble i ves un vestit i dius, aquest vestit és per anar a la platja, això no és un vestit increïble, no?
2: El primer que he agafat.
1: Clar, i llavors, és que és això, són coses que, per mi, ha perdut com aquest... com aquesta força de l'element. La música també, llavors, com a sub... L'única música així, com més coneguda, és la Vogue de Madonna. Però llavors tampoc no té una...
0: Sí,
1: és... no sé, per mi és això. Està bé, jo pel cine la vaig anar a veure, però és que molta gent la veus, la pots veure un dissabte a tarda. Igual que tinc amigues que també a la
0: o sigui,
1: primera...
0: No cal que anem al cine, ens podem esperar que surti una plataforma,
1: és que
0: no?
1: Molt, és que tampoc és això, no puc dir és que és una merda, perquè és horrible, perquè hi ha gent que és com un tot fatal, tampoc, però també és que dic, jo crec que el cast arriba a ser desconegut i allà no va ni el
0: dir,
1: no va ni el Tato.
0: De l'1 al 10.
1: Jo diria un 7 i mig.
2: Tenia pinta, que seria difícil que arribés a la primera.
0: És que a vegades les segones parts...
1: És molt difícil. I quan passa tant de temps? Perquè a més aquesta pel·lícula estava superidealitzada. O sigui, tothom era com... El que tu volies... Vull dir, que ara hi ha molts memes, per exemple, del món corporate, com t'imaginaves la teva vida super fashion i la vida i estàs a te casa amb una... Vull dir, amb una sudadera i amb ojeres. Vull dir... que és també aquesta vida, era la gran explotació del capitalisme pur i dur, que tothom volia aquesta vida, i ara també és veritat que és com, bueno, potser no tant, però és això,
0: potser jo crec, tenir més vida, no? I...
1: sobretot a Europa, estàs l'únic que una mica amb aquests clichés, jo crec, sí. Però bueno, però és això, o sigui, per mirar-la un dia bé, però jo crec que sobretot la gent que li encantava la primera i la tenia super romantitzada i super idealitzada, aquí sí que s'han portat millor estavellada, bueno, si no, doncs per veure-la no està malament, no és que dius, quin horror.
0: Prenem nota. Però ara que deies dels Estats Units, allà tenen 20 dies de vacances. És a dir, és que si et pares a comparar Europa versus Estats Units a nivell de benestar, de vida...
1: No en tenen.
0: Clar, no en tenen. O sigui, nosaltres aquí vivim molt millor que allà, amb segons quines coses. Estem molt avançats, clar. Vull dir, podríem parlar de salut pública, podríem parlar de vacances, no? Vull dir, no vull dir...
1: És l'estil de vida, jo crec. I també que jo fa uns anys era... Bueno, fa uns anys, no sé, sobretot era com el sueño americano i tothom volia anar a Estats Units, li triomfar, i és el que diu, jo, per exemple, jo treballo molta gent dels Estats Units de la meva empresa, és el que diu, si tu vols guanyar molts diners, ve als Estats Units, però per qualsevol altra cosa, no. Si tens l'oportunitat de sortir, surt, perquè és que, és el que dius, drets humans, sanitat,
0: sí.
1: No hi ha res, no hi ha l'estat del benestar i el nostre.
0: Exacte. Molt bé, ostres, doncs quina...
2: Ha donat.
0: Sí, ha donat de sí. Però ens hem oblidat d'escoltar el tràiler. Anem-hi un moment a escoltar-ho, va. A veure com sona això.
3: Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What?
3: Would have been a bit much for a newsroom.
4: This is you.
3: Oh.
4: Who gives away Chanel?
5: You are here to help us through our current...
0: Molt bé, doncs després de que l'Helena es parlés aquesta em surt el dimoni vesteix.
2: El dimoni.
1: I bueno, entre l'opció total.
0: The Devil Wears Prada, ja està, no? Sense doblatge ho escoltem. Doncs és el torn de l'Albert. Albert, t'has preparat?
2: Vinga, va.
0: Ell ens porta una sèrie que és The Burrows.
6: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
7: Hippie.
8: Why is everyone so old?
9: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
10: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not alive.
0: Albert, explica'ns. L'Helena t'ha fet una pregunta, em sembla molt pertinent.
1: Que, o sigui, no sé si... Vull dir, el trailer no l'he vist, però The Burrows no és com les madrigueres?
2: Sí.
1: Pot, bueno, la traducció, bueno, la traducció pot literal pot, és la madriguera, no?
2: El, no? No sé si ben bé pot tenir algun tipus de traducció de significat als Estats Units o alguna cosa, però va per aquí, eh?
0: Ah, a veure, la The música Boros. Ja és com de...
1: La madriguera, ja.
2: És sí, la sí, sí. Nova sèrie dels productors, de, bueno, dels germans Duffer.
1: Ah, aquella que va dir dels llais, vale. Que estan això, vale.
2: Els productors de Stranger Things.
0: Ah!
2: Que vint... No és que si sembli... Però ara que estem escoltant la música...
1: No, Harry Potter.
2: La música és una meravella, eh?
0: Sí?
2: Per ser una sèrie, tota la música, tota la banda sonora de tota la sèrie, però està a nivell de superproduccions. Això sí que és fantàstic, vale. La
1: home,
2: música.
1: Si no, tampoc com una pel·lícula d'així, sí, sí, sí. Com de Harry Potter o Star
2: doncs,
1: Wars.
2: Cada capítol són 8 capítols.
0: A mi saps què em sembla? Quan estàs fent la... la cua al parc temàtic a Disney,
2: ah, sí, sí,
0: o
2: sí,
1: igual
0: com a PortAventura, saps? I et sona això?
1: Sí, com, però perquè ja és la temàtica,
0: exacte.
1: Ja la fiquen en...
2: Rollo així èpic, no?
0: Sí, correcte, correcte.
2: Doncs sobretot la banda sonora és una passada.
0: Jubilación Rebelde, l'han traduït.
2: El... Sí.
1: Hòstia, sí. Com a...
0: el que dèiem abans.
1: Ja ens fan baixar la veu.
2: Ja ens... Ai. Vale. Ens han renyat, eh?
1: Parem a ser més res.
2: Hem de baixar la veu.
0: És que...
2: Estàvem emocionats amb la música aquesta tan èpica, doncs ens anem
0: a
2: dalt.
0: A l'altre estudi estan seriosos i nosaltres estem aquí de cachondeo. Ja està.
2: Que vinguin cap aquí.
0: Que vinguin cap aquí. Que ens ho estem passant molt bé.
2: Sosos.
0: Sosos.
2: Bueno, el que dèiem, la traducció, Jubilación Rebelde. Horrible. És que les traduccions... Hi ha una anècdota...
1: Sí, sembla un senyor que s'hagi rebel·lat contra, la, o sigui, contra una, el diner o alguna.
2: Una anècdota superràpida. Hi ha una pel·lícula,
0: sí.
2: Ara no me recordo com era el títol original, que surt el nen d'E.T.
0: Sí,
2: no sé si
0: Mi Casa.
2: Sabeu el
1: sí,
2: el que va passar amb aquesta pel·li. És una pel·li que surt el nen.
0: Vale.
2: Se titula el que sigui.
0: Vale.
2: I el nen, en la pel·li, li diuen, no sé què és, Michael o alguna cosa
0: així. Sí. Vale?
2: Aleshores, el títol en castellà és Elliot. No surt cap Elliot en tota la peli, però com és el Elliot d'E.T., en castellà li van dir Elliot a la pel·lícula. Sí, jo crec que és
0: gravíssim, tio.
2: Jo crec que és la pitjor traducció del planeta. Ara
0: sí,
2: tenim un trosset de...
1: Home, vull dir que m'acaba de quedar...
0: Sí, sí.
2: Ara us l'ensenyaré.
1: Ah, no,
2: ningú es diu així a la
0: sèrie. Que va fer
2: ell
0: això.
2: No es diu així a la sèrie.
1: Clar, és que tampoc no té sentit, no?
2: Van dir, oh, què és l'Eliot de Teno? Sí,
0: pues li fotem,
2: Eliot.
0: Jo m'imagino, no, els que han de posar els noms a les 3 de la matinada...
1: Allà fumant el puro.
0: En un cotxitril fumant, dient, aquesta què li posem? Pues vinga, aquesta li fotem.
2: O un bombo amb
0: paraules. Amb paraules, amb trossets de paper.
1: I més d'aquella època, saps? Que m'imagino això, amb el pòquer i amb el puro, així.
0: Sí, sí, sí.
2: Un treu una, l'altre treu l'altre i ho junten.
0: I ja, no? Pa, i ja està.
2: El
0: moto sí.
2: De verano.
0: Ja exacte. Està.
1: Sí, ja, però neu-n'hi-do, eh?
0: És molt heavy. Bueno,
2: total,
0: vale, tot i així, la traducció és la traducció del nom fatal,
2: sí.
0: Però ens estàs dient, de moment que la música és meravellosa...
2: Fantàstica.
1: On està?
2: Per a Netflix.
0: Vale.
2: Aleshores, The Boroughs és una urbanització. L'actor principal és l'Alfred Molina, que l'hem vist en diverses pel·lícules.
0: Uh-huh.
2: Ho fa molt bé.
1: Ho has dit
2: bé.
1: Amb un accent en català que sembla l'Alfred Molina d'aquí, d'aquí
2: dir,
1: Caules.
2: He intentat dir Alfred, però...
1: No, a mi em passa el mateix, em costa molt.
2: Alfred Molina, de Cadaqués.
1: Com el Tomàs Molineta, igual.
2: Sí, són cosins. The Boroughs és una urbanització una miqueta rana, imagineu com un,
0: clar,
2: un geriàtric.
0: Clar, és que és com districte, en realitat.
2: És una mena de geriàtric,
0: sí?
2: Com una urbanització així tancada,
1: ah, ja sé qui
2: que no es pot entrar ni sortir.
0: Val.
2: Bueno, has de passar una barrera i t'han de donar permís per sortir.
0: Uh-huh.
2: Diguéssim, doncs, que la gent gran, al final, quan t'has d'agafar un pis tutelat o no és una residència o alguna cosa, s'agafa una casa d'aquí, d'aquesta urbanització.
0: Uh-huh.
2: I tot és com fantàstic, tens allà tots els serveis del món, tot és maco, tot és molt maco. Però hi ha cosetes rares. Hi ha cosetes rares. Ja des del primer moment et trobes... És que, clar, no he vist el tràiler, no sé fins a quin punt puc fer...
0: Spoilers.
2: Però té uns girs molt grans.
0: Però...
2: Té un gir molt gran.
1: I està ben feta.
2: Quan està molt ben feta. Vale. És una mena de barreja de Cocoon. No sé si us en recordeu. Cocoon, bueno, hi ha alguna... que no és normal allà.
0: Vale, o sigui, hi ha coses paranormals.
2: Sí, hi ha coses paranormals.
0: Bueno, acabàvem de fer Stranger Things, llavors...
2: Hi ha gent que en comptes d'anar... Ho és spoiler, perquè és que si no, no puc explicar-ho.
0: Vale.
2: Hi ha gent que igual d'anar envellint s'està fent més jove.
0: Vale.
2: I coses així una miqueta estranyes.
1: Però és tan... Perdó, per la Paula, però és... O sigui, surten bitxos com a Stranger Things? Vale.
2: Pot ser. És una mena... d'estrangers salvant les distàncies,
1: sí, però de iaios.
2: Però el grup de nens, un grup de iaios.
0: Vale.
1: Vale. Bueno, mira.
2: I està bé, està molt bé, perquè hi ha coses...
0: Hosti, em sembla superbé, doncs, que posin de protagonismes persones grans per al tema de l'atletisme. Sempre és com fora de les històries. És una història amb gent gran. Doncs
2: I a part,
0: molt
2: és
0: bé.
2: Gent gran i és gent gran moderna. I,
0: clar que sí.
2: I gent gran, així, doncs, que hi ha una... Per exemple, hi ha una dona gran que està allà sola i, bueno, està amb... És que és un spoiler, jo què sé. Però bueno, que si s'ha d'enrotllar amb algú, s'enrotlla, i si hi ha un jovenet que li agrada, doncs
0: pues,
2: pa'lante, no? I està graciós.
0: Sí.
2: Té comèdia, té bastant comèdia,
0: val,
2: però molt ben feta.
0: Val.
2: No són xurrades ni històries.
0: D'acord.
1: Pinta bé, eh?
2: Tots
1: pinta
2: els capítols són molt bons. Són
0: curts
2: divertits.
0: O llargs?
2: Són mig-mig, jo dic que són...
1: Home, de fet, en general,
2: a mi no m'agrada el llarg, però és que se't passa... Va, se't yeah. passa en volant.
1: Ai, doncs me l'apunto, eh? Ara que ve l'estiu hi ha més temps, ja m'ho vull veure.
2: És xula, mireu-la. Igual a mi m'ha agradat massa, però jo li poso 8.
0: Un 8! 8
2: i mig!
0: Escolta'm, això venim de l'Albert, és bastant garantia que és bona.
2: O sigui
0: que els que ens esteu escoltant, bueno, ja ho sabeu, eh? De veure-ho.
1: Perquè les de por també les punto a bé.
0: També
1: és veritat. Allò és un xusco.
0: Sí, però...
1: Segons la meva opinió.
0: El xusco és una barra.
1: Segons la meva... Bueno, doncs una caca.
2: Segons la teva opinió...
1: Ja ho he dit.
2: Espallada, però...
1: I llavors em fan bullying que ells perquè jo miro les pel·lícules de Wattpad.
0: M'encanten. Vale, molt bé, doncs escolta.
2: Veieu-la, eh? Veieu-la, o almenys doneu-li una oportunitat i mireu el primer capítol.
0: Vale,
2: i veureu què tal.
0: Doncs ja us ho recordem, eh? És de veure-us a Netflix.
2: Sí.
0: I tot seguit anem a l'apartat de les recomanacions o no. I la que comença és l'Helena amb You've Got Mail.
1: No, primer és la primera cançó de... Llavors fem el tràiler.
0: Doncs com tu vulguis.
1: Sí.

0: infrabum.
1: Bé, t'has de fixar quan vegis la llum vermella, eh?
2: És que no sap... Ui.
0: Vale.
1: Va, què?
0: No, no, però sí, jo he portat la pel·lícula dels... O sigui, crec dels 80, eh? Del You Got Mail. La de la Meg Ryan i el
2: sí,
0: Tom Hanks.
2: Sí, sí. Ah, és aquesta?
0: Sí, sí.
2: No és un remake?
0: No, no. Bueno, vale. Perquè, o sigui, jo aquesta sempre... La, o sigui, bueno, primer podem escoltar el tràiler, si voleu. Jo crec que això no és spoilers, eh? Aquí farem molts spoilers perquè és una pel·lícula que va sortir aquí jo.
1: Mira, bé.
3: I go online.
4: Welcome. Welcome.
3: And my breath catches in my chest until I hear three little words.
5: You got mail. What is going on with you? Is it infidelity if you're involved with
0: something? O sigui, You Got Mail... És una pel·lícula que a mi, o sigui, la típica de les top comèdies romàntiques sí. que has de veure en la teva vida.
1: Vale.
0: I clar, és que Meg Ryan i Tom Hanks és molt famós. A veure, primer xoc que vaig veure la pel·lícula, clar, You Got Mail, i per ells és com el correu electrònic, és com ho peta, saps? Una altra aquesta generació ja tot no entenc cloc, clar, i el correu electrònic ja és com el nostre pan de cada dia. Llavors allò, You Got Mail era com la novetat, i això em feia gràcia, però la pel·lícula...
1: Clar, però és que tu no ho has viscut així.
0: No, perquè jo
1: vaig néixer... Jo me'n recordo quan rebies un mail i estaves a l'estranger i era lo más, o sigui, no hi havia xarxes, no hi havia...
0: Ah, però...
1: Clar...
2: No,
1: feia això... il·lusió.
0: Feia molt il·lusió. Clar, però dir, això em fa gràcia perquè són pel·lícules... Hi ha pel·lícules dels 80, per exemple, Stranger Things, o sigui, una pel·lícula que vale, està enfocat als 80, però sí. podria... O sigui, té aquesta aura actual vale. i tot. Però, jo crec que, clar, és una pel·lícula realment d'aquell moment, clar, llavors... Clar, clar. O sigui, xulo i veure com... Crec que també és una pel·lícula que si l'hagués vist a l'hivern, al Nadal, perquè surt Nadal i això, m'hagués agradat algú més. Llavors, vale. La vaig veure perquè... I em va dir, ostres, té la mateixa trama que una pel·lícula que no me'n recordo com es deia, que anava de mecànics, que la vaig deixar de veure, vaig dir, ostres, quina pel·lícula més dolenta, pues la trama és igual i aquesta no vaig acabar perquè mira, però me va fer tanta ràbia, o sigui, me va fer tanta ràbia la puta història aquesta amb el senyor, o sigui,
1: a veure,
0: no és que no és spoiler, vull dir, és una pel·lícula, vull dir, que
1: no, clar, dels anys 80, que per tant
0: bàsicament, ells són dos que es parlen, o sigui, tenen dues relacions perspectives, però no acaben de funcionar massa bé, i ells pues, es coneixen a través del correu electrònic i s'envien correus sense dir-se qui són, però tipus explicant, avui he tingut un dia fantàstic perquè he anat a comprar llibres i llavors m'he anat a fer la manicura. Ah, doncs pues, després jo he anat a passejar el gos. O sigui, merda d'així, vull dir, però com els coneix realment una persona i connecten molt, però clar, és com el correu, també hi ha aquesta por de dir, aquesta persona serà veritat o no, perquè ara tot, en fotos i tot he millorat, però clar, aquella època també era com un potser, si parla una persona de Xina i això, i llavors pues, els dos són de Nova York i representen, bueno, que s'han anat creuant i tot, però me fa molta ràbia perquè, o sigui, ella té una llibreria petitona de, o sigui, de llibres infantils i ell té o sigui, és un magnate de llibreries de Nova York, d'aquestes molt gran, que tenen cafeteries, de tot en un, no? Els americans com sempre van aprofitar tot, no sé, són immediats ells, pues això, pues just li planta la pedazo llibreria al costat i clar, li fa tancar perquè per la competència. Pues a sobre, com que, o sigui, quan ja s'han conegut i ella sap que ell li està, o sigui, li fotrà el negoci en l'aire, a sobre, com que deuen de quedar a través del correu, perquè clar, no sabien qui era, i ell descobreix que és ella i el fill de sa mare, no, se li amaga tot el rato, perdó, és que m'estic posant nerviosa, li amaga tot el rato, li amaga tot el rato que sap que és ella, per a veure si així s'enamora i és en plan, i la tia es queda sense negoci, i, o sigui, el tio li amaga el negoci i li menteix a la cara perquè ell sabia qui era i encara es queda.
2: És per amor.
0: Jo, veus? Enfadada, jo enfadadíssima i és que vaig dir que és una ràbia, saps? Això és que és el merda dels 80 que la gent ve i mirava i dic, jo vull fer això, dic jo, o sigui, un home mamar, o sigui, un home em fa sacrificar tot i a sobre ella, bueno, és que som els més gemels, digo, que s'ha carregat el negoci, sí. Que llavors representa com que la seva exparella de l'home li ofereix seu editor, editor, no sé què, però és la dona que li ofereix feina, ell res,
1: li desgracia.
0: Li desgracia la vida i
1: li desgracia la vida i
0: sí, i llavors clar,
1: però estan junts,
0: acaben junts. Però és que fa res. Llavors,
1: clar, però després deu ser d'aquestes, potser de no, ja em quedo jo a casa a cuidar la canalla i ell que porta els diners, no? Nantes?
0: No sé, suposo,
2: segur.
0: Però...
1: Segur, ja està.
0: Però que, no, perquè ella representa...
1: Si no, dependent.
0: No, representa que això... Que, o sigui, l'exparella d'ell li dona feina a ella d'editora perquè ella sap que la noia, la Meg Ryan és superbona, però és l'exdona. ell no li ofereix en cap moment cap feina tampoc al son, que ja em semblaria rarete, però
1: no,
0: no ofereix res.
1: No, clar,
0: és que...
1: quan diu tantes
2: segons
1: res,
0: em va fer moltíssima... O sigui, vaig acabar la pel·lícula amb una mala llet a sobre, perquè dic una pel·lícula que tothom li va encantar, i jo vaig enfadada.
2: L'has vist per primer cop, no l'havies vist?
0: No, no l'havia vist. I llavors, quan vaig veure la pel·lícula, o sigui, només que la mecànica d'aquesta no me'l... no la vaig acabar de veure potser algun dia, perquè vaig dir, si és que a sobre, almenys aquesta gent actua bé, tot s'ha de dir, però que és que actuen tan malament que no vaig acabar, però jo espero acabar aquella pel·lícula i que ella li digui adéu, perquè és la mateixa trama, amb la diferència de que ella té un negoci d'un mecànic petit i ell és com aquestes cadenes tipus Norauto, inventada, que clar, pues, com són cadenes pues, ho poden baixar a preus i competició. Exacte. Jo espero que no acabin junts, però m'ha fet una...
2: Ja. Una ràbia.
1: Recomanacions o no? En aquesta no. Sèrie que no, per res del món. Oh. De l'1 al 10.
0: Sí, a veure, està bé la pel·lícula,
2: sí,
0: però
2: com
0: la
2: però...
1: botes. Ai, sí, exacte.
0: O sigui, és que la pel·lícula no és, o sigui, no és dolenta en el sentit de que actua molt bé i les pel·lícules
1: sí,
0: 90
1: ja, però... rerefons.
0: Té una qualitat que no tenen molt, però és que te'n fa tanta ràbia l'argument que...
1: zero.
2: No, és molt bona, si mira el que ha creat.
1: I sí, aquí li ha fet molta ràbia.
2: T'ha arribat, eh?
0: Sí, sí, això.
1: Un suspens.
2: Ho ha fet bé.
0: Li posaria un 4, eh?
1: Un 4, vinga, per la sols va fer la pel·lícula.
0: Un 4, o sigui...
2: Tens un email.
1: Vale, deixem-ho estar.
2: És un clàssic.
1: Deixem el temps.
0: Per molt que sigui clàssic, és machista, per ell m'ha fet ràbia.
1: Machista, masclista, totalment, totalment, totalment.
0: I perquè és que és com un... A mi el que em fa ràbia és que la gent que els segueix recomanant actualment... O sigui, almenys digueu, tipus, vale, és una pel·lícula, però és que no és romàntic.
1: Una pel·lícula romàntica que ja no recomanem, okay. Que quedi clar. Okay. Pel·lícula romàntica que ja no recomanem, perquè, a part de que és veritat, doncs es va fer els 80, no cal, no?, repetir aquests tipus de
0: sí,
1: patrons.
0: Sí, però els 80
1: ja
0: que estan no són tan, vull dir, però és que aquí es nota... Però és el que passa, vull dir, que és com han crescut, vull dir, que ta mare, o sigui, un home t'amarga la vida i encara és com encara l'has de perdonar, t'has d'enamorar perquè t'estima molt. Per tenir una persona que t'estima no t'amarga tota la vida i et treu tot el negoci.
1: Bravo.
0: I treu tot.
1: És que hombre. No puc fer res més, no puc fer res més que plou. Audi a l'Helena. Bravo, bravíssimo.
0: Però bueno, ara ja canvio.
2: I tot vermell.
1: I tot vermell. I d'aquí canviem totalment a Spider-Noir.
4: Every mystery forms a complex web. A polarized strand. And it's a straight line to the answer.
1: A veure, explica'm, explica'm.
2: Aquí estan fent tot tipus aquí de... No sap.
1: Sí, estem aquí preguntant aquest qui és, qui és.
2: És...
1: No, és que n'hi ha un de dibuixos que és un noi negre que es fa Spider-Man.
2: Sí, però no és el Miles Morales.
0: No diu a del Cat i la Butterfly o algú així? La Ladybug i el Gat Noir?
1: No, estic parlant d'Spider-Man.
2: No, és el Cat Noir.
1: Cat Noir, que grande. Bueno, Spider-Man.
2: Com es deia el dolent aquí?
1: No sé, però Cat Noir era mono.
2: Sí.
0: No, eren aquells dos que estan enamorats
2: feia,
0: com que estan tornats.
2: Perquè després no
1: mai clar, mai.
0: Perquè és com que estan enamorats dels seus personatges com els seus alter egos.
1: Exacte.
0: I llavors era com són la mateixa
1: no.
0: Puta mateixa persona.
1: Sí, és veritat. Tornem a la realitat. No, Spider-Noir, aviam.
2: No és el Cat Noir. Spider-Noir és... El que passa que aquí és una sèrie d'Amazon Prime.
1: Vale.
2: Vale? Que el protagonista és el Nicolas Cage, que és la Spider-Man, ja amb els seus 60 llargs.
0: No, dic, és senyor.
2: I han fet per això una miqueta de barreja de còmics, eh? No és realment... això hi ha un còmic... Sí, haurem d'anar ràpid.
1: Sí.
0: Tampoc...
2: Per dir-ho ràpid. És un Spider-Man d'una altra terra, que sabeu que a Marvel hi ha diferents terres, la Terra 1000, la Terra on hi ha, poden haver univers paral·lels del mateix personatge.
1: Vale.
2: L'Spider-Noir em sembla que era la Terra 90-314 o una d'aquestes, no me'n recordo.
1: Vale.
2: I és un Spider-Man dels anys 30, molt detectiu. Detectives, que es diu, sí, molt detectives, tipus màfia i tot això, que fa de
0: detectiu.
2: Noir és de gènere negre.
1: Vale.
2: A part que va tot de negre, no és el típic Spider-Man, te'l pots imaginar, eh? Va tot com de negre, amb un gorro, sí que porta la cara tapada, però no és ben bé...
0: Sí.
2: No és ben bé.
0: Bueno, el cine noir, vull dir, per la gent que...
2: Sí,
0: no sé,
2: sí.
0: És que una pel·lícula ja...
2: Això està molt bé perquè sempre ha sigut en blanc i negre, però per la gent, com no tothom li entra, per tu veure alguna cosa en blanc i negre, quan la poses et dona l'opció de color o blanc i negre.
1: Ah,
2: I tota l'estona, si tu pares un moment per anar al lavabo, tornes i quan hi vas donar
1: color
2: play...
1: O blanc i negre?
2: Color o blanc i negre?
1: Color, hosti, que xulo!
2: El que passa que està feta, està molt ben dirigida, les càmeres, les llums, les ombres, està tan ben feta que està feta pel blanc i negre.
1: Vale. I tu la vas veure blanc i negre, ell et preguntava?
2: Sí,
1: blanc i negre. O sigui, la recomanes així, va?
2: Sí, sí, sí, si la veieu-la en blanc i negre.
0: Clar, que xulo.
2: I està molt bé, no us deixeu emportar de que si és de superherois, de Spider-Man i tal... Hi ha tota una trama, hi ha investigació... O sigui...
1: És una temporada?
2: De moment sí, és una temporada.
1: Vale. I quants capítols, més o menys?
2: Eren 8, em sembla que eren.
1: Vale. I no és una cosa feixuga, eh?
2: Són 8, no, no.
1: D'acord.
2: I està molt bé. No és feixuga, però va a foc lent. No, és, no, té, no,
0: bueno, és
2: no hi ha ritme.
0: El cinema negre, doncs,
2: no és un ritme,
0: el cinema negre en general sempre anem bastant així.
1: Perfecte. De l'1 al 10, Albert.
2: Uf, 8 i mig.
1: Avui està positiu, l'Albert.
2: A tope.
1: Molt bé, doncs escolta, va, acabem. Us volia recordar, perdó, que demà comença a Caldes, Alcaldes Flor, eh? Si us agraden les estructures i blogger al carrer Maco, doncs ja ho sabeu. Marxem, esperem que us hagin pogut entretenir. Tornem el dijous 11 de juny i recordeu mirar-ho tot sempre sense doblatge.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
6: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
7: Demà divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà un concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag CaldesFlor2026. Demà divendres comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15, la biblioteca acollirà a Jorge i Elia, del Cor Modern, que donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloendes que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Demà a les 7 de la tarda a la Sala de les Cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Aquest dissabte tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit, una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig de l'Or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. La Generalitat ha activat el pla Inuncat per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions seran especialment destacables fins les 10 del vespre. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 16 o 17 graus al final del dia. Demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable. Al matí començarà amb intervals de núvols, sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia, durant la tarda, començarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda. I al final de la jornada, els termòmetres acabaran baixant fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Va donar de si el darrer ple municipal celebrat precisament la setmana passada. Un ple llarg, de més de dues hores, amb una vintena de punts a l'ordre del dia. En parlarem, això sí, al tram final del programa. Abans, però, per començar, com sempre, donem la benvinguda als tertulians d'avui. D'una banda, la Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Molt bona tarda.
1: Hola.
0: També l'Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: La Laia de Déu, periodista d'Ona Codinenca. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també la Dana Ricard, periodista de BOTV, dels serveis informatius de BOTV, si volem posar. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Gràcies a tots per acompanyar-nos i benvinguts a una tertúlia política que avui també té com a protagonista el líder del PP a Caldes, Francisco Javier Suárez. Molt bona tarda, benvingut al safareig, gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bona tarda i moltes gràcies, eh? Ens podem veure altres, eh?
6: El safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Que no l'hem sentit, què deia?
5: Que si podíem aprofitar i ballar-se una miqueta al safareig.
0: Home, i tant.
5: Pues vale.
0: I més amb el que fa aquests dies. Tot i que avui, amb el mal temps, no sé si és el millor dia com per banyar-se al safareig, eh? A no ser que sigui un safareig termal, que llavors ja acompanya una miqueta més.
5: A termal, clar.
0: Ara de seguida començarem, tal i com ho fem habitualment al safareig, amb el nostre ritual, però abans... És que he vist, així com de cua d'ull, que quan parlava del ple de la setmana passada anava fent algunes cares, com que era llarg, com que la situació política de Caldes. Ho dic perquè els oients no l'han vist, però jo sí. De reull el anava veient. Què vol dir això? Que ja la temperatura de la situació política de Caldes estaria com la font del Lleó o com la font de l'Església? A quina temperatura la posaríem, això?
5: 50 graus. No, era, jo crec que s'ha adaptat molt la campanya. Falta un any de vida política per acabar la legislatura. I hi ha molta feina per fer, i llavors jo crec que hi ha molta gent que està molt nerviosa, avançant candidats, i van accelerats. Jo crec que la política el que hem de fer és frenar una mica, no?
0: Ara parlarem de la situació política, posarem el termòmetre i desenvoluparem aquesta resposta, però abans, seguim la tradició. Per començar el safareig, normalment la persona que arriba, sempre li demanem que per començar a fer safareig ha de portar alguna cosa, una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota, que vulgui compartir amb els que ja estem aquí fent safareig. Quina seria la seva aportació?
5: Bueno, per exemple, nosaltres vam tenir una reunió amb unes persones afectades per l'enfermetat d'ELA, aquí a Caldes, i amb un senyor que vol fer una carrera a la cursa aquesta 66, no?, per als Estats Units.
1: Sí.
5: I vam tenir una reunió molt agradable amb ells, es van explicar moltes coses, i nosaltres intentarem ajudar-los de la manera que puguem, no?
0: I què és el que demanaven, per exemple?
5: Home, aquesta gent busquen esponsos, sobretot el corredor, eh? Perquè això val una pasta gansa. I tots aquests diners que recull ho donen a una associació de malalts d'ELA, o sigui que no són calés per ell, no? Però diguem que tens que córrer prop de 4.000 quilòmetres, una animalada.
0: I realment moments com aquests, o trobades com aquestes, són els que d'alguna manera posen en valor la feina política? Perquè va més enllà de les trames polítiques o de les estratègies
5: política,
0: polítiques, vull dir, això passa, va un punt més enllà.
5: La política té molts trams, aquest és un d'ells, no? Va venir un diputat nacional i que va ser un promotor de la llei d'ELA que tenia antes que Sánchez la té paralitzada, que no da un duro.
0: I en teoria s'han començat a cobrar ja a Catalunya.
5: Sí, alguns.
0: Alguns han començat a cobrar en teoria a Catalunya ja. Sí. No sé si més allà, això ho desconec, no, sí. Digui.
5: Bueno, la realitat que va ser una reunió molt enriquidora, no? I aquestes persones van estar molt contentes d'escoltar-se a nosaltres i parlar amb ells i passar un rato un altre amb ells, no?
0: Com deia, d'aquí un any hi ha eleccions. Les darreres setmanes, com explicava, algunes formacions polítiques a Caldes ja han anat fent públics els seus caps de llista. D'alguna manera es va començar a dibuixar el que ha de ser el proper mapa polític a Caldes. Repetirà com a cap de llista del PP?
5: No ho sé.
0: I qui ho sap?
5: Ah... No ho sé, si m'ho proposen, doncs sí, endavant, no?
0: Però vostè què vol fer?
5: Home, m'agradaria continuar, perquè em trobo molt a gust, m'agrada el que estic fent, i, bueno, i puc ajudar gent, però l'ajudo.
0: I qui li ha de demanar?
5: El capo.
0: Qui és? A veure...
5: No, home, tu saps que els partits busquen els candidats, no?
0: Bueno, n'hi ha de més assemblearis, de menys, de primàries...

0: de no primàries, de...
1: Farà el partit, decidirà qui és el candidat i llavors es passarà a votació amb els afiliats i el que salga.
0: Però vostè, si cal, farà el pas endavant?
1: Sí, intentaré fer-lo.
0: Creu que es trobarà amb algú més amb el que s'haurà d'enfrontar?
1: Però no ho sé, això és una sorpresa, una caixa de...
0: Sí, però vostè coneix el partit.
1: Home, jo crec que el partit, clar que
0: sabrà més o menys, que sabrà més o menys si hi ha algú altre que...
1: Pot haver una altra persona que li agradi, doncs, escolta, si té més força que jo, doncs endavant.
0: Vostè encara està amb ganes.
1: Jo tinc
0: amb energia.
1: Sí. Em trobo bé, em trobo bé.
0: I quina valoració fa d'aquests pràcticament 3 anys que ja portem de legislatura?
1: Meva o de tot
0: seva? Després entrarem amb els altres, després començarem a posar les notes a la resta, però de moment...
1: Home, jo no soc molt gaire amic de números, no? Perquè penso que un polític la valoració té que fer la gent del poble. O sigui, jo em posaré en 10 i al millor de fora em poso en 0, no? O sigui, la valoració té que fer la gent del poble, no nosaltres.
0: Però la seva... També. Creu que ha fet el que volia, el que podia?
1: Home, quedat... he fet el que volia i en alguns moments el que volia. No de tot, però bueno, ho he intentat.
0: Quan s'ha de fer aquesta elecció, aquesta votació que deia que
1: serà... Això és el que es farà al setembre, votar al setembre, octubre, si hi ha temps de sobres per fer-ho.
0: Criticava d'alguna manera que alguns s'han avançat massa.
1: Jo crec que sí, que hi ha gent que s'ha adelantat massa, que va amb un coet al cul, no?
0: Per què?
1: Perquè tenen pressa de ser el candidat o de tal, igual.
0: Parla d'algun concret?
1: No, parlo general.
0: A Caldes?
1: A Caldes.
0: En general a Caldes. De moment només s'han avançat 2 noms de cap de llista.
1: Sí, sí, 2.
0: Són els 2 que creu que van massa ràpid.
1: Jo crec que sí, que les coses tenen que prendre amb més calma, no? I la política... Hòstia, vivim un moment complicat políticament, no? I tothom s'està discutint i barallant-se que tu eres bueno, que jo soy malo. Bueno, crec que la decisió final qui té que valorar el polític és el poble, la gent del poble que té que valorar, pues, aquesta persona està bé o està malament, el voto o no el voto.
0: A Caldes, diguéssim que aquesta situació política que deia alterada també es repeteix, és a dir, sí que a nivell general o a nivell estatal podem parlar d'una situació un punt alterada, però a nivell local també?
1: Jo podria haver viat NPI. Home, jo imagino que hi ha gent que repetirà, però depèn, cada partit té la seva problemàtica, la seva imatge i les seves idees, i són molt respectables que facin el que tinguin que fer i ja està.
0: Vostè es veu amb ganes, diu, per les properes eleccions, les del 2027, però amb quines expectatives mira el maig de l'any que ve? És a dir, mantenir el que ja té, pujar, baixar...
1: Home, la meva decisió seria pujar, però no, ja et dic que no és la meva decisió, que és la decisió de la gent que està fora del carrer que posa la papereta a la urna.
0: Però vostè també està molt pel carrer, parla amb moltíssima gent, ho acaba d'explicar, que hi tenia una reunió, parla amb molta gent, què li arriba, quina sensació li transmeten?
1: Bueno, la sensació és que podem pujar, algú pujarem. A quin nivell? No ho sé. No m'atreveixo a dir...
0: No, però...
1: A dir números.
0: Fer previsions també de moment són gratis, amb la qual cosa, doncs, mira, escolti'm. Per tant, confia en que podrà afrontar, com a mínim, el PP a Caldes uns propers comicis locals...
1: Sí, home, que...
0: amb unes millors expectatives, d'alguna manera. Ja té clar l'equip per la propera cita electoral...
1: Estem treballant amb això, eh?
0: Costa trobar gent per anar a la llista del PP?
1: Jo crec que pel PP i pels altres.
0: Per tots?
1: Costa trobar gent.
0: Però ara és una època, diguéssim, que podríem dir dolça pel PP. Està en una onada, en general, de bona. També en aquests moments costa. Quan les coses van maldades, no. És normal que costi més.
1: Costa menys. Però la gent moltes vegades diu, escolta, a mi digue'm el que vols i jo t'ajudaré, però no me pongas en primera línia, no? Bueno, és molt respectable això, no? Nosaltres estem treballant, estem fitxant gent i, bueno...
0: Home, està molt bé això.
1: Bé, ja estem.
0: Està molt bé que estigui treballant en una llista quan encara no sap si serà el cap de llista.
1: Bueno, si ho soc, ho seré, si no ho soc, us en conformaré el que em toqui, no?
0: Però estaria a la llista, també? Si no és cap de llista, també aniria a la llista?
1: Segurament que sí, segurament.
0: Té alguna sorpresa, alguna salamànica? algun fitxatge estrella, alguna...
1: En aquest moment no puc dir-te això, no puc contestar-te, perquè estem treballant amb això.
0: Això és un sí.
1: O un no, o un interrogant. És un interrogant.
0: Però això vol dir que alguna està treballant, com a
1: estem
0: mínim.
1: Estem treballant amb això, sí.
0: Alguna persona significativa de Caldes per anar a la llista.
1: Intentarem.
0: Que podria portar, per exemple, què? Experiència, coneixements, contactes...
1: Portar de tot. Aquí falta que... El que vingui al partit té que portar de tot. Experiència, idees polítiques clares, què vol fer amb el teu poble, i portar gent, clar.
0: Se sent sol?
1: No, perquè no estic sol.
0: Perquè, clar, la gent que potser només segueixi l'activitat política a través dels plens, clar, està vostè sol allà. I no sé si és la imatge que es transmet i realment és el que hi ha després al darrere, com a partit de...
1: Hi ha més gent a darrere, hi ha més gent.
0: Expliqui.
1: Demà, som una pandilla. Bueno, anava a dir una pandilla, tampoc som, no? Som una colla de persones, en aquest moment són 12 persones. Bueno, pues estan darrere meu.
0: Se sent acompanyat, per tant.
1: Sí, clar.
0: Quin creu que serà el proper, el principal rival pel PP a les properes eleccions? Vox o Aliança Catalana?
1: Jo no sé si Vox es presenta o no es presenta, no sé si Aliança es presenta aquí o no es presenta. Bueno, són rivals i no rivals, no? Ells tenen la seva política, nosaltres tenen la nostra.
0: Però no els veu com a rivals, no? A l'hora de repartir el pastís, és el mateix tipus de perfil de votant?
1: El de Vox i nosaltres? No.
0: I amb Aliança, no sé.
1: I amb Aliança Catalana encara menys.
0: No?
1: No.
0: Acostis el micròfon.
1: No. Vox té el seu públic i nosaltres tenim el nostre, no?
0: I no hi ha punts de contacte en algunes...
1: No. Jo m'he parat a ningú.
0: No el fa por, no el fa por, no li fa por.
1: No, a mi gens.
0: I no sap si es presentaran? Pues no li arriba veritat... campanes de...
1: Mira, campanes sense el carrer de tot mena de colors, eh? és un vano molt ampli. Però de les campanes als fets te pots canviar molt la vida, no? No ho sé, la veritat que en aquest moment no t'ho puc dir, perquè no ho sé.
0: I no li preocupa?
1: No, gens.
0: I li hauria de preocupar algun altre partit, creu, a nivell local, si es presenten?
1: No, perquè cada un té la seva trajectòria, el seu color. Nosaltres farem una postura, que la gent la pot entendre, si l'entén, doncs això anirà cap endavant, no?
0: Vostè representa el PP, li han dit alguna vegada, li han qüestionat de la seva manera de fer, la seva manera de votar, no sembla del PP? Li han dit això alguna vegada?
1: Bueno, alguna vegada m'ho han dit, no? Però jo soc de la manera de ser que crec que quan estàs en una sessió plenària i estàs en un ajuntament, tu tens que respectar sempre la majoria que té una persona, no? Si jo veig que hi ha coses que són beneficioses pel poble, però li voto que sí, si no, no voto.
0: Però això, potser la política actual l'ha perdut una miqueta de vista, aquest punt de vista de treballar pels interessos polítics globals i no tant per l'interès polític partidista.
1: Jo normalment no treballo en temes partidistes, no? Tinc un partit que em rescolda, que m'ajuda, que et guia, més o menys, no? Però jo aquí he fet la política que crec que és convenient pel poble de Caldes.
0: Li han tocat el crostó alguna vegada des del PP per haver votat o per haver fet algun tipus d'actuació, de defensa d'alguna moció, d'alguna votació, del que sigui?
1: Mai.
0: I algun partit s'ha sorprès pel posicionament que vostè ha defensat en aquell ple o en aquella política o en aquella actuació?
1: Bueno, imagino que hi ha gent que criticarà la postura o no criticarà la postura, no? Jo tinc aquesta postura i la que va cap endavant, no?
2: Com es relaciona amb el partit? Perquè fa molts anys que està vinculat a aquest partit. Des de Barcelona, qui li despenja el telèfon?
1: Jo tinc molts amics des de Barcelona, eh? Mira, al final d'aquest mes farà 31 anys de militància que porto el PP. Bueno, si a vegades sí que és veritat que si tens una dubte com actuar, pues vas, fas la consulta, tenim una oficina del regidor, que el que farà aquesta oficina és ajudar no a mi, sinó a tots els regidors. I si tens una dubte, pues te l'expliquen i et poden aconsellar. Oye, jo no votaria, però jo sí votaria.
2: I quina influència té el partit en la designació de candidat? Perquè això, fins a l'anterior mandat, havia estat així, no? Vostè ho havia explicat, també, no? Ara també ho ha donat a entendre, no?
1: No.
2: El capo del partit.
0: El capo decidirà.
2: Exacte.
0: Que entenc que és Alejandro Fernández.
1: No, home, Alejandro ja és el màxim responsable del partit, no? Hi ha molta gent per mig. Però vaja, jo ja t'ho dic, que no mai he tingut problema, al contrari, si necessita ajuda m'han ajudat i ja està.
2: I no sent una mica... Ha refet les relacions del tot amb el partit, perquè en els últims 4 anys vostè ha estat designat el candidat sense problemes, però no va poder ser així en els mandats anteriors. Ha refet, doncs, aquesta...
1: Ja, a mi m'han oferit 50.000 càrrecs al partit, jo sempre dic que no.
2: I de Vox i de Ciutadans també li havien ofert, no, em sembla? Altres vegades?
1: No, de Vox no.
2: Ciutadans sí que l'havia vingut a buscar, no?
1: Ciutadans tampoc. Sí que és veritat que tinc una amiga meva que era regidora de Granollers per al Partit Popular, se'n va anar a Vox i tinc contactes amb ella, no? Però tindre contactes a que t'hagi un fitxar a Vox, no creo, eh?
2: I aquest equip...
1: jo no aniria a Vox, eh?
2: I aquest equip de 12 es queda al PP. Està tranquil que no hi haurà fugues ni captació de...
1: No. En aquest aspecte, amb la gent que tenim i que el grup que som, jo tinc molta confiança en ells, no? Dubto molt que hagi alguna fuga de Vox. Pot ser al revés, eh?
0: Ah, expliqui. Què vol dir?
1: No puc explicar més, explicaré.
2: Perquè ja ho dèiem, sap més del que diu, però veieu com havíem de preguntar?
0: Ara d'explicar...
3: No d'explicar res.
0: Ara d'explicar alguna coseta. No cal que posi noms, només inicials.
1: No, home, no, ni noms ni inicials. És una cosa que estem treballant i ja veurem bé el que passa, no?
0: Per tant, podria ser que el PP desactivés una possible candidatura de Vox a Caldes?
1: No, no crec. Jo tampoc no em preocupa gaire que sigui Vox. Pot ser que Vox tingui alguna fuga d'afiliats. Pot ser, no ho sé.
3: Sí, no, per comentar aquest trasbassament que dèiem, d'això, d'afiliats de Vox al PP o del PP a Vox, vostè fa un moment deia que són molt diferents, però si hi ha aquests trasbassaments vol dir que algun punt de comunió hi ha d'haver entre els dos partits. Per vostè, quina seria la principal diferència?
1: O sigui, jo crec que Vox i PP és com la lluna i el sol, eh?
3: Per quin motiu?
1: O sigui, nosaltres fem una pel·lícula tranquil·la, nosaltres no som tan extremistes com poden ser ells. A mi no m'agradaria pactar amb Vox, o sigui, t'ho dic sincerament. I, crec que no.
0: I a nivell estatal?
1: Tampoc.
2: Mm-hmm. Interessant.
1: No m'agrada. Jo faig la meva política, faig la meva feina, i si la gent li agrada votarà, i si la gent no li agrada no votarà, i ja està.
0: I aquesta opinió, aquest punt de vista, creu que és majoritari dins del PP?
1: Però no t'ho puc dir, tio.
0: Pels que conec, pels que conegui de dins de... Té molts amics a Barcelona.
1: Tinc molts amics.
0: M'acaba de dir. Són del mateix parer de que s'equivoquen amb pactes amb Vox?
1: No t'ho puc dir, això. No. Cada un té les seves idees, la seva mentalitat, i hi ha gent que li pot agradar dins del partit, però hi ha gent que li agrada a Vox.
0: Sí, però és majoritari o creu que no?
1: No, la majoritari no és. Jo te puc assegurar que a mi personalment Vox no m'agrada.
0: Interessant. Digues, Raquel.
2: No, ara que està en la llista és una qüestió més tècnica, però sí que és veritat que aquestes properes ja, per llei, no, la confecció d'aquestes llistes cremallera, en el seu cas, això creu que els pot ajudar més que perjudicar?
1: L'home dona, home dona, home
0: sí,
1: dona.
0: Correcte.
1: No tindrem problemes. Mm-hmm. Serà tot arreglat.
0: Ja sap quina serà la número 2, la seva número 2.
1: Home, no ho sé, però jo tinc la meva idea, però això té que tenir que parlar entre nosaltres primer, el partit, i que...
0: Va, vinga, avancem. El 2027, aquestes eleccions, com dèiem, i tot apunta que serà un consistori el de Caldes que...
1: No, tindrà que ampliar.
0: Que s'haurà d'ampliar perquè es fragmentarà encara una miqueta més. Tot apunta que la cosa estarà un punt més complicat i més complex de governar, de trobar aliances, de formar govern, depenent de com quedi tot plegat. Si hagués de fer un dibuix, ara una aposta, de com quedarà al nou consistori. Vostè, que ha obert els ulls esbatanats, com creu que serà? Quin dibuix faria aquí?
1: Hosti, no ho sé, és molt difícil fer.
0: Ho sé, però bé, això
1: faig un càlcul, però...
0: Una Esquerra, cosa és Esquerra càlcul... guanyarà?
1: Bingo. Jo crec que Esquerra es mantindrà, crec. Pot perdre una persona dudes, però més o menys estarà en la línia...
0: Però això complica la governabilitat. Això complica la governabilitat.
1: Home, però quan estàs en unes eleccions...
0: Sí, però un o dos...
1: O faran canvis, no sé. Jo segurament, si jo portés Esquerra, faria canvis d'algun regidor.
0: Per exemple...
1: d'algun del que feia. Ara veus que està més cansat, doncs aquí el canviaria.
0: Creu que hi ha algun que està molt cansat?
1: Cansat d'idees, eh? De pico pala no, eh? D'idees. Crec que hi ha gent que se li veu, que se li nota que està cansat. Però això és un problema d'Esquerra, no meu.
0: No, ja, però és una opinió seva que sí. Vull dir que ningú li pot contrarrestar i pot dir, doncs jo veig aquest regidor cansat. Agafi aigua, si veu ja comença a pujar la temperatura. No em dirà el nom?
1: No.
0: De qui veu cansat?
1: No es poden dir on serà.
0: Bé, sí,
1: perquè
0: sí,
1: falta
0: bé.
1: Molt falta un hípic. Hasta el maig.
0: I només veu els regidors d'Esquerra cansats o veu algun altre regidor o regidora cansat d'altres formacions?
1: Jo crec que és un problema de cada partit, no? Però sí, evidentment, sí. Notes que hi ha gent que li falten idees, no? Per poder treballar.
3: Jo li volia demanar, comentava això d'aquest regidor més cansat d'aquí d'Esquerra. Vostè que ha vist aquest partit governar en solitari... El veu més desgastat després d'aquests 3 anys de mandat en coalició?
1: Home, tu quan portes 2 anys de legislatura, això cansa, eh? Però, bueno, jo Esquerra la veig bé. O sigui, fa una política que tampoc és molt temerària. Són bastant... I és al·lucinant, perquè això a vegades ho parlo jo, no? En aquests moments crec que Esquerra, parlo de Caldes, eh?
4: Sí.
1: És més moderada que altres partits.
0: Per exemple?
1: Per exemple, Junts és més revolucionari, no?
4: Moderada en quin sentit?
1: Políticament.
0: Però en temes catalanistes, per exemple, sí. O en temes de decisions de política en general, econòmica?
1: No,
0: o...
1: en general.
2: Vol dir que és més conservadora que els oficialment conservadors?
1: Jo veig Esquerra bastant conservadora. Uh-huh. Avui per avui, eh? Demà pot ser al revés, eh?
0: Si haguéssim de fer una extrapolació del mapa estatal o polític així com més general, el que constantment ens bombardegen per totes bandes, de si el PP busca complicitats amb Junts i el PNB, això es pot traslladar a nivell local? És a dir, vostè es veu treballant amb Roser Xalabarder o Meritxell Fabregat o amb la gent de Junts en aquí, si calgués...
1: Mira, jo no sóc el Rappel, eh?
0: No, però vostè s'hi veu treballant. Si creu que tenen punts de contacte...
1: No, a veure, si tenim que treballar junts, doncs treballarem. Recordo que no quita el valiente, no?
0: Té alguna línia vermella?
1: No, en aquest moment no la tinc, però la tindrem.
0: Amb qui?
1: Ja et contestaré un altre dia, això.
4: Però no podem saber ni el partit?
1: No, en aquest moment no.
0: Però és un dels que ha dit que amb els que no pactaria?
3: Exacte.
0: No, és a dir, amb els que hi ha ara actualment al consistori, vostè s'entendria amb qualsevol.
1: Home, si em toca fer-ho, el tindré que fer-ho, clar.
0: De moment, mm-hmm. Per l'experiència que té d'aquests 3 anys, s'ha entès amb tots ells? Ha pogut parlar, ha pogut negociar... Ha pogut tirar endavant idees, projectes?
1: No, hi ha 2 partits que jo no he negociat res amb ells, perquè ni m'han cridat ni ho he inventat tampoc, que és Ara Caldes i el PSC, no? Amb un partit que no pactaria jo mai, PSC.
0: No tenen res a pactar?
1: No.
5: Això vol dir que faria coalició amb Esquerra?
1: depèn, és que depèn de moltes coses, eh? I ara, en aquest moment, jo no puc dir si faria, pactaria amb Esquerra o no pactaria amb Esquerra.
5: Seria molt revolucionari, això. Sí.
1: Seria, no creguis, no creguis.
5: Que... No, crec que no hi ha cap cas així, no?
1: No creguis, eh? Va haver, un pacte al Maresme, em sembla que va ser, que governava Esquerra amb PP, eh? I els estaven encantats.
0: Doncs hi ha gent en aquest consistori que no ho veu tan estrany, perquè el líder d'Ara Caldes, Joan Duran, va dir que a l'oposició hi havia més que cordialitat i bona relació amb la resta de formacions de partit, tot i que va parlar de la, específicament en aquest programa, en declaracions en aquest programa, de la seva relació amb Esquerra.
6: Bé, potser sí que hi ha una mica més de cordialitat, tot i que a vegades també, per exemple, amb el regidor Suárez també hi ha temes que xoquem. De vegades pensem, un dia ho diré en directe, que el regidor Suárez només falta que li donguin, que l'avalin dos militants d'Esquerra Republicana perquè es faci d'Esquerra.
0: Què vol dir?
6: Que tot el que proposa a nivell de govern a Esquerra, doncs el senyor Suárez ho recolza.
0: Ja està d'acord?
1: Ja, que ho que li digui jo.
0: El que cregui.
1: Ho recolzo perquè, i no tot, eh? Com diu el senyor Duran, ho recolzo perquè veig uns temes que són coherents. Sí, és veritat que Ara Caldes és molt populista, no? Llavors, veig més coherent la política d'Esquerra que la política d'Ara Caldes.
0: Per tant, està en la línia del que diu sovint l'alcalde o altres regidors, de que Ara Caldes du a terme una política populista?
1: Ara Caldes, sí. Jo penso que la política d'ell és molt populista, eh? Però, bueno, és el seu problema, no el meu.
0: Però aquí està la seva opinió.
1: I aquesta és la meva opinió, està clar.
3: Digues, digues. Que coincideix de nou amb l'Esquerra.
1: O Esquerra coincideix amb mi.
3: També pot ser.
0: N'ha parlat d'això?
1: No.
0: Amb Esquerra?
1: No.
0: I amb el líder d'Ara Caldes, amb en Joan Duran? Això li ha dit?
1: Amb ell no. Amb ell no. No.
3: Però no sé si ara perdoneu, que no sé si posa en comú aquesta mateixa situació amb altres regidors del Partit Popular a Catalunya, per aquesta mena d'idili del regidor solitari del Partit Popular amb el govern d'Esquerra o de Torn, però d'un partit d'esquerres en poble. No és nou, això. No és estrany que passi aquí a Caldes, i no sé si ho posen en comú amb...
1: No, la veritat és que, a veure, jo he procurat sempre tindre una bona relació amb l'alcalde, no? I és normal. Tu ets un partit que estàs a l'oposició i tens que tenir, crec, que una bona relació amb ells, no? Ara Caldes no governa res. Està com jo, a l'oposició, no? Em sembla recordar.
0: Sí, sí.
1: Amb qui tinc que parlar? Amb l'alcalde.
0: I parla?
1: Parlo, moltes vegades, sí. Parlo amb ell.
0: I té una bona relació?
1: Sí. Tenim bona relació.
0: Més del que es pensava o ja s'ho esperava?
1: No m'esperava res, eh? O sigui, jo quan el vaig presentar vaig estar parlant amb ell, li vaig dir que em presentava i a partir d'aquí vam tindre un bon dia i tenim bon diàleg amb ell i els regidors d'Esquerra també,
0: Però que amb la tots? Política... Amb tots?
1: Amb tots.
0: Parla amb tots?
1: Amb tots.
0: Parlo. I amb els de Junts també? Amb les de Junts també?
1: Amb els de Junts també parlo a vegades, eh?
0: Ja no tant. Sembla que ja no tant.
1: Ja no tant. No, però tinc bona relació amb la Rosi Gerard, eh? Millor que Ara Caldes i PSC.
3: En quins temes, potser?
1: De molts temes, jo què sé, jo m'entero que hi ha algú i jo li comento, escolta, això, aquest tema, m'interessa aquest tema, com ho teniu? Pues està així, està això, perfecte, ja està.
0: Em va bé que digui això, perquè en el ple del mes de març hi va haver un moment destacat quan Carla Millán del PSC i Joan Duran d'Ara Caldes es van queixar que s'hagués entrat per urgència un punt i que se'ls hagués comunicat ben poques hores abans. En canvi, sembla ser que vostè sí que va tenir oportunitat de reunir-se amb els tècnics. Ells van dir que no havien tingut temps perquè se'ls havia comunicat amb poca antelació, però vostè sí. D'això en vam parlar també amb el líder d'Ara Caldes quan va passar per aquest programa, va parlar i va dir això.
6: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
0: Però llavors, això vol dir que se'l va convocar ell, el regidor del PP? I a vostè jo no, o al PSC
6: no,
0: tampoc? Perquè
6: no ho sé, però
0: no m'ho han preguntat.
6: Dels 8 regidors de l'oposició, 6 estem treballant. Llavors, sempre és important, no? I podem parlar de un pla estratègic, horitzó compartit, podem parlar de política compartida i buscar el consens. És molt fàcil dir les paraules, però llavors això ho hem de traslladar als fets. No se'ns ha convocat per explicar aquest tema.
0: A vostè se'l va convocar, se'l va avisar abans?
1: No.
0: Què va passar aquí?
1: No, a veure, jo com t'he dit, o sigui, porto 31 anys al partit i també treballava una empresa privada, i quan podia em dedicava a la política, o el dia que tenia, que lliurava un dia a la setmana, doncs aquell dia me'l dedicava a la política, no? Per mi no és una excusa que estiguin treballant. Què va passar? Bueno, t'ho explico. A nosaltres va arribar aquesta situació al migdia o a mig de matí, no ho recordo, i jo estava a l'Ajuntament fent unes gestions. Em vaig veure al punt, em vaig anar al tècnic de turno i li vaig preguntar què era, no? I em va dir, pues es tracta d'això, d'això i d'això. Ah, vale, pues ja està. Però és que el mateix que ho he fet jo, ho podria haver fet via telèfon, ja que treballen tant, estan tan agobiats, no volen demanar cedències. Tio, truques per telèfon, escolta, això què és? I t'expliquen el mateix que m'haguessin explicat a mi, no?
0: Per tant, creu que va ser una deixadesa en aquest cas?
1: Per part d'ell, sí, totalment.
0: Llegeixo. Sembla que per aquestes formacions, es refereix a Ara Caldes i el PSC, l'exercici de la responsabilitat i la diligència en la gestió política pot ser, a la gestió pública, pot ser interpretat com un tracte de favor, potser perquè associen el funcionament institucional a dinàmiques de favoritisme, i per això, afegeix, continua, davant d'aquest context es fa difícil dipositar confiança en aquestes formacions. Això és el que escriu el PP en l'article que publiquen mensualment al Calderí.
1: I és així, no?
0: Un article dedicat a Ara Caldes i al PSC, precisament amb els que no té massa bona relació.
1: No, ni tinc bona ni dolenta. Però és que és així, o sigui, jo estic d'acord que aquests senyors tinguin una feina, bueno, pues tienes que dir, o me libero o demano una excedència i et dedico a la política, i si no pots dedicar-te a la política no tens temps, pues continua la teva feina.
0: Creu que no estan dedicant el temps que requeriria per la seva dedicació política?
1: Jo no els he vist mai per l'Ajuntament.
2: Perdoni, fa un masses minuts, poquets, ha dit que ha estat 31 anys i que treballava i que estava afiliat i que quan podia es dedicava a la política. Com encaixa aquest comentari amb que no es dona entreveure que no
1: vale,
2: es dediquen prou a l'acció municipal?
1: I a més a tu que portes anys aquí.
2: Quan vostè treballava, no li passava el mateix?
1: Bueno, clar, i si no pots trucar per telèfon m'entarava. Quan jo estava treballant, que era president de Caldes, teníem un regidor que estava...
2: És una fada, ha vingut la fada.
0: Continuï, no pateixi, coses
1: del
0: directe.
1: Teníem un regidor que tu saps que treballava a Hacienda i estava, a veure, quan va fer el pacte amb Bonora i va estar governant, es va llevar i punto, no? Però m'ha de que aquest senyor treballava i tenia que fer les gestions, no? I quan això no podia, pues la passava a nosaltres i li preparàvem la feina. Però has de buscar solucions. O estàs en política o estàs currant, el que vulguis.
4: O sigui, perdó, creu que no es pot compaginar ser regidor municipal amb una feina de mitja jornada o 40 hores? No sí. És compatible?
1: Sí, compatible, home. El que passa és que et demana molt sacrifici, Tiene que echarle orilla al tema.
0: I creu que no s'està fent per alguns regidors.
1: Per el que diuen ells, no. Sempre tenen les mateixes excuses, que estan treballant. Pavila.
2: També ha canviat l'entramat burocràtic, no? Vull dir, ara potser demanar un expedient no era com abans, no? Que deia vostè, el tècnic de turno. No ho sé si aquest canvi també en l'organigrama,
1: administratiu,
2: tecnològic...
1: Jo normalment tres cops a la setmana estic a l'Ajuntament per uns regidors o per uns tècnics, i si hi ha dubte que tinc me les expliquen i ja està. Ells no poden fer-ho així, o tenen que delegar una persona que ho faci. Jo què sé, és el seu partit, és la seva organització. Jo el que no trago és la idea, estic treballant i no m'entero. A més, si passa una notícia a les 11 del matí o a les 12, hasta les 7 que hi ha en ple, tu pots consultar-ho per telèfon i dir, escolta, què passa amb aquest punt, no?
0: D'aquestes visites al despatx de l'alcalde que ha dit que ha tingut alguna vegada, però n'ha aconseguit alguna cosa?
1: Hem aconseguit coses amb l'alcalde. Hem aconseguit coses.
0: Per exemple?
1: Pues mira, per exemple, el pàrquing de les Heres. Vale? Té unes escales que són de fusta, uh-huh. Afosca totalment, i aquella gent portava temps reclamant que allò s'il·luminés aquella escala, no? Van tenir una reunió nosaltres, vam estar parlant amb el tècnic i vam posar una llum allà. Pues ahí está. I jo les coses que he demanat, home, hi ha coses que no les puc aconseguir, no? Però jo les coses que he demanat o amb un regidor o amb un alcalde, les he aconseguides.
0: Per tant, creu que se l'escolten més a vostè que a d'altres?
1: Jo no sé si m'escolten més o no, però em foto una pallissa de pencar, eh?
0: Que no, per exemple, que a veure, què vol dir fer una pallissa de pencar? A veure, què?
1: Jo estic tot el dia patrullant per poble i parlant amb gent, i la gent em fa preguntes i la gent em diu això, i llavors hi ha coses que jo no les puc resoldre, llavors les traslado i a veure si me la poden ajudar i la fufon i ja està. I aquesta és la bona sintonia que tinc amb Esquerra.
0: Sí, fet una miqueta de política de carrer. Política de carrer.
1: Políticament, Esquerra i PP és...
0: Bueno, sí, com el l'oli i l'aigua.
1: O sigui, no. Sí. Però a nivell de treball, jo no tinc mai cap problema amb Esquerra.
0: No, em sorprèn.
1: D'Estanèsia. És un problema.
0: Em sorprèn perquè això per part d'un regidor del PP últimament, tal com està la política global, sí.
1: és
0: car de sentir això.
1: La política global o menys global, tenim que baixar els decibels, eh? Perquè estan molt nerviosos, que sobretot això acabarà a trompades com passa a l'estranger, no?
0: Creu? Això creu?
1: Home, no crec que sigui així.
0: Però crida tots, no? Tots, estan cridant tots, no? Una mica...
1: Van molt, molt alterats, hosti. Tenim que frenar això.
0: Si hagués de posar una valoració, ara estem arribant a final de curs, els nens i nenes comencen a rebre les notes, en aquí encara queda un semestre, un trimestre, digui-li com vulguis, per arribar a l'avaluació final, que serà les eleccions del 2027, però de moment, si haguéssim de fer un examen parcial, quina nota li posaria? Quin diagnòstic li posaria el que portem de legislatura a Caldes?
1: A nivell polític.
0: Pel que s'ha fet, pel que no s'ha fet, per
1: un
0: la feina que ha fet la... Un 7. Quines serien les principals mancances d'aquesta legislatura? Què no s'ha fet o què s'ha fet malament per part del govern?
1: No, jo estic molt preocupat amb el tema de la vivienda. Falten viviendes. Estic preocupat que el cap de Caldes no tingui un servei d'urgències, que te'n digui que n'ha setmanat.
0: Santa Perpètua.
1: Perdona?
0: Santa Perpètua.
1: O Santa Perpètua, perdona. Sí. I el més greu que crec que en aquest moment és el que jo faria, buscar per crear més vivienda, perquè fan falta pisos a Caldes, arreglar carrers, voreres estretes, que segons l'alcalde hi ha 80 quilòmetres de vorera, no? Però uh-huh. Bueno, pues, això fa una planificació, un any fas 10, l'altre fas 15 i mica en mica ho arregles, no?
0: Creu que hi ha hagut una manca d'atenció, de planificació per aquest tipus d'actuacions? S'ha optat més per les grans obres que per les petites?
1: Sí, jo crec que sí, home. I a més això és evident, que s'ha dedicat a la gran obra i de fet han deixat una mica penjat les obres petites del poble, no? Del dia a dia.
0: Ho ha comentat això amb l'alcalde?
1: Ho he comentat també, sí.
0: I?
1: És el que hi ha.
0: Com veu la relació de govern, del pacte, Esquerra i Junts? Matrimoni de conveniència, una parella de fet, un... companys de pis, com ho definiria això?
1: Col·leguilles, tu?
0: Sí?
1: No ho sé, no em poso gaire en aquest tema perquè prou feina tinc jo sol, com per cuidar-me del pacte d'Esquerra i de Junts, no?
0: Sí, però bé, des d'allà.
2: Això vol dir que no vol rebre. Aquí. Ja sabem què fas.
0: Escenes de matrimoni una miqueta.
1: No estic fotis amb mi perquè s'ho recaldat.
0: Però creu que realment és així, la situació?
1: No. Hòstia, que cada un té... A veure, tu quan fas un pacte de govern, ja saps el que et tocava, eh? Tens que baixar el teu nivell per posar-te a l'alçada del que t'ha fitxat, no?
0: Però des de la barrera com es veu això?
1: Divertit.
0: M'agrada.
3: Jo li volia demanar en aquest sentit, i ara potser seré una mica dolenta amb aquesta pregunta, però...
1: Fili'm aquest, que està callat.
3: Ja fa.
0: Albert, això va per tu, eh?
6: Sí.
3: En aquest sentit, parlant de la relació amb aquests dos partits al govern, que ja fa unes setmanes i que per aquí ha passat, han passat altres representants que comentaven doncs, una certa mala maror entre aquests dos partits, i vostè que s'ha distanciat tant d'Ara Caldes i del PSC, què considera que està més dividit? Els partits al govern o els partits a l'oposició?
1: Bingo. Jo crec que està més dividida la posició, eh?
3: Uh-huh.
1: És la meva opinió, eh? No, a veure, Junts i Esquerra poden estar en picabralles, i jo sento comentaris, però són comentaris. A mi ningú m'ha vingut d'Esquerra a dir-me, hòstia, que em passa això, o ningú d'això m'ha vingut a explicar-me la pel·lícula, no? Per comentaris que puguis escoltar, tu no pots juzgar amb unes persones, no? És el seu pacte, que ells ho bendiguen, no? Que en diuen? Que s'ofleran. A mi el que em preocupa són el poble, les urbanitzacions que estan molt deixades de la mà de Déu, i això ho sap l'alcalde perquè li he dit 50.000 vegades, i qui té que juzgar aquesta política no és el Javi Suárez. Són els ciutadans quan votin. Tenen que decidir aquest o aquell.
6: Però dividida suficientment com per no pactar a l'hora d'unes futures eleccions per treure l'actual govern?
1: Per pactar amb qui?
0: L'oposició.
6: L'oposició.
3: Clar.
0: Entre ells. L'oposició com per no arribar a un acord.
6: Com per no arribar a un acord en les pròximes eleccions.
1: Mira, això m'ho dius. És la pregunta millor, no? Això m'ho dius.
6: No, jo puc estar... Junts i Esquerra, a les eleccions anteriors, jo la puc... campanya electoral es van matar entre ells i van pactar.
1: Sí. Jo puc estar de picabrella amb tu, ¿vale? Picar allà política, però sortint fotrem una cervesa.
6: Sí, això sí.
1: Però que... Si fa falta un pacte i nosaltres veiem que tens un programa que és beneficiós pel poble, doncs pactarem, si no passa res. I jo tota la legislatura ens hem triat els plats al plat, al cap. La política és així.
6: Sí, sí.
0: Senyor Suárez, una
1: hola,
0: cosa... Una
1: pot
0: cosa...
1: dir de tu, eh?
0: Una cosa que hagi fet bé el govern actual a Caldes. Una. En aquesta legislatura.
1: Però, per exemple, Can Rius. A Can Rius es tenia que prendre la decisió. O s'arreglava jo, o es deixava un solar perquè les cabres podien anar allà, no? Però n'ha fet diverses. O sigui, el Col·legi del Carme és una bona obra... Que, torno a repetir que Can Rius és una bona obra que crec que era necessària.
0: No obra física, eh? una acció de govern, una decisió.
1: Una decisió, que això és una decisió de govern. No?
0: I una que hagin fet malament? Destaquin una.
1: No arreglar Can Baix.
0: No arreglar en general?
1: En general.
0: Només Can Baix?
1: No, home, no.
0: Ho dic per proximitat?
1: Ho dic per proximitat. Però no, les urbanitzacions estan molt, molt abandonades, molt deixades.
0: Creu que aquí hi ha una assignatura pendent i això els hi pot passar factura?
1: És que la factura te pot passar faci el que facis.
0: Desgast de govern?
1: Pot ser desgast, cansament... No per fer més coses, la gent et votarà abans, eh? La gent té les seves idees, la seva decisió de vot. Jo crec que Esquerra es mantindrà. El PSC ho té fotut per mantindre's amb la que li està caient. I a la calda, bueno, ara m'ho puixo un mes, però ho veig difícil que puixi, eh?
0: Què creu que hauria canviat aquesta legislatura si en el moment d'escollir company de viatge Esquerra hagués optat en lloc de per Junts pel PSC? Hauria estat molt diferent.
1: No sé, perquè la Roser és una dona bastant emprenedora, no? Crec que més emprenedora que el PSC, no? Però valorar això és molt complicat, és molt difícil de dir amb aquest estaria millor i amb aquest estaria pitjor, no?
0: Hi ha algú a l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula?
1: Perdona.
0: Hi ha algú amb l'oposició, de companys de l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula, amb qui no parli, no, que no hagi parlat en cap moment per res?
1: Jo parlo amb tots i saludo a tothom. Ara que vulguin parlar amb mi és una altra història.
0: Canviem altres temes? Sí, obrim la carpeta de diversos. Ja que parlava de Can Valls, Can Valls tindrà una de les millores que tothom reivindica, que serà la rotonda d'accés acompanyat de les obres de la C-59. Mm-hmm. Això d'alguna manera ha de millorar sobretot la seguretat per accedir al barri. Però més enllà d'això, la reforma de la C-59 com a projecte, creu que realment servirà per resoldre alguns dels problemes de mobilitat que hi ha actualment per accedir a Caldes, o simplement, com va reconèixer l'alcalde, només serà una reforma que anirà en millores de seguretat?
1: A veure, millores de seguretat serà així. Que millori la circulació, et dic jo que no.
0: Creu que es queda curta, per tant, l'obra?
1: No és que quedi curta, és que jo crec que és una obra que està mal pensada i mal planificada. Perquè, per exemple, la rotonda de Palau, els cotxes que van a Barcelona tenia que ser soterrani. Com també crec que l'entrada de Caldes, que tenia una altra rotonda on està la bassa, tindria que passar els cotxes per sota i evitar-te el curs de cotxes dels que baixen de Sant Feliu i així, no? Però, bueno, doctores tenen la iglesia, ells tenen enginyers i jo no soc enginyer. Però crec que el cacau s'està liant a Palau amb la rotonda aquella, no?
0: I això no es resoldrà.
1: Bé, jo crec que això no. Millorarà els segales, això sí.
0: Per què?
1: Anirà volant, li fotrà una topista per ell.
0: Creu que així millorarà el servei?
1: Home, serà més ràpid fins a Palau. A partir de Palau ja parlarem.
0: Creu que està fent un bon servei, segalers?
1: Home, té alguna mancança, eh?
0: Per exemple?
1: Per exemple, que els diumenges o els caps de setmana les urbanitzacions estiguin incomunicades, no? Parlo de mi, jo no agafo transport aquest, no? No utilitzo l'autobús.
0: Però els veu arribar, com a mínim, abans que hi haguessin les obres.
1: Però de nit els vidres estan apagats, si no ho veus. Per molts comentaris que m'arriben, doncs hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està emprenyada, com a tot.
0: Relacionat amb les obres de la C-59, hi ha una altra obra que sembla ser que també comença a prendre forma, és la variant de Sentmenat. Sí, ara fa pocs dies l'alcalde Isidre Pineda, al programa El Fòrum d'aquesta casa, va dir que probablement hi hauria novetats en breu.
7: La de la variant de Sentmenat també, evidentment, és imprescindible per treure trànsit pesat del centre del poble i del carrer. Perquè això passi, primer s'ha de construir la rotonda d'accés sud i per tant s'han de fer les obres de la C-59 i després s'ha de modificar el traçat per connectar la variant de Sentmenat amb aquesta rotonda. Hi ha un consens amb l'Ajuntament de Sentmenat perquè això es tiri endavant. Justament això vaig parlar-ho amb el secretari de Mobilitat fa pocs dies i crec que puc dir en paraules seves, que aviat tindrem bones notícies. Per tant, això s'està fent. Són gestions que són lentes, però que estan passant.
0: Ja està d'acord? És imprescindible la variant de Sentmenat? Ho dic perquè ja han començat a aparèixer col·lectius ecologistes posant-hi pegues, dient que no, que es destruirà bona part del territori.
1: És que això és la truita de cada any. No, la variant de Sentmenat és necessària i tindria que estar feta ja fa anys. És un parell a carrer Oms i Santa Teresa quan baixen els camions per allà, no? els ecologistes queixaran perquè les gaviotes porten caputxa, no? Uf, ho sento molt per ells, però es té que fer. Estic totalment d'acord que es faci la varietat de Sentmenat.
0: I el quart cinturó?
1: El quart cinturó ja en parlarem, perquè això està més aturat que... Està molt desfasat el quart cinturó, eh? Ja portem uns quants anys portem amb el quart cinturó.
0: 40, potser.
1: Imagina't.
0: O més. Imagina't. Però sembla que ara arribarà fins a Castellà. No, gràcies sí. a un acord polític, també, precisament.
5: Una batalla molt dura. Això ho conec de prou.
0: Una contrapartida.
5: Sí, molt dur, això.
0: Una contrapartida del PSC amb Esquerra per aprovar precisament uns pressupostos. No sé si amb un gir de la truita si podria acabar caient l'altre tram. Vostè hi està a favor o no?
1: Del quart cinturó, no. Jo estic d'acord perquè el transport... No, cada vegada hi ha més transport per carretera fins que jubilen el Puentes, el ministre de transport.
0: Òscar Puentes, sí.
1: Òscar Puentes, eh? Si el jubilen i deixa de fer desastres amb la via fèrrea, no? Perquè ja no agafa tren ni el Titus.
0: Canviant d'obres, de projectes, Pi Margall. Com ha de ser Pi Margall? Quin és el Pi Margall que té vostè al cap? Amb cotxes, sense cotxes, plataforma única...
1: Jo tinc diverses idees per Pi Margall. En primer lloc, estic anant molt en compte perquè és l'eje comercial del nostre poble, de Caldes. Si es fa peatonal, estic a fer... Jo crec que jo faria un pàrquing subterrani, que val calés, però bueno...
0: Un pàrquing subterrani?
1: Clar.
0: Encara hi creu, amb el pàrquing subterrani,
1: sí,
0: eh?
1: Però...
0: Perquè era una de les propostes de la passada...
1: De fa anys. No, ara, tu quan vas a comprar, a tots ens agrada comprar i entrar a la botiga amb el cotxe, no? Com aquest que diu. Si tu fas Pi Margall peatonal, que jo no crec que sigui el correcte, que a mi em van dir, home, poden aparcar al parc del Tanatori, i dic, sí, home, i n'hi ha les cistelles carregant fins allà. La gent vol el cotxe a la porta del comerç, carregar i marxar. Per què creus que el Corte Inglés, la gent ve a comprar el Corte Inglés per sempre, eh? O a altres superfícies comercials, eh? Per la comunitat, que tu parques allà dins, carregues el cotxe i te'n vas. Sense paquets, sense res. Porta tot carregat el cotxe.
0: No, estava mirant el tècnic, el Monter, bàsicament perquè estem pràcticament arribant a les 8 del vespre i per tant haurem d'arribar i haurem de fer una petita pausa.
1: Per sopar?
0: No, per escoltar les notícies. Ah, de moment, per escoltar les notícies de les 8 del vespre, sopar d'aquí una estona. El que sí que li volia demanar és si ens pot acompanyar uns minuts més.
1: Sí, home, clar.
0: Sí, perquè encara hi ha uns quants temes per aquí damunt de la taula que crec que serà interessant d'escoltar el seu punt de vista.
1: Vale.
0: De moment, per la primera visita que està fent a la ràdio, què li sembla?
1: Bé,
0: està a gust?
1: Bé. Sí, jo estic a gust.
0: Sí?
1: Trobo a faltar alguna cosa de pica-pica. No sé.
0: No, però si podem, si parlem i mengem, no ho podem fer tota la vegada.
3: Fa de mal fer. Sí, això a la ràdio
4: queda malament. S'escolta.
1: No, però bé.
0: Doncs tornem d'aquí uns minuts, fem una pausa per escoltar les notícies i tornem de seguida aquí al Safareig. Fins ara.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Demà divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifa floral, de catifes florals al carrer de Font i Boet i el casc antic organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys hi haurà un concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag CaldesFlor2026. Demà divendres comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15, la biblioteca acollirà Jorge i Elia del Cor Modern, que donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloendes que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Demà a les 7 de la tarda a la Sala de les Cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Aquest dissabte tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit, una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou habitualment i una butlleta pel sorteig de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. La Generalitat ha activat el pla Inuncat per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions seran especialment destacables fins les 10 del vespre. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 16 o 17 graus al final del dia. Demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable. Al matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia, durant la tarda, començarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda. I al final de la jornada, els termòmetres acabaran baixant fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ja hem superat el punt de les 8 del vespre. Continuem aquí al safareig, si us acabeu d'incorporar. Benvinguts, benvingudes, fins a les 9. Estem aquí amb, fent safareig amb el líder del PP a Caldes, amb Francisco Javier Suárez, amb qui estem fent un repàs, jo crec que podríem dir literal, en algun cas, amb alguns polítics o la situació política de Caldes. Ara teníem la carpeta de temes diversos obert. També en un safareig en el que ens acompanya la Raquel Puig, l'Albert Sant Andrés, la Laia de Déu i la Dana Ricard. Amb ells estarem també fins a les 9 fent aquest safareig, que no quedi ni una peça de roba bruta, que surtin totes les taques. Però amb el líder del PP, just abans de les notícies, havíem obert un meló. Crec que literalment es pot parlar d'això quan es parla de la reforma de Pi Margall. Li preguntava la seva opinió, ha parlat d'un pàrquing subterrani, ara entrarem una miqueta més en detall del seu projecte. Li preguntava bàsicament perquè l'alcalde, la seva visita a aquest programa, quan se li va preguntar per això, ell va explicar una miqueta quin era el seu punt de vista, el seu projecte, però d'alguna manera el que va dir és: jo el que vull és que es mullin els altres. Jo el

0: passar amb el casc antic, no? Que se l'han carregat. Tenim que facilitar que la gent pugui arribar a les botigues, que pugui comprar sense l'estrès de que, hòstia, que és l'hora que envoltarà el cotxe que me'n vaig. Llavors, a mi m'agradaria fer un pàrquing subterrani sota Pimaragall, el carrer lo que és Pimaragall, pàrquing, i a sobre pues, pot ser peatonal, perquè no. La gent podrà aparcar sota i, per exemple, els comerços poden fer campanyes de pago dues hores de pàrquing, si vens a comprar aquí, et dono un vale, i es poden fer moltes coses amb el comerç, moltes. Però en principi hem d'agafar el gat per la cua, no es diu?
1: Sí, per exemple.
0: I fer el que estigui que fem al carrer, no?
1: Però unes obres que impliqui la construcció d'un pàrquing subterrani vol dir que allarguen bastant més aquestes obres, sí, que no pas una reforma, sí, de superfície.
2: Clar.
1: Els comerços ja estarien, creu que ja estarien d'acord amb una cosa així?
0: No ho sé, es tindria que parlar amb ells.
1: N'ha parlat.
0: Jo d'això no he parlat de ningú.
2: Això era una proposta del PSC de fa ja uns quants anys, no? Però a l'espai actual de l'aparcament de l'estació.
0: Bueno, nosaltres ja fa anys que teníem la idea de fer un pàrquing al parc de, al pàrquing de l'estació, darrere de la xurreria, no? Podria ser una solució també aquesta, no? És que solucionen moltes. Llavors és cara creu, te la jugues.
1: Però això vol dir que el Pimaragall ha de ser peatonal o no ha de ser peatonal? Hi han de passar cotxes o no?
0: Depèn.
1: De qui?
0: Pues de depèn de que tu donis facilitat perquè la gent que pugui anar en cotxe pugui parar un mitja hora per comprar o no li deixis parar. Pot ser el fumar i boet, és peatonal pràcticament. Però passen cotxe i en 10 minuts poden parar allà al costat.
1: Però no hi ha comerços.
0: No, home, no, ja. T'anava a dir una, però que calleu.
1: Digui, si total.
0: I torno a repetir-te el mateix. Pimaragall és el pulmó econòmic de Caldes. Com la pifia, es carreguem el comerç de Caldes. Llavors això té que estar molt consensuat.
1: I és factible aquest consens?
0: Home, jo crec que si parles amb els comerciants i dius, escolta, volem arreglar això, parlar amb ells, de tu a tu, i que també ells donin la seva opinió, la seva idea, no?
2: Però vostè diu que fa molt carrer. També parla amb la gent que va, és a dir, amb aquesta clientela i amb el mateix sector dels comerciants.
0: Els comerciants no volen que sigui a peatonal, que t'ho dic jo.
2: És que no sé si us passa a vosaltres, que és una obra de consens, que és important, sí. Molt bé, doncs per fer un consens has de saber què pensa
0: doncs
2: tothom,
0: moment,
2: com ho faríem, vostè com ho faria?
0: Quan arribi el moment, convocar tots els comerciants, plantejar-los el programa i ells quina idea també es dona, no? Perquè no té que ser la idea que doni el Suárez o la idea que doni l'alcalde Isidre.
2: Però com, a través d'un referèndum, per exemple?
0: No, referèndum no. Parlar de tu a tu.
1: Això ho té clar, això és molt de PP, eh? Els referèndums no, eh?
0: El referèndum no és del PP.
2: Sí,
1: del que sigui, eh?
0: Perquè això no serveix per res, però el referèndum només serveix per crear més merder.
3: Una mica d'assemblea, no? També? No,
0: també.
3: No? Més assembleari.
0: Sí, per exemple, doncs, escolta, agafes Can Rius, reuneixes a tots els comerciants allà, planteixes el projecte, portes fotos del projecte, i llavors la gent que digui, doncs, a mi m'agrada això, m'agrada això. És molt complicat arribar a un acord amb tothom. Però quan li toques la butxaca no preocupis que arriba un acord tot.
2: Sí, creu?
4: Això és un tema complicat, molt complicat, perquè està parlant el senyor Suárez de parlar amb els comerciants, no? Al final Pimaragall és un eix de Caldes, potser els ciutadans també tenen molt a dir, no? Jo per exemple, per mi, ostres, perfecte, no? Que sigui peatonal. I els que venim de fora de les urbanitzacions és un problema, perquè després està el problema del pàrquing també. Clar, fer un altre pàrquing, ostres, ja tenim un buit, pràcticament buit. Fer una obra faraònica com un pàrquing, encara que sigui on sigui, no? O sigui, sota Pimaragall jo no ho veig gaire, no? Perquè potser la infraestructura per fer això seria Molt complicada, però clar, això, ostres, hi ha molts factors.
0: Els comerciants no vol que sigui peatonal.
4: Sí, això ho sabem, perquè ja han obert, quan es feia els dissabtes que es tancava, que es va tornar a obrir, no? Però clar, aquí potser la decisió...
0: És que comerciant...
4: S'ha de tenir en compte molts factors, no? Molts...
3: Les veïnes que hi viuen, també.
4: Ah, exacte, la gent... Pacificar aquest carrer, ostres, sí, jo crec que s'ha de fer sí o sí.
0: El que puja i baixa cada dia una persiana... Tu tens que parlar amb ell.
4: Evidentment, sí, no dic de deixar-los fora, però...
3: Incloure la ciutadania.
4: Però clar, també hi viu gent, també passem molta gent.
0: Si el fas peatonal, limites molt l'accés...
4: No, però potser hi ha maneres de pacificar, no, carrers, de fer plataforma única, per exemple, no sé, i fer... Doncs el que vulgui anar a comprar amb el cotxe, no? el petó ja deu, no? de les guarderies. No sé, m'invento ara un tema. Fer alguna cosa així, però... que s'ha de pacificar, jo crec que és... Home,
0: però tu en 5 minuts no compres. Si vas a comprar roba, que t'has de
4: descuidar,
0: que t'has de vestir,
4: però...
0: que t'has de provar...
4: Però no sé, potser hi ha alguna fórmula...
0: Jo poso,
4: no sé,
0: per exemple, la meva dona,
4: no?
0: La porto a la botiga, me'n tinc que anar, perquè ja no sé què fer.
1: I creu que és més fàcil el consens amb els comerciants o amb els veïns que el consens polític?
0: És més fàcil...
1: Clar, però parlava d'un consens polític, eh?
0: Ja, home, ja. El consens polític només es tracta d'una cosa, de presentar un projecte consensuat per tots els comerciants de Caldes, afectats de Pi Maragall, i quan això ho tens tot clar, llavors tu demanes el consens polític.
1: Hem parlat del servei, canviant de tema, del servei de a no ser que vulgueu dir alguna cosa més de la reforma de Pi Maragall,
2: que encara no ens ha dit què creu. Que és evident que s'ha de parlar amb la gent que passa més hores al dia, que són les persones que hi viuen i els que s'hi guanyen la vida, i en conjunt tot el poble hi anem, però clar, jo insisteixo, com ho faria? De plataforma única, peatonalitzada sempre, de pagament, més laxa...
0: De parlar, primer parlar amb els comerciants i escoltar el que volen els comerciants. I a partir d'aquí treballarem.
2: Clar, ells voldran el bo i millor, clar. No. Però
0: em sembla molt bé, jo faria el mateix.
2: Sí? I com s'afrontaria llavors això? Perquè una cosa és els desitjos...
1: Com s'equilibra, no? Exacte. Els interessos d'uns amb els altres.
2: Clar, no es pot fiar tot a no sé quants anys un sol projecte de poble, com ja potser està passant amb altres projectes, no?
0: Mira, jo he vist pobles que han fet l'ex comercial, l'han fet peatonal, i si no tens pàrquings al redador, allò enfonses, eh? No arriba ni el Titus, allà. O sigui, estic anant molt en compte, perquè aquí juguem amb els interessos de la gent, eh?
1: És una obra cabdal i que potser per això no s'ha obert el meló encara, no?
0: Clar.
1: Però com més es trigui, pitjor estarà.
0: Jo crec que això, per l'any que ve, la pròxima legislatura sortirà endavant, eh? Crec que tampoc ho sé segur, eh?
1: Però depèn de quins equilibris hi hagi a l'Ajuntament, perquè si ha d'haver aquest consens polític i està tot més fragmentat...
3: Serà més
0: complicat. Però és que el consens... A veure, tornem-hi. El consens polític és una tarda de treball, no pots allargar un tema d'aquests 3 mesos.
3: Sí, en una tarda creu que ja estaria tancat el tema?
0: Si està d'acord el comerç amb el projecte que tenen ells que volen fer, i l'Ajuntament, el que governi, l'accepta, doncs la posició tiene que acceptar això també.
3: I els ciutadans on queden en aquest consens?
0: Bueno, el ciutadà, si tu li dones facilitat per anar comprant, no hi haurà cap mena problema.
3: I la gent que hi viu, a Pi Maragall?
0: Però bueno, poden entrar i sortir igual, no?
3: Però no se'ls hi pregunta.
1: Depèn del projecte.
0: Eh?
1: Depèn del projecte, no?
0: Bueno, encara que sigui peatonal, que no crec que sigui, perquè els botigues no volen que sigui peatonal. A menys amb el que jo he parlat. Uh-huh. A la gent li tens que donar sortida perquè sortirà al pàrquing de casa seva, no?
1: Alguna altra cosa s'ha de fer, sí.
0: Sí, tindrà que donar sortida.
1: No es poden tancar els...
0: Vostè sortirà a les 5 del matí i entri a les 4 del matí i ja està.
1: Bé.
0: Per exemple, hi posa un horari, no?
1: No sé, jo sí. Canviem de tema perquè sembla ser que...
2: Ens ho paguem.
4: Sí. És complicat.
1: Haurem d'esperar a veure què diuen els comerciants, haurem de parlar, els haurem de portar aquí al safareig a veure què els hi sembla tot plegat, a veure què expliquen. Abans hem parlat del servei interurbà de bus... Parlem de l'urbà, perquè també d'alguna manera ho ha mencionat, ho ha deixat anar, de la connexió de Caldes amb les urbanitzacions. Ara hi ha barris actualment que encara no disposen d'aquest servei, per exemple, casos com Can Maspons o Can Regassol, per posar algun exemple.
0: Sàpiga, perdona, que jo sàpiga, el bus urbà, els festius no funciona ni un.
1: No, clar, enlloc. No, però entre setmana sí que com a mínim ofereix algun servei. Ho dic perquè ara, recentment, l'associació de veïns d'aquests barris sí que ho estan demanant. La justificació de l'operadora és que, i també per part de l'Ajuntament, és que es tracta d'un servei deficitari. Entén aquesta justificació per no habilitar aquest servei a totes les urbanitzacions? Unes sí i altres no?
0: A veure, no l'entenc. Perquè un servei públic no és per guanyar calés. Si és deficitari, bueno, pues tiene que demanar ajuda, que sigui, que li correspongui, pica la porta de la Generalitat i escolta, submergeix amb això, no? Però que és un servei que s'ha de donar. Tu no pots deixar cap setmana que m'ha tocat fer-ho a mi també, eh? De taxista amb el meu fill, amb un repartint nanos per ahí, no? Té que haver un servei que ho faci, un servei públic que ho faci, que puguin baixar Caldes, que puguin anar on vulguin anar els crios, no? És deficitari? Pues potser segurament també és deficitari tot ara, no? Però tindràs que mirar que tots ho mencionin. És parlar.
1: Per tant, és voluntat?
0: Poca.
1: Si és poca voluntat de no...
0: Poca voluntat de no parlar.
1: Per part d'aquí.
0: Home, però que estan governant, no? No serà meva.
1: N'ha parlat, els he dit?
0: No he parlat, però ho tinc en agenda per parlar d'aquest tema i veurem bé com acaba la història.
1: Canviem de tema. El ple d'abril, precisament, va fer una petició a l'equip de govern justament al final, que jo crec que ningú s'esperava. Crec que els va agafar una miqueta descol·locats a tothom.
5: La Mare de Déu, que està a l'entrada principal de l'església, a la façana, està plena d'excrements, de coloms. I la pregunta és, això podem fer alguna cosa com a ajuntament? Podem netejar-ho? Perquè hi ha moltes queixes dels veïns que viuen al davant per les olors que això desprèn. Vaig parlar també amb el mossèn i, bueno, si no sé si vostès poden fer alguna cosa com a ajuntament. Es pot fer alguna cosa? És un patrimoni...
1: Quan diu que l'escolten... L'escolten, fins i tot.
0: Hòstia, que si m'escolten, volia jo fer un pàrquing d'avionetes i no me'l deixa.
1: Bé, no, però com a mínim va dir això. Però com a mínim va dir això i ja l'estan netejant. Ho ha vist?
0: Sí, ja ho sé, ja.
1: Què li sembla?
0: Home, perquè ja tocava. El que no tenim que arribar és amb aquests extrems. Jo no sé... Clar, parles amb l'Ajuntament i diu, no, això és de l'Obispat. Però bueno,
2: clar, crec que... Clar, és que no paguen IBI, no? No paguen IBI, no? Són uns dinerons que podrien destinar a aquestes coses, no?
0: Bueno, tenen altres gastos, eh?
2: Clar, és que la resta també tenim altres despeses, no?
0: Bueno, però si és un... És que, hòstia, tindre la iglesia com estava donava pena. Ja no per la iglesia, sinó que els veïns que viuen davant estaven fins al gorro dels coloms, no? Ara inclús crec que han posat una malla d'aquestes elèctriques. Però és que cuida, tio. Sigui patrimoni o no sigui patrimoni, és la iglesia del teu poble i tens que ajudar-los.
2: És un problema, això dels coloms, certament, és veritat. Sí, sí.
1: Content, doncs, per tant, que li hagin fet cas. A qui correspongui. A qui correspongui, perquè en aquest cas, clar, no sé si és cosa del bisbat o és cosa de l'Ajuntament.
0: Tinc una reunió pendent amb el mossèn Alejandro per parlar amb ell d'aquest tema, que ho ha fet, perquè no ho sé què ho ha fet, eh?
1: Una de les declaracions que també recentment ha aixecat més polseguera política...
2: Ens ho explicarà, perdona, Xavi.
1: El resultat de la reunió.
0: Ah, quan parli. Sí, home, sí, no passa res.
1: Ho expliqueu en un ple.
0: I si voleu vindre amb
2: qui ho ha fet, no? Perquè...
1: Ho expliqueu en un ple. Tal i com em vaig comprometre a la ràdio, ho explico aquí en el ple, el resultat de la reunió.
0: Però estaràs tu al ple.
1: Home, l'estarem escoltant.
0: Ah, vale.
1: Sempre. Sempre.
2: No, ho dic per no sentar un precedent, no? Perquè potser un altre edifici privat també pot argumentar que és patrimoni X... i que no pot suportar...
0: L'edifici no és un edifici privat, que ja sàpiga.
2: No?
1: És del bisbat.
2: No és privat.
0: És públic, no?
2: D'accés públic, sí, ah, però la públic. Titularitat...
0: Home, de la bisbat, igual.
2: Però el bisbat no som nosaltres, no, regidor?
0: Ja haurien de ser el millor tots, eh?
2: Sí?
0: Sí.
2: I on està el dret de lliure confessió?
3: Jo no, eh?
2: Això és que com que ve el papa...
4: Sí. Mira a veure el papa.
2: S'ha emocionat.
1: Mira a veure el papa.
0: És que em sembla que aquest dia estan a punt d'operar la meva dona, no? I no sé si podran assistir a Barcelona, ni crec, no.
2: Asseguris de que arriba bé i d'anar amb temps, que ja ho han dit, eh? Sí.
1: Anar amb temps, que la cosa serà complicada, eh?
4: I amb transport públic, perquè si no serà difícil.
3: Sí, exacte.
0: Metro, te deixa la porta.
1: Això, sí, deixa, sí, més
3: no, o menys. No, la parada de metro de Sagrada Família
1: no, estarà tancadíssima.
3: Ha de baixar-la d'abans.
4: El convidem, no?, que vingui aquí, si vol.
1: Que vingui aquí. Tenim...
3: Exacte, sí.
4: La Verjaneta. Que vingui aquí Caldes.
1: El que deia, una de les declaracions que va aixecar més Polseguera i que l'ha aixecat des del punt de vista polític els darrers mesos aquí a Caldes són precisament les que va fer en aquest programa al març la líder de Junts, Roser Xalabarder, sobre la celebració de l'orgull LGTBI a Caldes de Montbui.
6: Però jo els vaig dir a l'associació, i no sé si a la ràdio me'l van treure, perquè em van demanar que fes una declaració en el seu dia, quan no vam celebrar el dia de l'orgull. Jo crec que la festa està a Barcelona, a les grans capitals, i aquí Caldes és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions, i els vaig dir que creessin la seva associació, que des de la regidoria les ajudaríem a fer la festa tan grossa com volgués. Sí que és veritat que jo el primer any em vaig trobar una festa que em venia un camió groc, o sigui, estàvem inclús en el catàleg apuntats d'aquesta, no sé si era el tractor amarillo, perquè és la cançó, però bueno, era un tractor de color groc, que venia d'Andalusia, travessava Espanya i es plantava aquí a la plaça del Lleó a fer la festa de l'orgull. Doncs, com que no estava escrit enlloc i no estava contractat, els hi vam demanar, sisplau, que ens ho traguessin del programa.
1: Comparteix aquestes paraules l'Ajuntament ha d'organitzar els actes de l'orgull a Caldes?
0: Jo crec que l'estic organitzant el regidor de turno. I què vol que et digui? Organitza moltes festes l'Ajuntament, eh?
1: Per tant, això és una festa o és una celebració, una reivindicació?
0: És una reivindicació, per mi no és cap festa, no? Que aquesta gent es manifesti així, no? Crec que tampoc és necessari manifestar-se. Cada un pot ser el que vulgui i no si tu manifestes per ser home.
1: No.
0: Em sembla molt bé que facin la festeta d'ells i ja està.
1: Però ha de ser una festa o ha de ser alguna cosa més? Perquè si ho equiparem amb el 8 de març també és una festa, el del 8 de març, o és una celebració, és una commemoració, una reivindicació, ho podem equiparar?
0: Pues jo et diria que sí, perquè al final cap és una reivindicació que fan aquestes persones que tenen el seu dret de fer les reivindicacions i endavant, i si l'Ajuntament té que organitzar, que organitzi. Buscar-los un espai que puguin fer la seva festa, com pot ser Can Rius, se li deixa Can Rius allà i ja està.
1: S'ha de prohibir el burca als edificis públics, a les escoles? Ho dic perquè l'alcalde Isidre Pineda, quan li vam preguntar en aquesta mateixa cadira, va dir que això era un debat racista.
0: Hòstia, me n'hagués pogut canviar, eh?
1: No vols ser la mateixa cadira?
0: Sí, home, sí. T'ho dic en conya.
1: Ho sé. És un debat racista? Planteja això?
0: Lo del burca? No, jo no soc racista, però...
1: No vostè. Si fer aquest plantejar el debat, si ja només el fet de plantejar el debat és considerar un debat racista, el discutir si s'ha de prohibir o no.
0: Jo el prohibiria.
2: Per què?
0: Perquè aquesta gent que ve de fora i ve cap aquí es té que acostumar i té que anar com van els europeus i si no que es queden al seu país.
3: Però aleshores això no és integració ni inclusió, és apropiar, o sigui, s'estan incloent dins d'una cultura que no és la seva. Han de deixar 100% la seva cultura, no poden mantenir les seves arrels.
0: Aquí teníem per discutir 3 dies, eh?
1: Endavant. Perquè, 3 dies no, dies però, no, però bé, si, no, acaba, no? Si ho podem fer resumidet,
0: Tu vés al seu país i intenta implantar les teves idees a veure si pots.
3: Però jo no vull intentar implantar les meves idees a cap país si jo vaig com a visitant, com a turista o com, si vaig a viure. Simplement vull que intentar mantenir algun vincle amb el lloc d'origen que jo vinc. Molts són refugiats, molts són migrants que marxen perquè estan en guerra, perquè porten molts anys en guerra. Se'ls ha d'acabar les seves costums, han de deixar de fer el ramadà, han de deixar de fer tot per literalment integrar-se i assimilar únicament la cultura d'aquí.
0: Aquí pot vindre el que vulgui.
3: Jo no estic dient que hagi dit això,
0: però no ho he dit. Té que acostumbrar-se a les costums europees, no a les del seu país. I anar amb burca em sembla que no és un fet ni feminista ni hòsties. O sigui, té que anar com vas tu, com anem nosaltres, igual.
1: Però el prohibiria en general o als edificis públics per temes de seguretat?
0: Els edificis públics ho tenia claríssim. Que tenen que entrar amb cara descoberta.
1: La cara.
0: I pel carrer, pues també tenien que anar amb cara descoberta.
3: I si van amb hijab?
0: Pues igual.
3: Porten la cara descoberta.
0: Bueno, pues la vestimenta...
3: Que el hijab és només el mocador al cap.
0: El mocador, ja.
3: No és el vestit sencer.
0: Bueno, però...
3: Forma part de la seva cultura. Tampoc.
0: A mi no m'agradaria que el portessin.
3: Però a vostè li agradaria, per exemple, que arribés a un país i li obliguessin a agafar les costums i la cultura d'aquell país i no mantenir les seves?
0: Si vas a viure, tens que acostumar-te allà.
3: Una cosa és acostumar-se.
0: I tens que acceptar les lleis d'aquest país, no?
3: Però ells estan acceptant les lleis.
0: Hem vist periodistes que per no portar el mocador l'han apedregat, o no?
3: I jo això no ho he vist.
0: No, però jo, home, jo tampoc ho he vist, però ho he llegit, eh?
3: D'aquesta notícia.
0: Ho he llegit. Periodistes que han anat a fer la seva feina allà i l'han apedregat per no portar mocador.
1: Ho considero un debat racista parlar d'això? Plantejar-ho, eh?
0: No, perquè ja et dic que jo no soc racista, eh? Però que això, el cachondeo que hi ha a Espanya d'immigració, de pateres, està catallat. Que vingui, però que vinguin a un contracte laboral a treballar. Se li acaba el contracte, si continuen les treballes, se renova i si no, pues ahí muy buenas.
2: Per tant, el govern hauria hagut de fer el procés de regularització abans?
0: Però fer-lo com l'està fent, jo crec que és una animalada.
3: O sigui, només deixaria venir a gent que vingués amb un contracte de treball.
0: Sí.
3: I els refugiats polítics?
0: Igual que no hi ha refugiats polítics.
3: Sí, tant si n'hi ha.
0: Qui?
3: Els que marxen els que marxen de Palestina, els que marxen de conflictes al Sudà, al Sudan, de Cuba...
0: Bueno, home.
3: Tots aquests són refugiats polítics. Aquests, si no tenen contracte laboral, tampoc.
0: No, home, refugiat polític, si ve com a refugiat polític i realment és un refugiat polític, tens que ajudar-lo.
3: Però si marxes del teu país perquè no pots més, perquè busques una vida millor i aquí no tens contracte laboral, vostè no deixaria que entrés.
0: Si no, a veure, la gent que ve a treballar, que vingui a treballar en contracte, sinó que no vingui. I no podem estar com estem.
1: Digues, digues.
7: No, anava a dir que després hi ha un altre debat que és el debat de les futures pensions lligat amb la baixa natalitat que hi ha en aquest país i que segurament ens convé que vingui gent de fora a treballar aquí.
0: Però t'estic dient que si ve a treballar que vingui, però que vingui en contracte laboral. Tu ves tant als Estats Units i vengo a treballar i no tens un contracte laboral, tu no entres.
7: Però poden tenir un període de temps per trobar exacte. Aquesta feina.
3: Un visat.
0: Bueno, pues això es pot pactar, no? De dir, pues, et dono 2 mesos per treballar, però vaja, jo és que no ho faria, jo no entraria en aquest joc.
1: Estem ja arribant al final de l'entrevista. Un parell de preguntes, si li sembla. Sí? Em permet?
0: Bueno, perquè eres tu.
1: Què li sembla la vocació d'Instagramer de l'alcalde?
0: Home, queda atractiu, eh? Jo també ho faig, eh?
1: Sí, també en fa alguns, però no tants.
0: No, home,
1: no tants.
0: Jo cada dia no surto, eh?
1: No. Li agrada per això?
0: Ni m'agrada ni em desagrada.
1: Creu que és una bona...
0: I considera que té que estar aquí a l'Instagram donant notícies, eh? Però endavant.
1: És més d'Ayuso o és més del Biol?
0: Soc del Biol, perquè el conec personalment de fa molts anys. I l'Ayuso i per a dos altres vegades amb ella només, no? I... Però l'Ayuso també m'agrada, eh?
1: Creu que faria més bona feina que Feijó?
0: No. en política, per ser un president de govern té que ser un tio que sigui té que ser una persona que estigui molt centrada, molt calmada, molt sossegada. Aquestes persones que porten pólvora dins i surten disparats, tu no pots ser president de govern en aquestes condicions.
1: Estem parlant d'Ayuso, no?
0: Bé.
1: És d'aquelles que cridaven, que deia abans, que s'havia de baixar el volum, estaria dins d'aquest grup?
0: Sí, clar, molta gent estaria en aquest grup, eh?
1: Creu que farem eleccions abans del novembre del 2027? Generals, vull dir.
0: No depèn de nosaltres.
1: No, no, però que...
0: Jo ojalà fessin demà, ja.
1: Francisco Javier Suárez, líder del PP de Caldes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al safareig. Espero que hagi estat a gust.
0: He estat a gust, moltes gràcies per la vostra invitació i em podeu cridar com vulgueu. Doncs... Encara que m'agrada molt la pata del ventre, m'ho passo millor.
1: S'ho passa millor. Està molt bé, és un bon comiat, eh?
2: Sí, eh?
1: És un bon comiat. Doncs espero que estiguin escoltant i que el convidin ben aviat.
2: Tenen una falca. Secció ja, Suárez.
1: Senyor Suárez, moltíssimes gràcies, bona tarda. Fins aviat, adéu-siau.
8: El safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.

0: Doncs continuem el safareig. Ara sí, ara és moment de fer més safareig encara, perquè és moment de comentar una miqueta el que ha donat de si tot plegat. Et veig molt somrient, Albert, per ser, sí, la teva, per ser el teu primer safareig.
1: És que ha sigut potent aquesta primera hora i mitja.
2: Bastant.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí,
2: ara, la síndrome d'Estocolm. Sí.
0: Ara ens preguntaves, no sé, em permets que elevi a públic la pregunta que m'has fet.
1: Sí, sí.
0: És sempre tan intens?
1: Sí, sí, no, ostres, m'ha semblat intens.
0: Què diríeu?
1: Déu-n'hi-do.
0: Vosaltres ja sou més veteranes de safarejos.
3: Bueno, ha començat com molt baix, no? Un perfil baix. I hi ha com...
4: Sí.
3: La intensitat ha anat pujant, crec. Jo ho he viscut així, almenys.
0: Home, ha sigut una última mitja hora.
3: Sí, jo, sí.
0: De temes,
3: sí,
0: més variat, potser, no?
4: Sí. I aquí jo l'he vist una mica més atabalat. Sí. Diguéssim, al principi ho entomava tot amb molta normalitat, amb molta calma, com deia ell.
3: Es mullava.
4: Com ha de ser, sí. Però responia, no?
3: Sí.
4: I ara aquestes últimes preguntes sí que se'l veia una mica atabalat de... Penso jo, no vull obrir aquest tema, no vull haver-me de pronunciar sobre aquest tema.
2: Jo penso, fent autocrítica, que no hem treballat a fons projectes de govern, dades, jo almenys per part meva me la faig, no? I com a contrapartida és que et quedes en una mena d'esturament, perquè o hi ha silencis o hi ha contradiccions, no? És a dir, que realment no he arribat, no tinc clar si realment sap més del que diu o realment encara sap menys del que acaba dient. I davant d'aquesta tesitura no saps ben bé per on, com entrar a fons en un tema. A mi m'ha passat això, cosa que com a representant públic també em preocupa una mica.
4: També en aquest sentit d'autocrítica que s'ha de fer, em sembla molt bé, però també s'ha de tenir en compte l'interlocutor que tenim, és a dir, tu li has repreguntat en diverses ocasions, li has demanat respostes concretes i tampoc les hem rebut, és a dir, que potser haguéssim fet servir aquestes dades, haguéssim intentat, no?, apretar més i el resultat potser hagués estat el mateix.
0: A mi un titular que m'ha quedat, com a mínim de la primera hora, després ja entrarem a la segona, que jo crec que hi ha uns quants titulars més o idees, però la primera hora és el mal rotllo, no sé si dir-ho així, amb Ara Caldes i amb el PSC.
4: Sí.
0: Crec que no hi ha feeling, no hi ha...
3: Ha sigut molt contundent, crec.
0: Sí, sí. Home, que no es dediquen a la seva feina, que no fan la feina, bàsicament, com a regidors de l'oposició, que no treballen els temes, que no estan allà, donant el call una miqueta com vindria a dir, per fer servir una miqueta el vocabulari que fa servir, sí, ell també, de... Això és una de les idees que m'ha quedat bastant,
1: sí,
0: clara, i no he sentit pràcticament cap crítica al govern.
4: Molt poques.
1: Sí, aquest acostament que ha fet al govern. Sí, sí, sí. A mi m'ha sorprès molt, o sigui, que s'apropés tant a ells i no a l'oposició. Al final ha rajat més de l'oposició que del govern.
0: Sí, aquest és una mica,
1: és una mica sorprenent, sí, no? Sí, sí, i quan sí, estan tot a les antípodes, sí, a les, ideològicament. Sí. No?
4: De la mateixa manera que quan vam tenir aquí a la Roser Xalabarder vam coincidir que era un discurs més de l'oposició que de l'equip de govern.
0: Correcte,
4: és a dir,
0: exacte, correcte.
2: Exacte, tota la raó, Dani. I aquí s'inverteix. Fins i tot semblava que de manera bastant elegant s'atribuïa l'èxit de fer aterrar l'equip de govern en coses que importen, les voreres, la caca dels coloms, no?
3: Una mica que ell parla amb el poble, que ell fa carrer, no? Una mica també.
0: I que aconsegueix coses.
3: Exacte.
0: Cosa que d'alguna manera per inversa vol dir que la resta de l'oposició no aconsegueix coses perquè no fa aquesta feina.
4: Perquè no té... Endavant.
1: Parla.
4: No, anava a dir perquè potser no té aquesta bona relació que té ell amb el govern o amb Esquerra en concret. No? A mi em genera el dubte de dir aconsegueix coses perquè té aquesta relació que no sé quina de les dues parts l'està cultivant més, diguéssim, o la busca per poder tenir aquells resultats.
1: A mi m'ha donat la sensació aquella d'una conversa de bar, no? De que estava còmode. Absolutament. I t'està explicant com si fóssim amics, no?
0: Sí. M'ha sobtat
1: això.
0: Manera,
1: sí, sí, és així.
2: És el seu tarannà comunicatiu,
1: sí, sí. Jo l'he conegut
2: avui,
1: l'he conegut mitja hora abans d'entrar al programa, no? I m'ha sorprès, bueno, tenim coses en comú, som veïns, pràcticament, i, ostres, havia vist les seves intervencions i tot això, però... m'ha donat aquesta sensació, no? I aquí m'ha donat com allò, com si estigués al bar explicant-te coses, no? Al final parlant de coses importants com és la política local, no? O sigui que, no sé, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
2: Suposo que es troba còmode en aquest, en aquesta, no? En aquesta estratègia que d'oposició de l'oposició, no? De diferenciar-se, no? De no dir la paraula constructiva, però no sé si l'ha dit, l'adjectiu aquest, però com si...
0: Bueno, d'aconseguir coses, si
2: d'aconseguir,
0: no l'ha fet
2: servir. Exacte, sí. Com d'aconseguidor, perquè realment m'ha quedat la sensació que no hi ha un equip al darrere o al costat o on hagi de ser que pugui estar al mateix ritme de treball de la resta de l'oposició, com és ara Caldes i el PSC, no?
0: I que la línia vermella és amb el PSC, amb el PSC ni sí. Aigua.
2: Mm. Aleshores, una manera de desmarcar-te és, doncs, això, no? De ser aconseguidor, sí, sí.
3: És que no ho sé, és que, o sigui, a mi em sembla, no em sembla fort, o sigui, no m'ha sorprès gens que no volgués, o sigui, que la línia vermella fos amb el PSC.
2: Clar.
3: No em sorprèn, perquè vull dir, a nivell global ja s'estan veient les desavinences. Aleshores, té bastanta lògica que no vulgui pactar amb ells. El que em segueix sorprenent és que prefereixi pactar amb Esquerra.
0: Vull dir, és que també...
3: Quan és un partit de la dreta conservadora de sempre, vull dir, és com, és de calaix, vull dir, aleshores és com costa...
4: Se li barreja una mica, penso, el tarannà com municipal, no? Amb aquesta voluntat que com a mínim expressa de no, jo tot el que sigui bo pel poble, doncs jo li donaré suport, o sigui d'esquerra o sigui de tal, amb doncs, afirmacions més de política general com el PSC, és a dir, el PSOE,
3: exacte.
4: Ni aigua, referèndum, és una paraula que no vull ni sentir a parlar perquè la connoto amb allò i refugiats polítics, quan tu li has dit, ell se n'ha anat a presos polítics
3: sí,
4: i el procés.
3: Exacte,
4: és a dir,
3: i ha fet un No.
4: Se li barregen com aquests sí. Dos mons, no?
2: Sí, suposo que no, aparentment. No és difícil encaixar a les idees polítiques de partit en un poble com Caldes, tenint en compte que està ell sol, no? Que això ja ho hem comentat,
0: és que és
2: no?
0: Miqueta, però no ha donat aquesta sensació.
4: A mi m'ha faltat, m'hagués agradat saber més l'equip que hi ha darrere, no?
3: Sí.
4: Perquè ell parla molt que hi ha aquest gruix d'afiliats.
3: Però... 12 persones que estan darrere seu, que l'ajuden, i que, ja, però què fan? Qui són?
0: On són?
3: On són?
1: Sí. No, potser perquè es recolza molt en això, no? En la gent, el que deia ell, que va pel carrer... Jo puc
3: clar,
1: dir
3: això
1: que
3: no
1: això, això ho he vist
3: a nivell electoral...
1: com ho fa, no? Perquè el WhatsApp de l'urbanització, no? A vegades ho ha fet. Això ho veus de primera. També una vegada li vaig tocar el crostó. També ho puc dir, no? Amb el tema de la Dana, amb allò que van començar... No de la Dana, Ricard.
4: Jo no he sigut. Jo no he fet res.
1: De la Dana, no? D'allò
3: de... Sí, de València.
4: No estic veient, no em mireu així.
1: Que com a periodistes jo crec que no podem permetre, no? I que és un regidor municipal que comenci a fotre ja notícies com van sortir en el moment, no? De bulos, de
3: fake news,
1: mitjans molt dubtosos.
0: Qüestionables, sí.
1: I això a mi em va emplenyar molt, no? Com a professional de la comunicació. I però bueno, sí que veig això, no? També veus molt pel carrer aquest home, no? I
3: clar,
1: jo crec que això es recolza molt a la gent, no? I és potser una mica com el seu equip, no? Que no sé si té o no, no? Però sembla que amb això sí que, bueno, és el seu suport, no?
3: Sí, però que vagi pel carrer i que parli per la gent no li, o sigui, no té cap condició perquè aquesta gent amb la que parla acabin votant el seu partit.
1: No, evidentment.
3: Vull dir que ell s'abandera molt, no?, de que ell fa política de carrer, però després al final el que interessa són els vots.
1: Sí, no, però al finalment jo crec que la política local hauria de ser això, no?
3: Sí, sí.
1: De ser, no tant les sigles, no? Jo puc posar un exemple, no? D'un partit, Ciudadanos, no? Que està al poble de la meva, el poble familiar, no? I allà després els veus i som de todo menos de Ciudadanos, no? Perquè parles amb ells i... Però bueno, van arribar després de 30 o 40 anys del PSOE i estan arreglant un poble de l'Espanya vaciada, que es diu, eh? O sigui, que dius, bueno, aquí les sigles potser no són gaire importants, no? Perquè ho són aquests o no hi ha més. Sí, són 800 habitants. I, ostres, jo crec que hauria de ser una mica això, no?, la política local. I a vegades, ostres, veus coses que... Ostres, sí, hi ha grans obres que calen, evidentment, que calia això, calia allò, però després...
0: Això
1: potser...
0: allò és Carme i Ken Rius, eh?
1: Per exemple, sí, sí. O a les urbanitzacions ha asfaltat, no? O sigui, però després potser te'n vas als parcs, jo que els flac... vaig molt, per sort, per desgràcia, vaig molt i...
0: Tot passa.
1: Ja m'ho entenc, també.
0: I també creixen, molt, també creixen.
1: I jo he hagut d'anar a casa a buscar un martell per treure un clau en un parc infantil, al Parc de la República, concretament. Estic segur que... parlo de fa 2 o 3 anys. Estic segur que passo ara i està igual. O sigui, clar, dius, ostres, potser anar més de peus a terra, no?
0: Una miqueta el que deia ell, no? Que s'ha descuidat, sí, potser el
1: sí, dia a dia. Sí, potser, clar, sí, sí.
0: Estaríeu d'acord una miqueta? Digues, digues.
4: No, no, que ara que deies això, m'ha fet gràcia perquè també m'he apuntat quan li has demanat amb què caldria posar l'accent aquí, quina és la feina que queda per fer. Ha parlat d'habitatge, ha parlat d'aquest manteniment, ha parlat del CAP. I em sembla que no ha diferit gaire del que també comentava justament en Joan Duran.
0: Mm-hmm. Sí.
4: Que són, i m'ha semblat com a mínim curiós, no? Perquè ha deixat molt clar les desavinences, diguéssim, no? O els ha titllat com molt de populistes.
0: No he tingut problema en dir-ho, eh?
4: No, cap ni un, i en repetir-ho, sí, sí.
0: Sí, sí. Sí. Amb això també s'ha assimilat amb Esquerra, com li hem dit.
4: Sí.
0: Li hem fet notar que això deia el mateix que Esquerra, i... té claríssim.
4: Sí, troba gust.
1: Són amics.
4: Sí. Però creieu que hi ha un interès darrere d'això? És a dir, creieu que el fet de que se l'escoltin, o que ell tingui aquesta sensació que se l'escolta, que proposa coses que després acaben fent realitat, sigui netejar la verge o... Sí.
2: És pura la verge. Ja.
0: Torna a ser, torna a ser pura.
1: Pura i neta.
2: És que,
4: no, deia, no sé si creieu que si això li pot donar un capital polític, és a dir, en el sentit de si la gent sap que se l'escolten i dubtava si votar-lo o no, això pot fer que l'acabin votant? No sé si m'estic explicant,
0: sí,
4: però
0: política útil.
2: Sí.
0: És un vot
2: que sigui estratègic. Que
0: estratègic,
2: que
0: sí.
4: Clar, que amb ell...
0: Podria ser. Vull de fet, ell té expectatives.
4: Exacte, per això t'ho demanava. I perquè jo crec que l'hem vist molt còmode amb aquesta relació tan pròxima amb el govern i amb aquest, inclús... gairebé tracte de favor que s'intuïa amb el tema de les reivindicacions que comentava també en Joan Duran d'Aracaldes, d'aquestes reunions que ell hi va, nosaltres no, no? Ell s'hi trobava com còmode, com si el preferit
2: també,
4: de la classe,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí.
0: La política pragmàtica, que es diu. Vull dir, renuncio a segons quins posicionaments, clar, polítics, per exemple, pactar amb Esquerra per poder aconseguir coses.
2: Clar, jo crec que potser per això deia que potser no hem posat prou en confrontació en què, per exemple, habitatge, no? Doncs sembla que no està a favor de la regulació de preus de lloguer, no està gens a favor. I si és habitatge, parla sempre de públic o privat, perquè ja hem vist que els privats li van, diguéssim. I si porta mitra, encara més. No sé què hi anava a dir, ara m'he perdut.
4: Volia... Són moltes coses, Raquel.
2: Sí.
1: Bueno, ho ha deixat clar quan parlava de la reforma de Pi Maragall. Parlàvem amb els botiguers, evidentment sí.
2: Sí, no.
1: Hi ha gent que hi viu, hi ha gent que anem... O sigui, aquí hi ha molts sectors...
2: Que dic, entra en confrontació, però ell, entre aquesta barreja de polític de proximitat, el fer carrer, que potser li sobra una mica de... Vull dir, potser no necessita tant carrer, necessita altres coses. Arriba aquí en un moment que... Ell feia temps que tenia ganes de ser regidor i no ho podia ser perquè era el partit qui acaba... I diu, així ha començat l'entrevista, no? Una mica, Xavi, de que el capo, el partit, no?
0: El capo.
2: I durant els mandats anteriors no ho va poder ser perquè es va optar per una altra persona. Llavors entenc que viu aquesta etapa que ha dit que la vida política són trams, i m'hagués agradat trams, eh? De com a... No de dones, no de dones. No sé quin tram ell es troba, final no, perquè ha dit que estava disposat a continuar.
0: I crec que el veurem.
2: Que està un tram dolç, no? D'estar on ell volia ser, no? Que és tocar una mica aquesta cadira, encara que sigui com a aconseguidor de coses. No ho dic en el mal sentit, dic en el sentit literal, de tocar cadira dins un consistori. I que, d'altra banda, doncs, li arriba després de almenys un parell de mandats, no? Tot i que recuperar-lo li ha costat. Mm.
0: Segona part de l'entrevista, més variada. Amb què us quedeu? Amb LGTBI, amb burca, amb la façana de l'església i la verge...
2: Jo amb l'Uda no soc racista, però...
3: És que és la frase.
4: A més teniu el tall perquè...
3: Sí, sí, sí. És que és la frase. És que per mi és la frase que marca una diferència.
1: Aquí potser ja ha anat més a l'ideologia de partit, sí, directament. O sigui,
3: i a la seva pròpia, burca, vull dir, ni burca, ni immigració...
1: Ni immigració ni res,
3: o sigui... El LGTBI ho ha passat com molt... Sí, sí, que facis una festeta. Que facis una festeta, no? Que facis una festeta i ja està.
4: Se li veuen algunes contradiccions aquí, no? Perquè li has demanat festa o reivindicació. I li ha dit, no, no, és una reivindicació.
3: Però que facis una festeta.
4: Que ho faci el regidor de torn, és a dir, va, li sembla bé que es faci, considera que és una reivindicació...
3: I que ho ha de fer l'Ajuntament, aleshores no coincideix amb el que diu la Xela Verdé...
4: Exacte.
3: És com... Què?
4: Sí.
3: És raro, però, bueno...
4: Sí, jo crec que aquí és on s'ha atabalat també ell, que ha dit, ostres, fins ara que estava molt bé, m'esteu posant aquí de cop i volta...
1: Deu ser una cosa que li queda lluny, això.
4: Sí, absolutament.
1: Aquesta reivindicació, clar, clar. Doncs és una cosa que segurament no...
3: Però això jo crec que s'ha deixat emportar per la rama ideològica. Aquí s'ha vist clarament, vull dir, almenys amb el tema d'immigració, 100%. Jo m'ho estava passant molt bé.
4: T'hem vist.
0: No el veia incòmode.
4: Sí.
0: Amb tots aquests temes una miqueta l'he vist un punt incòmode de... perquè no és la política de carrer.
3: Exacte.
4: El pròxim...
3: No és el que amb el que se sent còmode ni és el que li agrada parlar, perquè sap que hi haurà xoc d'idees i xoc de debats i d'arguments, que és normal, és el que passa.
4: I vol mostrar com aquesta part com més conciliadora, no?
3: Exacte, pot ser conciliador amb un tema com aquest.
1: Perquè no tenim vídeo, però sortirien memes fins i tot.
3: Sí, probablement.
0: Però expliqueu per què, home, que la gent no ho ha vist per què.
1: No, perquè ja estava incòmode.
3: Sí, les cares que posa...
1: L'hem tret de la seva zona de confort i, bueno, són temes que jo crec que no tracta normalment.
0: Perquè no li pregunten, que no surten
1: no
0: al ple,
1: exacte, o sigui, no forma part de la vida de la política local.
0: Però és una miqueta la nostra feina, també.
4: Sí, exacte.
0: És aquest mirall, no?, una miqueta.
3: Clar, perquè, o sigui, jo tampoc he volgut incidir més, però al final, vull dir, si parlem amb la gent de Caldes, a Caldes també hi ha immigració i també hi ha generacions noves que ja no són migrades. Per tant, amb aquesta gent ja no hi parla. Vull dir, clar, aquí es pot anar molt més enllà.
1: Però amb els botiguers sí que parla.
3: Clar, exacte, amb els botiguers sí que parla.
4: També n'hi ha de migrants.
3: Sí,
1: evidentment.
3: Vull dir, aleshores, però amb ells no hi parlarà?
0: Sí? Tercer? Sí?
3: Sí.
0: No, estan parlant amb el món. Estan
4: molt contents de tu, Xavi.
0: No, perquè simplement ara tenia jo aquí tres temes preparats de comentar, a no ser que vulgueu dir alguna cosa més de la entrevista amb el regidor del PP. Ja els hem tancat tots.
4: Podríem estar tres dies, com ha dit ell.
3: Sí, exacte.
0: No, podríem fer un punt resumidet.
2: Així que per a ell, amb aquest ambient de precampanya, ja ho sabem, però cada vegada és com, no ens en podem estar de que engegui ja la...
1: Un any abans.
2: No? Tranquil·litat. Sí, que ja ho sabem, que l'últim any, però una mica...
4: Com arribarem, si no?
2: Mira, això estic plenament d'acord.
1: És la política actual, segurament.
0: Sí. De fet és una pregunta que us anava a fer, de si creieu que estem en l'últim safareig tranquil, normal, sossegat, que ens queda...
4: És probable.
0: Perquè, perquè a nivell polític és l'última abans d'acabar la temporada. El proper ja serà el setembre, per tant, o ja octubre. Estarem a mesos de la campanya
4: que
0: electoral.
4: Just quan han dit que han de fer aquesta mena de primàries o aquesta mena de...
3: el que faci.
0: Que decideixi el capo, no?
3: Exacte,
4: el capo farà tu.
3: Ja està.
0: Per tant, estem davant de l'últim safareig polític que podríem considerar de normal, no alterat, no adulterat.
2: Bé, encara jo crec que al setembre, venint de les vacances, es conservaran una mica, no? Les formes, encara...
3: Potser, jo crec que
2: pensem
3: que
2: és Caldes,
3: novembre,
4: És que ja està molt caldejat,
2: Exacte.
0: Això ja ve amb el nom.
4: No, però, és a dir, ja ha passat per gent aquí, perquè ha passat gent amb ganes de precampanya i amb ganes de... Si ha passat ja, perquè no ha de passar a partir del setembre, encara més.
0: Encara més.
1: No? Clar, que potser al setembre es trobem un altre grup polític.
3: Exacte.
1: Nou.
4: Sí.
1: Tens
4: alguna informació?
1: No.
3: Ah, vale,
1: no, però sí, que potser surt Aliança, surt Vox, surt...
3: Jo espero
1: ostres,
3: que no.
1: Que...
3: Sí, jo per la salut mental de tothom espero que no surtin.
4: Que ha tingut
3: dos.
4: Molt clar també que...
3: Sí.
4: Línia vermella...
1: Sí, molt sorprenent també això.
0: En Vox.
3: Sí. En Vox. No diràs Aliança Catalana, això...
4: Encara menys.
0: Encara tenim menys coses en comú.
1: Des de la seva posició també és fàcil dir-ho.
3: Sí, clar.
1: Si hagués de formar govern... potser sí, no seria així, perquè
3: clar,
1: al final...
3: A molts llocs està pactant Pepe amb Vox.
1: Està passant a tot arreu, ha passat a l'Aragó, ha passat a Andalusia i ha passat a tot arreu.
3: I continuarà passant, tristament.
0: Anava a dir, ens queden res, 10 minutets per acabar, i menys, i jo tenia 3 temes preparats, n'he escollit un. A veure. I us dic quins són els altres dos o no? O no voleu
3: saber? Ai, no ho sé, eh?
4: Quin dilema.
1: Que sigui sorpresa.
3: Sí.
0: Doncs va. Parlem d'un... És per desengreixar una miqueta tot plegat, eh?
3: Vinga.
0: També ho dic perquè va sortir en l'últim ple un dels temes que en els propers mesos, i parlant ja en futur, s'haurà de parlar més, és el que té a veure amb la concessió de les cremades, de la gestió del complex esportiu. Ja portem uns quants plens que se n'està parlant amb tots els tràmits previs. Actualment se n'encarrega el Sena Caldes, però estem al mig d'una licitació d'unes característiques bastant importants, d'un gran volum econòmic, i que, depèn de com acabi, pot ser que transformi completament el que hem vist des de fa anys en aquest complex. Ara fa uns dies, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, el president del Sena, el Roc Lleixà, advertia que si al final la cosa no acabava sortint del tot bé per ells, vol dir que la licitació d'aquella o queia en mans d'una altra entitat, això deia que posaria en greus problemes la situació actual i sobretot futura del club.
5: Estem vençuts des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que passi. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven, si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors, això esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així, i si renova, doncs no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
0: Albert, que t'ho estàs fent a sobre, va.
1: No, és que el vaig entrevistar fa un mes o dos pel Calderí, no? El Roc, i em va explicar el mateix que acaba de dir, i ho tenen molt clar. Sí, des d'allà. A més, és una licitació pública, que avui dia, tal com està, jo que vinc del món de l'esport, que és el meu tema, és perillós, aquesta licitació. Ja no pels termes, sinó perquè ara mateix s'està estenent molt el tema de federacions, m'invento ara, de tennis, Federació Catalana de Tennis, que està licitant. Hi ha federacions que estan licitant.
0: L'OFEC està gestionant.
1: Exacte, l'OFEC està... I clar, és un tema difícil i molt complicat de tractar, perquè el Sena Caldes, el volum que té aquí, ja només parlem d'esports, futbol sala, al nivell que estan, un equip a tercera divisió, un equip a segona divisió que ha baixat, el bàsquet, el waterpolo, clar, això, gestionar això és complicadíssim. I sense una figura com la del Sena Caldes, ostres, seria molt complicat a nivell, i ja no parlo a nivell d'allò, sinó parlo que hi ha un teixit esportiu al darrere de nens i nenes que això seria un problema, perquè què fas amb tot això?
4: Però
1: si ho perds
4: al club li falten recursos, és a dir, aquesta mala gestió que comentava, jo penso que això fa temps que dura, i m'agradaria saber una mica, és a dir, seria un bon tema periodístic com per fer una investigació aquí darrere de la gestió econòmica que estigui fent el club, perquè no acabo d'entendre d'on venen aquests deutes o aquestes situacions, que certament té molt així.
1: Bueno, jo pel que va explicar ahir va ser sobretot la pandèmia. Jo durant la pandèmia vaig fer entrevistes també amb, no recordo qui era, un directiu del club,
4: i
1: just abans de que passés, perquè en aquell moment estàvem tancats a casa, encara era una entrevista, un Instagram Live d'aquestes famosos que es van posar tan de moda, i ja ho albiraven, no? I pel que em va explicar després el Roc Lleixà també ve d'això, no? Després, clar, el que hi hagi tampoc ho sabem.
4: Jo aquí voldria fer un parell d'aportacions.
0: Ràpid.
4: Rapidíssimament. El tema de la pandèmia, clar, jo desconec la situació global de la resta. Jo sóc sòcia del Sena Caldes, jo vaig seguir pagant la quota durant tota la pandèmia. Es va demanar que així fos i crec que molta gent doncs, va comprendre la situació i es va tirar endavant. I a més, prèviament a això, evidentment això és un exemple i no sabem si el gran gruix de socis i sòcies ho van deixar de fer. És només un apunt. I abans de la pandèmia ja s'havien donat situacions d'equips, tots aquests equips que, com dius, és un gruix molt gran, que es troben en una situació de jugar un play-off per pujar de categoria i per tant doncs, millorar la seva posició a la competició, i el club off the record desitjant que això no passés perquè no podien assumir competir en una categoria superior perquè no podien econòmicament fer-hi front, i això estem parlant d'abans de la pandèmia. És a dir, que estic convençuda que ha influït, però no tinc del tot clar que no ens estiguem arrepenjant una mica en això.
0: Alguna cosa a dir?
2: Bona nit.
0: això és el que hem de dir. Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Bona nit.
2: Sí,
0: moltíssimes gràcies. Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Gràcies, benvingut. Gràcies. Espero que t'hagis passat bé.
1: Sí, sí.
0: Laia de Déu, periodista dels serveis informatius de Nacodinenca. Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Plaer. Jana Ricard, periodista dels serveis informatius de BOTV. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau. Nosaltres hi tornem amb el safareig la setmana que ve amb la Gemma Mosquera. De moment, nosaltres la tertúlia política la tanquem aquí perquè és l'últim d'aquesta temporada i tornarem passat l'estiu amb més actualitat política, òbviament. Que vagi molt bé, molt bona nit. Adéu-siau.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Demà divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i el casc antic organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradurisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys hi haurà un concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag CaldesFlor2026. Demà divendres comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15, la biblioteca acollirà a Jorge i Elia del Cor Modern, que donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloendes que realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Demà a les 7 de la tarda a la Sala de les Cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Aquest dissabte tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit, una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou habitualment i una butlleta pel sorteig de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. La Generalitat ha activat el pla Inuncat per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions seran especialment destacables fins les 10 del vespre. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 16 o 17 graus al final del dia. Demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable. Al matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia, durant la tarda, començarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda. I al final de la jornada, els termòmetres acabaran baixant fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 179 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui presentem un dels àlbums més singulars de la música culta que es fa a casa nostra. Som-hi!

0: Avui us presentem un dels àlbums més singulars de la temporada, Tenebrae Responsoria, de la gravació en directe del concert que el compositor Joan Magraner va estrenar el divendres sant de 2024 a l'església del Castell de Peravada. Una obra que fa un diàleg fascinant entre una tradició medieval, les antigues lliçons de tenebres que acompanyaven les cerimònies de Setmana Santa, i la música contemporània més innovadora. Senyor Joan Josep, davant d'un àlbum com aquest, de vegades costa saber què dir, oi?
1: I tant. Aquestes lliçons de tenebres són una música sacra que es tocava durant les nits de dimecres, dijous i divendres sant.
0: Déu-n'hi-do.
1: I quan a les esglésies es llegien els textos sobre la passió de Crist. Era una música pensada per a la foscor, per al silenci i per al lament. No a la ment, sinó al lament. I el que fa Magraner aquí, i és el més interessant, no és fer una recreació historicista, és a dir, no intenta imitar la música sacra medieval ni del Renaixement, sinó agafar l'esperit d'aquella litúrgia antiquíssima i buscar noves formes de dir les mateixes coses.
0: Això va ser un encàrrec especial per al Festival de Peralada, no?
1: Exacte, i em sembla una superbona idea. El context era perfecte. Era l'església. I em sembla una superbona idea. El context...

0: passos tradicionals, però el que és sorprenent és que, tot i ser completament contemporani, per tant, en bona mesura atonal, en realitat la posada en escena és totalment fidel a l'ofici medieval, i no desentona, sinó que hi ha una conjunció que és fascinant entre avantguarda i tradició.
1: Doncs encara que no puguem escoltar la totalitat de l'àlbum, i per preservar la idea de ritual continu, escoltarem les quatre primeres peces d'aquesta Tenebrae Responsoria, gravació en directe del Divendres Sant de 2024, Joan Magraner, Maria Hinojosa, Pau Codina i Legió Sinfonia, dirigida per Francesc Prat. Àlbum publicat per Ficta Edicions. Que sonin els primers quatre moviments dels Tenebrae Responsoria de Joan Magraner.

0: I acabem el programa amb el poema Abans no arribi la primavera, d'Eduard Escofet.
1: Abans no arribi la primavera. A fora hi ha el que podria ser una mala companyia per en whisky i un tel que llesca la llum del sol, si ens ateny. Hi ha dies, per sorpresa, esblaimats, que ressusciten un poc, però són només això, esporàdics. I mentrestant, el gel, el vent, el fang, a dins, els llençols, on la suor hi escriu, hi traça. El cos, el llit, s'escola pels poros, s'espolsa els freds, els fangs i el gris de l'hivern. Llarg. Només això, la purga, els llençols, en deixa paisatge.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dijous 4 de juny i començarem l'informatiu amb una notícia d'interès local i nacional. La nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes i la cooperativa del Rusc presentaran demà la iniciativa del projecte Singulars, un projecte de país que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals i articulant els productes des del principi fins al final per als productors. Una iniciativa molt positiva per al consum ecològic i de proximitat que preveu canviar positivament el consum d'arreu del país. Precisament, la Palanca també organitza avui una xerrada informativa sobre la nova variant de Sentmenat, on es parlarà de l'impacte mediambiental que pot tenir el municipi. Tot plegat amb un ull posat al cel i a les pluges d'aquesta tarda, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, a fase d'alerta per la intensitat de precipitació. A Caldes, a partir de les 8, estem en perill alt per intensitat de pluja en 30 minuts. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Demà a les 7 de la tarda a la sala de les cuines de Can Rius es presentarà una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic a Rusc. Una presentació que servirà per donar a conèixer la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Actualment, el grup ja compta amb més de 20 persones i s'organitzen 4 comissions de treball: mobilitat, agroecologia, biodiversitat i comunicació. L'Ajuntament ha instal·lat 10 nous aparcabicis en el municipi, una mesura que va en la línia d'impulsar la mobilitat sostenible. Aquestes noves estructures, en format de U invertida, s'han instal·lat en 10 ubicacions del municipi amb l'objectiu de fomentar que les persones es moguin en bicicleta pel municipi i puguin estacionar-les en les 30 noves places que hi ha ara habilitades en punts estratègics de Caldes. La brigada municipal és qui s'encarregarà d'implementar aquestes noves zones d'estacionament de bicicletes, unes obres que tenen un cost total de 4.000 euros. I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 2 de la tarda fins a les 6, amb una alerta groga. En canvi, a partir de les 8 del vespre, el risc pujarà a alerta taronja per risc de precipitacions, amb uns 21,2 litres per metre quadrat en 30 minuts, fins a les 10 de la nit. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 17 o 16 graus al final del dia. A diferència d'avui, demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable, mentre amb les temperatures al voltant dels 19 graus a primera hora del matí i entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera hora de la tarda.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Demà a les 7 de la tarda, a la sala de les cuines de Can Rius, es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes. Una presentació que es farà a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic a Rusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La xerrada comptarà amb la presència de Dirk Madriles Helm, enginyer agrònom, pastor i dinamitzador especialitzat en planificació estratègica, gestió de programes i projectes i consultoria medioambiental i agrosocial. I anirà de la mà de Gemma Pedemonte Viader, dinamitzadora i assessora comercial que treballa a Som Aliment, diplomada en Ciències Empresarials i llicenciada en Comerç Internacional. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Actualment, el grup ja compta amb més de 20 persones i s'organitzen 4 comissions de treball: mobilitat, agroecologia, biodiversitat i comunicació. Es defineix com una entitat oberta, assembleària, transformadora i orientada a l'acció local, amb la voluntat d'impulsar idees i projectes que ajudin a avançar cap a la transició ecofeminista al municipi. El projecte Singulars té com a objectiu potenciar el consum de productes locals i ecològics articulant tot el procés. Controlaran el producte des dels inicis fins al final, de la producció fins a la venda, perquè sigui més eficient, competitiu i just. És un projecte de país construït a partir de la suma de molts actors petits, pagesos, elaboradors, botigues i consumidors. La iniciativa, sense ànim de lucre, està duent a terme una campanya de finançament popular i ja du més de 2,5 milions d'euros recaptats, superant per mig milió l'objectiu fixat de finançament. Aquest projecte actualment és un concepte que té previst fer-se realitat i posar-se a punt l'any vinent. A partir del centre logístic que es construirà a l'Anoia, podrà repartir productes de la xarxa de botigues locals, permetent així que puguin oferir un ampli assortiment de productes de proximitat sense haver de pujar preus ni fer grans comandes. En 10 anys es preveu assolir el 5% de la facturació alimentària de Catalunya, una iniciativa en què es planifica un model propi de distribució i comercialització perquè aliments de proximitat i de màxima qualitat arribin a comerços petits mantenint uns preus justos per a productors i sense que els consumidors hagin de pagar-los més cars.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: L'Ajuntament ha instal·lat 10 nous aparcabicicletes al municipi, una mesura que va en la línia d'impulsar la mobilitat sostenible. Aquestes noves estructures, en forma de U invertida, s'han instal·lat en 10 ubicacions del municipi amb l'objectiu de fomentar que les persones es moguin en bicicleta pel municipi i puguin estacionar-les en les 30 noves places que hi ha ara habilitades en punts estratègics de Caldes. Aquestes zones es troben en 10 punts diferents de la vila, la majoria en equipaments i places on fins ara no hi havia cap disponible, però també en zones on s'havia detectat que s'havia d'ampliar el nombre d'aparcabicicletes existents. Les zones on s'han ampliat noves places són la zona esportiva Les Cremades i a la plaça Moreu. Pel que fa a les noves instal·lacions, s'han situat al pavelló de la Torre Roja, el Carme, la plaça de Neus Català, la plaça de l'1 d'Octubre, la plaça de l'Àngel, la plaça Romà Martí, la plaça de Lluís Companys i a la Casa dels Mestres, a tocar de la plaça Catalunya. La brigada municipal s'ha encarregat de la instal·lació, una actuació amb un cost total de 4.187 euros.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquesta tarda, a les 7, a les Cases dels Mestres, s'organitza una reunió extraordinària per debatre sobre l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. La Comissió de Mobilitat ha organitzat un acte obert al públic on es parlarà de la posada en marxa d'aquest projecte. La xerrada anirà a càrrec de Toni Altalló, de l'ADENC, que explicarà els detalls d'aquest projecte. Els impulsors de la trobada alerten que aquesta nova autovia suposarà un impacte ambiental, paisatgístic i sonor important a l'entorn de Caldes. També denuncien que la Generalitat s'ha saltat l'obligació legal de redactar prèviament l'estudi informatiu i que ha passat directament a l'estudi de construcció. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Alerta! Si heu d'agafar el cotxe aquesta nit, perquè a partir de les 10 de la nit es tallarà la circulació de la C-59 entre Caldes i Palau, un tall que s'allargarà fins a les 6 del matí de demà divendres. Per tant, durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació. L'objectiu és aprofitar les hores de menys trànsit per poder reparar els sots que hi ha en aquest tram. I acabem amb el temps. Aquesta tarda tindrem un temps insegur i força mogut. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la intensitat de pluja prevista. En el cas de Caldes, a partir de les 8 del vespre, el risc pujarà a alerta taronja per risc de precipitacions molt intenses. En concret, s'espera que puguin ser més de 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Un risc que es mantindrà actiu fins a les 10 de la nit i per això les autoritats demanen molta prudència i que s'ha de circular especialment amb prudència, especialment prop de torrents i rieres. Unes pluges que poden anar acompanyades de fort vent i calamar-se. Les temperatures aniran baixant progressivament dels 25 graus de primera hora de la tarda fins als 16 o 17 al final del dia. Demà la situació canvia completament. A diferència d'avui, demà tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius. Ja cap al vespre i a la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i al final de la jornada els termòmetres baixaran de nou fins als 17 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dijous 4 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dijous 4 de juny i de bon matí et lleves amb una sensació amarga, amb un nus a l'estómac i amb una amb aquella pregunta que ja és gairebé rutina. Què passarà avui? Quins seran els titulars del dia? Quina serà avui la lluita de la Mari Carmen per continuar mantenint casa seva? Quina serà avui l'actuació policial? Quina serà avui la línia vermella que algú tornarà a traspassar mentre ens diuen que tot està controlat? Vivim en un país on defensar una escola pública de qualitat et pot costar una empenta policial que et fa caure a terra, on reivindicar una sanitat pública que doni cabuda a tothom et converteix en sospitós, on defensar el dret a un habitatge digne és gairebé un acte de desobediència civil i on, paradoxalment, els que especulen amb pisos, barris i vides, aquests sí, aquests dormen tranquils. La història de la Mari Carmen, 87 anys, 70 anys vivint al mateix pis de Madrid, és la prova viva i dolorosa que el dret a l'habitatge és avui un luxe. El seu desnonament s'ha ajornat fins al 24 de juny, una pròrroga de 20 dies. 20 dies que no són una solució, sinó una maniobra, una manera de desactivar la indignació, de desmobilitzar el veïnat, de fer baixar la temperatura social. Però la temperatura no baixa perquè la injustícia escalfa, crema i encén. I mentre això passa, diversos col·lectius ja parlen obertament d'una cosa que feia temps que no sentien. Una vaga general pel dret a l'habitatge. Quan la gent gran és expulsada dels seus barris per fons d'inversió, quan la gentrificació es converteix en expulsió, quan la vida quotidiana es converteix en una batalla, potser sí, potser ja toca una vaga general. I no és l'única ferida oberta. El Defensor del Poble ha obert actuacions per la brutal agressió policial a una docent jubilada de 68 anys a València. Una dona que es manifestava per l'educació pública. Una dona que va acabar a terra per una empenta policial que, segons l'organisme, va ser desproporcionada i encara hi ha qui diu que exagera. Mentrestant, la vaga indefinida d'educació continua encallada. El 91% dels docents rebutgen el preacord. Els sindicats denuncien pressions i l'administració insisteix que tot està bé. Tot està bé, menys l'escola, menys els mestres, menys els alumnes, menys les famílies. I així anem fent, en titulars que no són titulars, són símptomes. Símptomes d'un país que es va trencant per les costures mentre ens demana que no fem soroll. Però el soroll és vida, la protesta és vida, la defensa dels drets és vida. I avui, dijous 4 de juny, aquí al Fòrum tornarem a parlar de vida, de la vida que es defensa, que es reivindica i que no es resigna. I mentre el món continua girant entre injustícies i resistències, aquí a Caldes avui també és dijous 4 de juny, un dia que ens recorda que hi ha infants que encara pateixen agressions, que la fertilitat continua sent un tabú carregat d'estigma i que el corpus ens parla encara de comunitat, de ritu i de memòria col·lectiva. I amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides, curiositat i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous endavant les atxes amb Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a la cultura floral. Avui el calendari ens recorda que és dijous de Corpus i per Corpus, aquí a Caldes, ja fa 30 anys que se celebren les tradicionals catifes florals. Per parlar-ne, ens acompanyarà la persona que és l'ànima d'aquesta festa, Vicenta Pallarès, que ens ajudarà a entendre com es viu, com es prepara i com es manté viva aquesta tradició tan nostra. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, sempre oberta i participativa.

0: Farem un ràpid pas, o sigui, recordant el tal dia com avui, però molt ràpidament, perquè el temps passa ràpid i de seguida, a més, ja tenim aquí a la persona que cada dijous acompanya, la Susana Corxo. Bon dia, Susana. Però sí, si em permets, que de seguida començarem amb aquest programa, aquesta secció, que tu ja pots dir el títol.
1: Endavant les atxes.
0: Doncs bon dia a tothom. Però res, faré una mica de pinzellades de tal dia com avui, però referent només a aquests dies temàtics, no? Bueno, sí, també dir que han passat ja 155 dies d'aquest 2026 i encara resten 210 perquè acabi, no? Per anar cap al 2027. I que també avui, per anar a

0: escoltar-los i garantir-los, garantir-les un futur segur. És difícil, però es tracta d'això. També és el Dia Mundial de la Fertilitat, una jornada per visibilitzar els problemes de fertilitat, una realitat que afecta moltes parelles i que encara arrossega estigmes i silencis. La infertilitat és reconeguda per la ONS com una malaltia, però també és una experiència emocionalment dura que demana acompanyament, informació i empatia. I avui també és el dia del Corpus, dijous Corpus, Corpus Christi, una festivitat mòbil de la tradició catòlica que commemora el cos i la sang de Crist, una celebració en segles d'història, processons, símbols i comunitat. I aquí a Caldes el Corpus té un accent especial, les catifes floral, o sigui, la cultura també de en aquest cas, l'art floral, que ja fa 30 anys que omplen els carrers de color i devoció. I ho deixarem aquí perquè ja dic que ara millor anem cap a la llengua, no? I endavant les atxes. I en Susana Corxo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com estem?
0: Bé, bé. És primera hora, però anem bé.
1: Va, bé, força, m'empenta.
0: Estàs fort?
1: Clar que sí, pues sempre, vinga. Vinga, sempre
0: amb les
1: atxes ben, atxes ben enceses.
0: Vale? Va. Doncs, vinga, anem cap aquí, vinga, no? Jo dic, vinga, ja he dit un barbarisme.
1: Bé, però t'he estat escoltant abans i et vull felicitar perquè has sortit, quan parlaves, has parlat de la paraula habitatge.
0: Sí, és que no, és que si no te diuen pisos, no, clar. Habitatge.
1: Clar, però se sent molt la paraula vivenda.
0: Sí,
1: la paraula
0: tampoc.
1: Vivenda no està acceptada de moment en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, tot i que de vegades l'escoltem a la televisió, perquè més d'una vegada a les notícies ha sortit, però ara per ara la paraula correcta és habitatges, ja que l'has dit, doncs mira, m'he fixat i molt bé, gràcies.
0: És que ha de ser així, però i pisos és correcte?
1: Perquè, sí.
0: Ah, sí, pisos sí.
1: Sí,
0: però bueno, és la diferència d'un habitatge que pot ser una casa.
1: Ah, exacte, és genèric, dius, habitatge, és genèric. Vés a saber si és pis o casa.
0: Però l'habitatge pot ser genèric per tot, pisos, casa.
1: Ah, exacte.
0: Bé,
1: molt bé.
0: Doncs aleshores has escoltat una mica aquesta reivindicació de l'habitatge digne.
1: Exacte.
0: I no sé si, perquè ahir era, o sigui, trobaves titulars, xarxa, televisió, on sigui, parlaven de la Mari Carme.
1: Sí, sí, sí,
0: vull dir,
1: cas,
0: és un,
1: sí.
0: És un cas, vull dir, però n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts, eh?
0: Vull dir, és,
1: malauradament.
0: Malauradament, i en fi, el problema és que... Bé, a lo millor pot ser que són moltes persones famoses que s'han posat endavant, i això sembla mentida, perquè és com que si les persones que tenen un renom, no? Que són molt conegudes, tenen més força que nosaltres.
1: Exacte, donen visibilitat a tots aquests temes que potser nosaltres, per molt que vulguem, no podem
0: avançar. Fem el que puguem, però ja veus que no arribem. Però bé, també va bé que doncs, aquestes persones que són reconegudes, no? I que tenen un pes, vulguis que no, perquè tenen un pes, perquè passen, pues que ho facin, doncs que
1: sí,
0: ho facin.
1: Elles.
0: Vinga, vinga, una altra vegada. Anem per feina.
1: Anem per
0: feina,
1: Caldes,
0: perquè anem per Caldes, perquè avui ens portes, com cada setmana, no?
1: El català per aquí a Caldes.
0: El català. Això, en aquest sentit, serien els alumnes coneixen la història, els alumnes del català, no?
1: Ah, exacte,
0: dels cursos de català,
1: no? Els cursos de català per adults, doncs vam contactar aquí amb el Museu Termàlia, que ens va fer una visita guiada als alumnes, que bé, tot just doncs, fa com a molt un any que hi són per aquí, i per tant vam fer una ruta, la qual doncs vam visitar el que és les Termes, en aquest cas Can Rius i un dels safarets. D'aquesta manera doncs ens van estar explicant la història, els orígens de Caldes, de com havia estat i com per qüestions del 1714 doncs va evolucionar i va perdre aquest prestigi que en el seu moment tenia, però que es va recuperar doncs gràcies doncs precisament a aquesta aigua que tenim aquí, no? A l'aigua calenta. A partir d'aquí doncs bé, es va fer una xerrada, per als alumnes va ser molt interessant. En primer lloc, perquè no coneixen la gran majoria dels alumnes, no coneixen la història de Caldes, perquè fa poquet que hi són, i en segon lloc, perquè ho estaven explicant en català i ells ho entenien, perquè ja estem parlant d'un nivell de A2, és a dir, un nivell bàsic, però que ja entenen la llengua. Per tant, tothom va sortir molt content, se'n van fer fotos, es van parlar, van preguntar, van col·laborar, per tant, va ser una sortida molt engrescadora, i per això volia fer èmfasi aquí, doncs, per veure com realment no tot és aprendre aprendre llengua dins de l'aula, sinó que s'ha

0: Aprèn també fora de l'aula, sortint al carrer i en aquest cas doncs, aprendre la cultura del poble.
1: Tant que sí, això està molt bé. I és de la mateixa manera que de tant en tant, si arriben aquí també a la ràdio...
0: Exacte, dir, estem ja a veure si podem aconseguir que alguns ara...
1: Per tancar, tant serà la temporada de la ràdio i també els cursos,
0: exacte.
1: No?
0: Volem també que vinguin de cara, doncs ara... Precisament estem ara amb el tema d'exàmens, perquè ja doncs, han començat els exàmens per als cursos de català per adults. De fet, demà en tenim doncs, ja un del que és el nivell del C2 de català, però ja després, la setmana que ve i l'altra, doncs, ja s'aniran distribuint els diferents exàmens. És per això que ara estan tots més neguitosos, però tan bon punt acabin exàmens, doncs comptem, doncs, si més no, que alguns puguin venir aquí a explicar la seva experiència.
1: Home, i tant que sí, jo espero que així sigui. Eh?
0: Sí,
1: bé,
0: sí.
1: Encara ens quedaran... el 27 crec que és s'acaba la temporada, doncs vull dir que és divendres, el 26 doncs estarien aquí, vull dir que podem deixar-lo cap al final, no?
0: Vinga,
1: quan s'acaben les, bueno, ara comencen els exàmens, no? És a dir que les classes ja han acabat. O encara t'hi queda...
0: Ara queda la setmana que ve que farem un repàs i tal, i després hi ha els exàmens. Alguns sí que tenen examen, tot depèn dels diferents nivells, però els cursos, de fet, el 22 ja està.
1: Uh-huh.
0: Vull dir que és per això. Però tot i així, doncs, a veure si poden venir de cara al 26,
1: el 26,
0: diem,
1: que
0: és dijous. Sí. Molt bé.
1: I ara pues, anem al català més enllà.
0: Exacte.
1: Això és que m'ha cridat l'atenció. Parlem del català i del papa, perquè, clar, no sé si està... aquí és el fet de que res, d'aquí a pocs dies
0: la setmana que ve el tenim aquí,
1: crec que és el dimarts, no? Que ja estaria aquí
0: 8, 9, 10, sí,
1: sí.
0: Hi serà.
1: Doncs que estarà el papa, ens visitarà, i de quina manera això es lliga amb el català?
0: Bé, no sé si heu mirat les notícies, però a veure, el tema de la llengua ara en aquests moments doncs, és molt important. Per què? Doncs, perquè fins i tot hi ha hagut doncs, des d'Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Lleó 14 per demanar-li que en aquest cas doncs, parlés en català, si més no que prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Clar, estem ara aquí, hi ha una discrepància perquè hi ha qui diu que no, que s'ha de parlar en castellà, que si, a veure si ara a més anirem nosaltres a demanar un seu al papa, un seu de català, no és això ni molt menys, sinó que el papa, en aquest cas, doncs, Lleó XIV, té un domini de diferents llengües, pot adaptar-se en qualsevol moment, amb la qual cosa només es demana doncs, això, que la nostra llengua sigui visible. No és qüestió de deixar-la en un racó, sinó ben al contrari, fer-la visible, ja que és la llengua del país, és per això.
1: I tant. Mm? Fins i tot han vingut a... Mira, no té res a veure, però fins i tot la reina Letícia, doncs, ha parlat en català, vull dir,
0: exacte.
1: Si toca. I a més, no és que te digui unes poquetes paraules, vull dir, se fan tot el Parlament
0: discurs,
1: que hagin de, discurs que hagin de fer,
0: això.
1: I la seva filla igual. Mm-hmm. Que, bueno, clar, és la, com es diu, princesa de Giro, ja no sé.
0: Ai, no sé com està jo, això de les monarquies.
1: Que, sí, perquè és d'Astúries, però crec que també és de Girona, o una cosa així, no sé. En fi.
0: Bé, la qüestió és que volem que el papa Lleó XIV... reconegui com a llengua que és del país on reconegui el català i per tant doncs el parli just quan vingui ara aquests
1: dies.
0: A més,
1: tu ho has dit en un principi, ell parla diverses llengües i jo no sé, és una persona que crec que ho farà. No sé, em fa l'efecte, eh?
0: Sí, malgrat que hi ha aquesta polèmica entre una llengua a l'altra, però a veure...
1: Com a mínim, no sé si tot un discurs, però sí que podrà fer una entrada, si no,
0: sí.
1: Ja veuràs.
0: Deixem que aquest com a mínim s'estiri una mica més i vagi més enllà, eh? Però
1: sí.
0: Confia en això. Vinga.
1: Vinga.
0: Va, avancem.
1: Avancem.
0: Avancem i us vull parlar d'un joc, un joc de llengua. Ja sabeu com ara allò, anem a treballar la llengua no només a l'aula sinó fora i també d'una manera més lúdica, i en aquest cas doncs, a través del VilaWeb, suposo que molts ja coneixeu el Paraulògic, que és aquest joc doncs, en el qual has de, a partir d'una lletra central que hi ha doncs, diferents caselles.
1: I és molt divertit.
0: Doncs ara us en presento un altre, que és el Què sé jo.
1: Eh? Ah, quan parlàvem aquí del joc lingüístic, és el què sé jo.
0: Què sé, sé jo?
1: De, sí, de saber, sí.
0: Què sé jo, exacte.
1: De saber.
0: Està molt bé perquè també està, en aquest cas, elaborat per VilaWeb i pel filòleg d'en Jordi Badia. I ara el què sé jo és un joc de temàtica que el que ens vol és posar a prova, però pel que fa referència als països catalans, a la nostra llengua, i de vegades presenta dintre del què sé jo, doncs, per exemple, diferents preguntes sobre geografia, que jo a vegades ho he intentat i m'ha costat moltíssim, no me'n surto, però ara, com que va canviant la temàtica de tant en tant, ara us passo, us aconsello, us recomano que hi entreu al què sé jo, perquè ara parla sobre els retrucs. Sabem que són els retrucs. Ai, és que m'agrada molt.
1: Digues.
0: A mi m'agrada molt això dels retrucs. Va. El retrucs és una resposta, la dic així a nivell formal i després ho posem a pràctica, eh? Una resposta evasiva caracteritzada per l'absurditat, la rima i molt sovint la temàtica escatològica. L'absurd proporciona imatges singulars i dona a la resposta un to de joc lingüístic. La rima contribueix a la fixació de la resposta i a donar-hi gràcia, vivor i expressivitat. Això és la... formal, seriosa, va. Però ara anem a posar-nos. Si jo, per exemple, dic... què passa? I aleshores, doncs, la resposta que acostumem a dir...
1: Doncs no ho sé. Què, sí. Què vols que passi?
0: Un burro per la plaça. Aquest és el que trobo.
1: Ah, vale. Va, és una mica tenint en compte.
0: És jugant amb les paraules.
1: Sí. I aleshores... Ui, d'això jo tinc molts, no?
0: Doncs en català i tenim
1: alguns molts divertits,
0: una tirallonga.
1: Que no te lo podria dir. Diu, quan dius, diu, segur... I què va dir el segur? Ja, no t'ho puc dir.
0: No.
1: Bé, què va dir el senyor segur?
0: Doncs, no. Per exemple, com ja sabeu, la cultura catalana, el tema escatològic el tenim ben present. Per tant, si jo pregunto d'on vens, la resposta... A veure, deixem uns segons, penseu-hi. Doncs la resposta és de collir fems.
1: Vale.
0: Per tant, aquest és el retruc. O si jo dic, què busques? Doncs un cagarro amb dues fustes. És saber jugar amb la llengua. N'hi ha d'altres que ja són més conegudes. Per exemple, doncs, tinc calor. I el retruc seria, posa el cul a la frescor.
1: Ai.
0: Aquesta segur que l'heu sentida perquè, vaja, a mi me l'han dit més d'una vegada. Jo,
1: està molt bé.
0: Tinc set. Doncs dius, tinc set. Pixa la taula i beu a galet.
1: Molt bé.
0: O què hi farem? Aquesta, doncs, mala cara quan morirem. Aquesta cara que em fas...
1: No la coneixia.
0: Doncs aquí, en aquest cas, en el què sé jo, ens posen una pregunta i tres respostes. I hem de triar quina és la que considerem correcta. Si dic, doncs, què hem de fer? Hi ha tres opcions. Doncs...
1: Per exemple, digues les tres opcions. I aquí podríem dir la que més s'hi sembla si no ho sabem.
0: Exacte. Doncs podríem dir una de les opcions que posava. Embolicar-nos en paper. O vendre la casa i anar a lloguer. O esquitxar i fer mullader.
1: Què fem? Doncs pues esquitxar i fer moneder. No queda bé.
0: Vendre la casa i anar a lloguer.
1: Ah, vale.
0: Aquesta, doncs, de vegades, són aquests jocs lingüístics. Jo us ho dic perquè ha passat allò que a vegades estàs així en una conversa entre gent i dius, ai, què hem de fer? Doncs vendre la casa i anar a lloguer. Aquesta sí que ha sortit. O, per exemple, continuem amb el tema...
1: Sí, m'agrada.
0: Què ens respondran si diem 14? Aquesta segur que la coneixem. Tenim tres opcions, va. Una seria, i un que fa 15, o festa un entrepà i esmorza, o agafa un cagarro i esmorza.
1: Aquesta és la que seria, seria aquesta.
0: Sí. Bé, és que el tema dels retrucs, el que vol és jugar amb la llengua...
1: Sí, però fer-lo de la manera que sigui més popular o fins i tot tenint en compte, perquè és que moltes que has dit tenen en compte això, el cagarro, el cul,
0: sí.
1: O el que sigui.
0: És que la nostra cultura, clar, si ja partim que per Nadal tenim el tió, que el tió sí. Que caga són regals, doncs esclar, tot el tema escatològic el tenim aquí al costat, ens acompanya. Al cap i a la fi és el dia a dia, és la nostra realitat, i val a dir doncs, que l'hem fet servir fins i tot per aquesta, pel que fa a la cultura popular, quan juguem amb les paraules. Sí que n'hi ha d'altres, no sé, tinc gana, doncs menja't una cama. Sí, però els retrucs sobretot juguen més a això, a fer la rima, a respondre't, i si pots afegir-hi doncs, algun terme, alguna paraula d'aquestes així més escatològica, que sigui escatològica, doncs millor. Només és per això, per animar-vos doncs, a participar en el tema del què sé jo, eh? I així doncs, a veure quants retrucs coneixeu.
1: Home, està molt bé. I en quina aplicació entrem per jugar al què sé jo?
0: Només que a través de Google posem què sé jo, directament
1: ja ens porta
0: a VilaWeb i ja podem accedir-hi. Sí.
1: És a través de VilaWeb.
0: Sí, i VilaWeb, clar, doncs, té el Paraulògic, que ja n'hem parlat, del Motley, que és de mots, de paraules, i després hi ha aquest, el què sé jo. Aquest està bé.
1: Molt bé. Filologia, tria filologia. Què vols dir? Perquè filologia és una carrera universitària,
0: exacte,
1: que està, a més, molt bona, perquè aquí és la llengua.
0: Exacte,
1: filologia catalana, filologia hispànica, filologia anglesa, filologia germànica, filologia francesa, és igual, pots triar.
0: Sí, però jo ara
1: filologia,
0: aquí dic...
1: però aquí estem filologia catalana.
0: Perquè, a veure, en el seu moment fa una tira d'anys, quan jo vaig fer la filologia catalana, n'érem un munt de gent. De fet, a la Universitat de Barcelona, doncs a l'aula no hi cabíem, havíem de seure per les escales perquè, evidentment, érem, a cada aula doncs, érem més de 100 persones. Amb el pas del temps, doncs, la gent es va desmotivar i va anar deixant i arraconant el que és la filologia catalana. Ara per ara, portem ja doncs, 3 anys que des de política lingüística s'està motivant perquè la gent triï filologia. Per què?
1: Doncs baixat.
0: Ha baixat perquè la gent doncs, no li dona el prestigi que té, perquè consideren que hi ha altres carreres que tenen moltes més sortides. Però és per això que, d'ençà de 3 anys enrere, doncs, s'està motivant, incentivant perquè els joves doncs, estudiïn català, facin la carrera de filologia. De fet, és que, a veure, jo sóc un exemple, ja tinc una edat, i què passa? Doncs que cal anar renovant, cal anar renovant tot el que és els... en aquest cas els filòlegs i les filòlogues. Hi ha una necessitat laboral d'especialistes en llengua catalana. No tothom, perquè parli català, pot ser realment que domina la llengua. És per això que el que es demanen ara filòlegs i filòlogues catalanes. A més, doncs, s'ha incentivat perquè s'està vacant, s'està donant beques, en aquest cas, als joves i les joves que volen estudiar català, però això sí, per estudiar filologia catalana, primer de tot has d'estimar la llengua.
1: Home, i tant.
0: Vull dir, no és allò que mira...
1: No, i a més, has d'estimar, però que sí que hi ha moltes sortides, perquè a través de la filologia catalana, de la filologia, doncs tu a partir d'aquí podràs dedicar-te a la docència, podràs dedicar-te a ser escriptora, escriptor, perquè també va molt lligat. Podràs, vull dir, evidentment, sempre relacionat amb les lletres, no? Mm-hmm.
0: Sí, és a dir, aquest dia és el tercer any que s'està vacant, es fa aquesta proposta que es donen beques a aquelles persones que realment estiguin interessades, bé que tinguin un nivell de llengua i un nivell de coneixement adequat per fer la carrera, però si fa 2 anys enrere doncs el que es potenciava per als filòlegs i filòlogues doncs era buscar sortides professionals en l'àmbit de l'ensenyament. L'any passat doncs, es va potenciar més el que són les xarxes socials i ara, doncs, a cara al 2026-27, si ho dic bé, doncs el que es vol és engrescar. Doncs per què? Doncs perquè s'ha obert molt més el camp de filologia i doncs aquí he portat avui un cartell per parlar-ne, perquè com a filòleg i filòloga pots ser també treballar en el món editorial, assessora lingüística, dinamitzadora lingüística.
1: És que són moltes, jo m'he quedat en dues, però és que és tantes.
0: Exacte. Ara, per exemple, s'està potenciant molt el que és l'acollida lingüística. Clar, tenim una allau de gent que ens està arribant al nostre país i cal donar-los doncs, una resposta de llengua, fer-los entendre doncs, que el català és la llengua del país i, per tant, necessitem gent per acollir aquestes persones nouvingudes. És a dir, que no només, de vegades, quan parlem de filologia catalana, ui, només estem com a correctors, no és només aquesta feina, ui, només com a professors, professores, no només, sinó que podem anar més enllà. I, per tant, es vol potenciar això. A més, s'ha demostrat doncs, que ara per ara tota aquesta gent que ha anat entrant ha pogut tenir sortides dintre d'aquest món que estem parlant, doncs, ja sigui de l'educació, de l'ensenyament o de la dinamització de la llengua, que és el que s'està potenciant més. I és per això doncs, que ara doncs, hi ha aquest reclam i es diu tria filologia. Per tant, és una manera com ara l'eslògan que han posat, doncs pren la paraula, és a dir, que la paraula sigui teva i endavant, tria filologia.
1: Doncs, molt bé. I a més, fins i tot quan ja, com tu has dit, tenim una edat, és igual, tenim l'edat que sigui, però també encara podem tenir, no amb la idea de dir serà la meva professió, etc., sinó és el fet de continuar formant-te i, per què no,
0: oh, tant,
1: que,
0: sí,
1: anar a la universitat i fer filologia.
0: I tant.
1: Vull dir que no
0: sí,
1: és...
0: Sí, sí, sí.
1: Dir,
0: sí.
1: El que es tracta és precisament tenir aquest coneixement, vull dir... al llarg de la vida, fins que
0: això, I bé, jo, doncs, per la meva experiència, que voleu que us digui, doncs, n'estic enamorada, doncs, no només és estudiar la llengua, és estudiar la literatura, el que és la fonètica, la història de la llengua, bé, hi ha molts àmbits i, per tant, doncs, us animo a que hi feu un pensament.
1: I d'acord?
0: Molt bé, deixem ja...
1: Passem al català més enllà, encara més enllà, però en aquest, ja relacionat amb aquestes, podríem dir, secció que tant ens agrada, barbarismes, que cal evitar, paraules nostrades,
0: això,
1: i les frases fetes, que va, això també t'agrada moltíssim.
0: Sí.
1: Ens agrada.
0: Va, arranquem, doncs.
1: Vinga,
0: tenim
1: barbarismes.
0: Hi ha, per exemple, l'expressió aquesta que a vegades diem, ui, quina mala pata.
1: Oh, sí.
0: Aquesta mala pata, trontolla, segur que...
1: I a vegades dius, realment ha estat una mala pata, no? Si el que t'has fet,
0: doncs,
1: mal és la cama.
0: Podem dir, sí. Podem dir, doncs, quina mala sort, no, sí, mala pata, mala sort, o una altra expressió.
1: Sí, però a vegades ho dius, fas aquesta expressió en pla, perquè ja saps que diràs quina mala sort, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: es tracta, o sigui, el que vol dir és això, no?
0: Sí.
1: Però te surt aquesta expressió, mala pata.
0: Doncs
1: mala pata,
0: no,
1: mala pata, perquè una pata, nosaltres no tenim pates,
0: clar,
1: no tenim potes, tenim cames.
0: Clar. O podem dir, és que estic de pega. Aquesta expressió és molt
1: aquesta
0: nostra,
1: és
0: molt maca. És que
1: i
0: estic de pega.
1: I aquesta sí.
0: Està de pega.
1: És que m'estan passant últimament, no sé què passa, però
0: sí, estic de pega.
1: Estic de pega, totalment.
0: Aquesta me l'apunto perquè m'agrada i no la faig servir.
1: L'hem de posar, està molt bé.
0: Va, després tenim manantial. Quan sortim i anem, doncs, per exemple, de vegades allò a dalt de la muntanya, doncs no som manantial. Manantial no. Oi que us sona malament?
1: És una font.
0: Va, podem dir que és una font, que és un brollador.
1: Un brollador.
0: Brollador. I fins i tot podem dir una deu, que hem d'anar en compte.
1: També.
0: Una deu.
1: Que aquesta encara és més...
0: Oberta,
1: És més...
0: Més literària,
1: Més literària. Jo penso que és més literària.
0: Jo no he escoltat gent que digui, mira quina deu.
1: No, però en canvi, si quan llegeixes un llibre, i depèn del llibre, sí que te trobes aquesta paraula. Sobretot si el llibre parla d'una altra època, l'època edat mitjana, etcètera.
0: Sí,
1: Però és una paraula bonica, una deu.
0: Després tenim el que és marxitar-se, clar. Les flors no es marxiten, no. Es marceixen. Per tant, el verb és marcir-se. Mm-hmm. Ja sí que és una mica més complex. Marcir-se va amb C i S del pronom, marcir-se. I, per tant, no es marxiten, sinó que es marcir.
1: Marceixen.
0: Després tenim la paraula madriguera. Madriguera, que és allà de vegades on s'amaga el conill, per exemple.
1: Conills, no?
0: Doncs és en un cau.
1: Un cau.
0: La paraula més autèntica, que seria una llodriguera. La llodriguera. Però bé, si no ens agrada llodriguera perquè és molt llarg i complexa, podem dir cau.
1: Home, llodriguera per mi és més literària, també.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Clar, de vegades aquí tenim, doncs, això, paraules que són més...
1: Cau pot ser que, al ser més curta, més fàcil de dir,
0: això.
1: Però llodriguera. La trobo molt... Mira, no la sabia, me l'apunto. Llodriguera, m'agrada.
0: I després sí que volia fer referència al mòbil. Mòbil és correcte, sí, però aquí només és un petit detall i és el tema de l'ortografia, perquè mòbil en castellà va amb B baixa i en català va amb B alta. Només és perquè hi estiguem al cas. Jo recordo, doncs, en un examen que la vaig errar i em va marcar tant...
1: I vas posar mòbil amb B baixa.
0: Sí, em va marcar tant, però tant, que suposo que aquesta, per això em faig referència aquí. I bé, aquí era perquè eren tot, en aquest cas, de barbarismes amb la M, però ja que parlàvem d'aquestes expressions, sí que li donem un tomb i mirem-ne alguna de bones, que amb la M tenim, per exemple, amanats, és a dir, a gran quantitat, que aquesta forma és una paraula d'aquestes ja més nostrada, més nostra, o a mans plenes, quan de vegades agafes, no sé, cireres a mans plenes, és a dir, allò,
1: a vessar. O te trobes, vas al camp i trobes a mans plenes, imagina't, qualsevol, hi ha moltes persones que les encanta els espàrrecs, no? Els espàrrecs
0: sí.
1: de la
0: sí, sí, els del marge, aquests verds. Sí,
1: sí, sí. Els marges. Doncs agafes a mans plenes, no?
0: Això, sí.
1: O si, quan és l'època dels... per la tardor, que
0: dels
1: és
0: bolets?
1: Quan els bolets...
0: Ja ens també, agradaria aconseguir
1: a mans plenes, no?
0: O aquesta expressió, que també és molt bona, és amanta, eh? Amanta, que és a gran quantitat,
1: sí?
0: Eh? Aquesta no la fem servir, però és maca, eh? I seguint i aquí, ja he anat passant a les nostrades, a les paraules més nostres, tenim la paraula, per exemple, despropòsit, d'acord, està bé, però fixeu-vos, és que en català tenim una riquesa, podem dir bestiesa, ximpleria, sí. bajanada, disbarat, barbassada.
1: Uau!
0: Clar, i de vegades ens quedem només amb despropòsit. Doncs bé, recuperem-nos, aquesta ximpleria, aquesta bestiesa. O diem paraulotes, doncs en comptes de dir paraulotes ja tenim el verb renegar. O d'aquí tenim dir renecs. Un renec és una paraulota.
1: És una paraulota.
0: Més nostra. Més, hi ha el verb donar de menjar, o sigui, l'expressió donar de menjar. En català tenim la forma peixa. La forma peixa és alimentar algú, donar-li a la boca, sobretot a un infant, a una persona que està malalta, el que fem és peixa-la. No, sí que li donem de menjar, però bé, tenim la forma autèntica que és peixa-la. Peixa. I després, dies enrere vam parlar d'olors, si recordes, i parlàvem que si feia bona o mala olor. Bé, doncs, com a mala olor, és que em va sorprendre perquè em va sortir també, podem dir pudor, quina pudor que fa, però podem dir també quina bravada, quin farum, quin tuf, i aquesta és bona, quin catipent. Aquesta és que em va fer molta gràcia i la volia compartir amb vosaltres.
1: Catipent,
0: Quin catipent, Per tant, estem parlant de pudors. I per últim, tenim ordenar, el verb és correcte, ordenar, però podríem fer servir també la forma endreçar.
1: Endreçar, que és més correcte aquí.
0: Més nostra. De fet, hi ha una frase feta que és molta fressa i poca endreça. És allò que de vegades fem molt de rebombori, molt de xivarri, sí.
1: I al final no fem res.
0: No fem res. Doncs molta fressa i poca endreça. I ara passem a frases fetes, seguim aquí amb les frases.
1: Sí.
0: En català ja sabeu que els catalans fem moltes coses, en donem poques però en fem moltes. Per què dic això? Doncs perquè aquelles expressions que en castellà són amb el verb donar, en català són amb el verb fer, no? Fer abraçades, fer petons, fer un cafè, fer un pa amb tomàquet, fer una cervesa, per tant amb el verb fer. Però de vegades també donem. Què donem? Doncs podem donar un cop de mà. Podem, per tant, és ajudar. Podem donar peixet. Aquesta expressió m'agrada. Donar peixet, sabem què vol dir donar peixet?
1: No.
0: És quan de vegades veus aquella persona que li costa, intentes ajudar-la, però que sigui ella i se'n surti. De vegades veus, per exemple, algun alumne que encara no ha acabat d'entendre-ho, li dones peixet, li dones més temps, per tal que ell sigui capaç de donar-se'n dels errors. Això és donar peixet. Una altra de les expressions, donar duros a quatre pessetes. Aquesta sí que ens sona molt, perquè és quan ens volen entabanar, quan ens volen prendre el pèl, doncs és donar duros a quatre pessetes. I donar carbassa, sí?
1: Aquesta... Donar carbassa.
0: Exacte, aquesta doncs, és quan hi ha, doncs, sobretot a les parelles, no? Antigament hi havia aquesta expressió de donar carbassa. Això era perquè la carbassa doncs, tenia poc valor i aleshores si li donaves la carbassa és que poc valor i per tant deixaves a la parella en si. I per últim, donar la llauna. Donar la llauna doncs, és
1: no
0: donar la tabarra.
1: No em donis tant de... Exacte.
0: Exacte, no em donis tant la tabarra, no em molestis tant. I bé, fins aquí...
1: Espera, que és que algú m'està preguntant que et pregunti alguna cosa i estic esperant que m'acabo d'escriure el que vote. Suposo que està relacionant, evidentment, amb alguna,
0: del
1: amb
0: que
1: alguna expressió
0: treballant.
1: De lo que s'ha estat treballant. I bé, mentrestant, si vols explicar alguna coseta més o te ve de gust...
0: Bé,
1: i la música, que no!
0: Mentre anem parlant de la Carlota, Carlota Giró, escoltem aquí de fons la Carlota Giró, que és la...
1: Amb
0: la
1: mira, espera un momentet. Els nens a l'escola juguen a coses com zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Hi ha en català una expressió que ho pugui dir i que sigui correcta?
0: No, ay, però la buscaré, buscaré perquè hem de trobar alguna. Ha
1: d'haver-hi... Zapatito blanco, zapatito azul. Dime, ¿cuántos años tienes tú? És que sí, això sí. En castellà.
0: Sí.
1: Perquè estaria bé també tenir-la en català, perquè va. És molt maca.
0: Molt bé. Vinga, feina doncs, per mi, molt
1: mira,
0: bé.
1: Mira, Marinut, per la propera setmana la Susana ho té en compte. I ara passem a la música, aquesta, que és la Carlota Giró. Per cert, està relacionada amb el Mar Giró?
0: No. Jo també, però res, separem. La Carlota Giró, bé, és que és una noia de 23 anys, sí. Només amb 23 anys, és de Figueres, anem allà a l'Alt Empordà, i bé, doncs, per què he triat aquesta? Perquè allò que va remenant escoltant música, i vull compartir-la amb vosaltres, hi ha la cançó aquesta a poc, i és perquè parla la nostra llengua amb una veu tan autèntica, tan suau, tan tranquil·la, tan agradable, que bé, us convido que l'escolteu. Parla del pas d'anar a poc, que la vida de vegades l'hem de prendre una mica més així, més amb calma. I per tant, doncs, amb aquesta cançó doncs acabem el programa d'avui.
1: Molt bé, a poc, es tracta d'anar, sí, a poc. Doncs acabem amb aquesta música que avui ens proposes i fem. Hem fet un... Penso que ha estat un bon recorregut. O sigui, sí. Tot i que estàs així ràpid, però jo penso que
0: Vinga,
1: ho hem
0: pim,
1: fet.
0: Pam, fet.
1: I queda clar que continuem obrint, o que es continuen obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions i per la mirada sempre clara. I de fet, amb aquest apunt que deixem per la propera setmana, que tu te l'apuntes, sí. I els portarem. Doncs sempre seguirem endavant, com sempre, amb les atxes, com hem dit, obert, ben ceses i obertes, no? O fermes, no sé com
0: fermes,
1: quedaré,
0: sí, fermes.
1: No? I fins dijous que ve, vinent.
0: Vinga, fins dijous que ve. Gràcies. Vinga. A tots. Gràcies. Adéu. A vosaltres.
1: I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu del ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora que avui porta els colors de les flors. No marxeu, que en uns minuts estem de nou aquí al fòrum.

ara, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui doncs, la dediquem o la volem dedicar a la cultura floral. I mentre esperem a la nostra convidada Vicenta Pallarès, doncs, mentrestant, com que... abans, quan parlàvem de tal dia com avui, ens havien quedat, vaig anar molt de pressa i no ho havien dit tot. Mentre aprofitarem pues, per parlar de, sobretot de les efemèrides, d'efemèrides doncs, com aquells dies no?, que ens recorden, ens porten a èpoques passades tenint en compte aquest dia, avui 4 de juny, i a partir d'aquí doncs, recordem, fent recordatoris. Doncs, un 4 de juny, al 2017, doncs, hi va haver el Consell ser benèfic On Love de Manchester, d'Ariana Grande, després dels atemptats. És a dir, que en aquesta data es van produir uns atemptats justament en el concert, durant el concert, i també doncs, es va produir algun altre atemptat en algun altre dia. El 2004 es va aprovar l'avantprojecte de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, i el 1997 a l'Argentina es celebrava per primer cop el Dia de la Lluita contra la Corrupció. El 1989 hi va haver la massacre de Tiananmen, el govern xinès va obrir foc contra manifestants que anaven en favor de la democràcia. El 1982 el Barça anunciava el fitxatge de Diego Armando Maradona. El 1952 es va inaugurar la factoria SEAT aquí a Barcelona. El 1783 els germans Montgolfier van fer la primera demostració pública d'un globus aerostàtic. I el 1741 és la primera referència escrita al vi manzanilla. I ho deixaré aquí perquè la nostra convidada ja la tenim aquí i tampoc ho farem esperar. Doncs així, de fet, també un altre recordatori que és un acte d'agenda i que aquests dies us ho recordo, no? I és que aquest dissabte es fa o tindrà jo la 6a caminada nocturna de l'OT, que està organitzada per la Creu Roja de Caldes, no? És per recordar-lo, doncs, que és el dia 10... i és una sortida, ja podríem dir també és tradicional perquè són 6 anys, no? I es fa un recorregut de 10 quilòmetres pels entorns de Caldes, és a dir, a partir de les 8 hores es comença aquest recorregut i que sortirà des de la plaça 1 d'octubre. Aquí doncs, podeu col·laborar amb 10 euros si es fa per anticipat, o 12 euros si és el mateix dia, no? Però això representa doncs, després, doncs, com hi ha algun lloc d'avituallament, doncs, i després a la tornada, a més hi ha un pisco labis bastant complet. Doncs ho hem recordat. I ara sí que anem al que ens toca ara, aquesta conversa.

0: I ara sí, ara sí. Posem el focus avui en la cultura floral, en aquesta manera tan nostra de construir comunitat a través de les tradicions, de l'art efímer i de la feina compartida. I ho fem amb una persona que és peça clau d'aquesta història col·lectiva. Ens acompanya Vicenta Pallarès. Primer de tot, benvinguda, Vicenta.
1: Moltes gràcies.
0: A la ràdio segur que has vingut, però en aquest espai concretament nou.
1: No.
0: Seria la primera vegada.
1: És la primera vegada.
0: I el fòrum, que és aquest programa, també.
1: Doncs ja està bé, no? Si ho estrenem tot de
0: cop. Sí, sí, sí.
1: No cal fer dos sessions a part. No?
0: A més, podem dir que estem en aquest espai, però que no estem junts. Vull dir, estem aquí amb el que seria la entitat, no? Acció Cívica Calderina. Calderina comparteix espai també aquí en aquest...
1: Acció Cívica Calderina, històricament, era en aquest espai abans
0: la casa, que hi hagués l'escola.
1: Abans que hi hagués l'espai.
0: L'escola.
1: I no hi està només Acció Cívica Calderina, sinó aquest espai que nosaltres tenim, hi ha Acció Cívica Calderina, hi ha la Federació Catalana de Catifaires i hi ha l'Associació Internacional. Ho hem hagut de posar als vidres perquè la gent es pensa que som privilegiats i nosaltres no som privilegiades. Nosaltres som estructurades, que és diferent, saps? Llavors resulta que aquí es cou tot, aquí es fa tot i l'espai que tenim és absolutament limitat perquè encara que us sembli que sigui molt gran, la feina l'hem de fer fora d'aquí.
0: Clar. No, i que a vegades part del que vosaltres necessiteu també necessita el seu espai, no? Vull dir, perquè ocupa espai.
1: Però vull dir que a veure, la preparació dels materials no es fa aquí. Mm-hmm. Tenim una persona que ens ha cedit un espai, a la que estem molt agraïts, i allà fem la feina que hem de fer. I aquí només repartim el material, mm-hmm. No podem fer res més.
0: Mm-hmm. Que es queda petit, vamos.
1: No, és que ja, ho explico perquè dona la sensació de que, saps? Nosaltres sí. Som les reines del mambo i nosaltres no ens Mira. Hem conformat amb tot i a callar i prou.
0: Vicenta, tot i que tu aquí et coneix tothom, Caldes, ets ben conegudes, però jo sempre m'agrada fer una petita presentació, una breu presentació, i doncs dir que Vicenta Pallarès i Castelló és una d'aquelles persones que fan possible que un poble tingui memòria, identitat i orgull. Activista cultural i cívica, presidenta d'Acció Cívica Calderina i de la Federació d'Associacions de Caldes. Ha dedicat dècades a preservar i impulsar les tradicions del nostre municipi. Va presidir la Federació presideixes, que això ara me quedo jo aquí una mica, la Federació Catalana de Catifaires, i és una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. O va ser una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. El 2015 va rebre la Creu de Sant Jordi per una tasca de dinamització cultural que ha transcendit Caldes i ha arribat a tot Catalunya. I avui és aquí perquè celebrem la 30a edició de les Catifes de Flor. Estem al 2026, exacte. 1996, sí. Era quan es posava en marxa,
1: sí.
0: Vull dir, aquesta tradició.
1: D'acord.
0: És una festa que és art, comunitat, identitat. I a partir d'aquí jo començo a fer-te preguntes, però que queden com una conversa,
1: Sí, sí, com vulguis.
0: Parlem de l'art efímer i la tradició. Com definiries l'art efímer per a algú que no ha sentit parlar mai de l'art efímer? En aquest cas estem parlant de l'art efímer, però del floral, no?
1: A veure, es considera art efímer des de l'any 2012. Al Congrés de Barcelona, el comitè científic va estudiar i concloure que una catifa de flors és una obra d'art efímer. És a dir, des del 2012 cap aquí, nosaltres no parlem d'artesania, parlem d'art efímer. Per què és un art efímer? És un art perquè té totes les propietats, quan fem una catifa complim amb totes les propietats que compleix una obra d'art públic, una obra d'art de carrer, per exemple, no? I ells van determinar que complia totes aquestes condicions d'art. I per què és efímer? Doncs perquè no dura, no perdura. Sí que fem catifes, per exemple, la que farem a la Sagrada Família el dimarts que ve i la que vam fer ahir a la catedral.
0: A la catedral,
1: Poden durar més dies perquè hem posat materials que no són caducs, que no són efímers, Però és art efímer perquè la gent la fa amb materials naturals absolutament, que tenen un inici i un final i dura poc. Pot durar un dia, màxim pot durar dos.
0: I què fa especial la tradició de les catifes a Caldes, les catifes de flors a Caldes, respecte d'altres municipis. Recordem, per exemple, que hi ha algun altre municipi, com és la Garriga, que també és tradicional, no?, de fer les catifes. I suposo que a poc també altres poblacions... Bé, ja fa temps que n'hi ha d'altres poblacions també, i de fet col·laboreu conjuntament.
1: A veure, cada lloc que es fan catifes, els seus orígens venen de les catifes de flors que s'han fet per Corpus. Cada poble té una part històrica de la seva tradició. Què té més la Garriga que no té Caldes? Doncs el que té més és que ells han especificat una manera de fer la catifa, que és amb flor sencera. Quina especificitat ha agafat Caldes? Caldes no té els diners que tindríem, vull dir, no pot ser. Llavors fem la flor desfollada. I la Federació Catalana de Catifaires, amb tots aquests 20 anys de la seva profunda feinada que ha fet al país, ha estructurat una sèrie de tècniques i ha estructurat, sobretot, una sèrie de paraules i de lèxic que ens pugui definir d'alguna manera. La tècnica que nosaltres apliquem normalment en diem tècnica mixta, que només ho diem nosaltres, perquè els altres tenen clar que és flor o és una altra cosa. Nosaltres apliquem la tècnica mixta, que vol dir posem clavell desfollat i la mateixa textura la té els encenalls tenyits. Llavors, aquell color que no trobem amb la flor, el substituïm per encenall tenyit. Uh-huh. I la textura de la catifa queda similar. Si en lloc d'encenall poses serradures, no té la mateixa textura. Per tant, la tècnica mixta per nosaltres és poder fer una catifa amb tot l'element floral que puguem, més aquell que no es pot posar en flor i que té la mateixa textura.
0: I com recordes, ara passem, com recordes el moment de recuperar la tradició de fer les catifes de flor? L'any 1996, és a dir, que, com hem dit, han passat... I què va significar també pel poble recuperar aquesta tradició?
1: Jo faré ara una explicació de les catifes de flors que es feien a Caldes a partir de l'any... que jo vaig conèixer, a partir de l'any 60. No? Jo descobreixo les catifes de flors quan els meus pares obren el restaurant Pallarès a l'avinguda Pi Margall, i allà es feien unes catifes que anaven de costat de carrer a costat de carrer, tota l'amplada de la carretera, que era extraordinària. I al costat del restaurant, qui hi havia era la Maria Àngel Serra i la senyora Montoliu. Són les dues encarregades. I les dues em van agafar i em van dir, escolta, Vicent, hauries de venir i hauries de mirar com ho fem. I jo vaig anar allà, vaig mirar com ho feien, i durant 2 anys, em sembla, o 3, no va ser gaire més, vaig una mica col·laborar amb elles pel fet aquest, no?, perquè elles van estimar convenient que jo ho veiés i tal. I després l'Església va parar les professons del Corpus. A partir d'aquell moment, Caldes para de fer catifes. L'any 96... en aquell moment estava jo a l'Ajuntament, sí, i agafo la idea de fer les catifes de Corpus. No com a consistori, no ho vaig fer així, ho vaig fer com a poble, i aleshores vaig anar a l'associació de veïns, en aquell moment era l'Helena Sant Pere, i vaig dir, escolta, estaria bé que féssim catifes, podríem provar-ho. Vaig agafar a la reunió que feia d'associacions de veïns, els hi vaig proposar, i la veritat és que tots em van dir que sí, que sí, que sí. Vaig demanar al Pere Iglesias de la Garriga que vingués, que ens expliqués una mica com ho feien, ens ho va explicar molt bé, i llavors vam fer una crida a la gent i els vam demanar que qui tingués flor o que tingués verd, que ens ho portés. El plàning va ser fer 2 catifes. Nosaltres havíem planificat 2 catifes, la Natàlia Roig havia dissenyat 2 catifes i vam dibuixar les 2 catifes. Quan vam veure que teníem material per fer més catifes, doncs vam dir, tot el material que ens han portat el posarem. Aleshores hi havia molts veïns del casc antic que ens van venir a ajudar, d'això no ho vam fer 3 persones. Hi havia la Glòria Ostocell, el Cel Sigui, la Mari Cruz, la Juana, totes aquestes persones.
0: Moltes persones
1: es van afegir. Sí. I aleshores, la Natàlia va anar dibuixant, fins que vam acabar tot el material i vam fer 12 catifes. I aquest va ser l'inici. No hi havia professor, només vam fer les catifes. L'any següent vaig fer la sessió altra vegada, vaig parlar amb les sessions de veïns, els vaig dir que els hi semblava, tothom que sí que sí. De vegades es diu que sí pensant ja t'ho faràs, no? I va ser així. Però ens és igual. Nosaltres vam compartir la idea, es va recolzar i vam continuar amb l'associació de veïns i ho vam fer. I aleshores ja en vam fer no sé si 15 o no sé quantes. I l'any següent ja vam muntar Acció Cívica. Ja vam dir, això s'ha d'estructurar, això s'ha de fer ja de manera que puguem demanar subvencions, perquè, és clar, no podíem comprar la flota, tot això ho fèiem de manera voluntària. I va ser quan va néixer Acció Cívica. Vam fer una reunió aquí al Col·legi de les Hermanes, de les Monges, i aquella reunió vam estipular el que volíem fer. I vam decidir que seria una associació que faria diferents activitats per ajudar el tema de les dones, sobretot, que seria oberta a tothom, però que el, diguem, l'eix central de l'activitat seria la Comissió de Corpus, que es cuidaria precisament de fer les catifes. Mm-hmm. I aquí estem. Han passat 30 anys.
0: 30 anys, d'unidor, eh? Sí. Sembla, però són anys. És una part de la vida important, eh?
1: Sí. Sí,
0: arribem a l'edició d'enguany, Caldes Flor i el Corpus 2026. 30 edicions no es fan cada dia, per això jo aquí t'he comentat. Què representa aquest aniversari per a vosaltres?
1: Nosaltres aquest any estem immerses en un altre, diguem-ne, camí que és molt profund i molt llarg. Llavors ho estem vivint a mitges. Què vol dir? Vol dir que sí que hem fet tot el programa d'acord amb una mica amb els 30 anys. La nostra iniciativa era aconseguir 30 catifes, no les hem aconseguit, estem a 24.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, sí, Déu-n'hi-do, sí. Per la feina, moltíssimes. Però la fita era aconseguir-ne 34. Per què no n'hem aconseguit més? Doncs perquè la nostra intenció era convidar 3 o 4 entitats que fan el cor, fan la seva festa de les catifes amb dates diferents, i de seguida ens anàvem a 37-38. Però resulta que aquest any ha coincidit el mateix dia que feien les altres activitats, les altres entitats, l'activitat, el dia de Corpus. És a dir, ho feien el primer diumenge de juny, ja s'ha caigut el dia de Corpus. Llavors no hem pogut demanar més col·laboració, no n'hem pogut demanar més, perquè tothom té la seva feina.
0: Clar.
1: Llavors, esclar, no pots demanar a un altre que vingui a ajudar-te quan ell està ofegat amb el mateix camp. Per tant, aquesta era una fita que ja dic ara no l'hem pogut aconseguir. Llavors, ho vivim des de... Com us ho explicaria? Clar, si tu tens un sol camí, si tu tens només l'aniversari dels 30 anys, estàs només amb allò, no? Nosaltres aquest any estem amb diferents coses, però una de les més importants, estem acabant el camí de l'UNESCO. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires per aquest any 26 té un projecte molt, molt, diguem-ne, molt alçat de mires, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, el nostre projecte abarca que a tot Catalunya, a nivell de les 4 províncies de Catalunya, volem fer una trobada internacional i volem fer un simposi de posar en coneixement tot el tema de l'UNESCO. Perquè quan arribi, la gent sàpiga qui som, què fem i què és el que hem demanat. Perquè si no... No tindrà, no és una qüestió de propaganda o de posar-se medalles, és una qüestió de practicitat. És a dir, hem de saber tots a què juguem perquè quan arribi l'hora això tingui l'efecte que ha de fer. Llavors, això ens porta moltíssima feina. Ja hem començat, ja hem fet una trobada internacional a la part de Tarragona. A Girona hem fet la catifa a temps de flors i també hem fet un simposi a la setmana següent. A Lleida farem segurament a la tardor, si no tot, el simposi. I ara estem treballant, que no tenim temps, hem d'esperar que arribi el dia 15 de juny, però ja hem fet una sèrie de reunions amb les administracions per fer una trobada a Barcelona, que seria magnífica si la podem fer on la volem fer. Llavors, tot això fa que els 30 anys segueixin el seu curs enmig d'un mar molt més gran.
0: Uh-huh.
1: Això vol dir que no ho vivim? Sí, sí, clar que ho vivim, però fer una cosa específica pels 30 anys, doncs mira, sí que tindrem la consellera Parlon, que és una persona que
0: no,
1: ens,
0: però que
1: ens ha seguit 15
0: està
1: anys.
0: Molt bé, està molt bé que aneu fent tot el... O sigui, és un any de celebració, per tant, que aneu distribuint activitats al llarg de tot aquest any, clar.
1: Sí, sí, però és que no podem deslligar-ho perquè coincideix.
0: Clar.
1: Clar, és a dir, si aquest any fos el 29, cap problema. Perquè faríem una cosa, després faríem l'altra. Però coincideix. Llavors, el mateix ritme. Nosaltres hem estat El mes de febrer hem anat a Singapur, el mes de març hem estat treballant tot això que t'explico, el mes d'abril hem fet dos o tres catifes, el mes de maig hem fet una catifa cada setmana, catifes molt importants, catifes de molt de treball, catifes que porten moltes hores de dedicació. El mes de maig ha sigut extens. Ara tenim... Ahir vam fer la de la catedral, que la fem cada any, però que aquest any ha sigut, clar, dedicada al Sant Pare, ja preparada perquè el dimarts, quan arribi, la trobi. Tenim el Corpus aquest cap de setmana i el dimarts tenim una catifa a la Sagrada Família.
0: Mira, m'ha fet el que diguis, no? Perquè arriba el Papa, no? I jo pensava, diu, clar, aquesta catifa d'alguna manera està relacionada perquè duri, no?, en aquesta visita.
1: La del... La que vam fer ahir
0: a la catedral.
1: Sí, però en el claustre de la catedral, de fet, nosaltres vam presentar un projecte a la Sagrada Família que està aprovat pel patronat, que no és fàcil, és a dir, que som dels pocs que hem passat aquesta aprovació, i havíem preparat una catifa d'un metre d'ample, tota de trencadís, perquè el Sant Pare la trepitgés. I una altra, que és la que farem el dimarts, que és una catifa, bueno, fantàstica, pot ser que ens morim a l'intent, som 60 catifaires, vull dir que hi ha una feina immensa, però la del passadís no ens l'han acceptada, llavors, vull dir, no ens l'han deixat de fer, perquè llavors quan el Vaticà decideix què fa el Sant Pare i què no. I llavors, aquesta és la que hem fet, un passadís d'un metro i mig per 10 metres de llarg de trencadís, i al mig hi hem fet l'Eucaristia. De manera que aquesta catifa serveix pel Corpus i es titula, la que vam fer, es titula L'esperit de Gaudí al Corpus de la Catedral de Barcelona.
0: És aquesta que és, vull dir que d'alguna manera està inspirada, no?, en Gaudí.
1: Sí. És tot el trencadís, jo te la puc ensenyar, la tinc retratada, sí. És tot, imagineu-vos un metro i mig per 10 de trencadís. A més, està elaborada perfecta. El trencadís està perfecte. I després al mig hi ha un calze amb una corba de color d'or, o sigui, d'elements daurats, que per cert són musclos tenyits, arreglats i preparats pels catifaires de Bueu, que són amics nostres, i que ells totes les conxes les decoren i les posen a les catifes, i hem utilitzat aquest mètode per distingir una mica la cúpula de la sagrada forma, i després un raïm i el pa. I això forma la part, el símbol del Corpus. Clar. I continua amb trencadís amb diferents colors. Ha quedat extraordinària, però extraordinària. Ara vam estar-hi 20 persones tot el dia.
0: 24 catifes, que és el que tu has dit, i més de 250 catifaires voluntaires, no?
1: Sí.
0: Vull dir que representa la feina que aquest diumenge es veurà. Bueno, no, veurem les catifes fetes, però no, clar, com sempre...
1: El moviment començarà a les 7 del matí, sí. I jo calculo que abans de la 1 hauran passat més de 250. Nosaltres som prudents, perquè ho sabrem quan ens hi trobarem, però que serem més de 250 segur, perquè 250 els eren, per exemple, l'any passat i no hi havia 24 catifes. Per tant, encara que hi haurà catifes a tot el carrer Forns, doncs aquestes que hi són de més aportaran més gent. Per tant, no som, en aquest sentit, no extrapolem molts números perquè sí, no. És a dir, nosaltres 250 persones, contem que els tindrem, però que al moment de fer les catifes, que serà entre les 10 i la 1, podeu comptar que el carrer Font i Boet estarà a tope i el carrer Forns estarà a tope. Per tant, poden ser més de 250 i poden ser més de 300.
0: Exacte. I com organitzeu aquesta mobilització, una mobilització de persones així?
1: No, nosaltres... us he de dir que, bueno, l'experiència ensenya, no? Nosaltres, en aquest moment, tenim la Neus, que és la responsable de materials. La Neus està preparant, la Neus i algunes persones que l'ajuden, que per cert necessitem ajuda, perquè les persones que ens ajudaven normalment aquest any no poden. I tenim la mostra floral, que necessitem ajuda, i tenim també la preparació dels materials, que necessitem ajuda. Que no és una ajuda de genollar-se, no és una ajuda de pesos, perquè els encenalls no pesen. Doncs es prepara una saca per cada catifa i a dins s'hi posa tot el material d'aquella catifa. I llavors, el diumenge al dematí, quan venen a les 7 del dematí, cadascú s'endú la seva saca amb tot el material a dins. Els materials pesants se'ls deixa davant de la catifa. És a dir, les persones que venen a fer catifa venen a fer catifa. Els responsables recullen el material, tornen si en sobren i ja tenen la feina feta. Tot això és feina que fa Acció Cívica. Tot això és feina que fa la Comissió de Corpus i que la veritat necessitem gent una mica més jove que nosaltres que pugui aportar hores a fer aquestes feines. Que no són feines difícils, que no són feines de dir, oh, és que no em puc agenollar. No, jo no m'agenollo. Jo vaig estar ahir tot el dia dirigint una catifa de 10 metres, estava sola perquè els meus companys no me'n poguessin venir, i estava sentada amb un tamboret. És a dir, muntes la vida com pots, però les coses s'han de fer. I ara hem trobat dues persones més que venen a ajudar la Neus i agafen les bosses de plàstic, omplen els materials i les deixen a la seva saca. No és tan difícil. Però, clar, si tinguéssim 20 persones, això amb dues tardes ho fas. Clar, si en tens tres...
0: Clar, és el problema.
1: O sigui que l'organització nosaltres la tenim molt ben estructurada. Uh-huh. Ens falten mans.
0: Pel que fa a entitats, quines són les que conteu en aquesta, o que participaran? Perquè sí que és veritat que cada cop podríem dir que participa o s'apunta més entitats, no? De la mateixa manera que també hi ha moltes persones voluntàries, persones nouvingudes moltes vegades.
1: Nosaltres hem intentat que alguna entitat nouvinguda s'hi afegís. L'any passat ho vam intentar, els vam convidar, vam deixar espai per fer una catifa i al final no va quallar. És a dir, nosaltres la crida que fem és aquelles persones que vulguin fer catifa s'han de presentar allà. Hi ha una catifa gran que és participativa al carrer Font i Boet. Per tant, només han de fer que presentar-se. Els pares que tenen nens petits, els petits catifaires, n'hi ha que tenen futbol aquesta setmana, no podran venir. Però els pares que tenen nens petits, hi ha dues catifes de petits. Una que comença al carrer Forn i l'altra que està abans de la farmàcia del carrer Forns. Per tant, hi ha dues catifes. Ja ho saben, arriben allà, es posen i fan catifa. No necessitem res més. Llavors, les entitats, afortunadament tenim les mateixes entitats cada any, tenim dues entitats de les que penso que és una sort, és APINDEP, que són entitats de persones amb minusvalia i que afortunadament han descobert que l'art efímer, o sigui, fer catifes de flors, és molt bo per elles i molt gratificant. L'altra entitat és Apropa, que es va afegir l'any passat. Uh-huh. Entitat nova, tenim els bastoners de Caldes, que es va afegir també l'any passat. Aquest any ho han demanat els castellers, ens han dit que no poden, paciència. Les altres jo crec que són les mateixes que teníem ja l'any passat. Voluntat nostra, home, que s'afegeixi tothom. Clar, hauria sigut un maco que aquest any tothom, totes les entitats haguessin vingut a participar. No hem aconseguit. No, nosaltres no podem forçar la gent, però és una llàstima perquè... Cada poble té la seva especificitat i Caldes té la mostra floral precisament per enriquir aquesta exposada de catifes. Per què? Perquè les catifes que nosaltres teníem quan vam començar eren només les de les llambordes del casc antic, no? Aleshores, què passa? Que aquelles catifes estaven ben fetes, eren molt maques, però estaven limitades a l'espai. Llavors, no pots competir a oferir catifes d'aquestes petites amb la Garriga. No pots competir. I encara que nosaltres no aprenem a competir, hem d'entendre.

0: de tenir clar que cadascú fa les seves catifes. La Garriga fa unes catifes fantàstiques i les fa grandioses i les fa de quilòmetres. Però aquella catifa, que sí que és la de Corpus i que és tradicional i que val la pena perquè camines i camines i camines, no té el detall de les catifes que fem a Caldes. I vull explicar-vos una cosa que és important. En la candidatura de la UNESCO s'ha de fer un vídeo. Llavors, nosaltres vam preparar un vídeo des de la Federació Catalana de Catifaires, agafant els 5 països que fan la candidatura, però aquest vídeo el tenim com de promoció. No el tenim perquè no el podem presentar a l'UNESCO. Però l'UNESCO ha fet... Madrid ha fet el vídeo. Doncs sapigueu que el carrer Font i Boet de Caldes, sense dir-ho nosaltres ni sense triar-ho, surt 3 vegades al vídeo de l'UNESCO. 3 vegades. Si les nostres catifes no fossin com són, no haurien sortit aquest vídeo. Jo em vaig quedar preparada, fins i tot des de l'Ajuntament els hi vaig ensenyar. Sabeu la riquesa que representa? Que Caldes de Montbui, que ja no ho diu, que ja no ho diu, però que tothom sabrà que és de Caldes perquè tot surt a les xarxes, tingui 3 fotos concretes del carrer Font i Boet de Caldes de Montbui, quan hi ha coses de Mèxic, quan hi ha coses de... Un altre detall important, aquest vídeo comença, la primera imatge que surt al vídeo de la UNESCO és la imatge del Congrés de Barcelona de l'any 2023. Si la Federació Catalana no hagués fet aquell projecte, que és nostre, que l'hem fet nosaltres, no sortiria a la primera pàgina. Això us demostra que si Madrid ha posat això és perquè té un valor.
1: I tant.
0: Doncs estem treballant tots perquè això funcioni, perquè això valgui. I tot el que hem fet aquests anys, que ens ha costat molt i que anem molt cansats, té aquesta finalitat.
1: Parlem ara de la dimensió social i comunitària, no? Les catifes són art, però també convivència. Què passa entre les persones? O sigui, que quan precisament feu les catifes?
0: Home, nosaltres hem creat un moviment internacional que és un moviment social, cultural i artístic. La convivència, quan nosaltres anem pel món, allà on hem anat, és un model de convivència, és un model de compartir, és un model... a tothom, allà on anem, a mi em felicita tothom, Ahir vam estar a la catedral de Barcelona, sí, al claustre. Eren 20 i tantes persones. Jo els deia, estava sentada al tamboret i els deia als meus companys, els deia, com estem gaudint de fer una catifa fantàstica, perquè ho teníem tot programat, està tot etiquetat, està tot perfecte, hi ha qui es cuida dels materials, hi ha qui fa la reposició, està tot organitzat. Només vas fent. Quin orgull poder viure aquests moments. Nosaltres ens ho passem bé amb el sentit que estem creant una cosa completament nova, cada cosa és diferent i tothom hi posa el 100%. Mai toco fusta, mai una petita baralla, mai una... O sigui, a veure, escolta, això perquè ho fas així, escolta, mai. Nosaltres som gent de valors, valorem tot el que es fa. Quan una persona fa una cosa que no ens sembla bé, l'única rondinaire sóc jo, ja ho saben. Ahir, per exemple, dic, no, aquest tros no es veu alineat, s'ha d'alinear. Ningú diu res, s'agafa, es linea i es deixa perfecte. Però això es fa pel bé d'un bon resultat. Però en cap cas, dir, escolta, tu, què t'has cregut, què fas? No, res, ni pensar-ho, No. Nosaltres anem a fer una obra d'art. No podem fer que aquell espai sigui un espai d'enveges, No, de cap manera. Nosaltres som gent de valors i no podríem anar a la UNESCO si això no fes comunitat,
1: clar.
0: Si això no fos un acte compartit. Si això, i això nosaltres ho tenim clar i ho practiquem. No pot dir ningú que s'hagi costat una catifa i que nosaltres hagi dit, escolta, tu no, per favor, que tu això no ho fas. Mai. Això no passarà mai. Quan es fa una cosa per una altra persona i no es fa bé, dos opcions, callar i ahir se queda, no es diu res, o s'agafa aquella persona i se li diu, mira, si això ho fas així, et quedarà més bé. I aquella persona ho entén i ho arregla.
1: Vicenta, quin paper hi juguen les noves generacions?

0: precisament a l'hora de fer catifes, no? Si estan incorporant joves, s'incorporen amb ganes també?
1: Vull sí, dir... difícil que... Sí, a veure, hi ha dos apartats. Un, tota l'organització que això representa, que el jovent no s'hi pot posar i no ho vol fer, i en canvi construir i fer la catifa, dissenyar i fer la seva catifa, perfecte. O sigui, de diumenge al dematí, quan passareu pel carrer Faniboet, podeu veure que el 90% són joves. Cap problema. Cap problema. Venen perquè el més gratificant del món és fer una catifa. Tu agafes els materials, els poses al seu lloc i acabes fent una obra d'art. Això és una meravella, això és com un miracle, no? Uh-huh. Doncs amb això no tenim cap problema. L'Esplai Grifoll cada any fa una catifa fantàstica. Venen, s'asseuen, tranquil·lament, a més ho fan amb molta pau, amb molta serenor, i fan una catifa fantàstica. Cap problema. Tenim una noia que treballa al Banc de Sabadell, que s'ha incorporat i es va incorporar l'any passat, ha fet un disseny fantàstic per la catifa participativa. Ella serà allà, qui vagi s'hi afegirà. Fantàstic, cap problema. L'Escola Pia en farà dos dels infants i una d'adult. Bueno, faran tres catifes, vindrà la tira de gent jove i la farà, cap problema. El problema està amb tot el que fem nosaltres per endavant. Aquí és on necessitaríem gent, jo diria doncs, entre 40 i 60, no?, que puguin dedicar hores i que vagin agafant el relleu per anar-ho fent. Per què? Bueno, perquè jo tinc 79 anys, algun moment, quan Déu digui, s'acabarà. I quan s'acabi, doncs hi ha d'haver un relleu. I agrairíem això, no?, que la gent comprengués que nosaltres hem aguantat 30 anys, ho hem fet molt a gust, ho continuarem fent, però que sí, necessitaríem un reforç. Que si jo un dia no puc, avui per exemple, si jo no hagués pogut venir, la Maria Antònia tampoc pot perquè està fent-lo de la mostra floral amb la brigada que li traslada les coses, si no també seria aquí. Jo vinc corrents perquè abans he fet un altre i després he tingut un altre mitjà de comunicació. Vull dir, tot això seria tan fàcil com compartir-ho estones. Jo els dic a la gent jove, no necessito que treballeu, necessito que mireu, vingueu i aprengueu.
0: Clar.
1: I això seria una forma de relleu.
0: I després, exacte, fer relleu, renovar. No? Com pel que fa a una activitat com aquesta, i aquesta setmana, 30 anys, no també, hi ha la presència d'autoritats i conselleries en un acte que es farà també arrelat al poble. Parlem d'aquesta festa, és a dir, com es viu aquesta presència d'autoritats.
1: Sí, nosaltres hem convidat a la consellera Parlon. La consellera Parlon, jo sempre li dic que sembla l'àngel de la guarda dels catifaires. La consellera Parlon es coneix des de fa 10-16 anys. Hem fet a Santa Coloma dues trobades de catifaires. Per tant, ella sap molt bé la trajectòria de la federació. Llavors, jo li vaig comentar, li vaig dir, mira, consellera, farem 30 anys i tal... Convidaré també la consellera de Cultura perquè jo penso que també és bo que conegui la nostra feina i no tant per la feina sinó per les catifes, sobretot aquest any que és important que també volti tot plegat. I és dir, bueno, la consellera Parlon té no feina, no, té minuts ocupats, no té ni un segon, però ella, si nosaltres a Caldes fem una cosa, ella si li demanem, ella vindrà. Per tant, serà un goig rebre-la, perquè a més està sempre molt pendent de nosaltres, i vindrà el divendres a la tarda a la inauguració de la mostra floral.
0: És a dir, demà.
1: Demà. Demà, ella a les 6, la rebrem al casino, la rebrem també com sapiguem, perquè s'ho mereix, perquè està molt pendent. Ella, per exemple, està pendent de la catifa d'ahir i diu, està perfecta, és impressionant, és no sé què. I sóc objectiva, volguem dir, no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no? Uh-huh. És una persona molt... molt planera, molt com nosaltres, i tenim molt bona relació. Llavors ell t'ho diu, no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no, eh? Llavors em diu, sobretot descansi, perquè clar, jo li dic, vostè ja descansa, perquè també déu-n'hi-do, no? I així estem. Vull dir que ella serà, bueno, ens acompanyarà amb molt de gust i nosaltres la rebrem amb braços oberts. I el diumenge al matí Vam demanar que vingui a la consellera de Cultura, que també no sempre poden venir, ara s'ha de dir la veritat, però que vindrà poca estona. Llavors jo el que demanaré als catifaires que s'esperin a la catifa a veure quan passi ella, perquè primer anirà a l'Ajuntament, farà tota la parafernàlia que toca fer oficial i després farà una passada per les catifes. Clar, amb el sol que fa, si els catifaires ja han marxat, no lluirem el que hem de lluir. Llavors demanarem que s'esperin a veure que passi la consellera, que els pugui saludar o que vegi una mica. Nosaltres la vam convidar a les 12 perquè ella a un quart o dos d'una ja la poguessin passar, no? Però és oficial i ha de passar per l'Ajuntament i hem de prendre la bona voluntat també. I pel que fa a l'Ajuntament de Caldes, tenim assegurada la presència de l'alcalde, la tinent d'alcalde i la consellera de Cultura. Les tres vindran. El regidor del PP em sembla que ha dit també, i els altres estan convidats tots, no contestar. En principi, fins avui no tenim resposta. Cosa que m'estranya molt, perquè és una festa prou popular com perquè vinguin. Però bueno, això és cosa d'ells. Nosaltres convidem sempre a tot el consistori.
0: Uh-huh. Aquest any, i ja l'has remarcat diverses vegades, no? És la inspiració de la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de l'UNESCO. Aquest reconeixement, què significa realment per vosaltres?
1: Això és el que volem explicar arreu de Catalunya. O sigui, demanar que l'art efímer català, en aquest cas el de Caldes, no? Estigui a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat és, primer, un reconeixement als valors de la Convenció de l'UNESCO del 2003. És a dir, has de complir amb aquests valors. Si tu compleixes amb aquests valors, tens opció a presentar-te. L'altra cosa és que t'ho donguin o no. Has de demostrar que aquests valors estan vius, però has de demostrar que seran vius 50 anys més. Uh-huh. Si això és un requisit indispensable. Has d'explicar tot el procés d'aquest art perquè ells valorin que compleixen aquesta normativa. Ho has de fer de manera que el que no ha vist mai una catifa pugui valorar-la. Per tant, és exhaustiu tot el que s'ha de demostrar. Uh-huh. I llavors, això, si ells estimen, que ho estimaran, que és patrimoni cultural i material, et posen a la llista representativa. Això contrau unes obligacions. No et donen un nomenament i et diuen, ja estàs. Uh-huh. No és el final de l'etapa. Això és el començament.
0: El començament.
1: Això és el començament. Quan ells estimen que això sí que és així i que és patrimoni cultural i material, entres amb tota la sèrie de obligacions del patrimoni cultural immaterial. Quin és el més important? La salvaguarda. Què vol dir salvaguardar? Vol dir que les institucions, o sigui, nosaltres som els portadors de l'art, les institucions, els portadors, que són les entitats, i els practicants, que són els que fan les catifes, es comprometen a que això continuarà tota una temporada llarga d'anys. I sí, al cap de 5 anys, o de 7, o de 8, això es perd, això no continua, això no té vida pròpia, et retiren. Uh-huh. Et retiren el patrimoni cultural i material de la humanitat.
0: O sigui que cal fer, evidentment, tot aquell seguiment.
1: Exacte.
0: Com es prepara un municipi per a un pas així?
1: És curiós. La demanda de que sigui PCI, que sigui patrimoni cultural i material, la fa un estat. No la fa un ajuntament, la fa un estat. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires, un cop va, l'any 2012, va decidir que això es portaria a la UNESCO, el que va fer va ser estudiar molt bé què s'havia de fer. I el que va fer la Federació Catalana de Catifaires, a través de la Internacional, va ser com ho podem fer? Si ho demanem cada un pel seu compte, no ho tindrem mai. Per tant, des de CIDAE, des de la Coordinadora Internacional, busquem quins socis de la Coordinadora Internacional volen participar en el projecte. Llavors, l'Ajuntament el que va fer va ser aprovar amb un ple que es fes aquesta petició a la UNESCO. Això és el que va fer. A què l'obligarà tenir el PCI? Doncs com a institució propera immediata de l'execució d'aquest PCI l'obligarà a mantenir aquesta salvaguarda, a aprofundir en què tot el que es necessiti perquè això s'aconsegueixi es pugui fer. Però qui és responsable d'això són les institucions, els portadors, que són les associacions, i els practicants.
0: I quin, o sigui, tot plegat, quin impacte podria tenir en el futur de la festa?
1: Això s'ha de veure, però... molt bona pregunta. Això s'ha de veure. Si fem com altres PCIs que s'han obtingut, alguns no ho sap ningú. Si fem això, doncs no t'ho puc dir. En canvi, amb altres estaments, el que m'han dit és que a partir del moment que tenim el reconeixement del PCI, les institucions, diguem, doncs, bueno, per entendre'ns, posen més en valor aquell bé que s'ha aconseguit, no? En quant a la festa, dependrà, que per això nosaltres tenim ja dos projectes més aquest any, dependrà de com ho explicarem, dependrà de que la gent ho valori, dependrà que la gent ho entengui. Quina és l'esperança que té la Federació Catalana de Catifaires? Doncs que a Catalunya les catifes de flors són valorades. La gent assisteix a veure-les i les valora molt. Llavors, si aquesta gent realment continua fent presència i posant en valor aquestes catifes, les institucions jo crec que faran cas i procuraran que els portadors i els practicants tinguin les ajudes suficients. I això és vital. Mm-hmm. És a dir, nosaltres treballem tots de manera voluntària. A la federació, tots els viatges, ens ho paguem tot. No ens paga ningú res. A Cultura ens donen molt pocs diners, evidentment. Tothom és a casa de l'altre, saps? Bueno, nosaltres hem aguantat aquests anys perquè tenim clar que si no fèiem això... A veure, penseu com està evolucionant la societat, qui em garanteix a mi que d'aquí 20 anys, si no tenim un pal de paller ben muntat, es continuaran fent catifes de flors. És clar, que em faci Sitges perquè l'Ajuntament ho paga tot, que em faci la Garriga perquè l'Ajuntament històricament ho paga tot, que em sembla molt bé, això no és una garantia de que socialment la gent valori les catifes, les vegi, les faci i les perduri. No és prou garantia. Per tant, ha de ser una cosa comunitària, ben entesa, i sempre hi haurà d'haver voluntaris. Per què? Perquè el voluntariat, d'alguna manera, hi posa una passió i un amor diferent al que ho fa només pel seu sou.
0: Mm-hmm. Vicenta, passem al programa d'actes, perquè sí. Què teniu previst, no? Sí. Què ens espera? De fet, comença avui mateix, no? No sé si es fa allò de què es diu el low con valla, no?
1: Sí, avui es prepara... avui es preparen les estructures... Avui es preparen les estructures... Per això volia que vingués la Maria Antònia, perquè la pobra és la que ho fa i no té ni temps d'explicar-vos-ho. Avui ella prepara... En aquest moment està preparant tota l'estructura de low con valla. Low con valla de Caldes és dels millors que es fan a Catalunya. Llavors, ens va costar 7 anys amb la Maria Antònia trobar la fórmula per fer-lo. Des que vam començar, Llavors, avui preparen les estructures i avui la Maria Antònia, amb una o dues persones que l'ajuden, perquè no en té més, comença la mostra floral. Una mostra floral que també participa la jardineria Miró i Vives... Com se diu, Ernest?
0: Ernest.
1: Val. Llavors, es prepara la mostra floral. Demà de matí, la Maria Antònia, amb l'ajuda dels que tingui al costat, muntarà el low con valla i acabarà de muntar el que li quedi. A mitja tarda ha d'estar fet. Què farem els que no fem la mostra floral? Jo he d'atendre els mitjans de comunicació. Si puc, intentaré fer el seguiment de lo que falti de tot això i després a la tarda prepararé tota la parafernàlia dels actes oficials, no? Uh-huh. Cadascú fa la seva feina. Demà de matí es prepararà paral·lelament, s'acabarà de preparar els materials, demà de matí també, i a la tarda, a partir de 6:15, estarem tots ja a la d'això, a la mostra floral.
0: A la mostra floral. I per això seria el dia 5, després el dia 7. El dia 7 que es farà, diguem, o sí, com serà el seguici, no? Des del moment que ja, com has comentat, a les 7 del matí comencen ja a preparar les catifes, a la, no sé si a mi, a la 1 podríem dir que ja està tot acabat, no?
1: A la 1 estarà, esperem, tot acabat, sí, a la 1.
0: I després, a partir d'aquí, doncs, el públic, admirar-les, no? I arriba, doncs, al final, a última hora, no? Que seria la desfeta de les catifes, que és un moment també bastant especial, no?
1: La desfeta de les catifes, hem de demanar dues coses. Que la gent no les desfaci abans de que passin la cultura popular. Això és important. I després, dues coses importants. Al migdia, quan a partir de les 12 la gent ha d'anar a veure les catifes, perquè si no hi va, perquè fa sol, perquè no sé què, perquè no sé què, les catifes es queden soles just al moment que són més maques. Molt important que la gent hi vagi. Important, dues coses. Demà a les 6 de la tarda, la gent que vulgui veure la mostra floral, és el moment més maco perquè s'acaba de fer, és preciós, i ens acompanyarien que tenim a la consellera Parlon. I el diumenge, faci sol o no en faci, hi ha arbres, el Fenigüet, el diumenge a partir de les 12, quarts d'una, fins a quarts de dues, que tothom ja té més o menys el dinar fet, passejar, però molt, pel carrer Fenigüet i pel carrer Fons. Això és bàsic. Si la ciutadania fa això, complementa tot l'esforç que s'està fent.
0: Evidentment, sempre al final les colles locals també tenen la seva participació, no?, en el final de festa.
1: Sí, llavors, això, a l'hora de la desfeta, l'any passat ens vam trobar que la gent va desfer les catifes abans que passés la cultura popular. Nosaltres demanem a tres grups de cultura popular que passin i que les desfacin. Que quan s'acaba la professó, que tothom s'esperi, perquè iniciarem ràpid, però a la que nosaltres iniciem i passa la cultura popular, sobretot que passi la gent al darrere. I el carrer Forns, esclar, està tot verge, vull dir que n'hi ha per tothom. Uh-huh. Però que tinguem aquesta cura, perquè si no l'hem passat ens vam trobar que les catifes és que no hi eren, no existia ni el paper.
0: Perquè quan ja tocava, precisament quan sí, havien de passar les colles. Clar. No?
1: Sí, aquestes premisses són importants, perquè si col·laborem tots, tot té més significat i també tot té més valor per tothom, no?
0: Mm-hmm. Vicenta, arribem al final. No sé si vols afegir alguna reflexió en particular a l'hora, doncs, de demanar la participació de la gent.
1: Mireu, jo tinc la impressió, no?, que els pobles, o sigui, la cultura dels pobles avança sempre a peu de camí de cada un. La cultura no la fa un, dos, tres, quatre. La cultura depèn de cadascú. Si volem realment que les catifes de flors perdurin, hi hem de posar el coll tots. Llavors, els que les fem, les fem. Els que les dirigim, dirigim. Però sobretot els que les visiten són molt importants. O sigui que Caldes, aquest dissabte, aquest divendres i aquest diumenge, aquestes hores clau, estigui realment al carrer veient tot això, ens ajuda moltíssim. Ens ajuda davant de les autoritats que veuen que sí, que val la pena recolzar-ho. Ens ajuden, per això que us he explicat, que tot això fa història i arribarà on t'arribarà. I ens ajuda també perquè la satisfacció personal de cada un, del que la veu, del que la fa, i del que l'organitza, sumen i donen aquest sentit cultural d'un poble, que per això en diem Vila Calderina.
0: Molt bé. Vicenta, arribem aquí al final del programa. Moltes gràcies per aquesta hora de conversa, de cultura i de festa floral. Gràcies també per recordar-nos que a través de les flors també es teixeixen vincles que van molt més enllà de Caldes. De fet, participeu en molts fora de Caldes i fora del país també. Vull dir que hi ha, vull dir, és traspassar les fronteres, no? Que la Festa de les Flors continuï sent un espai de trobada, de convivència i de solidaritat. I ha estat un plaer tenir-te aquí i bé, quan ho creguis convenient, demanes i torns i vens.
1: Nosaltres estem oberts a tot el que faci falta. I sí, si d'alguna cosa podem presumir és d'aquest ambient festiu, d'aquest ambient de convivència, i també tingueu present que vam demanar que fos Vila Catifaire. Digueu tots que Caldes és Vila Catifaire, perquè Caldes de Montbui ha anat pel món, per tot arreu, amb els catifaires de Caldes, i hem posat Caldes al llistó molt, molt amunt.
0: Molt bé, doncs com he dit, moltes gràcies, i així arribem aquí al final del programa també, amb una música que ara escoltarem, que és de Bebo Silvetti, és Under in the Sun. Ha estat un matí alegre, colorit, i un d'aquells recorreguts que ens recorda que per què fem ràdio, no? Hem reivindicat drets, hem celebrat llengua i hem compartit festa floral, aquesta manera tan nostra de fer comunitat. Gràcies per ser-hi i per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum, i que tingueu molt bon dia.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festivitats i, diguem, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
4: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abà està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en decorar.
2: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
5: L'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
9: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
9: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
9: Home.
7: El Black Friday.
9: Epa.
10: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Home. Black Friday.
10: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres,
10: no? Anunci o cosa així.
7: O no?
9: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
2: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
11: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
10: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
11: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
10: no, però...
11: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
0: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
13: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
14: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat pel meu company Josep Gallart,
2: un servidor,
1: i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui no us proposem un músic, sinó dos. Pel mateix preu, eh?
2: Estem d'oferta.
1: Un pianista i un saxo alt que van ser inseparables durant els 16 anys que van compartir quartet. Parlem d'en Dave Brubeck i Paul Desmond. Les dues personalitats eren totalment oposades. Mentre Dave Brubeck era un home seriós, tant per la música com en la seva vida privada, en Paul Desmond, tot i compartir la seriositat de la música, era divertit, irònic, enginyós, però també era solter, fumador compulsiu, bevedor habitual, i sovint se'l veia acompanyat de dones bellíssimes que solien ser models.
2: El que se'n deien dones que fumen, no?
1: Abans. Bé, no sé si fumaven o no, però eren guapes, era el punt era aquest. Tot i aquesta disparitat de caràcters, es compenetraven tan bé dalt de l'escenari que van aconseguir unes innovacions extraordinàries dins del cool jazz. Tant és així que un dels seus discos és considerat per molts com un dels tres millors discos de jazz de la història. Ara us en parlarem, però comencem a escoltar-los des d'un disc enregistrat el 1955 per la companyia Columbia, que es diu Brubeck Time, i el tema es diu el conegut Jeepers Creepers.

Magnífic, magnífic. Seguim aquí, estem començant un recorregut per la vida de Dave Brubeck Quartet, bàsicament, perquè és la formació amb la que es va moure aquest senyor. Des de la seva creació, el 1951, i fins al 1967, el quartet de Dave Brubeck sempre va estar format per en Brubeck i en Desmond, però el contrabaix i la bateria van canviar sovint fins a l'arribada de Joe Morello, el 1956, i d'Eugène Brice, el 1958. El disc que estem escoltant ara, però, és anterior, i les places les ocupen el baixista Bob Bates i el bateria Joe Dodge. Escoltem ara una altra peça d'aquesta formació anomenada Why Do We Love You?

Bé, els tenim aquí els dos bastant moderadets, especialment en Brubeck, que se'l veu molt més acadèmic, però vaja, ja s'animaran. Els dos temes que hem escoltat fins ara són versions d'altres compositors, però la propera ja la van compondre ells dos, en Brubeck i en Desmond. Per aquest enregistrament li van demanar al fotògraf John Milley que els filmés mentre treballaven, però aquest va acceptar de tan mala gana i que va crear un ambient irrespirable a l'estudi. El resultat del primer intent no va ser gens bo i un comentari despectiu d'en Millis va fer que en Brubeck li sortís foc pels queixals. El segon intent, que ara escoltarem, és el resultat de la ràbia i la frustració dels músics i va canviar totalment la qualitat. El tema es diu Stomping for Millie.

Molt bé, i tot això, de fet, només eren els entremesos pel plat principal que ens ve ara. Arribem ja al 1959, un any magnífic per moltes raons, any en el que es van registrar Time Out. Time Out, un disc ja amb la banda estable, amb Morello, amb Bright, incorpora 7 peces de valor excepcional. El que van fer és utilitzar compassos com el compàs de 9x8 o el compàs de 5x4 que no s'havien utilitzat amb èxit mai fins aquell moment en el món del jazz, i ara escoltarem la primera peça composta per Brubeck que es diu Blue Rondo a la Turk amb un compàs de 9x8.